0: Escolta, Zicat.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo no

hi ha un racó a ICAT pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit a ICAT.

0: Escolta, Zicat.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%. La bossa mig fet, mai no tanco un clau, no hi firmo papers.

I think I might.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubicat.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

vols i vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Però hi vaig a aquesta edat i fins i tot superada, la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic...

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: boig, boi contara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un labubu.
1: Labubu.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El Tribunal Suprem estudia portar la justícia europea al procés de regularització de persones migrants. Ho fa després dels recursos del País Valencià i l'Aragó, que en demanen l'aturada. Mentrestant, el govern espanyol anuncia un pla de 500 milions d'euros per reforçar la integració d'aquests migrants el mateix dia que ha acabat el termini de sol·licituds. Els experts, però, recorden que la justícia europea pot trigar anys a pronunciar-se. La politòloga i investigadora de la UPF, Gemma Pinyol Jiménez, sosté a 3cat Info que el debat és, sobretot, de caràcter polític.
2: Les possibilitats en aquest moment són baixes, entre altres coses perquè les polítiques migratòries tenen un marcat caràcter nacional. És més un debat polític que jurídic.
1: Mentrestant, el govern espanyol demana tranquil·litat i assegura que, encara que el Suprem decideixi elevar la consulta al Tribunal de Justícia Europeu, les sol·licituds presentades es continuaran tramitant amb normalitat. L'executiu també defensa que la norma és plenament compatible amb el dret europeu. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: El Tribunal Suprem dels Estats Units rebutja l'intent de Donald Trump d'acabar amb el dret de ciutadania per naixement. L'alt tribunal rebutja els límits que proposava Trump, que volia negar aquest dret als fills de pares que es troben al país de forma irregular o temporal.
1: La Unió Europea comença a aplicar avui l'acord comercial amb els Estats Units gairebé un any després de pactar-lo amb Washington. La majoria de productes nord-americans no tindran aranzels a Europa, però les exportacions europees als Estats Units sí que pagaran fins a un 15%.
3: Ja són 2.000 els morts pel doble terratrèmol de Veneçuela de la setmana passada. Els equips d'emergència continuen buscant sota la runa possibles supervivents, mentre les persones que han perdut casa seva busquen roba o menjar. Més de 50.000 persones continuen desaparegudes.
1: La nova directora de la Fundació Joan Miró de Barcelona és Maribel López Zambrana, fins ara directora de la Fira Arco de Madrid. El patronat del museu va aprovar el nomenament per unanimitat i la incorporació es farà efectiva el mes d'octubre. López Zambrana, historiadora de l'art i gestora cultural, assumirà el càrrec per un període de 4 anys prorrogables. Pràcticament 9 de cada 10 mestres i professors funcionaris treballaran el curs que ve al lloc que havien demanat en primera opció.
3: El departament ha publicat les adjudicacions de places de cara al curs vinent un mes abans del que és habitual. La consellera Esther Niubó ha defensat que l'avançament del calendari permetrà als equips directius organitzar-se millor.
4: A diferència d'altres anys, quan aquestes adjudicacions es coneixien a finals de juliol, enguany hem treballat per publicar-les ja a finals de juny, la qual cosa doncs permet una major previsió i dona una estabilitat al sistema que no havia tingut anteriorment.
3: Aquestes adjudicacions d'estiu van dirigides a perfils com ara els docents, funcionaris que encara no tenen una plaça definitiva o els que ja han aprovat les oposicions i que ara han de fer obligatòriament les pràctiques.
1: A esports, al Mundial, estem pendents a aquesta hora del partit de setzens de final que enfronta Mèxic i l'Equador. El partit ha començat amb una hora de retard per problemes meteorològics. Ara mateix, al descans, el resultat és favorable a Mèxic per 2-0. D'altra banda, França ha golejat Suècia per 3-0 i s'enfrontarà al Paraguai als vuitens de final. Mbappé ha fet 2 gols i Barcola ha fet l'altre. Per la seva banda, Noruega ha eliminat la selecció de Costa d'Ivori i s'enfrontarà al Brasil.
3: L'endemà de l'eliminació dels Països Baixos contra el Marroc als setzens de final, Ronald Koeman ha dimitit com a seleccionador neerlandès. Ja són 6 els seleccionadors que han plegat o els han fet fora arran de la seva participació al Mundial.
1: El Barça ha comunicat aquest dimarts 2 sortides a l'equip masculí. Ansu Fati marxa traspassat al Mònaco, que pagarà al club blaugrana els 11 milions d'euros estipulats en la seva opció de compra. I el Barça femení, per la seva banda, perd Salma Parayuelo, que ha descartat l'oferta de renovació.
3: Pel que fa al torneig de tennis de Wimbledon, Paula Badosa ha quedat eliminada en primera ronda en cedint 3 sets enfront de la nord-americana Emma Navarro, 6-4, 3-6 i 5-7. Del quadre femení també destaquem que Serena Williams ha reaparegut als 44 anys i després de més de 4 retirada amb derrota contra l'australiana Maya Join, de 20 anys, en 3 parcials.
0: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimecres 1 de juliol. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que la calor cedeix terreny en el primer dia de juliol. Les màximes més altes rondaran els 36 graus. El temps serà assolellat amb alguns ruixats a la tarda al Pirineu, localment intensos. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Santa Coloma de Queralt, a la Conca de Barberà, el sol sortirà a les 6:24 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 8 minuts.
0: L'Anna Garcia, també molt bon dia.
1: Bon dia, matiners. Avui fa 59 anys Pamela Anderson.
0: Home.
1: I per això us porto una cita seva.
0: Avui, a veure, cita...
1: Atenció.
0: De Pamela Anderson.
1: Intenseta.
0: A veure.
1: La felicitat és una elecció. És una pràctica que cultives cada dia.
0: Molt bé.
1: La Pamela.
0: Raó, la Pamela.
1: Bé, la Pam.
0: Àlex Bosch, bon dia de nou.
2: Bon dia.
0: I estàs d'acord o no?
2: Sí.
0: No?
2: Sí, sí. A més, ha fet un gir molt plàstic en la seva vida.
0: Sí, sí, sí. És cert que va apartar aquesta imatge que tenia...
2: Sí. I ara?
0: De dona explosiva i ha esborrat aquesta imatge completament.
2: Absolutament natural, sí. No és maquillatge ni res de tot això.
0: Els anys, la vida, que empeny. Per cert, tenim ara en directe partit del Mundial, Mèxic-Equador.
2: 2-0, a favor de Mèxic.
0: Anirem seguint aquest partit en directe com fem cada dia els matiners de Catalunya Ràdio. Bé, arrenquem el programa de dimecres, home, recordant la cançó que donava el tret de sortida a una pel·li que és un clàssic entre els clàssics. Aquests dies... Els que ens seguiu habitualment ja sabeu que estem engegant els matiners amb cançons que ens conviden a començar el dia amb optimisme. I la d'avui segur que la recordeu.

0: Frankie Valli va ser l'artista encarregat de fer sonar aquesta cançó titulada Grease, estrenada l'any 1978. Va ser escrita alerta per Barry Gibb, membre del grup Bee Gees, i es va convertir en un èxit internacional arribant al número 1 de les llistes dels Estats Units. De fet, l'expressió Grease is the wall simbolitza un estil de vida basat en ser un mateix, en viure intensament i no deixar-se influir pels prejudicis dels altres. I també, evidentment, encaixa perfectament amb els protagonistes de la mítica pel·lícula que viuen l'amor, l'amistat i els reptes de l'adolescència. Grease continua sent una cançó més que popular i és considerada un dels himnes més recordats del cinema musical, perquè gràcies a la seva energia i al seu ritme contagiós i, a més, la relació amb aquesta pel·lícula tan emblemàtica, fa que segueixi sonant i sigui reconeguda sempre que ho fa. I amb aquest us diem bon dia. Ens queden 2 despertadors i més que engegar un nou curs a l'institut, nosaltres estem a punt de celebrar el final de festa d'aquesta primera temporada. Tenim el confeti preparat per fer-ne d'aquesta hora de ràdio una autèntica festa.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, pràcticament 10 minuts, ja ho sabeu, un cafè i a saltar del llit. Veia el Roger, molt bon dia, bon dimecres. Espera't un moment, que no et sento ara sí, què tal?
2: Molt bon dia, què tal?
0: Meitat de setmana.
2: Ja ho tenim, això ja fa baixada.
0: 2 despertadorets. Avui ja m'he pensat que era dijous, per això, quan m'he despertat.
2: Dijous. Aquestes coses a l'última setmana no fan tant de mal com si et passen un dimecres absurd de febrer, per exemple, que és, no?, quan...
0: Matador.
2: Aquella època de l'any. Però ara ja estem alegres, estem contents, estem feliços.
0: Seguim també en directe aquest partit del Mundial, però abans de tot això també volem saber què passarà a partir de les 6 del matí al matí de Catalunya Ràdio.
2: Doncs mira, que seguirem totes les novetats de l'actualitat. Repassarem amb Maica Navarro les declaracions d'ahir del cas Andy i una mica el ressò de les paraules de Josep Lluís Trapero ahir aquí al matí de Catalunya Ràdio. De política també estarem atents al que ha passat a Andalusia, que Vox i PP no es posen d'acord per la investidura, amb un ull posat també als moviments del PP a Catalunya, perquè ahir hi havia un article de Núñez Feijóo bastant eloqüent al periòdic, on parlem amb Pablo Montesinos, que és un dels periodistes que millor coneix el món del Partit Popular. I després anirem a la platja. Bueno, de fet, anirà la Marta Viana. Anirem a les platges amb banderes negres, que és una acció d'ecologistes en acció, valgui la redundància, per assenyalar aquelles platges, diguem-ne, amb menys sostenibles. I també parlarem amb un expert en seguretat aquàtica, Francesc Martí, perquè ahir va haver un nou ofegament a Catalunya. En portem 6 en aquest inici de temporada i, per tant, serà important que ens expliquin una mica què està passant. Després passejarem amb l'Albert Tom, farem secció de televisió i sèries avui per apuntar una mica què haurem de veure aquest estiu. I a les 11, entrevista Maria Oliver, que és la Latin Queen de Catalunya. Què et sembla?
0: Latin Queen de Catalunya?
2: Latin Queen a seques, però jo l'he afegit a Catalunya per donar-li una mica de...
0: Molt bé, una mica de brillo.
2: I després els temes pendents, una mica d'humor, i ja ho farem avui amb el Freddy.
0: Doncs vinga, a partir de les 6 del matí engega, arrenca el matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent. Gràcies, Maiol, fins ara. 3 minuts, arribem a un quart de 6 del matí fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres i amb l'Àlex Bosch també volem repassar. Àlex, què ha passat al món mentre dormíem?
3: Doncs mira, avui hem sabut una d'aquelles notícies que fan plantejar nous dubtes sobre això de la intel·ligència artificial. Ho expliquem. L'any 1971 es va estrenar als cinemes la primera versió de la pel·lícula de Willy Wonka. Tots la recordareu, eh? El protagonista era l'actor Gene Wilder. Hold your breath. Make a wish. Count to three. Come with me, and you'll be...

0: your imagination.
1: Ai, quina música més bonica. Bonica.
2: Sí. Doncs ara Netflix prepara un reality.
3: Com?
2: Basat en l'univers de Willy Wonka.
4: Uah, ai, m'agrada molt.
2: Es titularà Wonka's The Golden Ticket.
5: No! Sí. Haurem de buscar el tiquet d'or?
4: M'encanta!
2: Doncs hi haurà 12 concursants.
5: Sí.
2: Cada concursant podrà triar una persona que l'acompanyi.
5: Oh, que guai!
2: Està bonic. I hauran de travessar les portes de l'icònica fàbrica de la xocolata Wonka i s'enfrontaran a jocs, desafiaments i temptacions que posaran a prova la seva resistència física.
5: És un palumpa també hi serà.
2: Mental, home, i moral per un premi que promet canviar-los la vida.
5: Amb quina meravella!
2: Sí, sí, tenim, fantasia.
5: Hi ha alguna data aproximada d'estrena o de moment només s'ha presentat?
2: Poc a poc.
5: Ja, clar, que ens tens aquí.
2: Deixa'm seguir el guió.
5: Val.
2: He estat una bona estona.
5: Has d'apuntar aquest reality.
2: La idea era intel·ligència artificial, eh?
4: Sí, és veritat. Ah. A veure, farà un gir, això.
2: I és que Netflix volia recuperar Jane Wilder per al concurs, però hi havia un petit problema.
5: Clar.
2: Que és que, bàsicament,
5: és mort.
2: Wilder va morir fa 10 anys, el 2016, i aquí és on entra la IA. Resulta que Netflix clonarà la veu de Wilder, el farà reviure i serà l'encarregat de guiar els concursants a través dels passadissos de la fàbrica.
5: Quina brutalitat!
2: Que sàpigues que el projecte Pro té el vistiplau de la vídua i
5: bé,
2: dels hereus de Wilder.
5: Molt bé.
2: Escolta'm, superar una mica de tot
5: home,
2: això.
5: Ja t'ho dic, ara sí superar, perquè entenc que aquesta veu, reproduir la veu, a mi ja no serà gratuït.
2: No
5: clar.
2: Serà gratuït, evidentment. El programa s'estrenarà el 23 de setembre. Apunta-t'ho.
4: Això sí, ja.
2: Ja, després de l'estiu. Ja teniu un motiu per
4: Per tornar a treballar.
5: No tornem fins al 23 de setembre.
2: El 23 de setembre en parlem, va.
5: Ho veus quan dormim, quantes coses boniques passen al món, que d'això es tracta.
2: Molt boniques, va.
5: Gràcies.
2: Fins ara.
4: Ui, que xulo, és que no vull treure el cap.
5: Hosti, quants oients que ens estan escoltant ara participarien en aquest reality? Serà un èxit, segur. A veure, espera, que tinc un WhatsApp de Maiol Roger.
4: Seria xulíssim.
5: Diu, 23 de setembre ja t'agradaria. Què vol dir? Ah, perquè jo dic que tornaríem el 23 de setembre. Ah, Maiol, que és broma. Avui també...
4: Tornarem molt abans.
5: Sí, home, sí, i tant. Avui volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Va, Andreu Merino, bon dia.
6: Bon dia, matiners. El món podria ser un lloc millor si poguéssim equilibrar una mica els resultats de l'enquesta feta per l'Institut Català de les Dones. La conclusió és que les dones dediquen més temps a la llar i la família i els homes a la feina i l'oci. Concretament, en el 60% dels casos són les dones qui planifiquen la neteja i els àpats i una àmplia majoria de vegades també són qui demana els permisos per tenir cura d'infants i de persones dependents.
5: 2026, a veure si comencem a girar aquests papers al nucli familiar amb el que ens acaba d'explicar també l'Andreu Merino. Jo aquí veig les vaques de Ruanda i em tremola tot. De què parlarem poc, Marta?
4: Són de les vaques de Ruanda. Es tracta de les vaques Inyambo, que es diuen així, se les reconeix ràpidament per tenir unes banyes en forma de mitja lluna. Formen part del patrimoni històric del país perquè es veu que abans estaven estretament lligades a la noblesa, es criaven, de fet, a les corts reials com a un símbol de riquesa i de prestigi i a dia d'avui, doncs, encara tenen un tracte singular. Es veu que se les pentina amb un raspall molt particular i encara se'ls canta i se'ls llegeix poesia, es veu, abans de les cerimònies i de totes les visites que fan els turistes.
5: Hi ha el tall, per cert, que podeu escoltar els sons de com els hi canten, els hi reciten poesia i les cuiden com si fossin autèntiques reines. I amb quina bona notícia engeguem al matí, Lara?
4: Doncs que la Seu d'Urgell recupera la fira dels Playmobil, que s'havia deixat de fer des de feia 6 anys. Es diu Pirineu Clic i podrà visitar-se des d'avui fins diumenge a la sala Sant Domènec i al centre cívic al Passeig. Vol apropar aquest univers, a l'univers dels Playmobils, als petits i grans, però sobretot crear una nova afició entre els més joves i reivindicar el joc compartit en família. Ja a l'entrada gratuïta i el certamen ofereix una desena d'activitats infantils i de comerç especialitzat. Sentim la presidenta de l'associació Pirineu Clic, la Sílvia Caravaca, en declaracions a la CN.
7: La nostra finalitat és que els nens tornin a jugar. Volem que deixin les pantalles, són molt boniques, molt instructives, però ens agrada més que juguin amb les coses. I el que volem és que els nens tornin a jugar.
5: Pirineu Clic, jo vaig sempre a aquestes fires i torno una de bosses de clics que després no sé què fotre, també t'ho dic, perquè arribo a casa i dic ara què fots amb tots aquests clics, però...
4: Però ja havíem jugat molt.
5: M'encanta. Doncs escolta'm, felicitats per aquest retorn, perquè recupereu el Pirineu Clic. I mentrestant, motius per saltar del llit en tenim molts, però un ens el porta a l'Otserra. Bon dia, Ot.
8: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és apropar-se a la memòria històrica de Montellà i Martinet, a la Cerdanya. El Parc del dels búnquers d'aquestes localitats ofereix aquest estiu un seguit d'activitats amb visites guiades a la 70ena de búnquers de la zona i una biblioteca especialitzada sobre el franquisme i la Segona Guerra Mundial al Pirineu. També hi haurà excursions, presentacions de llibres, espais de conversa amb la gent gran, tallers infantils i sessions de cinema a la fresca. La programació arrencarà el 9 de juliol amb una recerca de les fortificacions encara no identificades des del Mirador de Béixec i acabarà amb un berenar popular. Durant els mesos d'estiu, el parc obrirà cada dia de les 10 del matí a les 7 de la tarda.
5: Fent camí cap a 6:15 del matí, com cada dia fent els matiners a Catalunya Ràdio. Tu estàs per Sevilla. Tucu-tucu-tucu-tucu-tucu-tucu, que vas caminant.
4: Tucu-tucu.
5: Allà, la Torre de l'Oro, al barri de Triana, aquells carrers andalusos meravellosos, que Sevilla és una meravella. I de cop sents una música i una cançó. I d'això va el que parlarem ara mateix, perquè com batega el cor aquest matí, Lara?
4: Doncs batega amb el cantant Robbie Williams, perquè ha protagonitzat, com deies, una escena inesperada a Sevilla.
5: Fortíssim, les imatges.
4: On està fent concerts aquests dies. Segons veiem els vídeos difusos a les xarxes, Robbie Williams, mentre passejava pels carrers de Sevilla, s'ha animat a cantar amb un músic de carrer.
0: Cristal, pinzo,

0: té res més a afegir, per favor. Quina meravella.
1: Pell de gallina. Sí.
0: Pell de gallina, jo estic allà. I, Robbie!
1: Bueno.
0: Quina meravella, Robbie Williams, pels carrers de Sevilla, cantant Angels.
1: No, estic emocionada.
0: Ho fa aquí a Barcelona, s'atura la ciutat, ja t'ho dic.
1: Ui,
0: ara.
1: No.
0: Però tu estàs pels carrers i de cop sents que està cantant Robbie Williams, un regal pels seguidors i pels no seguidors d'un dels cantants més importants del món de música. I aquest programa, com que és eclèctic, ara també toca parlar d'Alba Carrillo. Bé, aquesta és Rocío Jurado. Per què Rocío Jurado és protagonista, Marta?
1: Doncs, a veure, hem de parlar del documental La Más Grande, el documental aquest que s'ha fet sobre Rocío Jurado, fet per la seva filla Rocío Carrasco, qui va anar a la presentació és Alba Carrillo, i allà li van preguntar què li semblava que Gloria Camila, recordem que és filla de Jurado i Ortega Cano, i per tant, germana de Carrasco, li va preguntar què li va semblar que no hagués assistit a la premier, i Alba Carrillo va contestar això.
2: Que busco una imatge de algú de mi família a la càrcel. Que busque una imagen de alguien de mi familia pegándose en la calle. Que busque una imagen de alguien de mi familia que diga que hay que hacerle el ADN a su hermano. Busca una foto de mi padre entrando a la cárcel por haber ido bebido y matar a una persona. Un homicidio imprudente grave en un coche. Una.
0: Alba Carrillo, que ha renovat per ser el sótano atent, no m'estranya perquè, escolta'm, s'està convertint viral
1: pràcticament
0: cada dia pel que diu i com ho diu, sense fissures.
1: Sense fissures, m'està agradant molt,
0: sí.
1: Això, recordem ara que ho deia Alba Carrillo, que Ortega Cano va ser condemnat a 2 anys i mig de presó per homicidi imprudent, per matar precisament a una persona per conduir sota els efectes de l'alcohol, i després de tot això i d'aquestes declaracions, periodistes del Cor li han preguntat a Gloria Camila què li semblava tot això, i ella ha respost:
3: Rocío Carrasco ha dicho que le da igual si lo ves o no.
4: Pues eso, entonces ni me preguntéis. Perdón, un poco de pena que no quiera reconciliarse, que siga así.
3: O sea, ahora que ha sido muy fuerte con las declaraciones. ¿Qué te parecía?
4: No me sorprende. De gente mala solo salen cosas malas.
1: A mi el que em fa por és la veu, la risita que fa abans.
0: Malvada. Mare meva, per favor, quina família.
1: Ai, està ella per parlar de gente mala.
0: Déu-n'hi-do, com estan els ànims caldejats en una família totalment barallatíssima i que sembla que això no té... Mira, no hi ha punto de partida.
1: No, ja no.
0: Encara que no hi ha punto de partida. Quins sons deixa la ràdio?
1: Al matí de Catalunya Ràdio, l'antropòleg Manuel Delgado, recentment jubilat com a professor universitari, va venir a fer-nos la penúltima classe.
5: Hem caigut en mans d'una mena de dictadura tecnocràtica dels pedagogs que bàsicament ens obliguen a fer creure que l'ensenyament és com una tècnica que requereix un seguit de protocols, d'actuacions purament burocràtiques, d'aplicatius que no entens ni merda del que estàs posant, i en el que es perd justament la matèria primera de l'ensenyament, que és la proximitat, la dimensió gairebé artesanal del cara a cara, del cos a cos.
0: 7 minuts, arribem ja a 6:15 del matí.

0: Shaki, Shaki protagonista amb una de les seves grans cançons. Marta, què ha passat el dia com avui?
1: Doncs a veure, us he de dir que he posat aquesta cançó perquè és la el primer casset que jo vaig tenir i per explicar-vos aquesta història.
0: A veure.
1: Perquè un 1 de juliol del 1979 Sony llançava el seu primer Walkman. La gent feia temps que escolta la música per smartphone o Spotify o a YouTube, però és gràcies realment al Walkman que vam començar a escoltar la música fora de casa. En aquell moment es veu que es van llançar un primer lot de producció amb només 30.000 unitats. El primer mes es veu que tampoc les vendes no van anar gaire bé. Això sí, a finals de la dècada ja s'havien venut més de 100 milions de Walkmans arreu del món. Es veu que al principi aquest aparell tenia diversos noms. Per exemple, als Estats Units es deia Sound About, al Regne Unit Stowaway, a Austràlia Freestyle, però després, en pocs anys, de Walkman va ser el terme més utilitzat.
0: Ara tu el Walkman ni està ni se l'espera, no?
1: No. Hosti, és que jo recordo molt, me'l va regalar el meu pare.
2: Fa com pena, no haver-lo tingut.
0: És que quan et regalaven el Walkman et canviava la vida.
1: Sí, és que tinc la pell de gallina.
0: A veure, espera, que amb allò el Roger, que ja està també curtidet en anys, a veure què se'n diu. No Walkman, no cry.
1: Va, no
0: despertador. Ai, Déu meu, però quan te'l regalaven amb la capseta, piles carregades,
1: i
0: clar, és que començàvem a fer...
1: Començava una nova vida.
0: Absolutament. Després ja li va venir el minidisc, no? Minidisc després del Walkman. Va ser... No, el CD, el Discman.
1: El Discman.
0: Que també, Déu-n'hi-do, que et saltava el Discman, que si era un Discman dolent, et saltava un munt, els Discman. I després ja el minidisc, que va ser un autèntic fracàs.
1: Jo el minidisc no
0: vaig tenir. El minidisc, sí, jo sí, però...
1: I com era el catxarret?
0: Molt petit, era com, no sé, molt petitó. No va funcionar
1: gens. Minidisc.
0: Un minidisc, bàsicament.
1: Disc mini.
0: Amigues, agafem-nos de les mans perquè arriba el moment de saber com estan els astres. Aquest matí de dimecres, quan a l'equip d'aquest programa li queden dos despertadors, volem saber quin dia ens espera astrològicament parlant i ens ho explica la Cristina Borreguera de l'astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
3: Bon dia, matiners. Avui donem la benvinguda al mes de juliol amb Júpiter acabat d'entrar en el signe de Lleó. Fins al 2027 s'obre una etapa que ens impulsa a recuperar confiança, liderar des del cor i compartir talents sense tanta por. També pot portar més optimisme en l'amor, el joc, la creativitat i la nostra vida social. Que passeu molt bon dia!
0: Ai, que bé, escolta, ja el mes de juliol ens porta coses molt bones.
1: Anem.
0: Ja està, remuntada. De moment, per cert, recordeu que hi ha en directe el partit de Mèxic i Equador, Mundial, que això dura 300 mesos que portem
1: i
0: ja amb el Mundial.
1: Que...
0: Va guanyar Mèxic, de moment, el marcador no es mou. Aquest 2-0 a favor de Mèxic. I mentrestant, Lara, qui bufarà espelmes avui?
2: Ho fas molt bé, això del futbol.
0: Sí, m'agradaria.
2: Sí, ara estàs agafant el gustirrim.
0: La TDC faré. En transmissió d'en Canalides. Un gir inesperat, la ràdio pública.
1: Mira.
0: Jo fent transmissions de futbol.
1: Sí.
0: Aparteu les criatures. Què en dius?
2: A veure, avui felicitem l'actor català Jordi Mollà, que arriba als 58 anys, i d'actor actriu avui també fa anys Verónica Sánchez, que en suma un mes i arriba als 49. Pamela Anderson també bufarà espelmes, concretament 50 i tots, és a dir, 59.
0: Ara sí.
2: I la cantant Missy Elliott també fa anys, 55. Avui, 1 de juliol, també va néixer Cristina Cifuentes, bufarà 62 espelmes, i acabem felicitant a Carl Levis, del mític exatleta, avui també fa anys i celebra que en fa 65. I fins aquí, moltes felicitats a tots i a totes i que tingueu un dia carregat de sorpreses.
4: El Matiner, l'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
0: Avui també fa anys Marisa d'Acevedo Monte, més coneguda com Marisa Montes. En fa 59, va ser una cantautora i multiinstrumentalista brasilera. De fet, encara ho és, Coneguda per la seva carrera solista en solitari i per ser la cantant de la banda Tribalistas.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio comentarem les últimes declaracions judicials del cas Andic. Farem l'última passejada de la temporada amb Albert Om. I a les 11 entrevistarem Maria Oliver, una Latin Queen. A la tarda, Marina Porres ens recomanarà llibres per llegir aquest estiu.
0: Recupera tots els programes a l'àrea web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dimecres 1 de juliol. Ana Alfonso, molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Moment de repassar titulars amb l'Anna. El Tribunal Suprem estudia portar a la justícia europea el procés de regularització extraordinària d'immigrants impulsat pel govern espanyol.
3: Perquè considera que podria entrar en conflicte amb el dret comunitari. La decisió judicial ha coincidit amb el final d'aquest termini de regularització i la presentació per part del govern espanyol d'un pla d'integració per a aquests immigrants dotat amb 500 milions d'euros.
2: Els experts recorden que la justícia europea pot trigar anys a pronunciar-se sobre aquesta qüestió.
3: Sí, sentim la politòloga i investigadora de la UPF, Gemma Pinyol Jiménez, i el jurista i subdirector de l'Observatori de Dret Públic de la Universitat de Barcelona, Diego Boza.
4: Les polítiques migratòries tenen un marcat caràcter nacional. És més un debat polític que jurídic.
5: Com qualsevol procediment de concessió de residència per part d'un estat membre és una qüestió purament interna, sobre la que el dret de la Unió Europea no és aplicable i, per tant, sobre la que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea no té competència.
3: El govern espanyol demana tranquil·litat i defensa que la norma és plenament compatible amb el dret europeu.
2: D'aquestes últimes hores també tenim un revés judicial a Donald Trump.
3: El Tribunal Suprem dels Estats Units rebutja l'intent del president nord-americà d'acabar amb el dret de ciutadania per naixement. L'alt tribunal rebutja els límits que proposava Trump, que volia negar aquest dret als fills de pares que són al país de forma irregular o temporal. El president de la Cambra de Representants dels Estats Units, el republicà Mike Johnson, diu que està decebut amb aquesta sentència i que ara l'únic camí, si es vol abolir aquest dret, és reformar la Constitució.
6: Estic segur que la conclusió d'aquesta sentència serà que per solucionar-ho cal esmenar la Constitució. Com tothom sap, esmenar la Constitució és un gran repte. Només ha passat 27 vegades a la història. Cal tenir 2/3 parts de les dues cambres del Congrés i 3/4 parts dels estats per ratificar els canvis, com a mínim. És un procés de molts anys i molt complicat.
2: A Veneçuela ja són 2.000 els morts pel doble terratrèmol de la setmana passada.
3: Els equips d'emergència continuen buscant sota la runa possibles supervivents en zones de devastades i més de 50.000 persones continuen desaparegudes. Els Estats Units han anunciat un desplegament de gairebé 1.000 soldats sobre el terreny en aquestes feines d'assistència humanitària.
2: Calor, molta calor, nits incòmodes. Segur que tots vosaltres ho heu notat. Evidentment, hem de parlar de temperatures de rècord.
3: Les temperatures globals de tota la superfície del mar aquest mes de juny han tornat a registrar un rècord. N'alerten els serveis de canvi climàtic i de vigilància marina de Copernicus, que estimen diàriament el temps global i la temperatura de l'aigua. El 21 de juny, la temperatura del mar va arribar pràcticament als 21 graus.
2: A partir d'avui, la Unió Europea començarà a cobrar una taxa pels petits paquets que arribin de països no comunitaris.
3: Són, per exemple, les compres a Shein, Temu o AliExpress. Fins ara, si no arribaven als 150 euros, aquests paquets estaven exempts d'impostos. Ara s'hauran de pagar 3 euros per cada tipus de producte que incloguin. La Unió Europea calcula que l'any passat van entrar als països comunitaris prop de 6.000 milions de petits paquets, sobretot des d'Àsia.
2: Més de 5.800 empreses i persones devien cadascuna més de 600.000 euros a la Hisenda espanyola al final de l'any passat.
3: Entre els noms hi ha Isabel Pantoja, Bertín Osborne, Paz Vega, Mario Conde i Joan Gaspart. Qui acumula un deute més gran amb la Hisenda espanyola és la constructora Real Urbis, que ha de pagar-li 265 milions d'euros. A l'Agència Tributària de Catalunya, el rànquing de morosos, que també s'ha publicat, el continua encapçalant Josep Faradji, un empresari d'origen germano-iranià que ha de pagar més de 65 milions d'euros i ell sol deu un terç de tot el que han de pagar a la Generalitat els 58 grans morosos que hi ha a Catalunya.
2: Déu-n'hi-do les xifres, eh?
3: Sí.
2: Que paguin. Els bombers han estabilitzat l'incendi que es va declarar ahir al vespre en un magatzem dels laboratoris del Mirall a Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat.
3: El foc ha afectat una superfície d'uns 200 metres quadrats amb material corrosiu i oli. Els bombers han descartat que hi hagi ferits o persones afectades perquè tots els treballadors van poder sortir pel seu propi peu i han arribat a treballar 9 dotacions.
2: Bon dimecres, Anna.
3: Que vagi molt bé.
2: Dos quarts de sis del matí, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia. Maria Fernández Noguera, també, molt bon dia.
7: Molt bon dia.
2: Cop d'ull a les portades, què diuen avui els diaris?
8: Avui amb la paraula regularització en bona part de les portades del dia. Diari Ara, el Suprem dubta que la regularització d'immigrants sigui legal. La Vanguardia ho amplia i titula que el Suprem obre la porta a dur la regularització de migrants al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, i El Mundo assegura que la Moncloa llança la regularització express per anticipar-se al Suprem.
7: També en portada, el cas Andic és la gran foto de portada al diari del grup Godó. Hi veiem una dona amb ulleres de sol i una bossa de mà blanca baixant unes escales. Al peu de foto, la terapeuta dels Andic dilueix les sospites. Lara també explica que la jutgessa descarta per ara investigar-la, i El Periódico que la jutgessa ha acordat fer una còpia del mòbil de la vídua d'Andic.
8: Altres temes de portada, per exemple, l'actualització de la llista de morosos. Ara ho dèiem, La Vanguardia explica que hi apareixen Mario Conde i Isabel Pantoja, i El Periódico entrevista el president de Castella i Lleó. Emiliano García Page diu el PSOE té més de 120 imputats. No som responsables de res.
7: Per acabar, El País titula que el mes de juny s'ha acabat, avui ja és 1 de juliol, amb 900 morts lligades a les altes temperatures.
2: I avui els diaris hi destaquen les opinions sobre els dubtes del Suprem. També ho estàvem comentant fa uns moments amb l'Anna, davant del procés de regularització d'immigrants.
7: L'editorial de La Vanguardia subratlla que el procés de regularització d'immigrants, amb més d'1,2 milions de peticions, ha trencat totes les previsions.
8: Assegura que el govern espanyol ha de prendre nota que cal ser molt escrupolosos amb el dret europeu, després que el Suprem hagi plantejat dubtes sobre si la mesura topa amb el pacte d'immigració i asil de la Unió Europea.
7: L'Ara critica els arguments del Suprem per qüestionar la legalitat de la regularització d'immigrants.
8: Diu que els magistrats fan un triple salt mortal en considerar que, com que la política migratòria europea s'ha anat endurint els darrers anys, la mesura trenca la confiança mútua entre els estats perquè té un impacte significatiu en el conjunt de la Unió.
7: Per al Mundo, en canvi, els dubtes del Suprem són raonables. Diu que no es tracta d'anar a drets ni alimentar discursos xenòfobs, sinó d'assumir que a l'espai Schengen les decisions dels estats traspassen les seves fronteres.
8: A més, critica que el procés de regularització hagi tirat endavant sense acord amb l'oposició, sense coordinació suficient amb les autonomies i contra la direcció dominant a Europa.
7: Un altre tema destacat entre els articles d'opinió són les acusacions de PP i Vox al govern espanyol de voler alterar el cens electoral amb la llei de nets, que permet a fills i nets d'espanyols nascuts a l'estranger obtenir la nacionalitat de forma directa.
8: Els editorials de La Vanguardia i El País coincideixen a assenyalar que fer aquestes acusacions és una greu irresponsabilitat.
7: El País hi afegeix que la competició entre les dretes per sembrar dubtes sobre el sistema electoral beneficia els més extremistes.
2: 2:45 a.m, 7 minuts. Bon dimecres, Solanes.
9: Hola, bon dimecres.
2: I bon mes.
9: I bon mes, bon dia 1.
2: Un altre bon dia 1, sí. No? I el 3 encara serà millor.
9: Sí, clar. Que temporada.
2: Ho diràs? Que aquí hi ha.
9: S'acaben els despertadors.
2: Ai, però trobaré faltar amb aquest repàs de la premsa digital. Ai, sí. Et trucaré cada dia 5:45 a.m. perquè em facis alguns títols.
9: Estàs segur?
2: Ah, no. Alguna nit potser serà tornada. Vinga, anem-hi. Qui han enredat?
9: Doncs a un poble de les comarques de Castelló, en concret Cotes d'Arenós, ha denunciat que li van canviar una pintura renaixentista de l'església per una fotocòpia sense avisar, que seria un canviasso. Per casualitat, se n'han adonat 7 anys després. Va ser una turista experta en art que va descobrir la falsificació a un grup de veïns, i després d'investigar van descobrir que el bisbat efectivament s'havia endut l'obra original. Argumenten per poder fer estudis històrics artístics i determinar l'origen exacte del retaule. Ho veiem a Castelló en el dia.
2: Un altre efecte de la calor.
9: La Torre Eiffel és més alta.
2: Ah, perquè el ferro es dilata, clar.
9: Correcte.
2: Molt
9: sí.
2: Bé, clar.
9: 10 centímetres més, és una variació.
2: Ostres, jo em poso la calor i no dilato 10 centímetres cap amunt, no ho entenc.
9: Perquè jo vull de créixer, ferro.
2: També. M'hauré de posar pròtesis a les cames. Hosti, que curiós.
9: Sí, doncs això és un fenomen que passa també a l'hivern, que es contrau, perquè també es contrauen les temperatures extremes, és un tema físic, de física. Com tots els metalls, el que dèiem, el ferro forjat respon a la calor, creix a l'estiu, es contrau a l'hivern.
2: Molt curiós. Què fa Neymar alerta entre partit i partit del Mundial?
9: Doncs què pot fer un futbolista amb molts calés a la butxaca? Anar de compres.
2: Ah, sí? Entre partit i partit, el tio?
9: Sí.
2: Targeteta amunt, targeteta avall.
9: Targeteta amunt, targeteta avall, no compres qualsevol. El futbolista brasiler també li encanten els rellotges, i és notícia perquè s'ha comprat un rellotge $1 milió.
2: Ah, que sí.
9: D'aquesta manera amplia la seva exclusiva col·lecció de rellotges, per si us interessa. És de la boutique Jacob & Co, una de les marques que segur que és de les més prestigioses del món, que l'acabo de conèixer.
2: Jo que soc d'aquests de rellotge de plàstic. Alerta. Clar, és que tinc amb allò el Roger per aquí, eh? espera, ara comento, Maiol. Si sou dels que us piquen els mosquits, també us interessa.
9: Et piquen?
2: Sí, bastant. Aquest any he de dir que jo sóc com la víctima dels mosquits que hi ha a l'habitació.
9: Doncs mira, jo també.
2: No, sí. És el que hi ha, vaig amb el banc
9: de mosquits. Menjar els mosquits, escolta.
2: No, ja, però escolta'm, que s'alimenti, no sé, de vaques.
9: Cert.
2: A veure,
9: avui vas fer que vas estar blanc. Una investigació de la Universitat de Washington que publica la revista Nature alerta que alguns colors són especialment atractius per als mosquits. Ho han comprovat i els colors vermell, taronja, negre i cian atrauen especialment aquests insectes, sobretot a més quan detecten el diòxid de carboni que les persones expulsem al respirar.
2: Serà això perquè jo vaig a... no porto res. Dic almenys a l'hora de dormir.
9: Clar. El color.
2: El color o el diòxid de carboni que els hi encanta.
9: Exacte.
2: Però que sigui irresistible. Gràcies, Sílvia.
9: Vinga, fins ara.
2: 5 minuts, arribem a 3 quarts de 6 del matí. D'aquí uns moments ho comentarem amb Tomàs Molina, però les temperatures, tot i que van una mica a la baixa, segueix fent molta calor, Marc.
8: Sí, avui cedeix una miqueta a terreny aquest primer dia de juliol. Màximes més altes que avui rondaran els 36 graus. Fa un parell de dies que parlàvem de 40-42, per tant, si baixa una miqueta, tot i que tornaran a pujar, temps serà assorellat amb alguns ruixats de la tarda al Pirineu, localment intensos.
2: Marta, tu et piquen els mosquits o no?
10: Molt.
2: Tu, Marc, per cert?
8: Tant, moltíssim.
2: També, sí. Doncs, nois...
10: Ens haurem de vestir.
2: Ens haurem de vestir. Anar vestits amb un neoprè, amb aquesta calor que fa. Escolta, és una meravella, sí senyor. Anem a picar una mica l'actualitat en el món cultural. Marta, per on comencem?
10: Doncs mireu, avui explicant-vos qui serà la nova directora de la Fundació Joan Miró de Barcelona. Serà Maribel López Zambrana, fins ara era la directora de la Fira Arco de Madrid, un nomenament que es va aprovar just ahir, i assumirà el càrrec Zambrana fins un període de 4 anys, en aquest cas prorrogables. També previsions per avui mateix. Per exemple, al Teatre Tívoli s'estrena el muntatge Una noche sin luna, un muntatge sobre Lorca amb Juan Diego Botto al capdavant. Si vau estar atents i vau aconseguir entrades, doncs enhorabona, perquè realment es van acabar molt i molt ràpid. És un espectacle que es pot veure al Tívoli fins el dia 26 de juliol. Avui també coneixerem més detalls del Saló del Manga, perquè que es farà el desembre, avui al migdia, de fet, hi ha roda de premsa de presentació. Recordem que és un festival, un esdeveniment que acull cada any moltíssima gent, per tant veurem si hi ha algunes novetats importants per de cara al desembre de l'any vinent, d'aquest any, vaja. I si voleu música, doncs avui Taburete a Barcelona.
11: Yo quiero estar borracho, viviendo mi vida, pero a tu lado, bebiendo tequila de cualquier vaso, rompiendo...
2: No sé si m'agrada o no aquesta cançó.
10: Jo he tingut els mateixos dubtes.
2: És que té un puntet que acaba enganxant.
10: Sí, a veure, jo crec que tu això t'ho posen de boda. Estàs de boda i...
2: Si entra la nòvia o el nòvio amb aquesta cançó,
10: no,
2: m'aixeco i me'n vaig, aviso.
10: Això, a les 3 de la matinada t'ho han de posar.
2: Funciona.
10: Bueno, et pot entrar. En qualsevol cas, si els voleu veure, avui a les 10 de la nit, al Palau de Pedralbes, tot això, un concert que es fa dins el Festival Nits d'Occident.
2: Doncs vinga, ja ho sabeu, avui al Palau de Pedralbes podreu veure en directe a Taburete. I alerta perquè avui toca moure el dial fins al 2015. Les comarques de Ponent estaven en plena campanya turística i el programa Meteoscapades de Catalunya Ràdio, d'aquesta casa, diversos projectes de la zona explicaven com havien triat la boira com a reclam turístic.
12: Com a creadors turístics de la comarca, no? Que també tenim el sector turístic, una casa de turisme rural, se'ns va acudir un dia de que ja cansats de que la gent pues, vegués que la boira era una cosa negativa, donar-li el tomb, no? I vam dir, pues, per què no, si a la muntanya van fer que la neu fos un atractiu turístic, per què no nosaltres podem aconseguir que la boira arribi a ser un dia pues, també un atractiu turístic, no? I estem amb això.
13: Combinar-ho amb bicicleta és factible...
14: Boira i bicicleta, sí, i tant.
13: Sí?
14: Sí, sí.
13: Però, 3, 4 positius a 0 graus, has d'anar molt ben abrigat.
14: Sí, has d'anar abrigat i també amb tela impermeable, eh?
13: Mm-hmm. Però, bueno, per la boira pixanera,
14: per la boira pixanera, clar, sí. Però, bueno, en aquest cas, la caminant és una altra filosofia molt més que s'adapta a tothom, no? Vull dir, no? De fet, veus perfectament per on camines i no hi ha riscos de caure ni res d'això, no?
2: I quan falten pràcticament 16 minuts per arribar a les 6 del matí a Jamaica, falten 16 minuts per les 11 de la nit. I allà hi hem enviat el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
15: Good night, matiners. Avui és 1 de juliol i és el Dia Internacional del Reggae. Aquí a Jamaica, el bressol d'aquest estil de música és un dia de celebració de les seves arrels i d'aquests ritmes que van internacionalitzar l'illa. Música. El Dia Internacional del Reggae es va celebrar per primer cop el 1994. Tenia l'objectiu de mobilitzar les emissores de ràdio jamaicanes perquè fessin programes especials sobre les arrels del reggae. I ara la festa és seguida per tots els seguidors i els rastafaris d'arreu del món. Bam, bam, ayo, ayo, what a... El més conegut és Bob Marley, però moltíssims artistes han marcat la música d'arreu del món des d'aquesta illa del Carib i avui això se celebra. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Jamaica pels matiners de Catalunya Ràdio.
2: Moltes gràcies, Guillem. Hem arribat ja a 6:15 del matí. Estàvem parlant, per cert, amb jo i el Roger. Bon dia de nou.
16: Bon dia.
2: Dani Marc, el que fa entre partit i partit és anar de compres i m'has enviat un missatge dient-me que ha jugat uns 15 minuts en tot el Mundial, o sigui que podem confirmar que Neymar compra més que juga.
16: Sí, no ha estat la seva millor forma física per jugar, sí que per anar a comprar, que requereix de bastant de menys intensitat física. Però bueno, jo sé que ell voldria jugar, si pogués, vull dir, no és una qüestió de...
17: L'ha dit, no?
16: Sí. A mi no, però als mitjans locals sí, i només cal veure l'emoció quan se'l va convocar pel Mundial.
2: O sigui, i per intensitat el que passarà a partir de les 6 amb Frederic Vincent al matí de Catalunya Ràdio.
16: Que no marxem a comprar... Bueno, potser algú va...
2: Un rellotget de plàstic.
16: Algú va buscar el cafè, però avui el Freddy estarà aquí 6 hores a l'estudi clavat per explicar tota l'actualitat. Avui repassarem les declaracions d'ahir del Casan Dic, les declaracions judicials amb la Maica Navarro i també les paraules de Trapero ahir en aquest estudi. Després parlarem dels moviments del PP tant a Andalusia, on és incapaç de pactar amb Vox, com a Catalunya, després de l'article que va enviar, que va escriure Alberto Núñez Feijó intentant seduir els votants catalans amb el Pablo Montesinos, que és un dels periodistes que millor coneix l'actualitat del Partit Popular. I parlarem de platges. Hi ha hagut 6 persones ofegades en aquest inici de temporada, que són bastantes. En parlarem amb un expert en seguretat aquàtica. I després de les platges que tenen bandera negra perquè són poc sostenibles, ho farem des de la platja de les Tres Xemeneies, on hi enviarem la Marta Diana. Després, passejada amb Albert Tom, exacte, no per la platja, sinó pels voltants de la ràdio, com sempre. Secció de telesèries per apuntar recomanacions ara que ve l'estiu amb el Darío Porro. Bueno, ja hi som a l'estiu amb el Darío Porro, però vaja, ara que acabem temporada, comença més i que per tant sempre és bon moment per apuntar recomanacions. I després de la Latin Queen, Maria Oliver, entrevista a partir de les 11 a la caiguda de Lara García.
2: Doncs gens malament, ja ho sabeu, a partir de les 6 engega el Matí de Catalunya Ràdio. 13 minuts, arribem a les 6 del matí. Catalunya expectant perquè ens sorprenguis amb una altra dada sorprenent. Arriba la dada, Maiol.
16: Avui la Sara no pot jugar perquè me l'ha enviat i, per tant, l'ha vist. Per tant, no s'hi val, treu dels auriculars, Canalies, perquè no pot jugar.
2: Val.
16: Però ja que tenim en marxa un Mèxic-Equador, doncs una dada sobre els dos països.

0: Què vam dir? Ui, del Marroc era 1,5 milions, no? Més,
1: no, no era 1,5 milions.
2: No, vam dir... És que no me'n recordo d'ahir.
0: Era més, era més.
1: Un milió i mig de 8 milions de catalans creus que són del Marroc. El Marroc,
2: vinga,
1: és,
2: va,
1: el, Marroc és el país on, en
0: què... Està clar.
1: Amb més nascuts, que són 250,000.
0: Ah.
1: Va, Equador, vinga, va. No és una xifra.
2: 100,000?
0: 30,000, no, 25,000.
2: 50,000.
1: Marta Viana guanya, oh! Perquè són 26.655, 7a posició. I Mèxic?
2: No ho recordo.
0: Mèxic,
2: menys, menys. 15.
0: 19. 10.
2: 12.
1: Lara García, que s'acosta més, perquè Mèxic són 9.202, 35a posició en el rànquing de persones nascudes a l'estranger que viuen a Catalunya. Què passa?
0: Espixa.
2: M'encanta la Sara avui, que no m'ha pogut ajudar,
1: ah,
2: però
1: Sara, no
2: amb, la mirada, apagada. No l'he afinat, Sara. Jo sense tu no funciono en aquesta secció. No sóc el mateix.
1: Bueno, podeu cantar per no plorar el vostre fracàs. Bueno, en aquest cas el teu, perquè la Marta se n'ha acostat en un i la Lara en un altre.
2: Perdó, que em diu la Sara, si només fos en aquesta secció, què faria jo, Sara, sense tu? Què faria? Gràcies, Maiol.
1: A disposar.
2: Per cert, oients dels matiners, ja sabeu que ens queden dos despertadors. Ens agradaria sentir-vos, aquells que al llarg d'aquesta temporada us heu despertat amb els matiners de Catalunya Ràdio. Per tant, si us ve de gust saludar-nos, que a nosaltres ens faria molta il·lusió. 93201-7474. A punt de rebre les trucades dels matiners. Ara mateix.
3: El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
4: El Mundial més llarg de la història a Catalunya Ràdio.
5: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
4: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
3: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
4: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
6: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
4: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
3: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
6: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
4: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
3: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
7: Són els que tenen carta blanca per fer soroll i bromes grolleres.
8: Jo.
7: Moment, Xuriguera, tu vols fer d'aquest, eh?
8: Jo faig el personatge.
7: Bueno,
8: moment. Això no sap greu.
7: La festa comença i és de les bones. Hi ha teca, alcohol, de sobre...
8: Ei, va una altra! No.
7: Xuriguera. Xuriguera, amb la cullera de fusta que pica la cassola. Li has fotut tan fort que has saltat una estrella econòmica més i mates un noi del públic.
3: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
9: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
3: Desperta Catalunya abans que cap altra ràdio.
2: Les 5 i 5 minuts, bon dia.
3: Els matiners, amb Xavi Canalies.
0: A veure si la ve. No. Bueno, sí, això sí.
2: Pues si no et surt.
0: No, jo amb els dos dits sí, molt fort.
2: A veure,
0: jo no
2: puc fer
0: la ràdio.
2: Va, xiula, home, xiula.
0: Tu, Lara? Jo no en sé.
2: Però a veure, un moment, per
0: és
2: favor.
0: És que no en sé, mira.
2: Que no saps xiular.
0: Sempre és un mussol. No. Que ho he intentat molt i que no puc.
2: Això no. No. A veure.
3: Els matiners.
2: Vinga, va, 93207474. Amb només 9 minuts arribem a les 6 del matí. D'aquí uns moments rebem alguns matiners. Avui farem connexió, per cert, amb Nova York. De seguida us expliquem per què.
0: Epa.
2: Abans, per això, repassem alguns sons que ens han deixat persones conegudes com el Joan Pera, que va anar a veure l'Helena García Melero. Oh, i Joan Pera ens encanta. Va explicar un moment, el cert complicat per un costat, però molt emocionant per l'altre, quan parlava de la mort del seu pare.
10: El dia que va morir el meu pare, el dia abans, no estava més o menys malalt, però no estava per morir, el dia abans dic, va, anem a veure el pare, i vaig anar amb els nens, i vaig anar a veure el pare, que hi ha. I el pare...
11: Estava ingressat.
10: No, estava a casa. El marxant em diu, vine. El meu pare era molt ferreny, tenia unes mans de treballar així. Vine. Em dona la mà i em diu, passi el que passi, tu i jo sempre amics,
12: Ai,
0: bonic. Quin comia.
12: Molt bonic.
10: La nit abans. Ai, sí, pare, home, no passa res. I tant que sí, és com sempre. L'endemà al dematí em truquen a les 8. Seria mort. Però el teu esperar les que em van.
0: Ho sabia.
12: Això és molt...
0: És brutal.
10: I la mare també em va passar una cosa semblant. La mare, ja anava amb cadira de rodes, ja era molt gran, i el dissabte i el diumenge l'anàvem a buscar, cada setmana, la pujàvem a casa, i aquell diumenge la mare em va dir... Ai, Joan, que content

0: t'estic d'haver vingut. Que contenta estic. Dic, mama, però si vens cada setmana. Yeah. Sí, però avui estic molt, molt contenta. L'endemà dilluns, jo marxava amb el Paco Morán a fer bolo a Còrdoba i em truquen després de la funció i he mort la mare.
1: Déu-n'hi-do, Joan Pere, explicant aquesta història, que, home, el cert és que és emocionant, trista,
2: però
1: uns bons comiats, el cert és que és així. I alerta perquè Bisbi, David Bisbal, durant el seu concert, també va enviar un missatge potentíssim al poble veneçolà. Va dir això.
3: Ara hay un país, hermano nuestro, que nosotros tenemos que estar aquí tratando de dibujar sonrisas, pero es muy fuerte también que al mismo tiempo una parte del corazón también está con Venezuela en estos instantes de máximo dolor. Sé que hay muchísimos puntos de información de cómo mandar ayuda a los niños, a la gente que más lo necesita, y yo creo que todo el mundo está colaborando y eso me encanta. Pero no se me ocurre otra idea también que, aparte de mandarle un mensaje, dedicarle esta canción, que digo, todo el concierto entero, con toda la ayuda que están recibiendo de muchísimos países también, pues ánimo. Os queremos mucho, Venezuela, y vamos a seguir ayudando siempre. Vámonos para arriba, mi gente.
1: Bon missatge de David Bisbal, artista estimadíssim també a Venezuela per les seves gires per l'Amèrica Llatina. 9-3-2-0-7-4-7-4, vam parlar amb ell fa alguns mesos ja, és periodista, està treballant als Estats Units, el vull saludar aquest matí per saber com li va la vida. Jan Téllez, molt bon dia.
4: Hola, què tal? Bon dia per vosaltres i bona nit per nosaltres.
1: Quina hora tenim ara mateix a Nova York?
4: Doncs mira, doncs les 11 i pico.
1: Vas a dormir molt tard tu, Jan, o no?
4: Doncs sí, he de dir que jo no sóc exemple de res, perquè malauradament em quedo sempre fins tard entre una cosa o altra, i em costa molt matinar.
1: A quina hora te'n vas a dormir, més o menys?
4: Doncs mira, jo normalment cap a les 12:30 o inclús fins a la 1.
1: I dormim 8-9 horetes?
4: Em costa. Normalment començo d'entrar a l'oficina a les 9 i llavors una mica menys de 8 hores sempre dormo, 7:30.
1: Estava pensant, Jan, que els que hem anat a Nova York, i depèn de quina zona et quedis a dormir de la ciutat, conciliar la son a la ciutat costa a vegades.
4: Sí, és tot un repte. El que passa és que, bé, jo tinc la sort de treballar a Midtown, al centre, al ple centre de Nova York, i visc a 10 minuts caminant, o sigui, d'això no em queixo. Uf. I intento sempre, doncs, aprofitar al màxim cada minut de son.
1: Quan fa ara que hi ets, Jan, a Nova York?
4: Doncs ara ja fa 8 mesos.
1: I t'hi quedaràs fins quan?
4: Un mes més, només.
1: Només un mes més, eh?
4: Sí.
2: I et fa pena o què, tornar?
4: Sí, em sap bastant greu. Però bé, tot té les seves coses bones i les dolentes, eh? Perquè del menjar ja estic una mica fart. Tinc ganes de tornar al Mediterrani.
1: El cafè encara ho deu servir alguna cadena de cafès bons, no entenc?
4: Sí, hi ha aquestes cafeteries d'especialitat que ja comencem a tenir també nosaltres a Catalunya.
2: Caríssimes.
4: Però els cafès del dia a dia no valen massa la pena.
1: Jan, com definiries o amb què et quedes d'aquests 9 mesos a Nova York?
4: Doncs mira, doncs si tu hagués de definir amb una expressió, diria que és de pel·lícula. O inclús diria que és més que de pel·lícula.
1: Perquè no és el mateix anar-hi de vacances, que sempre et quedes amb ganes de tornar-hi, que viure-hi, eh? És a dir, que entenc que no t'has cansat de la ciutat al llarg d'aquests 9 mesos.
4: No, gens. Jo visc a Manhattan i és que me l'he volgut caminar tota i no te l'acabes. La illa de Manhattan, doncs imagina els altres districtes. És increïble, perquè quan et venen a visitar sempre portes a la gent als mateixos llocs, a Times Square, a l'Estàtua de la Llibertat, que és molt xulo, però és molt turístic. I hi ha mil i un barris més xulíssims que són com el que veiem a les pel·lícules, però que si vinguéssim de turistes no vindríem.
1: Tens pensat tornar-hi d'aquí uns anys, d'aquí un temps, o no?
4: Sí, suposo, però suposo que hi ha com un turista més i no com a un New Yorker més. Ara ja no.
1: Ara s'acaba la bona aventura, Jan.
4: Sí.
1: Quina nota li poses? Un 10, no entenc?
4: Doncs sí, no ens anem a enganyar.
1: No ens enganyis, o sigui, no ens enganyis.
4: Tot el que diuen a les pel·lícules és així d'increïble.
1: He de dir que ens tens a tots tres amb una enveja.
2: Ai, sí, molta enveja.
1: 8-9 mesos a Nova York, ens els hi passaríem, eh?
2: Ja et canviaríem el lloc,
1: sí. Good morning, faríem good morning a Catalunya, des de Nova York.
2: Sí.
1: Això ho podríem fer.
4: Sí, sí. I he estat en uns mesos del fred més polar dels últims 20-30 anys.
1: Clar, i tant.
4: I ara demà comencem una onada de calor sense precedents, que ja ens han dit.
1: Escolta,
4: estarem a 38 graus aquí. Però
1: 38, eh? Una obra sota Central Park llegint un bon llibre, això t'ho cura tot.
4: Sí, sí, s'han d'anar els punts aquests d'ombra, perquè si no és insostenible.
1: Jan, d'aquí un mes t'esperem a casa. Felicitats per aquesta aventura. I good morning, New York.
4: Bon dia, Catalunya. Moltes gràcies.
1: Que vagi bé, Jan. Adéu.
4: Adéu.

0: Per cert, Marta Viana, Lara García, moltíssimes gràcies, noies, i tornem demà.
1: Fins demà.
0: Tomàs Molina, què? Com tenim la calor, per favor?
2: Avui és més normal. Avui i demà seran els dos dies més normals.
0: Hòstia, doncs déu-n'hi-do, perquè avui també he dormit amb una calorada, Tomàs.
2: Ai, no, jo he dormit bé, eh?
0: Sí, has dormit
2: sí,
0: millor.
2: Sí, amb el ventilador he dormit bé. Oh. La lona sempre s'està bé.
0: Sí, sí, sí. Però això, de moment, ens esperen aquests dos dies amb una petita treva, entenc?
2: Sí, avui ho tornen els ruixats a partir de migdia, hi haurà algun ruixat a algun punt de les comarques de Girona, i a la tarda vespre, un altre cop, els ruixats reparteixeran en aquesta zona. Però la resta, bàsicament sol, i els propers dies també sol, i temperatura que es manté fins divendres, i després el cap de setmana, la setmana ve, tornen a pujar les temperatures.
0: Haurem d'estar pendents d'aquesta pujada de les temperatures. Gràcies, Tomàs, una abraçada.
2: Bon dia.
0: Que vagi molt bé, bon dimecres. Frederic Vincent, bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Tu com dorms habitualment?
3: Què vol dir com dormo?
0: Bé, malament aquests dies?
3: Raonablement bé. Poc. No sé si va per el número d'hores o la qualitat de les hores.
0: Bé, t'anava a dir que eren dos despertadors. No,
3: això davant meu, sisplau, estalvieu-vos-ho.
0: Engega el matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent. Nosaltres hi tornem demà a partir de les 5 del matí. Que tingueu bon dimecres matiners.
4: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Ai, cap.

0: però...
1: Els experts, amb Roger Saró.
2: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
1: Sergi Vives.
3: Aprofitaré l'actuació que s'esdevé.
1: Laia Vidal.
4: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
1: Sergi Ruiz.
5: M'agrada la rumba.
1: Laura Grau.
6: Ni descanses ni està ben pagat.
1: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.
7: Vine'm a buscar, sisplau. Vine'm a buscar, vine'm a buscar.

0: Així sona Els Experts.
1: Jo sabeu que vaig sortir al programa Moltes Gràcies de TV3 explicant un acudit. Anaven escola per escola, doncs, buscant els acudits que explicaven els nens.
2: Quin I te'n recordes el teu?
1: Crec que era, mama, a la classe em diuen tafaner. I diu, calla, que estic reunida. Diu, ai, a veure què diuen.
2: Uau!
3: Mare de Déu, tu.
1: I hi ha aquell altre que diu, nen, digue'm una frase que hi hagi una onomatopeia. Diu, doncs mira, estava pel carrer, vaig creuar, vaig veure un camió que venia, dic, oh no, onomatopeia.
4: Una puta mella!
0: Els Experts. Cada matí de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Ara us volia parlar una mica del que ha passat a Europa o del que està passant, perquè si ve aquí ens ve de nou, perquè ens ve de nou, però sempre diem, sempre n'ha fet de calor i estem una mica més preparats, doncs en alguns països europeus els estan passant realment canutes perquè tenen infraestructures molt menys preparades, molts menys refugis climàtics, i això vol dir naturalment més impacte negatiu i, com sempre, doncs pels més vulnerables. Volia fixar-me un moment el que passa a França. Les escoles a França no acaben fins a mitjan juliol. I aquests últims dies, la temperatura mitjana de París ha superat la de Madrid, per volta als 40 graus. Clar, a França, només el 25% de les llars tenen aire condicionat. Penseu que a l'estat espanyol són el 60%. És a dir, mireu la diferència. El transport públic moltes vegades tampoc no compta amb aire condicionat, tampoc algunes infraestructures, no cal dir que les escoles, si aquí no en tenen, allà menys. I, per tant, els francesos doncs estan en peu de guerra i, per exemple, la comunitat educativa doncs també, i reclamen fins i tot mobilitat del calendari escolar, no? És a dir, si cada cop s'assembla més les temperatures del sud d'Europa, potser hem de moure el calendari. Aquí que fa anys dèiem, oh, els catalans tenim totes les vacances juntes a l'estiu, doncs potser era per raons climàtiques i cada cop ho han de ser més. I a França potser hauran de començar també a fer les vacances escolars com nosaltres, perquè realment fer classe amb aquestes condicions doncs és impossible. Penseu també que han acabat tancant directament aquestes escoles per risc per les criatures i pels treballadors. També han acabat enviant 30.000 aparells d'aire condicionat als hospitals així a última hora, i podeu veure per les xarxes molta gent que està posant mantes tèrmiques a les finestres dels edificis, que sabeu que el que fan és mirar d'intentar que no penetri l'escalfor.
5: Mira, informació sobre França. L'Emmanuel, la nostra oient francesa, diu, les competicions de rem es feien abans de l'estiu i ara no, a França es fan a l'hivern. Sí, així de senzill.
2: Directament, veus?
5: I diu que a França, el seu país, fins i tot ha trobat algun hospital que a l'estiu no tenen aire condicionat.
2: Exacte, doncs aquest, això és justament el que dèiem, eh? No és l'únic lloc on ha passat això. A Alemanya, de fet, segur que ho heu vist a les xarxes, l'última notícia ha saltat a dues ciutats d'aquest país, Nuremberg i Leipzig, on s'han arribat a desfer les vies del tramvia. Si mireu les fotografies per internet, són espectaculars. Justament això, a causa de les altes temperatures, doncs el segellador de les juntes es va estovar i va topar amb les agulles, amb els rails, i per tant, podeu veure la fotografia, que és molt gràfic, es veu com vessa la via directament desfeta. A més, en dos punts als afores de Berlín, també l'autopista va rebentar per la calor i la van haver de tancar. He de dir que són coses que, si aïllades, semblarien capítols de Black Mirror, però tot junt, encara més, podríem fer una temporada sencera. És bastant dramàtic, però potser és la millor manera que ens n'adonem que hi ha coses que les hem de començar a canviar ipso facto.

0: Obert. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: Anem a fer una mica de recopilatori dels meus descobriments de l'any.
2: Vinga.
1: I sobretot gent que podreu veure durant aquest estiu en diversos llocs dels Països Catalans. Marracó.

0: Aquests ja els vaig portar fa prou mesos, però us els recordo ara, perquè es diuen Negre, són mallorquins, i tinc moltes ganes que comencin la gira, perquè vull veure'ls ja. Vull que vinguin aquí,
1: els
0: ja.
1: Els tindrem aquí al Principat, també?
0: Crec que sí, és que ara no recordo ben bé la data ni el lloc. Però recordo comentar-los com una boja en un post d'Instagram dient per fer! Vull dir que s'ha de tenir controlat.
1: Monocomies, no? Altres monocomies des de que punxem més.
0: Exacte. Doncs això, aquests apunteu-vos-els i aneu-los a veure tan aviat com, com pugueu. Per què? Perquè s'ha de fer països catalans, hòstia.
1: Totalment.
0: Ens estem perdent una mica amb nosaltres mateixos, que està molt bé que a Catalunya que hem tingut una mena de revifalla musical on ja han sortit moltes més propostes, però no ens oblidem de la nostra gent del País Valencià, que també està a tope, i la gent de les Balears. Sortir de Barcelona també sempre és interessant.
2: Està bé, està bé.
0: Jo crec que ja comencem a conèixer-les força, però espero que hagueu pogut anar a algun concert de Remei de Calafresca.

0: el tipus de grup que incomoda, eh? Que tu estàs allà i dius... No sé exactament què està passant, però no ho he vist mai.
1: Jo els he vist en directe i és veritat que impacta.
0: Impacta, però està molt bé.
1: Sí, sí, sí, està molt bé.
0: Si s'ha de sortir de la zona de confort.
1: Totalment, totalment.
0: Hòstia, has d'estar... O sigui, la gràcia de l'art és que et tregui de les teves caselles.
1: Totalment, totalment.
2: I això ho aconsegueixen les Remeda que la
0: passeix. Totalment. Qui també treu molt de polleguera la gent, últimament sobretot, Fades.

0: porten 10 concerts de gira, 3 dels quals van rebre alguna mena d'agressió. Esperem que no torni a passar.
1: No, no, està sent absolutament lamentable, perquè es veu que hi ha gent que no en té prou amb la cutrada de dir quina merda, no els conec, que a més són unes rates infectes que els han d'anar a tirar i a cridar coses perquè ningú altre els pugui gaudir. I no és per la música que fan, que quedi molt clar. És perquè són unes maricones perfectes que no tenen por de trencar esquemes. I això, clar, a ells els fa tremolar de perdre els seus privilegis. En sèrio, o sigui, nois, també hi ha un, o sigui, hi ha un punt de que també hem d'anar a aquests concerts a defensar que existeixi la diversitat musical.
0: Totalment.
1: I la diversitat en general en la vida, de cossos, de formes, de sexualitats i d'expressions diverses. O sigui, és que no només és un tema de descobriments musicals, sinó també de defensar aquesta diversitat que hi ha de ser.
2: Sí.
1: Un altre que està a tope, però molt a tope últimament, en Kelly Isaiah. No,

0: nostres artistes prodigi de les Terres de Ponent?
1: És que el Kelly, clar, va despuntar amb Coers. Després va una
0: Quina
1: mica...
0: Coers, és que pell de gallina, jo me'n vaig, Coers, i se'm
1: brutal. Després va triomfar amb la Voz. Vull dir, sí, ha anat venint, anant, venint,
0: anant. És un artista de pedra picada.
1: És un artista
0: amb
1: una
0: beguarda. Però ara tenim de tornada, sobretot amb la nostra llengua, amb el català. El març va treure un àlbum que es diu Daro, fantàstic, i està fotent-li molta canya a xarxes socials. A mi no em para de sortir.
2: Ah, mira,
0: el tio
2: veus?
0: Està molt,
2: molt
0: reivindicatiu.
1: A veure, a veure.
0: I molt content, o sigui, que escoltem-lo més. I després, bueno, la nostra obsessió del mes en aquesta ciutat és Balma.

0: m'encanta el romanticisme més romàntic, és el més obscurantista, com el de Max la Gavina.
1: Sí, aquí amb Gavina MP3, però escolteu-los també en solitari, perquè petaran molt fort. Jo no vull dir res. Ja fa molt temps, però que roda Balma, avui també ens passa aquesta cosa de que el dia que ens arriba a la nostra vida un grup que està força bé, diem, ai, aquest grup emergent, bueno, emergent de què? O sigui, a Catalunya tothom és emergent fins que no toca el Canet Rock, o què?
2: Exacte.
1: No, o sigui, hi ha gent que roda moltíssim, passa que, com que som uns ignorants i com que no anem a fitxar a les festes i als festivals, a primera hora ens perdem tota aquesta qualitat. Una gent que em veu descobrir vosaltres. Sodi.

0: Banda tarragonina, si no m'equivoco.
1: Sí.
0: Que demostra, com tota aquesta fornada nova de la publicitat d'Herbi Junior, que torna el rock, que torna les guitarres. Jo soc feliç,
1: si
0: soc molt feliç.
1: Fa dies que estan tornant, eh?
0: I també gent que no és que tornin, és que sempre hi han sigut, però no els hem fet tant de cas, potser en moments concrets de la història, que són la gent de l'Esca, la gent que fa música més... No sé quin gènere és aquest. Quin gènere és Fetus, Roger?
2: Pues una mica de punk, una mica de rock.
3: Rock,
2: també,
3: rock, no? Rock, no?
2: Sí, però sí. Barrejat, clar, amb la lletra...
3: I folk, i folk, també.
2: Sí, es barreja amb les lletres tradicionals, amb els...
3: Sí.
2: Com es diu el gènere aquell del romanso?
3: Sí, exacte.
2: El Jaume Arnella, què fa, el cantautor?
3: Sí, cançó folk, popular, no? folk.
0: Punk rock, folk...
1: Sí, folk rock.
0: Fetus i les Testarudes. Folk rock.

0: ràdio, viu files de pobre ben servir.
1: Clar, és que és un altre problema que tenim, que si no sones la ràdio comercial sembla que no existeixes. Val a dir que en aquesta casa això ho fem prou bé.
2: Aquí ens hem anat punxant, fetus. Ningú pot dir que no punxem fetus.
1: No, Pericat passa tot fa cop. Tu et graves un pet en una nota de veu en català i sones a ICAT, probablement.
3: Si ho fas una mica bé, si ho fas una mica bé.
2: Ah, sí.
1: Bueno, i si no també. I per últim us porto un talent jove, un talent pop, el que potser no teniu tan controlat perquè ella és la reina de TikTok, que és la Maig.
2: Sí.
4: Pensar-te plana com quan érem junts, que et vulgui fer vestir al teu llit i tu els teus costats a dormir. Jo em trobo faltant.
2: Que també ha anat sonant aquí als experts aquesta Vull perquè no puc, l'hem anat punxant, també, aquesta cançó de la Maig.
3: Mira, ahir, que consti, vam explicar interioritat, Sergi, et vaig enviar i vaig dir, Sergi, no estàs posant mai Per si tornes de la Maig i la Jules? I dic, aquesta és xula i no la punxes mai.
1: Home, Sergi.
3: WhatsApp que et vaig fer ahir la tarda.
2: Escolta, vols sentir la Jules? M'estàs dient que vols sentir la Jules?
3: Sí.
2: Doncs mira, sentirem el més nou de la Jules.
1: Espera, un moment. No em deixes acabar la secció?
2: Sí,
1: que
2: ja no tenies més cançons. Dic, mira, aquesta dona ja ha acabat.
5: A part, la Maig la veuràs al Vida, perquè és dijous i, com bé dius, és a primera hora, 5:45 de la tarda.
1: La veuré al Vida, clar que sí.
2: Molt bé.
1: Clar, els que som dealers de música nova i els altres, els il·luminem el camí, a mi sempre m'acaben dient, això és perquè vius a Barcelona. Mira. Final ens haurem d'emprenyar. Aquest any aquí a la ciutat només fitxo el Cruïlla. La resta estic de tour mundial, com cada estiu, a Vilanova, Barberà de la Conca, al Pallars. També mola molt el Cant i la Font al Lluçanès.
3: Ostres, sí.
1: El Festival de la Porta Ferrada. No fotem, no fotem, Barcelona. I sabeu on van a fer business tota aquesta gent que programen tan bé? El Mercat de Música Viva de Vic, que sí, van com a, o sigui, que hi pots anar com a professional, però també hi pots anar com a públic, per tant...
2: A gaudir-lo, i tant.
3: Molt xulo, molt gaudible.
1: No hi ha excusa per no tenir una biblioteca musical de més de 3 grups, per favor. Us hauria de fer vergonya.
3: L'estiu és el moment de conèixer tots aquests grups, no?
1: Totalment, i sobretot en la nostra llengua.

0: quan tu...
1: Els experts, temporada 14. Escolta la ràdio i esmorza.
2: Xarxes socials, que sí, tenen moltes coses bones, però també són el millor escut rere el qual es camuflen perfils de persones molt tòxiques que les fan servir per difondre discursos d'odi o directament insultar, que és una cosa cada cop més habitual.
3: Què m'estàs dient?
2: Per què es converteix en una màscara que treu la pitjor versió de cadascú? Laia, avui, a tema insults, ja que entre ahir i avui ha sigut el personatge del programa que ha dit més paraulotes,
4: t'ha tocat aquest tema.
5: No, és que, a veure, tu dius insults, però també difamacions, notícies falses, amenaces... En definitiva, també molts judicis de valor sense cap argumentació. La sensació una mica és que a Twitter, perquè sí, una mica seria la xarxa paradigmàtica, tot s'hi val. Tant perfils anònims com, tot i que una mica menys, persones amb noms i cognoms que no tenen el mateix comportament quan parlen amb algú altre cara a cara. Doncs mireu, alguns experts parlen de l'efecte de la desinhibició en línia, que és un concepte que ha conceptualitzat John Sular, i aquesta teoria sosté que en determinats contextos digitals, l'usuari descarrega tota la seva agressivitat sense mesurar les conseqüències dels seus actes. Això per què? Doncs perquè hi ha molts factors barrejats, com l'anonimat, la asincronia, que és a dir, que tu no t'ho llegeixen exactament quan tu ho escrius, també la invisibilitat, això que diem, que ningú no sap qui ets.
2: Ah, perdona, que m'ha encantat això, però no ho he entès. L'asincronia, a què es refereix?
5: Que tu escrius en un moment, pot ser que ho llegeixi un altre en un altre moment, reaccioni en un altre moment, i allò ja, que t'ha quedat tan lluny a tu de quan ho has escrit, que no és una conversa a temps real.
2: O sigui,
5: real.
2: Que no, et falta context, també, vols dir?
5: Sí, no, i que és una qüestió de... No, hi ha massa temps entre mi, i per tant,
3: tu
5: deixes anar...
3: Ja t'has relaxat molt.
5: Clar, tu deixes anar i te'n vas, i allà no hi ha una resposta ràpida, saps? Ningú no et para els peus. Tu vas fent, saps? Fas un fil de Twitter i allò ningú no...
2: No és un debat.
5: No, exacte.
2: Tampoc que els debats siguin molt útils, però això ja és una cosa per una altra
5: via. Home, però és diferent.
2: Sí, això és pitjor, és pitjor.
5: Mireu, té a veure amb la percepció d'una menor responsabilitat sobre els propis actes. Us ho explico. És a dir, si ningú no sap qui sóc, no hauré d'assumir les conseqüències d'haver-ho dit. És a dir, si l'altre no em coneix, no hauré de veure quines conseqüències té per ell el meu comentari, com li dol, quin mal li fa. És molt més difícil sentir empatia per una persona que no tenim a davant. Si fos el meu veí de l'escala, doncs potser me'l trobaria cada dia i em sabria greu el que li vaig dir ahir, però aquest no me'l trobaré mai més i, per tant, no m'importa. També el fet de no conèixer, com us dic, a qui s'està insultant, el fa menys real, el deshumanitza. L'agressor, perquè sí, podem dir-li així, agressor, pot arribar a fingir que no existeix l'altra persona, o que si ho fa és en una realitat tan llunyana que no té res a veure amb ell i que, per tant, doncs no passa res. I si a sobre hi traiem els matisos comunicatius respecte a una conversa cara a cara, és a dir, el to de veu ens dona moltes vegades doncs una proximitat amb l'interlocutor o l'expressió facial, però aquí no hi és tot això. I, per tant, em resulta molt més senzill empatia zero. A mi m'ha recordat, quan llegíem documental per fer aquest tema, sabeu quan els colons parlaven dels pobles originaris americans com a persones infrahumanes, o quan els nazis parlaven dels jueus que els deshumanitzaven?
3: Exacte,
5: per distanciar-los d'ells mateixos. Doncs té una mica a veure amb això del discurs de l'alteritat, el nosaltres versus ells. Aquest que estic insultant a xarxes potser gairebé ni existeix, no?
3: Clar.
5: Aquesta idea de desdibuixar l'altre s'hi suma la del propi anonimat que dèiem. Jo deixo això i me n'oblido, me'n vaig, perquè ja me n'he oblidat de que ho he escrit. No hi ha traçabilitat, ningú no pot venir-me a buscar per això, això no consta al meu expedient, i per tant no he de carregar amb l'autoria d'això que he fet enlloc. És impossible que em perjudiqui. I si els mecanismes psicològics que hem anat descrivint doncs són potents per explicar aquests comportaments, sumeu-hi els arguments tecnològics. El disseny algorítmic incentiva aquesta desinhibició, perquè què fa és premiar amb més visibilitat allò que és visceral, la intensitat emocional, quan està tot molt polaritzat, el conflicte, quan una persona està molt indignada, això ho tira cap amunt, d'acord? Per tant, aquests continguts amb un alt nivell de toxicitat es maximitzen. I, per tant, mireu, hi ha un estudi que va dir que va mirar uns comptes de nous usuaris de TikTok i va demostrar que en només 5 dies l'algoritme multiplicava per 4 la quantitat de contingut tòxic. És a dir, allò que és tòxic, allò que és radical, allò que és misògin,
3: imagina,
5: se'n va cap amunt i et surt a la secció per tu amb molta més facilitat que un altre contingut.

0: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: És l'hora del compte, anem a xarxes i ens hem de fer fans de quin compte?
2: Doncs mira, de fet és una aplicació que es diu Rutes, de fet sabeu que és l'any de l'arquitectura a Catalunya, perquè hi ha moltíssimes activitats impulsades doncs, per això, per destacar aquesta art, i la Rutes es diu, és la nova app per descobrir l'arquitectura catalana des del peu de carrer, ho han fet els del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, i és una aplicació que proposa 150 itineraris arquitectònics que, a més a més, des del mòbil tu pots dissenyar la teva pròpia ruta bastant a mida, diguéssim, li diuen Arquimatch, i a partir d'aquí tu pots anar fent-te el teu propi recorregut. Hi ha, de fet, 150 itineraris temàtics que vinculen doncs, l'arquitectura, això t'agradarà, Roger, amb el cinema, amb la literatura, amb la història, i, per exemple, et pots fer aquests itineraris a la carta que dèiem. És xulo perquè pots anar descobrint moltes coses diferents que potser tu no ets conscient. Allò que quan fas una visita guiada, que dius que si no m'ho expliquen no li sé veure el què, no? Per exemple, en un museu o on sigui. Doncs amb l'arquitectura trobo que passa igual. De fet, podeu entrar-hi, a part de l'aplicació al mòbil, podeu veure a la web, hi ha un mapa de Catalunya, i a part de moltes altres coses, eh? Però al mapa hi podeu trobar totes les obres arquitectòniques premiades, catalogades, també aquelles desaparegudes, de fet, per curiositat...
1: Jo vaig fer una ruta dels bars modernistes de Barcelona, que
2: molt
1: ja
2: bé.
1: Han destrossat. Llavors ens paràvem en un McDonald's i ens ensenyaven, veieu? Ho han trencat tot, excepte aquest petit element. O anàvem a un Mango, on venen roba, veieu? Això era un establiment, una farmàcia modernista, mireu com era, ho han trencat tot.
3: I deixava una pintada, sí, posteriorment,
1: excepte,
3: no?
1: Això ja era quan... fes el donatiu al guia i ara ets lliure per fer el que vulguessis. T'apuntaries, Laia, per molt malastruga que sigui aquesta ruta.
2: No, m'encantaria. De fet, m'agrada també la idea aquesta de les obres desaparegudes. He començat pel meu poble, he començat a mirar tot el que hi havia, però també després he vingut aquí, a la zona on estem nosaltres, a la redacció d'ICAT, al costat de la plaça Francesc Macià, i me n'he adonat que just aquí, ben bé aquí on som nosaltres, hi havia hagut un casino i també hi havia hagut un... Espera que el clico.
3: Un casino a l'antiga, entenc, no?
2: Exacte.
3: No, no un casino com el de Lloret, per exemple.
2: No, un casino... No, exacte. Bueno, i petitó, perquè, clar, dins d'aquests edificis de pisos, però sí que és veritat que és una obra desapareguda, pertanyia al grup Patxà, és a dir, en aquesta zona, no?, zona alta de Barcelona i tal, i hi havia, doncs, una obra important des del punt de vista arquitectònic, que és desapareguda, però que va arribar a guanyar un premi FAD d'arquitectura, per tant, vull dir que... I és xulo perquè, doncs, en pots veure alguna fotografia. També hi ha altres coses que jo no havia... Per exemple, una botiga d'aquí al carrer Pau Casals, que és una botiga que jo hi he passat 46 vegades per davant, i, en canvi, quan t'he de dir que tampoc no hi havia entrat mai perquè segurament no està a l'abast de la meva butxaca, però quan hi entres, te n'adones que és una obra dels anys 70 que, per l'època, és molt innovador des del punt de vista arquitectònic. Hi ha fotografies de dins que realment et porta aquesta estètica arquitectònica dels anys 70, no? Que jo no hi entenc gens, però la veritat és que sembla superinteressant en fotografies de Francesc Català Roca, vull dir que són obres documentadíssimes que les tenim, això, literalment al costat de casa, o en aquest cas al costat del lloc de feina, i probablement mai no hi havíem parat atenció. Si voleu veure la web directament és arquitecturacatalana.cat, i si voleu descarregar-vos aquesta aplicació pel mòbil per fer les vostres pròpies rutes, doncs és senzillament Ruta.
0: Així sona Els Experts.
1: Garry és la història de l'adolescent Carrie White, estudiant d'últim curs de l'Insti, i Laia, ja saps què passa als Estats Units, l'últim curs d'Insti, què s'ha de fer?
2: Folla. Perdó.
1: Laia.
2: Ho diuen les sèries d'institut?
1: No pensava que eres així.
2: Ho diuen les sèries d'institut?
1: Em referia a buscar parella pel ball. De l'últim curs d'Insti, què s'ha de fer?
4: Folla.
0: Yeah. Els Experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: al combat de cançons. Combat de cançons que parlin sobre les xarxes socials, aquest món virtual en el que les persones es connecten per interactuar, compartir informació, trobar una mica de jogo. Un combat que avui farem amb els combatents que els pertoca avui, el Sergi i la Laia. Què tal? Esteu a punt?
1: Sí, superpunt.
0: Arrenca.
1: Doncs vinga, atenció, perquè comencem forts, i en aquest país anar forts només vol dir una cosa. Oques grasses.

0: veure, recordeu, eh? Aquesta cançó ja comença a tenir uns anyets, però és molt oportú, trobo, posar els osonencs, perquè si una cosa són els oques grasses, és bastant conseqüència. Sabeu que tenen, i de fet podríem dir que han tingut gairebé des dels inicis, un perfil més que baix a les xarxes.
1: Bueno, l'han tingut a tot arreu, el perfil baix.
0: Sí, d'acord, però també
1: a les
0: xarxes.
1: Entrevistes,
0: no
1: tot
0: tant
1: arreu.
0: Com a xarxes.
1: Home,
0: jo trobo que ara al final sí, però al principi,
1: no,
0: que entrevistes encara hi anaven més, i en canvi a xarxes, bastant desapareguts. Han viscut una mica sense ser esclaus de tot això. I a veure, això té molt mèrit, tenint en compte que per un grup de música, una mica, si no ets a les xarxes, no existeixes. Trobo que és de rebut doncs, retre'ls aquest homenatge, perquè ho han fet molt bé, han sabut ser conseqüents i creure amb els seus principis. I mireu, 4 Sant Jordis amb un post cada 27 setmanes. Vull
1: dir
0: que,
1: Sant Jordis? Què vols dir 4 Sant Jordis?
0: Vull dir que...
1: Estadi Olímpic.
0: Estadi Olímpic, això, veus?
1: No, que és bastant més, eh?
0: Sí, perdó. És que ara hi ha tants concerts que m'he embolicat.
1: Sí. Ja comences amb una errada, és això?
0: No, Estadis Olímpics, però em vaig entretenir a mirar cada quan
1: Laia,
0: fan els posts.
1: No siguis nerviosa, ja sé que portes molts dies sense guanyar.
0: Estic
1: jo començo amb el Sant Zeni i la seva cançó Per l'Avor.

0: cançó que ens convida a llançar el mòbil ben lluny, farts d'utilitzar-lo per rebre trucades de merda o per navegar veient vídeos inútils en forma de reels dels que ja no saps com sortir-ne. Ja veus que començo fort, Laia, més fort que tu, perquè aquesta cançó de més likes serà que no s'ha punxat, eh?
1: A veure, mira, com que m'he cansat de perdre, avui només hits, no farem experiments,
0: sí?
1: Perquè què me'n dieu si us porto la cançó amb què es van fer famosos ni més ni menys que els Tiets?

0: Mireu, aquesta cançó, per qui acabi de néixer mateix, és Recursos Humans, tot i que tothom la coneix com a Tinc una casa,
1: tant,
0: eh? De fet,
1: tant,
0: és que clar, van ser que es van fer famosos, ja era fa dies, el 2019. En aquell moment encara no estava tan instaurat, això va lligar a través de les xarxes socials, i era aquesta frase de jo també he fet servir l'excusa que no m'anava a l'Insta perquè em passessis el WhatsApp, i en aquell moment doncs, que em va fer bastanta gràcia, trobo. Si ho diguessis ara, doncs potser no seria el mateix. Per cert, si voleu sentir els tiets en directe, aquest dijous passen pel Pausa de l'Albert Miralles, per tant, els tindreu per sentir-nos en directe.
1: Ara, atenció, perquè tiro una cançó amb el nom d'una plataforma. Don't stop.

0: Saps com es diu aquesta cançó, Laia?
1: No.
0: Es diu TikTok.
1: Ah?
0: És el TikTok de la queixa. És una cançó de l'any 2010 amb la que va debutar aquesta cantant californiana. El més paradigmàtic és que TikTok es va llançar l'any 2017. Per tant, la queixa era una visionària.
1: Ja
0: la va crear i després es va fer la plataforma. El colpo de tot plegat és que després a la plataforma la cançó doncs va ser de les més utilitzades pels vídeos, eh? Perquè el nom a vegades fa la cosa, Laia, tu ho entens o no?
1: És dificilet, eh? Mira, anem venir cap aquí perquè no té ni dos anys aquest DMs de la Uineta.

0: tan, tan.
1: No em digueu que no mola.
2: És una cançó molt estranya perquè és cançó que sembla amb aquestes campanes que parli de Nadal. Sí. La va utilitzar 3CAT per cançó sí. de l'estiu.
1: Per tant, per tot l'any, què
2: sí.
1: sembla?
2: Sí, sí, això sí.
1: A veure, ja parlava d'això dels demes, també de lligar per les xarxes, però una cosa ja més establerta, perquè ja us dic, no té ni 2 anys aquesta cançó de la Uineta.
2: Laia, saps on t'envio jo ara?
1: On m'envies?
2: Mira, t'ho diuen els catarres.

0: sentir.
1: Aquesta cançó es diu Aprendre pel cul. Parla de desconnectar d'aquella parella que t'ha deixat, però aquí segueixes la pista a través de les fotos que penja dels seus superplans estiuencs. No ho feu, això.
2: No ho feu, no ho feu.
1: Si és una ex o un ex, deixeu-lo allà, on sigui. Sí, home, no cal seguir-lo.
2: No us farà bé, tampoc.
1: Laia, no ho facis, això, seguir
2: no,
1: ex.
2: No ho faig.
1: No li tiris fueguitos, tampoc.
2: Només per tu, els fueguitos, estàs rics.
1: Gràcies.
2: Mira, doncs jo volia acabar amb un megahit. Digue-li megahit, digue-li cançó infravalorada d'un grup ja malauradament desaparegut. Escolteu. Oh.

0: És que estem fent un esmorzaret, no un fotocall. És la millor frase que s'ha fet de la música que parla de xarxes socials.
1: Home,
0: és que
1: tants absolutament.
0: Tants grups que tornen sense que ningú no els hagi demanat i els jovens que tant els trobem a faltar, no hi ha manera que s'hi tornin a posar. A veure, aquesta cançó es diu It Girl Meua, és boníssima. És que no em facis més fotos cuinant l'arròs, què importa això als teus seguidors?
1: Laia, els joves s'han fet vells.
0: No jo és acabo... veritat, que tornin els joves, sisplau.
1: Jo acabo amb un homenatge a aquesta xarxa social que ja la gent deixa de fer servir, però que encara ens estimem una mica. No

0: no te metes a mi Facebook, segurament aquella primera plataforma de la xarxa a la que ens vam enganxar tots i de la que recordo aquesta meravellosa cançó d'un argentí que es deia Este Man,
1: que a l'any
0: 2012 ens va regalar aquest tema anomenat No te metes a mi Facebook, era mel pura.
1: Mel, mel és la paraula exacta.

0: Així sona els experts.
1: Tenim
2: vergonya.
1: Tenim el Conan. No pots ser que no ho veurà i parirà. Tota matèrica, mutec i multigarauà. Corinari d'ares, iriu a burada.

0: Cruel.
1: Vale.
2: Els experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
3: El planeta en pau.
4: Vaig tenir més curta d'estany com un anunci d'estrella.
1: Primer de tot, el Festival Vida de Vilanova i la Geltrú. Ja sabeu que el Vida comença tot just aquest dijous a la Masia d'en Cabanyes i s'allargarà doncs fins dissabte, i els que actuaran el dia inaugural són aquests artistes que sentim de fons, Triquell i Fades. Dijous també hi haurà la Maig, que de fet serà l'encarregada d'encetar el festival. També hi serà la Maria Jaume, el Petit de Calaril, Al·lèrgiques al Pol·len, d'en Paralbo i el Comboi i a la Vedra. També hi actuaran el madrileny Ralphie Chu, la canadenca Charlotte Candin, el grup d'indie pop anglès Saint-Étienne, els americans Osis, el Calanorte, Barry B, Amore, La Tania, Carmen Lancho, Azuleja i un artista sorpresa pel que fa a la jornada central. Un dels grans reclams és Guitarrica de la Fuente. L'artista de Benicàssim actuarà divendres al Vida, igual que els catalans Sidoní, la Ludwig Van, la Lia Cali, la Greta Rosarona i Remei de Calafresca. També hi serà Mujeres, el duet de funk italià Nu Genea, el parisenc Louis Hoffman, la Lom, Shame, Depressió Sonora, Gazela, Frente Cumbiero i Prin, a més d'una actuació també sorpresa que no s'anunciarà fins al dia d'aquest concert.

0: de Vilassar de Mar. L'endemà, al Festival Llegendes, doncs, hi actuarà Nastallat. Nastallat és un projecte musical a cavall entre Catalunya i Mallorca que parteix de la música d'arrel dels països catalans i la porta al terreny de l'electrònica. Divendres oferiran un concert gratuït a la plaça de l'Ajuntament de Sant Martí de Tous. Diumenge, per cert, en aquest mateix espai, doncs, també hi actuarà el grup de música familiar Filomena.
1: És molt xulo el festival aquest de Sant Martí de Tous, de llegendes. Jo fa molts anys que hi vull anar i és super recomanable perquè, a més a més, a part de que hi ha les llegendes, hi ha tots aquests concerts que acabes d'explicar, vull dir que és per tota la família,
0: molt
1: realment.
0: Xulo, sí. Sí, sí, tant. Ara parlem de la Carlota Planer. I want to translate what the universe says. Translate what my body wants for us. Dijous, la Carlota Planer actuarà a la 17a edició del Ressopó de Salrà per presentar el seu darrer àlbum, What My Body Wants, que dona nom a la cançó que escoltem de fons. El concert començarà a les 8 del vespre al Parc Cors Guinart i, per cert, és totalment gratuït. Ara fem una mirada als concerts de divendres. Vull caminar descalç amb tu, fer-nos la platja de pals a Begur. Vull veure'm la vida si fos l'últim dia, el vull passar amb tu. Miqui Núñez és el gran protagonista de la Festa Major de Sant Fruitós de Bages. El cantant terrassenc presentarà divendres el seu nou espectacle al cobert de la Màquina de Batre. Parlant de terrassencs, doncs mira, fem una ullada a la programació de la Festa Major de Terrassa per aquest mateix cap de setmana. Ei, ara què tal? Oi que fa mal, oi que fa mal. Per divendres destaquem un parell de concerts de la pila que n'hi ha a tota la ciutat per celebrar com cal una festa major. Els Amics de les Arts actuaran a mitjanit a l'escenari Vela del Parc Vallparadís. Les Balkan Paradise Orquestra seran a la plaça Vella. L'endemà dissabte, Germà Negre actuarà a la plaça de la Torre del Palau, igual que el duet Alosa i Borja Penalba i Meritxell Jané, al Parc Vallparadís, i sonarà la música Doc Déu, The Crap Apples i La Su, i a la plaça Nova, concert de l'artista barceloní Macaco. I per diumenge en destaquem un parell més. Era això, era això. Sempre volem massa i necessitem poc. Els Tiets venen d'estrenar aquesta cançó que sentim de fons i diumenge segur que la cantaran per celebrar amb els terrassencs la seva festa major. El concert serà al Parc Vallparadís, igual que el dels Catarres, i també la DJ Trapella. Divendres 3 de juliol, Alfred García actuarà al Fresc, al Festival d'Estiu de Sabadell. El concert arrencarà a les 9 de la nit i presentarà el seu tercer disc d'estudi, T'estimo, este quiero. Pels interessats, doncs, trobareu entrades a la web del Fresc. Seguim ara amb Guillem Roma. No sabia que m'enamoraria tant, tant, tant, tant, tant. De Manlleu presentarà divendres al Festival Tangent el seu últim disc, Ritual d'Expropiació, el disc més electrònic i més polític de la seva trajectòria. El concert començarà a les 8 del vespre al Centre Cívic Urgell de Barcelona i, per cert, que és totalment gratuït. Els que no actuen aquest divendres a Barcelona, doncs, són Svetlana, que seran a Manresa.

Divendres, el duet fantàstic Svetlana celebrarà el Manresa Orgullosa, la festa de cloenda del Dia de l'Orgull LGTBI+. El concert es farà a la nit al pati del Casino de Manresa i la festa, de fet, s'allargarà fins la 1 de la matinada. I acabem amb una mica de jazz. Van Morrison farà parada divendres a Barcelona. L'artista de Belfast, després de més de 60 anys de carrera, doncs debutarà a l'Auditori del Fòrum dins del Festival de Jazz. El seu concert començarà a les 8 del vespre i queden poques entrades a la venda.

0: ara una cançó triada per un humà, que és en Sergi Vives, la pitjor del món d'avui.
1: Avui tornem cap al Mundial aquest que se celebra als Estats Units, Canadà i Mèxic, i en el que ja han començat els setzens de final. Doncs avui ens centrarem en aquesta selecció l'Orange, i és que a Països Baixos sempre ha donat joc musicalment. Aquí al Worse Than Ever ja us hem posat, per exemple, aquell hit que va cantar fa anys i panys en Cruyff amb la seva meravellosa veu.
2: We gingen naar het boxje kijken van de verre neef. Wat kreeg die jonge klappen, want die ander was zo dreig.
1: Però avui no us vull punxar cap cançó entonada per un futbolista, sinó un tema que han popularitzat els seguidors neerlandesos. No sé si us heu vist les imatges de l'afició taronja, una de les més massives del Mundial, darrere una mena d'autobús amb uns altaveus que un cop li punxen una cançó, doncs anava de forma coreogràfica tot en massa, primer a l'esquerra, després a la dreta, altre cop a l'esquerra i altre cop a la dreta, i tot plegat doncs saltant i corejant un càntic. No ho heu vist, això? Però s'ha fet bastant viral. Doncs ara he trobat la cançó en qüestió, es diu Link Rex, que vindria a dir justament això, esquerra-dreta,
3: no?
1: I que es dedica a animar neerlandès a beure, a consumir alcohol, a fer festa dins d'una carpa, que no hi ha cosa que vingui més de gust a l'estiu que fotre's dins d'una carpa a beure alcohol.
3: Mira, jo això...
1: Això de veritat,
3: no sé com pot seguir passant encara. Sí, perquè passa a molts llocs,
0: Sí, ets un enciam encara, no?
1: Sí, però és que una carpa a l'estiu, és que allà fa com un microclima molt complicat.
3: Sí, però també hi ha un tema, de, sobretot a la segona quinzena d'agost, que hi ha totes aquestes pluges típiques de finals d'estiu que o fots una carpa o te la jugues molt.
1: Sí, sí.
3: Fan festes d'estiu de tarda.
0: Pot ser que els noruecs hagin eclipsat les altres celebracions? Perquè a mi em mola veure que sóc una mica il·lus al Mundial, com si fos algo divertit i colorista i divers, i veig gent vestida amb tota mena de vestits tradicionals, i enguany només he vist noruecs remant. Ostres. Gràcies per descobrir-me els alemanys ballant.
1: Holandesos.
0: Si descobreixes alguna altra celebració, jo també m'agradaria veure-la.
1: Ho faré, però quedeu-vos amb aquesta cançó, que ben bé sonarà qualsevol pop holandès de la nostra costa aquest estiu, perquè ja us dic, el Mundial des d'avui ja no sonarà més. Sensation Wildlands.

koning van de tuintje sneller of niet? Zingen!

0: frustrerend defibrillator als neer, want god man, een ju.
1: Ja són les 7. Va, lleva't, que arrenca una nova hora dels experts. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Ai, cat.

0: amor d'ultramar, si tens un amor, doncs que sigui de Mallorca, perquè si és d'ultramar et separa la mar, però que no estigui tan lluny. La Maria Jaume, des del seu poble, ens canta per despertar-nos ara que són les 7:03. Avui és dimecres i avui és 1 de juliol, estrenem més. Bon dia, Laia Vidal.
1: Bon dia, Roger Seró.
0: Què tal el juliol? Com pinta? Queda para?
1: Caloreta, eh? Em temo que caloreta.
0: Avui serà més fresquet que ahir el dia.
1: Sí, ja ho és. Podríem dir aquesta hora. No, ara suposo que sentirem algun home o dona del temps.
0: A veure si l'encertes.
1: En Tomàs Molina?
0: És correcte. Abans, Sergi Vives, bon dia.
2: Bon dia, estic preocupat perquè encara no he rebut cap mem de Julio Iglesias i, clar, a veure si...
0: Però és que la moda dels memes de Julio va començar a fer-se el juliol, en clar. Plan, és Julio i lo sabes,
2: sí.
0: I ara es comença a fer el gener i es fa un diferent cada mes.
2: Ah, alerta.
1: És com sabeu que no sabia gens per on anàveu?
2: Sí, com que no?
0: És com la cançó del 7 de julio, el gener cada mes es fa un mem oficial de Julio Iglesias.
1: Ah, ara que m'he pres el del Sant Valentín, el dia d'això del febrer,
0: sí,
1: ara toca això.
0: És del 2010.
1: Els dos moments de l'any en què tothom para d'això i no me n'entero.
0: Bé, en Tomàs, voleu? És així, Tomàs Molina, un dia més fresquet avui?
3: Relativament més fresquet que no pas dies enrere, tot i que al litoral encara temperatures altes. Avui serà un dia de sol, amb alguns ruixats que a mig matí podrien afectar algun punt de les comarques gironines i al vespre algunes àrees del Pirineu Oriental.
0: Gràcies, Tomàs. Les 7:04 i amb vosaltres, oients, parlem de comèdies cinematogràfiques.
4: Soy el vampiro más famoso, más malo y tenebroso que llega d'ultramar. Soy el vampiro justiciero con cuerpo de torero y a la pavona.
0: Avui, oients, és el Dia Internacional de l'Acudit i com que d'acudits molt elaborats i han deixat anar constantment el nostre grup de WhatsApp, doncs hem optat per fer-vos una pregunta cinematogràfica que sé que són de les vostres preferides. Avui, oients, en recomaneu-nos comèdies, pel·lis de comèdia, les vostres preferides, i recordeu que avui es permet compartir diàlegs que us sabeu de memòria. Abans de llegir els xats, li vull enviar un sincer agraïment a en Salva, un dels nostres oients més cinèfils, que ha fet servir la IA per una cosa útil, que és agafar tot el chat del nostre grup de WhatsApp dels experts i demanar-li a la IA que et faci el resum de totes les pel·lis que s'han dit.
2: Molt bé!
1: Sí, sí, així que, bravo, Salva.
0: Ha començat amb 34 i amb les que han anat afegint els nostres oients ja en tenim 46. Per tant, la IA m'ha tret a mi la feina sense que en Salva li doni feina, perquè ell seguirà havent d'anar a treballar i el cinema seguirà sent una afició només per ells. És l'ús, la IA, gràcies per aquest llistat. Si em permeteu, no sé si em rendeixo o llegeixo alguns comentaris, igualment.
1: Digues.
0: Mira, la vida de Brian me la salto perquè l'ha dit tothom, així que guanya, ja
2: bé,
0: comencem així.
2: Sí.
0: I la Núria, per exemple, diu la tríada que diu la majoria de persones.
1: Ah, jo tinc, seré molt original, perdó, després te diré dues pel·lícules que crec que no haurà dit ningú.
0: Mira, la Núria diu Mujeres al borde de un ataque de nervios, el clàssic d'Almodóvar, també diu Amanece que no es poco, clàssic de José Luis Cuerda, i Ningú és perfecte, és a dir, el clàssic de Billy Wilder. És alguna d'aquestes les que volies
1: dir? No, cap d'aquestes.
0: Però, Laia, ha de fer riure, eh?
1: No, sí. A mi em fa molt riure. Tindré una de recent i una de molt antiga. Mira, la recent, la setmana passada la vaig veure, el Petit Nicolà, la pel·lícula francesa amb persones, perquè també hi ha de dibuixos de les històries del Petit Nicolà. A mi em va fer riure bastant.
0: Jo el petit reia bastant amb els llibres, sí.
1: És que fa bastant gràcia. Sí. Doncs jo crec que t'agradaria, Mira, aquesta fins i tot. L'altra potser no tant, no ho sé. És la d'Aventura Pons, la que t'hi jugues Maripili. És un clàssic que jo vaig veure a casa meva milions de vegades. Ens fem els diàlegs de memòria amb la meva germana i et puc reproduir qualsevol tros que vulguis.
0: Sí, endavant.
1: Mira, per exemple... Diu, hola, sóc la... És que t'hauria d'explicar el context. Diu, que has estat tota la nit follant amb una fresca. I diu, hola, sóc la fresca. Bueno, és igual, és que pareix...
0: Sí, no, m'agrada, sí, està bé. La Mireia diu, granujas a medio pelo, i com que havia de caure aquesta, doncs et regalem, Mireia, la banda sonora, clar.
2: Oh, meravellosa.
0: Llegeixo el xat d'en Salva, que com acabo de dir és l'oient dels més cinèfils, ha deixat anar unes 44 línies de xat, i jo ho resumiré. Diu en Salva que és fan de clàssiques com les dels germans Marx, de Charles Chaplin, Mel Brooks, Blake Edwards, Monty Python, també diu Amanece que no es poco, de José Luis Cuerda, i diu que sóc fan de les pel·lis d'humor més absurd, com ara Top Secret,
2: ara.
0: Top Secret, Naked Gun, Scary Movie,
2: sí.
0: I diu totes les de l'Adam Sandler i els seus col·legues.
2: M'encanten.
0: També diu Superbad, superclàssic. Mira, el primer oient que envia un àudio fent l'esquetx, el meme del McLovin, s'han d'un premi.
2: Vinga.
0: Afegeix en Salva. A la meva dona, però, no li agraden les mateixes
1: ja
0: pel·lis.
1: Passar. Ja som dues.
0: Diu, quan els dos ens posem una pel·li o sèrie que veiem que ens pot agradar als dos, ens la posem junts i ella s'adorm. Diu, recordo quan començàvem a sortir dels primers dies que va fer en Salva. La va portar al cine, òbviament, és el seu rotllo. I diu, vam anar a veure una pel·li que volia ella. Allò de les primeres cites, com per quedar bé, d'acord, sí. Excepto anar a veure aquesta merda. I diu, era una pel·li cutríssima d'amor entre un tio xulo xungo i una nena pija era espanyola o italiana basada en un llibre que havia llegit ella feia un temps i diu la cabrona es dorm als 20 minuts, li diu això a la seva dona en un espai públic, es va sobar i jo em vaig haver de menjar tota aquella merda. Al cap d'una estona la busca...
1: Perdona si te llamo amor, es deia,
0: sí,
1: oi?
0: Sí, com ho saps?
1: Perquè italiana d'un tio adult, la morena de 16 anys...
0: Però a pensar que n'hi hauria moltes d'aquestes.
1: Bueno, crec que són 3, és la trilogia.
0: Uau! Doncs, efectivament, Laia, per primer cop en 7 anys has encertat com un miniquiz cinematogràfic.
2: Molt bé.
0: Es diu Perdona si te llamo amor.
1: Jo també t'estimo, sí.
0: Efectivament, la teniu a Netflix i a Prime, si us agrada també el cinema així bizarro.
1: No, jo no l'he mai al cinema per veure aquesta merda, eh?
0: Però a caseta...
1: No, he de dir que em sembla que no l'has vist mai senceres, imagina't.
0: Ah, una trossos ja tires, ja.
1: Sí, és que ja tires, eh?
0: També tenim oients que ens diuen comèdies. Mira, Laia, ja que dius que els meus gustos són els meus, doncs mira, jo dic que les que diuen aquests oients em semblen insuportables.
1: Home!
0: La Su diu Intocable, la pel·li aquella francesa del senyor Rick
1: en
0: cadira de rodes.
1: Sempre, sí.
0: No val res. I l'Adrià diu la pel·li dels Simpsons. I jo li dic, ho dius com a ironia, no? Com a subbroma del Simpson. I diu, no, em va encantar i no dubtaria en tornar-la a veure.
2: Bé, no la recordo.
1: Roger,
2: cadascú
1: els seus.
0: Però per això he introduït aquest subespai dient els
1: molt
0: gustos
1: bé,
0: de cadascú.
1: Que sí.
0: I la Carol, a mi em mola la gent que diu coses com ara, mira, la Carol diu Les tortugues també en vuelen, dels meves pel·lis preferides, pel·li iraniana. Mai...
1: Aquesta t'ha exhibit, però no fa riure, no, aquesta.
0: Efectivament, dic, la gent diu el que li dona la gana. A veure, una cosa és que s'expliqui...
1: A mi m'agrada molt.
0: Una cosa és el to de comèdia, amb la qual pots explicar tragèdies, com és el drama d'aquesta pel·li protagonitzada per nens petits,
1: sí, a
0: Iraq. A Iraq. I també diu Paràsits, que una mica és el mateix tema.
1: Ah, m'agrada molt també, però
0: fer
1: no.
0: Riure, tot i que no crec que sigui Animus Jocandi, aquesta
2: no,
0: pel·lícula.
2: No, potser, sí.
0: Bé, voleu reaccions en format àudio? Va,
1: sí.
0: Endavant.
5: Bon dia, experts. Tinc moltes. Una és Com faltes ja el loco, el Nobody Perfect del gran Willy Wilder.
6: No te ho vols entendre, escut!
7: Soc un home.
8: Bé, ningú no és perfecte.
5: Però, per exemple, una que em sé els diàlegs quasi tots de memòria és Mujeres al borde d'un ataque de nervios. Carlos, me dijiste que me traerías una casa, y esto no es una casa. La muchacha tiene razón. Señora, no me dé la razón y no me llame muchacha.
9: ¿Qué tiene este gazpacho?
10: A Iván le encanta cómo lo mezclo yo.
11: Bon dia, experts. Jo crec que parlant de comèdia ens hem de quedar amb els Monty Python. Estem molt lluny de tornar a aconseguir coses similars avui en dia. Jo sóc bastant negat per la memòria i aquestes coses, però tinc companys que saben els diàlegs de memòria de les pel·lícules, de La vida de Brian, de Los caballeros de la taula quadrada.
12: ¿Qué es lo que pedís? Queremos una almacena. ¿Qué habéis dicho? Ni. No, por favor, no sigáis, os buscaremos una almacena.
13: Bon dia, Catalunya. Bon dia, els experts. La peli Els Intocables és una peli molt divertida i també molt humana. Avui, 1er de juliol, és el meu aniversari. Si voleu felicitar-me, convidar-me una cervesa, si us convido jo, m'agradaria, però seu massa. Massa gent. Complo 64 anys.
14: Capibarri tuyo.
13: Sóc un boomer. De quels bons. Adéu.
14: Capibarri.
12: No sereis los que dicen ni, los mismos ni.
15: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.

0: Rapsòdia del teu cos, un dels descobriments que hem fet aquesta temporada d'hivern que divendres acaba, però recordeu que dilluns comencem els experts estiu, novetat d'enguany, els experts del mes de juliol. És la Diana Mur qui ens canta i que ens ha portat a les 7:14. I mira, Sergi, avui que és 1 de juliol i que deies que s'obre la veda pels memes...
1: Ha arribat el primer
0: meme de Julio Iglesias. Laia, per atenció,
2: a veure,
0: apareix el Julio Iglesias abatut, tristoi, ploricajant, posant-se la mà a la cara i diu: me río por no follar. Doncs gràcies. Filles, Laia? Perquè és filles, oi?
1: Clar.
2: No, em tiro que pensi perquè es diu Julio,
0: la broma és que és un fucker, el Julio Iglesias.
3: Clar.
0: Sabies?
3: Me río por no llorar. En comptes de llorar...
0: Sí.
3: Doncs... Saps?
2: No.
0: I mira, la Núria et dona la raó. Diu: a mi també em va fer riure molt que t'hi jugues, Mari Pili.
2: Oi, gràcies.
0: És de les teves. Bé, gràcies, oients, per ser-hi.
2: M'ha vingut un altre diàleg, el voleu?
0: Sí, digue'l.
2: Algui me presta 1000 peles per al taxi? Diu: dejadlo, ja li pagaré en espècies.
0: És una mica com la veïna de les tresines que sempre quedava amb un senyor.
3: Sí.
0: Què te'n mola, eh?
2: L'Amparo Moreno diu: abri aunque sea al horno para que pase un poco de aire.
0: Però és en espanyol, ara, de
2: per. No, és molt en català, però l'Amparo Moreno a vegades parla en castellà.
0: És veritat. Recordeu que ahir parlàvem de bessonades i van començar a sortir molts oients orgullosos dient: jo també sóc bessó, jo també. El Roger també va dir: jo també sóc bessó.
3: Sí.
0: Doncs en Raül ens diu: jo també sóc bessó, som molt diferents, però amb el meu germà una cosa que sí que ens unia és la pel·li El Mundo de Wayne. Ara que parlem de comèdies, la pel·li de Mike Myers. Diuen: sabíem tots els diàlegs. Doncs gràcies per ser-hi, Raül. I la Montse s'assuma a aquesta gent que li fa gràcia coses de terror. Diu: Cabin in the Woods, una pel·li de monstres i de terror, però que la Montse li fa gràcia.
3: Mike Myers és el d'Austin Powers? És aquest, oi?
0: Ah, sí, correcte. Sí, és un anterior. Sí. Bé, a les 7:15 parlem ara de música, perquè mentre aquí estem parlant de pel·iculetes, ara mateix a primera hora del matí, a Vilanova i la Geltrú, a prop de la ciutat, a la masia d'en Cabanyes, ja estan construint cabanyes, de fet, per vendre els tíquets, carpes, focus, làsers, i estan juntant lletres de fusta per formar paraules i situant tot de bales de palla, que aquestes sí que es poden violentar per fer selfies. De Laia, de normal, al cap de l'any, si aneu al camp, a qualsevol prat hi ha bales de palla...
3: Allà no, deixeu-les.
0: Què s'ha de fer allà?
2: A qualsevol lloc on hi hagi bales de palla, les deixeu.
0: Però què s'ha de fer amb les bales?
2: Com una foto des de lluny, des d'un lloc on s'hi pugui passar.
0: Sí, seguim
2: I
0: el teu camí.
2: Exacte.
0: En canvi, el Festival Vida us hi podeu
2: fer. Les han posat per això. Allà podeu enfilar-vos i fer fotos.
0: Demà comença el Festival Vida 2026 a Vilanova i la Geltrú. Podreu sentir concerts en directe des d'aquí, des d'ICAT, i també especials de ràdio que comandarà el nostre company Josep Martín des d'allà mateix, des del Festival Vida. Doncs podem connectar ara mateix. Josep, bon dia.
4: Hola, experts i oients d'ICAT, com esteu? Després de treballar i cobrir dos grans festivals com el Primavera Sound i el Sonar, continuem la ruta amb una cita molt més modesta, però també molt més còmoda i pròxima. Després de caminar per recintes gegantins, quan arriba el Festival Vida de Vilanova i la Geltrú, la veritat és que és un gust, perquè la masia d'en Cabanyes i el seu entorn, on cada any es fa el festival, és una mena d'oasi. Aquí no hi trobareu asfalt ni gespa artificial, aquí podreu seure la gespa de debò, jaure l'ombra. Aquest any la 12a edició del Festival Vida es farà de dijous a dissabte al mateix recinte de sempre. Bé, el recinte és el mateix, però el director del Vida, Dani Poveda, quan va passar pel programa Independents, ens recordava que cada any es decora d'una forma diferent.
5: Cada any hi ha un canvi brutal, canviem tota la decoració de tots els escenaris, de totes les instal·lacions, de totes les barres, de tot arreu. Ens agrada molt renovar l'entorn de la masia en Cabanyes i posar-la cada cop més bonica, i molt sorprès, no?, també del que succeeix de dia i el que succeeix de nit, perquè aquest any hi ha un upgrade amb il·luminació, làsers i unes coses que passaran per la nit que no volem desvetllar encara, però que el públic, quan arribi al festival, doncs gaudirà moltíssim. Unes brases que
4: s'apaguen. Tot i que hi haurà algunes actuacions prèvies, el Petit de Calaril és l'encarregat de fer el concert inaugural d'aquesta edició del Vida. Serà dijous a les 8 del vespre i ja podem garantir que tot plegat serà molt especial.
5: Està preparant un especial processó que no només succeirà a dalt de l'escenari principal, sinó que, a més, hi haurà tres rues amb una processó metafísica composta per molt tipus d'artistes molt variats i, sobretot, un gran honor, que és que tenim tots els balls populars de Vilanova i la Geltrú. Crec que també ve la banda municipal, ven un munt d'amics del Petit de Calaril d'altres bandes, algunes toquen al festival, d'altres no. Crec que en total és una rua metafísica de 200 persones.
4: Wow. El dijous el Petit de Calaril inaugurarà una nova edició del Vida, però aquell dia també hi actuaran, entre altres, un clàssic de l'indie anglès com Saint Etienne, la canadenca Charlotte Carden, propostes ben exitoses a l'estat com el Cala Norte o Ralph Ichu, i el boi millor de l'escena catalana, Triquell, Maig, Alavedra, Dan Peralbo i el Comboi, Alèrgiques al Polen, Fades... Divendres el cartell també és ben potent amb Lia Cali, Sidoní, Mujeres, Remei de Calafresca, la Ludwig Van, Greta i alguns fenòmens estatals com Guitarrica de la Fuente o Depressió Sonora. I si sabem com començarà el Vida, també podem saber com acabarà. ballant a ritme d'això. Right about now, the funk soul brother. I ja acabem. Dissabte al Vida hi actua l'artista que més m'agrada del cartell d'enguany, la neozelandesa Aldous Harding, però també Ferran Palau, Amaia, Maria Arnal, Gerai Cortés, La Paloma, i es tancarà amb Fatboy Slim, l'anglès Norman Cook, que quan arribi al Vida es trobarà una proposta sobre la taula.
5: Jo li vull dir, i això que quedi aquí en acte, que bons dia en acte, que si vol venir i ser el DJ del festival cada any. Jo li diré això. Després, si passa o no, serà culpa seva.
6: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: amb la Rihanna arribem a les 7 i 22 minuts. Aquí en directe us espertem cada dia als experts d'ICAT fins les 10 del matí. We Found Love ens porta a parlar de més comèdies. Avui que parlem amb vosaltres de comèdies cinematogràfiques, recordeu Una rossa molt legal? La L, aquesta jove, aquesta rossa molt legal, protagonista de la pel·li de 2001, divertidíssima, òbviament, i també molt feminista, perquè és aquella jove que s'apropia de tot allò ja tradicionalment femení, tot allò cookie...
1: Prototip de Barbie total.
0: Rosa, sí, sí. Tot sembla una Barbie, la manera de parlar, de moure's, sense que això tregui que sigui la més intel·ligent de la pel·li i que arribi a ser una superadvocada,
1: advocada,
0: com
1: sí.
0: Diu el títol. De fet, si algú li xoca i no va captar bé la pel·lícula, recordo que la primera escena ja deixa el seu nòvio per imbècil, així que de rossa tonta no en té res. Tot el contrari. Tens bon record?
1: Tinc bon record, el que estic molt, no sé, molt expectant de com serà la prequela, perquè
0: ara anem
1: jo,
0: al tema.
1: Clar, jo recordo que el seu passat era super feliç i era justament per entrar a la universitat on es veia amb la vicissitud d'aquesta de, doncs estar amb altra gent amb la que no estava acostumada. Però
0: trobo que és un xoc de realitat.
1: Sí.
0: Sí que el seu origen és pijo.
1: Clar.
0: Però això no treu que sigui una tia empoderada, intel·ligent i que sàpiga bregar amb la realitat.
1: No, totalment, sí, però jo pensava, el seu pas per l'institut, ella el recordava com era meravellós.
0: Per tant, la teva pregunta és com deu ser la prequela.
1: Exacte.
0: Doncs oients, això ho veurem avui mateix, perquè és l'estrena serièfila del dia, a Prime Video, estrena Elle, el nom de la protagonista, la prequela...
1: No és la Reese Witherspoon, entenc, no?
0: Mira, ara ho diu en Marc Garriga, no ho entenc perquè fa 25 anys aquella pel·li, no crec que pugui fer de jove d'insti, tot i que s'ha vist moltes vegades. Que
1: sí, això sí.
0: Bé, Marc Garriga, què tal Elle, la prequela d'Una rosa molt legal?
2: 25 anys després que Reese Witherspoon triomfés amb Una rossa molt legal, la sèrie Elle mostra els seus dies a l'institut, on ha de lidiar amb amistats complicades, amors prohibits i decisions de moda discutibles. L'actriu Lexi Maintree agafa el relleu de Witherspoon en aquests 8 capítols que arriben a Prime Video.
3: Oh, you need a tough guy name. I know.
0: I, per cert, Marc, has pogut parlar amb l'Albert Serra, que es llença ara, després de tocar temes en les seves pel·lis, com ara el colonialisme, la monarquia, la tauromàquia, Dràcula, els Reis Mags o el Quixot, ara es llença un tema d'actualitat, la guerra d'Ucraïna, en la seva nova pel·lícula, o futura pel·lícula, perquè s'ha endarrerit una mica, Out of This World, que serà, després de passar pel català, el francès i el castellà, el seu primer film en anglès.
2: Out of This World està protagonitzada per F. Murray Abraham, Òscar el millor actor pel seu paper de Salieri a la pel·lícula Amadeus. Ara Albert Serra ens ha avançat que té muntades dues terceres parts i que encara li queden 6 mesos més de muntatge a París, però ja ha aconseguit, diu, el to que buscava.
4: Hi ha coses bastant divertides o molt divertides. A més, que a part que és una cosa que m'agrada molt perquè és una pel·li positiva. Saps que totes les meves pel·lícules sempre tenen algo fosc, una mica lleig. Aquí tot és positiu. Voldries estar tot el dia. La producció de cine, o sigui, no he fet ni una sola pel·lícula que no hi hagués problemes, saps? I que no fos com una espècie de tortura, però jo ni en pel·lícules meves ni ara amb la dels altres, no hi ha manera. Totes són com un drama. Jo m'immolo pel bé comú i lo important és el resultat.
2: Aquesta setmana estrena Magallanes del Filipí Lavdíaz, produïda per ell.
0: Gràcies, Marc. I per acabar de parlar de pantalles, Netflix ha anunciat que produiran un concurs, val, un programa de televisiu de concurs, que es diu Wonka's The Golden Ticket. Així que sí, es convertirà en real, Laia, això de repartir tiquets daurats per salvar la gent en condicions de vida difícils, així en sorteig, però a la vida real, com ho veus?
5: No, la vida real no ho veig aplicar, no ho veig viable.
0: Però ètic?
5: No, aviam com es fa, però no ho sé, no ho he de veure.
0: T'explico, un quiz, un programa de concursos que seguirà 12 concursants que exploren la fàbrica de xocolata Wonka i han d'anar superant desafiaments per obtenir un gran premi, ok? El programa ja s'ha criticat perquè la veu de Gene Wilder, el que feia de Wonka a la pel·li, no la del Chalamet, òbviament, sinó la de fa un munt d'anys,
5: sí,
0: si la recordes.
5: Sí.
0: Doncs va morir el 2016, però amb la IA la reproduiran per tornar a comptar amb la seva veu en aquest concurs. Diu en Netflix, tota una nova generació dels posseïdors dels bitllets daurats competiran per un premi que els canviarà la vida o bé seran els perdedors de forma molt desafortunada.
5: Hòstia, però veig, això és una mica tipus loteria, no?
0: Un tipus joc del calamar sense morir, però real.
5: Que, amb gent pobra de veritat.
1: El que passa és que molts fans de Wilder ja comencen a dir que no hagués aprovat aquesta iniciativa.
5: Imagina't, clar, és que...
1: Que recreïn la teva veu per IA i després...
5: Home, no, això ja em sembla d'entrada problemàtic.
0: D'entrada, ell era un actor. Potser ens hauríem de preguntar què hagués dit Roald Dahl, també, que ho fessin a la vida real. Bé, ho veurem al setembre a Netflix, val? I ens direu què us sembla. Ai, mare. I aquí seguim amb més música. Ai, Mareta, ens canten des del País Valencià, l'Abril i en Pep Jimeno Botifarra, i també posant-li una mica més de ritme als Figaflaues.

0: Així sona Els Experts.
1: Jo sabeu que vaig sortir al programa amb moltes gràcies de TV3 explicant un acudit. Anaven escola per escola, doncs, buscant els acudits que explicaven als nens.
2: I te'n recordes el teu?
1: Crec que era, mama, a la classe em diuen tafaner. I diu, calla, que estic reunida. Diu, ai, a veure què diuen.
2: Uau!
3: Mare de Déu, tu.
1: I aquell altre que diu, nen, digue'm una frase que hi hagi una onomatopeia. Diu, doncs mira, estava pel carrer, vaig creuar, vaig veure un camió que venia i dic, oh no, onomatopeia.
4: Una puta mela!
0: Els Experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
5: Vaig anar a un concert de la Clara Peia, d'aquells que era maridatge, sí. I et donaven a mel i mató. Llavors, sí. Era un auditori i la persona al meu costat va ensopegar buscant la butaca, quasi cau sobre meu, i vaig dir, oh no, mató Peia.
1: Molt bé.
5: Llavors vaig dir, segui aquí al
1: costat. Molt bé, sí, molt sí. Bé. Ara... Avui és el dia de l'acudit, per
5: sí,
1: això.
5: Sí, podeu fer. Recordeu que la pregunta al dia no és acudit.
1: No.
5: Ja ens l'envieu cada dia. Avui a...
1: Comèdies
5: cinematogràfiques, digueu-nos la vostra preferida. No cal que digueu més La vida de Brian, perquè he fet 44 ratlletes i així una mica més de varietat.
1: Top Secret Sí, la podeu
5: seguir. Ja tenim gifs, Sergi, si vols gifs de Top Secret, entreu i entra al grup de WhatsApp dels Experts. Ara, però, després llegirem més comentaris i sentirem més àudios. Ara, però, és el moment de l'actualitat amb l'Anna Closa. Bon dia, bon dimecres.
2: Bon dia.
5: Avui és 1 de juliol. Què hem de saber?
2: Doncs que el Tribunal Suprem estudia portar a la justícia europea el procés de regularització de persones migrants del govern espanyol perquè considera que podria entrar en conflicte amb el dret comunitari. La Moncloa respon que el procés és plenament compatible amb la legislació europea i amb la nova política d'immigració i asil de Brussel·les. En total, el procés s'ha tancat amb més d'un milió de sol·licituds. A Veneçuela ja són 2.000 els morts pel doble terratrèmol de la setmana passada. Els equips d'emergències continuen buscant sota la runa possibles supervivents en zones devastades i més de 50.000 persones, de fet, continuen desaparegudes. Els Estats Units han anunciat que el desplegament de gairebé 1.000 soldats sobre el terreny en les feines d'assistència humanitària. Parlant dels Estats Units, el Tribunal Suprem del país ha tombat l'intent de Donald Trump d'acabar amb el dret de ciutadania per naixement. L'alt tribunal rebutja els límits que proposava el president, que pretenia negar aquest dret, inclòs a la Constitució, als fills de pares que es troben al país de forma irregularment o de forma temporal. El president de la Cambra de Representants dels Estats Units, el republicà Mike Johnson, diu que ha estat decebut amb la sentència i que l'únic camí que hi ha ara, si es vol abolir aquest dret, és reformar la Constitució. Més coses. Aquesta matinada també hem sabut que les temperatures globals del mar aquest passat mes de juny tornen a ser de rècord. El 21 de juny la temperatura del mar va arribar pràcticament als 21 graus.
1: És el que vindria a ser Brauaneto, el que ens trobaríem a l'aigua quan anem a banyar-nos.
2: Bàsicament, sí. De fet, ho alerten els serveis de canvi climàtic i de vigilància marina de Copernicus. Aquests 21 graus de l'aigua del mar és un 0,1 graus més del que va arribar el 2023 i el 2024. Darrere hi ha el canvi climàtic i el fenomen meteorològic del Niño. I acabo actualitzant la llista de morosos. Es veu que fins al final de l'any passat més de 5.800 empreses i persones devien cadascuna més de 600.000 euros a la Hisenda Espanyola.
1: Volem noms.
2: Entre els noms, Isabel Pantoja, Bertín Osborne, Paz Vega, Mario Conde i Joan Gaspar.
1: Moment.
5: Mario Conde no sorprèn ningú.
1: Moment. Joan Gaspar?
2: Joan Gaspar.
5: Però ja hi era, no?
1: Ah, sí?
5: És que hi ha gent que entra i surt, perquè crec que surt a partir de cert límit,
6: no? Sí, a mi molt no em sorprèn.
1: Joan Gaspar.
5: Paz Vega.
1: No, Joan Gaspar, a mi ara m'ha patat molt el cap amb Joan Gaspar.
6: Paz Vega que Joan Gaspar.
1: Els catalans no devem res, com tenim tot allò, què?
5: Siete vides, ho veies, tu?
6: No.
1: Ostres,
5: de que la coneixes, mítica.
6: Paz Vega, és actriu d'espanyola tota la vida, no?
2: Paz Vega es veu que anirà a fer un reality i així, doncs, intentar reduir el deute.
5: No li queda altra, perquè una cosa és tenir una feina més o menys honesta i l'altra és, si deus, quan deu? Tenim aquí la dada.
2: Em sembla que és 1,8 milions d'euros.
5: Clar, no pots dir em poso a treballar, és a dir, mira, em poso a fer un reality.
2: Sí, molt de cuina.
1: Qui acumula un deute més gran, qui és?
2: Doncs és la constructora Reial Urbis, que ha de pagar 265 milions d'euros. A la gent l'Agència Tributària de Catalunya, el rànquing de morosos el continua encapçalant Josef Faradji, un empresari d'origen germano-iranià que ha de pagar més de 65 milions d'euros. De fet, ell sol deu un terç de tot el que han de pagar a la Generalitat els 58 grans morosos que hi ha a Catalunya.
1: Josef, paga!
6: Sí, pagui, sisplau.
2: Que aquest no se sap ben bé què deu, no sabem a què es dedica.
1: Molta pasta.
5: Perquè després, Laia, tota aquella gent que diu que cert teixit social no paguen impostos i que els regalen pisos...
6: Són aquests els que...
5: Però a veure, aquí s'ha de criticar, doncs?
6: Aquests,
1: els valorosos rics, i tant.
5: Entesos. Tampoc sí que, no cal ser massa intel·ligent, no?
1: Exacte. Bé,
5: ara passem a, Anna, la més espectacular que has llegit avui.
2: Doncs mireu que un poble de les comarques de Castelló, en concret Cortes d'Arenós, denuncia que li van canviar una pintura renaixentista de l'església per una fotocòpia sense avisar. Ostres. Per casualitat se n'han adonat 7 anys després. De fet, ho va descobrir doncs, una turista experta en art que va descobrir doncs, aquesta falsificació a un grup de veïns. Després d'investigar van descobrir que el bisbat s'havia endut l'obra original i que portaven 7 anys mirant una fotocòpia sense saber-ho. De fet, el bisbat diu que es van emportar la pintura per poder fer estudis històrics artístics i determinar l'origen del retaule, però clar, van fer el canviasso aquí, eh?
1: Si n'ha hagut d'avisar una mica. Espero que la fotocòpia fos en color, almenys, no?
6: Però és una mica, cutre, no?
1: De cop i volta en blanc i negre, allà. Sí que és estranya.
5: Recordeu que les fotocòpies en color que valien molt més?
1: Sí.
5: Quan anaves al col·le, la portada me'ls gastava. I sí. En lloc de 5 pessetes, potser valia 50.
1: No, costava
6: encara
1: molt.
6: Encara valen més, ja, les impressions.
1: Sí, home,
6: clar, jo no tinc impressora a casa i quan he de fer coses...
1: No, els cartotjos en color són més cars que els en blanc i negre. Sí.
5: Bé, anem al titular d'esport.
2: El Barça ingressarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco. Lamine Yamal veu bé que arribi Julián Álvarez i el femení Salma Parayuelo marxa després de 4 temporades. Ja sabem quan arrencarà la Lliga. Apunteu, 16 d'agost, primer partit amb un Barça Atlètic Club de Bilbao i Espanyol Llevant. El clàssic Barça-Madrid serà el 25 d'octubre i el 9 de maig al Bernabéu. L'Espanyol-Barça serà el 3 de gener i el Barça-Espanyol el 18 d'abril. Pel que fa a la Lliga F, arrenca un pèl més tard, el 30 d'agost, amb Barça-Tenerife, Eibar-Espanyol i Atlètic Club Badalona. En tennis, Paula Badosa queda eliminada de Wimbledon després de perdre en primera ronda contra la nord-americana Emma Navarro en 3 sets. I pel que fa al Mundial, les seleccions de Mèxic, França i Noruega ja estan classificades per als vuitens. Mèxic ha superat aquesta matinada l'Equador per 2-0. Noruega ha passat 2-1 contra la Costa d'Ivori gràcies a un gol de Haaland al 86. El seu proper rival serà el Brasil. França ha golejat Suècia 3-0 amb un doblet d'Mbappé i ara jugarà contra Paraguai. Pel que fa a la jornada d'avui, a les 6 de la tarda, Anglaterra, Congo, a les 10 de la nit, Bèlgica, Senegal i a les 2 de la matinada, Estats Units, Bòsnia i Herzegovina. Per cert que Koeman ha dimitit per l'eliminació dels Països Baixos i també ha marxat Marcelo Bielsa de l'Uruguai.
5: Les 7:37, també ens interessem pel temps que farà avui.
2: Doncs la calor cedeix terreny en el primer dia de juliol. Les màximes més altes rondaran els 36 graus. El temps serà assolellat amb alguns ruixats de tarda al Pirineu, localment intensos.
5: Les 7:37 d'aquest matí seguim amb més música, ara amb la Salosa, que baixen a la ciutat, amb els Habla de mi presente, i ara el conte de la Laia tot seguit, que, de quina àrea?
6: Autosuficiència alimentària, va.
5: Molt bé.

0: escoltes ICAT.
1: Esport i el periòdico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'esquate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
2: Hi ha un racó a ICAT pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a ICAT. Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.
3: El Maldà presenta El meu germà, escrita i dirigida per Marc Artigau i Caral. Una comèdia fraternal i tendra, amb dosis d'humor negre sobre les complexitats dels vincles familiars. Sobretot dels germans. Els actors i germans en la realitat, Llorenç i Robert González, protagonitzen aquesta peça que combina teatre, música i poesia. Fins al 12 de juliol. Més informació a elmaldà.cat. Recomanat per ICAT. 638-68-4565. Guardeu-vos a l'agenda el número de WhatsApp del programa. 638-68-4565. Els experts i cap.
4: Laia, autosuficiència alimentària. Anem a un compte que es diu...
5: somsingulars.cat. És bastant probable que la nostra audiència tan espavilada ja estigui al cas d'aquest superprojecte, que de manera que m'estranya que encara no n'haguem parlat abans. Va començar fa un temps un projecte de, anava a dir micromecenatge, però de micro en té molt poc. És un projecte que el que, mira, ja t'ho dic, el que diu el seu subtítol, farem normal menjar d'aquí bo i saludable mentre cuidem la pagesia i el comerç local.
4: És curiós que es digui som singulars i que sigui plural, no? Singulars.
5: No em fa cap tipus de gràcia aquest sacudit, Sergi. Aviam, us explico una mica com funciona. Ells el que volen fer és aplicar una mica l'economia d'escala a coses que normalment no se la poden permetre. És a dir, coses com la menjar de proximitat i de petits productors que topen o amb la competència dels grans distribuïdors, de les grans cadenes, que fan que a vegades costi molt competir contra ells. Aleshores, què fan? S'ajunten tots, fan un projecte molt ambiciós, pensat en gran perquè sigui viable. Aleshores, ells van començar una ronda de finançament molt ambiciosa, com us dic. Volien arribar als més de 2 milions d'euros en títols de crèdit, en títols, perdoneu, i crèdits participatius. Ells deien, només cal que 1.000 persones hi aportin 2.000 euros. I diu, millor rendibilitat que el banc i una inversió amb sentit. I atenció, perquè la gent s'hi ha volcat. És a dir, ells han arribat ja a l'objectiu econòmic, però no només, sinó que volen seguir, perquè, mira, amb aquest projecte diuen que arribaran 5.000 productes de 1.000 productors diferents a 400 botigues i, a partir d'aquests més de 2 milions d'euros recaptats...
4: Ah, anava a dir, estava fent el càlcul i em sortia això, 2 milions d'euros, està bé, no?
5: Sí, està molt bé, és el que volien per poder accedir a un altre milió d'ajudes i, per tant, doncs, arribar a superar un mínim de quota de mercat i competir de tu a tu amb la gran distribució. Aquest era l'objectiu i sembla, doncs, que està funcionant i això trobo que és vaja, una molt bona notícia, perquè sembla que quan ens hi posem seriosament, doncs ens en podem sortir. Si voleu, us poso el tall de presentació del projecte perquè veieu una mica quin aire té tot. És una mica el que us he explicat jo, però ho expliquen ells.
6: Tothom diu que hem de menjar d'aquí. Però aquestes cerveses són productes difícils de trobar i cars. Ens hem de resignar a la desaparició de la pagesia i del comerç local? Carrers amb botigues tancades, pobles buits, menjar de sorra que ve d'altra punta del món, grans incendis que poden cremar-ho tot. Com és que cada any que passa estem pitjor? Aquest no és el futur que volem.
5: Bueno, i aquí van explicant. Si voleu, també us explico en quin moment estan ara, perquè és interessant. La fase actual és la de començar a captar les botigues, no?, per exemple, i el que han fet és penjar un post, justament en aquesta pàgina que us deia, en aquest compte d'Instagram que us deia, somsingulars.cat, on ara expliquen com s'ho han de fer les botigues que volen tenir aquests productes, no? Ells diuen, tenir una botiga ja és prou complicat, fer-ho sol encara més, doncs amb singulars hi haurà una sola comanda, una sola entrega i una sola factura. Més producte d'aquí, més comoditat, més més competitivitat i, per tant, no es perd ni el nom de la botiga, ni l'autonomia, ni el marge del botiguer, naturalment. I, per tant, ofereixen a tothom que tingui una botiga i que s'hi vulgui sumar, doncs, a conèixer el projecte. I no només això, sinó que, a més, si tu coneixes alguna botiga del teu poble que creus que es podria dir amb aquests principis, doncs els ho fa saber perquè ells puguin, doncs, fer-los el plantejament. També pots arrobar la botiga al compte perquè potser la botiga no coneix aquest projecte o al revés. És a dir, també tot molt a partir del boca a orella de la gent que s'ha interessat per aquest projecte i que té com interès perquè les coses vagin d'una altra manera. I a més no cal dir que hi ha noms a darrere com l'Imma Puigcorbé, que recordareu que és aquella noia que era productora lletera i que va començar a popularitzar el tema dels preus de la llet justos pels productors.
0: Ens en vas parlar, sí.
5: Exacte. Doncs per dir-vos que hi ha tota gent que ha anat fent diverses lluites al voltant de la pagesia i del consum de proximitat que ara s'han unit en això i, per tant, doncs, té la solvència més que acreditada.
4: Jo, a banda de divulgadors que recomanes que estan molt bé, jo una vegada en un concert de Remei de Calafresca, entre cançó i cançó, la cantant va dir: voleu parar de comprar llet de cibada o de no sé què i compreu la llet que fan els ramaders catalans? Sí. Jo allà entre el públic vaig dir, vale, sí. I ja des de llavors...
5: Però és que,
4: ja...
5: a més, la Remei de Calafresca, penseu que té tota la lluita contra aquestes empreses que aprofiten l'aigua del subsol del Montseny per fer aquestes begudes...
4: Perquè són d'Arbúcies, aquest grup de música.
5: Exacte, sí. I que, a més, hi ha una...
0: Paragudes, no? Crec que hi ha aquí una lluita contra...
5: Bueno, hi ha diverses marques, em sembla. Sí. Bé, sí, com sigui, el projecte es diu somsingulars.cat. Podeu encara fer-vos en soci, aportar diners, recomanar botigues perquè s'hi alin, el que vulgueu. Tot és un projecte de veritat molt bonic.
4: I amb Bad Bunny, totalment aliè a la gent que compra beguda, o sigui, llet càrnica de vaca o...
5: Aquella aquí no entra ni surt,
4: diguéssim. O ja, per no dir la gent que diu avena, què és avena? Avena vol dir... Aquí.
5: A l'avena.
4: Avena, digueu bé.
0: Cibada.
4: Hosti, pensava que era ordi, avena. No, no, ah, cibada. Sí. Bé, a Nova York, Bad Bunny!

0: Este viernes se estrena en Filmin el documental sobre el terrorismo callejero que incendió las calles de Barcelona en octubre de 2019.
1: Jo parlo en català.
2: 19 de gener, com avui de l'any 1942, naixia la cantant Janis Joplin. Janis Joplin.
3: Què diu ara? Què diu?
2: He dit Janis Joplin, és Janis Joplin, eh? Però bé, en fi.
1: Vale.
4: Que és l'actor de films com Cara a Cara, com ahir...
5: Sí, seguro.
4: Sitio Angels.
2: Con Air.
4: Com... Ai,
2: sí,
4: Con Air.
2: La de l'avió.
6: Quasi!
0: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Minutets perquè siguin les 8 del matí. Heu de votar, oients, la cançó de les 10. Ja sabeu com fer-ho.
0: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-684565.
2: L'última cançó de cada dia que sempre trieu vosaltres votant una de les 4 que us pretrien, Sergi, inspirat en...
0: La Famèrdida.
2: Un primer de juliol de l'any 1952 naixia l'actor Dan Aykroyd.
0: Aquesta cançó la poses mai, és molt guai.
2: Molt xula. Fot de bon rotllo, eh?
0: Que sí?
2: Molt.
0: L'hem de posar més.
2: Aquest actor, productor i guionista canadenc es va donar a conèixer al gran públic dels Estats Units gràcies a la seva participació a l'emissió televisada Saturday Night Live entre el 75 i el 79. Allà hi va conèixer en John Belushi, amb qui va acabar formant la formació de Blues Brothers, que també va deixar-los una pel·lícula narrant la història fictícia d'aquest grup. Avui us proposem 4 cançons que van lligades a projectes de l'actor Dan Aykroyd, començant per aquesta cançó que sentim, Everybody Needs Somebody to Love, de la mítica pel·lícula que a casa nostra sí ens va arribar amb el títol traduït de Granujas a todo ritmo, una pel·lícula que, per cert, ens han recomanat avui com a millors
0: comèdies.
2: Sí, sí, sí. I dels Blues Brothers passem als Caçafantasmes.

I és que en Dan Aykroyd era un dels actors protagonistes d'aquesta mítica cinta vuitantera que ens explicava la història d'uns científics i parapsicòlegs que es dedicaven a capturar presències ectoplasmàtiques, és a dir, fantasmes. Entre escenes i diàlegs per la història, la pel·li ens va deixar tres seqüeles i una banda sonora inoblidable marcada per aquesta cançó, Ghostbusters, de Ray Parker Jr. Més cançons vinculades a Aykroyd.

0: Avui us parlem de comèdies, però és que l'altre dia parlàvem de pel·lis amb escenes que ens van fer plorar i entre elles ens van dir aquella pel·lícula que es deia My Girl.
1: Ai, sí.
0: I qui era el pare de la nena? En Dan Aykroyd.
1: Mira.
0: El pare de la nena en aquesta pel·lícula era ell. Sí, sí, feia el pare de la noia, protagonista a l'entorn de la qual gira tota la trama marcada per la comèdia, també la tragèdia. I acabarem amb el We Are The World.
1: We are the children. Sí, aquesta cançó la vaig ballar a l'escola Bressol. Tinc el vídeo. Quan jo tenia 3 anys...
0: M'estranya perquè és una cançó molt ballable, eh?
1: Bueno, allà, a veure, vull dir, estàvem allà, teníem 3 anys, saps què vols?
0: Allà marcant-te una jota amb aquesta cançó,
1: no,
0: eh?
1: No, però agafats de les mans. Ai, vinc al vídeo, un dia us l'ensenyaré.
0: Molt bé. Curiosament, Dan Aykroyd va ser l'únic actor que va participar a la gravació de la cançó, aquesta cançó perpetrada per Michael Jackson i Lionel Richie, amb l'objectiu d'alleugerir la fam a l'Àfrica. El mateix actor havia confessat que hi va prendre part per una equivocació. Es veu que es va equivocar de lloc on anava.
1: No ho diguis, home, no
0: es va plantar
1: diguis.
0: Allà i el van acabar incloent al supergrup USA for Africa per les seves dots musicals, que ja va mostrar, això sí, amb els Blues Brothers. 4 cançons relacionades amb l'actor Dan Aykroyd. Quina voteu per tancar el programa d'avui? Everybody Needs Somebody amb els Blues Brothers, Ghostbusters amb Ray Parker Jr., My Girl de les Temptations o We Are The World de USA for Africa.
2: Per ara, la votació la guanya la cançó que molts van descobrir a la pel·li Blues Brothers, Everybody Needs Somebody, i seguida de poqueta per Ghostbusters. Aneu votant aquí al grup de WhatsApp i a la seva sonarà la cançó que hagueu heu escollit vosaltres. I ara, teatre. Ja surt el sol cada cop. Perquè aquests dies podeu anar al Poliorama a Barcelona a veure La Truita, un text del Francesc Baptiste Amant, que dirigeix aquí Ferran Utzet i que reflexiona sobre el món de la família i les seves contradiccions. Al repartiment, Emma Vilarassau i Jordi Buixaderes, i ja hi ha anat la nostra companya, la Marta Vives.
3: La família és aquella institució on passa tot, per això aquesta família que s'ha instal·lat al Poliorama ens parla de coses que ens ressonen, les relacions, la solitud, les pors, les conviccions, la identitat. Emma Vilarassau.

0: Pau i Jordi Boixaderas es posen al capdavant d'aquesta família que parla en dos plans, entre ells i els monòlegs dirigit al públic, des d'allò més banal i quotidià a allò més transcendent.
1: Que això és el que per mi la fa especial i diferent i bonica, i és que els actors es confessen amb el públic.
2: Existeixen a totes les famílies d'alguna manera aquests dos mons. Un món que és, entre cometes, còmic, que és el dia a dia, el sentit de l'humor que comparteixen, no? Les bromes que es fan. I després hi ha aquesta dimensió tràgica que, o poètica que és a totes les famílies, que és una separació.
0: La truita és molt més que un àpat o allò que surt de la norma.
3: Top 5.
4: Gràcies, Marta Vives, i sí, arriba ara un nou Top 5. Parlem de música, avui és el Dia Internacional del Reggae, aquest gènere nascut a Jamaica als anys 60, que aquí a Catalunya ha calat fora amb històrics com Doctor Calypso, però ens volem actualitzar, així que, Sergi, formacions de reggae catalana, catalanes actuals. Comencem pel número 5.
5: Humana Sound System.
6: Hey, no deixis que s'apagui el somni, i quan no puguis més.
5: És el duo musical format pels exgossos Nacho Terrés i Roger Ferrer. Ara ja no són gossos, que són gats. Ara no sé què són.
7: No,
5: un projecte que combina l'energia del reggae i el dub amb tocs d'electrònica i instrumentacions de world music. En el número 4, Roof Bandits.

0: Un grup emergent de Ripollet, població que mai ha destacat pel reggae fins ara. Els Roof Bandits estan formats per 6 amics que veuen influències de música jamaicana per crear una sonoritat que fusiona l'ska i el rocksteady. En el número 3, Jazz Voraz.
1: He begut d'allà un brolla i et juro que he vist les llums d'una nòria.
0: Els Jazz Voraz són un trio de reggae rural nascut a Vic, que tot just fa pocs mesos, aquest passat hivern, publicaven el seu EP de debut, que portava per nom La conquesta de la segona innocència, carregat de mística i inspirat, Laia, en l'obra de Lluís Maria Xirinacs.
2: Oh!
0: Meravellós. En el número 2, Rudimentari.
1: Som inexistents, perduts per ser corrent, pirates alta mà, la deriva i contravent, tots som estrangers, si ningú t'entén.
0: Des de Ciutadella ens arriba el projecte d'en Guillem Llorenç, un cantant menorquí que combina la música reggae amb estils com el roots reggae, el rocksteady i el tuton, ben impregnats de les cultures root boy i sound system, passats pel filtre de la consciència i la política antifeixista. I en el número 1, qui han posat, si no, en Cucapí i els Boom Boom Fighters.
3: Directe a la gola, dic que directe a la gola, abans que sigui buit aquí qui no corre bola, fins que siguis tip ni Fanta ni Coca-Cola, omplen el porró.
0: Aquest grup de reggae i dancehall, creat a cavall entre l'Empordà i Mataró, és dels que més hem fet sonar aquí als experts, marcat per l'estil inconfusible del cu, que algú que s'escapa a Jamaica cada vegada que pot i dels que ens encomana més energia i diversió del panorama musical actual.
4: És el nostre top 5 que hem configurat avui en aquest Dia Internacional del Reggae. Ens hem centrat en bandes catalanes actuals, així que si creieu que ens hem deixat alguna de l'escena, expliqueu-nos-ho. Ara que ens acostem a les 8 del matí, és el moment de sentir la cançó IA i atenció, minilot cultural expert sorpresa que regalarem. Instruccions. Ara sentirem la cançó IA, avui que parlem de cinema de comèdia. El personatge és el típic fan que parla amb frases de la seva pel·li de comèdia de cine preferida. Doncs heu d'endevinar, el primer que digui a quina pel·li es refereix aquest personatge, guanya.
0: Vinga, fot-li. Endavant.
5: Jo vaig al cine per riure, jo no vull pensar.
6: Molt bé.
5: La pel·li que...

Ep, que ja són les 8! Activem-nos! Tothom amunt! Escolta Cicat, els experts. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Josep Maria deixa'm veure els nens. És el, per mi, el hit de l'estiu, Josep Maria de Sexeni i Svetlana, que trobo que sonarà molt els propers mesos. A mi és una cançó força sociològica. Són les 8 i 2 minuts, aquí engeguem aquesta nova hora dels experts d'avui, que és dimecres avui, que és 1 de juliol. I sabeu que entre els nostres oients... Bon dia, Sergi Vives.
1: Bon dia, Roger.
0: Sabeu que entre els nostres oients... Bon dia, Laia Vidal.
2: Bon dia, Roger.
0: Sabeu que... Bon dia, Anna Closa.
3: Bon dia.
0: Sabeu que els nostres oients són molt il·lustres i molt honorables tots, però comptem amb Antino Peralbo, que
2: sí.
0: és el pare de...
2: Sí.
0: Dan Peralbo,
2: i el
0: Convoy. Sí, que amb més d'una entrevista en Dan ha hagut d'explicar. Sí, sí, em dic així, Dan, tres lletres, no és nom artístic, Peralbo de cognom, com el meu pare, doncs en Tino ens explica per què li va posar Dan.
2: Diu, sense que li hagi preguntat ningú, vull dir, a mi m'interessa,
0: És que està, té relació amb la pregunta del dia.
2: Ah, d'acord.
4: És per la vida de Brian?
0: Quasi. És per, surt un Dan, allí?
1: Hosti.
0: Potser.
1: On era que sortia el Dan?
0: Però... Sortia a granujas a tot el ritme.
2: Podeu explicar-ho per ordre, sisplau, sí, en lloc de començar pel final?
0: Envia un xat en Tino directament, diu, el meu fill, que es diu Dan, explica, es diu així pel crack dels Blues Brothers. Sí, la pel·li Granujas a todo ritmo és un dels meus films de capçalera. Per cert, el quiz d'encertar quina cançó feia referència, quina pel·lícula feia referència a la cançó IA, que és South Park, l'ha guanyat en David, que ha estat molt astut i molt ràpid. I en Ferran, un altre dels oients habituals, ens envia un poema de l'Helena Bonals. Voleu que el glosi?
1: Endavant.
0: Diu, somiem la lluna que al capdavall és una idea abstracta, un terreny pla, un paradís eixorc. Aquí a la Terra, en canvi, els que no som sers celestials, vivim i desitgem i a voltes fins som feliços.
1: Molt bé.
0: Oh. I hem preguntat, ve a Tom d'alguna cosa? I diu, no gens.
1: Doncs
0: i
1: ja
0: diu,
1: està.
0: I Dan diu gràcies.
1: Una mica de poesia sempre ve.
0: Gràcies, Ferran, per ser-hi, per donar-nos aquest minutet poètic. Ara anem al súper. Oients, com us sentiríeu si us féssim pagar més car el mateix paquet d'arròs que la persona que teniu davant a la cua del supermercat?
1: Home, malament, no?
0: Això pot passar. Parlem, Anna, de nou, de quin era el concepte, preus variables, hi havia un...
2: Dinàmics, això.
0: Arriba també al súper?
2: De fet, això ja està passant als cinemes. Fa dies que circula la notícia que anar al cinema doncs no li costarà a tothom igual. Si tu vols veure una pel·li a la millor zona de la sala, és a dir, doncs veure-la el més centrat possible i ni molt a prop ni molt lluny de l'entrada, doncs tindrà un preu més elevat que a qui no li faci res, doncs pagar menys per veure la pel·lícula en una cantonada. Hi ha cinemes que, de fet, això ja estan aplicant aquest mètode. És una mica com el que passa als avions, que si tu vols doncs, un seient a la primera fila o a la fila de les sortides d'emergència per poder estirar les cames, doncs pagaràs més que un que tant li faci. El preu, per tant, és dinàmic perquè el preu s'ajusta en funció de les condicions del mercat de l'oferta, la demanda i la competència i, de fet, a tots ens costarà el mateix. Si tu vols anar al teatre, doncs un dissabte saps que et costarà més que si vas, per exemple, un dimecres.
1: Clar.
2: O si vas a comprar un paquet de xiclets en un supermercat obert 24 hores, doncs ja saps que et costarà més que si el compres en un altre cobri fins les 8-9 del vespre.
1: Exacte.
2: En canvi, ara volem parlar-vos del concepte preus personalitzats, que és el que doncs, podria passar en un futur. Us explico. Si jo necessito urgentment un paquet de bolquers perquè doncs, se m'han acabat i vaig al supermercat a comprar-ne, doncs el supermercat, gràcies a una eina de la intel·ligència artificial, sabrà que tinc un nadó, que necessito els bolquers i me'ls farà pagar, per tant, més cars a mi que a una altra persona perquè sap doncs, que no tinc més remei que comprar-los perquè els necessito.
5: Clar.
2: Però no només segons la necessitat que tinguis, sinó que aquesta IA també pot decidir que a tu et costi més un producte perquè ho pots pagar, perquè sap quina és la teva renda.
0: Sí,
2: i com ho pot calcular això? Doncs mira, per una banda, la targeta fidelitat. Quants d'aquí som clients registrats del nostre supermercat de confiança?
1: Jo.
2: Jo també.
5: No, jo no. Però...
2: Vosaltres no.
5: Perquè, però perquè no tinc supermercat de confiança, però...
1: Jo estic registrat a dos.
5: A dos, eh?
0: Sí. Però què et fan? Descompte, el meu mai moro.
1: Oh, i tant.
2: Sí, acumules.
1: Sí, sí,
2: no?
1: Acumulo.
5: No, sempre t'ofereixen, diuen, ets client, tens necessitat de client.
1: El meu no em diuen res, això.
5: Bueno.
1: Jo acumulo. I a més, com que vaig després a...
5: Però hi ha premis d'això, no?
1: A una benzinera adscrita, doncs aleshores ja ni t'explico. És el combo màxim.
2: Doncs atenció, Sergi, perquè si doncs, cada vegada que nosaltres passem la targeta o ens demanen el DNI, els estem regalant informació que després ells utilitzen pel que vulguin. De fet, en un principi és per oferir-nos descomptes i que nosaltres doncs, tornem a comprar en aquell supermercat. Doncs bé, amb tota aquesta informació, el que els hi donem, doncs ells saben què comprem, què és el que més ens agrada, a quina hora comprem, quan ens gastem cada vegada que anem al súper, però no només això, sinó que aquest sistema d'intel·ligència artificial també et fa una anàlisi segons totes les dades que vas deixant inconscientment o no a la xarxa i, per tant, recopila tota aquesta informació que a la llarga, doncs la podria utilitzar com volguéssim.
5: Clar. La pregunta sempre és si això es farà servir a fi de bé, no? Si és per realment això que dius tu, eh? Si sí. tens més necessitat de bolquer, doncs et fa un preu millor, o si tens menys capacitat adquisitiva, et fa un preu més de descompte, o si és a la inversa, si dius justament com que ho necessites i tens molt hàbit de comprar això, li vaig a posar el preu molt més car.
1: Està clar una cosa, és com la banca, mai perden, eh? Vull dir, ja s'ho faran sí. venir bé per sortir guanyant.
2: De fet, segons José Elías, que és l'amo de la sirena, els supermercats es veu que ja estan preparats per treballar amb preus dinàmics. No us heu fixat que abans tots els preus estaven marcats amb un paper i ara la majoria dels supermercats tenen pantalles?
5: Sí, electroniquet, sí, sí, ai, sí, tant,
1: no,
5: tant.
1: No els he vistos, aquests,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, sí, que
5: n'hi ha molts.
2: Ah. Cada vegada més, eh? Ja ho veuràs, Sergi, sí. De fet, ells en un principi diuen doncs, que és una manera de no malbaratar aliments, és a dir, que si uns iogurts doncs, estaven doncs, a punt de caducar, posen el sistema que
5: clar,
2: costin
5: un preu
2: menys.
5: Més barat per poder treure a sobre sense que s'hagin de fer malbé.
2: Exacte, llavors la pantalla directament clar. Et canvia el preu.
1: M'estic imaginant ara com la borsa, saps? Ostres, està baixant, està baixant, vaig al passeig dels iogurts que està baixant.
0: O sigui, vaig allí i en compro alguns perquè sé que després t'interessarà tu tenir-los dels d'any més cars. Hosti, noi, a la parada, saps, a davant.
2: Clar, aquí podria haver gat amagat perquè com ara la tecnologia doncs, et permet canviar el preu a temps real, la IA podria decidir que tu has de pagar més perquè com que té dades teves clar. Per tot el que vas deixant a la xarxa o pels vídeos que consumeixes, doncs la IA sap que tu pots pagar més i has de pagar més. Jo només us informo de tot això que podria passar en un futur, però vaja.
1: Però si jo,
2: és
1: per exemple...
2: No?
5: Una mica. Sí, clar.
1: Anna, vés aquí al súper i em compres uns bolquers... Clar. Tu que sap que no tens fills ara mateix, doncs ara me'n vas a buscar uns bolquers.
2: A mi em costaria menys, que
1: clar,
2: potser tu que necessites.
1: Aquí està el tracte.
5: Allà, estratègies...
1: Hem de buscar amics que siguin de tots els registres possibles.
5: A veure, poca no, broma, ja diuen que si compres els vols, per exemple, d'avió, des d'un barri, des d'una IP o d'una altra, és diferent, eh? Clar, si tu compres els vols des d'un ordinador d'una empresa molt solvent, per exemple, pot ser que siguin molt més cars que si els compres des d'una barriada. Te'n vas a un altre barri i compres del teu mòbil els vols.
2: I espera, perquè els supermercats jo crec que estarà ple de jubilats, perquè clar, vull dir, una persona doncs, clar. Que estigui en actiu treballant, potser li demanarà, no?, a
5: clar, clar,
2: els seus pares que estan jubilats, escolta, fes la compra perquè igual a tu et sortirà més barat que a mi.
1: Pobre avi, se'ls hi acumula la feina entre els nets i ara també anar a comprar, ja veuràs tu.
0: Una mica de Kid Laroi, us sembla?
1: Ole. Love Again, ens canta, ara que són les 8:10 minuts i ara de seguida ja entrem per la porta la Laura Grau.

0: Així sona els experts.
1: Fongo en català que seria un enclomat, un
2: en subjuntiu, perquè
1: un poso.
2: Ferran diu que l'alternativa és queco, no com a adjectiu, sinó com a abreviació, perquè diu és l'abreviació de què collons em fan. En Ferran un altre, a casa seva, diu a la seva colla, que també fan l'amic invisible, li diuen un apafot.
3: Pues no ho entenc.
2: No ens explica per què, digue'ns, bueno, la noia li ha encantat.
4: Fot-li.
2: De fum-li. Sí, perquè és una radiació de fotre.
4: Fotre.
1: Què foto d'això?
2: Sí, apafot, o sigui, apafota't un vulgui.
0: I fota't. Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: dies estiuencs ens canten Hitleroi i també arriba la Laura Grau. Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Quin aire estiuenc portes? Bé, potser sobre la teva epidermis ja es nota l'arribada de la potència de l'astre
2: sí
0: rei.
2: Sí que es nota.
1: Estic en el meu màxim esplendor de moreno. Sempre em passa al principi de l'estiu. Després passa que em vaig deixant perquè em canso de la platja, em canso de la piscina i del sol i a l'agost torno a estar blanca. No passa res.
0: Mira, ara parlem d'un docu que a mi m'encanta també quan fa molta calor quedar-me a casa mirant una pel·li. Laia, que l'has trobat aquí en mitjans, el recomanen?
2: Mira, doncs, en Miquel Ramos, que em sap greu perquè és periodista, però sempre el recordarem com un ex obrint pas, i pobre, s'ha llevat una gran tradició
0: que
2: un gran rigor, la Dolçaina.
0: Era el de la Dolçaina d'obrint pas, que ara es dedica al periodisme i cultural, com
2: fa temps, deia, a més, pobre, vull dir que ha fet diversos llibres.
1: Era molt important la Dolçaina d'obrint pas.
3: Home, i tant, i tant, i tant.
2: Dic Dolçaina, però potser no era la Dolçaina, però és igual, el tenim allà ubicadíssim a dalt de l'escenari amb obrint pas. Doncs Miquel Ramos, com sempre tan atent, abanderat de l'antifeixisme, ens recomana, en aquest cas a Twitter, una sèrie documental sobre terrorisme d'extrema dreta i la radicalització online, que crec que és molt adient. Hauríem d'anar veient aquestes coses, i més perquè em preocupa una mica que estan de cara a les eleccions municipals, que seran d'aquí un any tot just, comencen a sortir com bolets llistes d'ultradreta, i crec que és interessant que anem, com a mínim, sabent, tenint arguments, no?, per parlar amb tota aquesta gent.
3: Era el teclista.
2: Era el teclista, ja sabia jo que no era. Ja...
1: Inventada.
2: No, jo ja... És que, mira, per això us ho dic.
3: De ser teclista a ser dolçainer, i va només un pas.
2: Res. No, a més, sobretot perquè hi ha un dolçainer, que és, ja sé quina cara fa perfectament ara mateix, que no tinc ni el nom, imagina't, pobre. Busca'ns el dolçainer d'obrim pas, que si no ara acabem fatal. Vinga, doncs, ens diu en Miquel que en aquesta sèrie documental que teniu a Arte TV ens parlen de com hi contribueixen directament governs com el de Trump o també la implicació de membres de les Forces Armades i els cossos policials a diferents països. Sabeu que Arte TV és aquesta televisió, jo trobo sempre molt interessant tot el que hi posen, és alemanya i francesa, i en aquest cas n'han fet també, tenen també versió en castellà, a més és absolutament gratuïta, que per tant, una televisió de continguts culturals i documentals gratuïta ja és una cosa d'agrair. I a més, aquest cas és un documental que vam fer fa un parell d'anys o un any i mig a Alemanya, i ens parla una mica com des de finals del segle XX, doncs, el terrorisme d'extrema dreta està cada vegada més organitzat, és més mortífer, perquè en aquest cas, exacte, es parlen de la part més violenta, i parlen de com s'alimenta aquesta violència racista, com se li pot posar fre, què haurien de fer les democràcies per evitar aquesta amenaça creixent, i una mica es parlen molts testimonis personals, doncs, de víctimes, però també d'agressors que estan penedits, investigadors, com per exemple en Miquel, que han estat, doncs, tot aquest temps s'han dedicat, o també en Jordi Borràs, tot aquest temps, doncs, a investigar quines formes prenen, no?, la violència d'extrema dreta, qui són aquestes persones que es van amb aquestes transformacions camaleòniques, comencen una organització que potser en algun moment és il·legal, després passen per un partit polític, eviten una condemna així de rasquis, i no sé com ho fan, que sempre tornen a sortir i acaben caient una mica de drets, no? Sigui com sigui, jo me'l miraré, es diu El Odio Blanco, i són, em sembla, tres capítols en què segurament ens servirà una mica per, com us dic, amb un tema tan d'actualitat, poder tenir una mica arguments davant d'aquestes hordes de feixisme que estan tornant.
0: Mira, en Pau, que és molt fan d'Obrim Pas, ens escriu per WhatsApp i et diu, Laia, que
2: perdó.
0: Miquel Ramos era el teclista.
2: Sí, això ho ha dit en Sergi.
0: Mentre que el de la Dolçaina, Miquel Gironès.
2: Ah, és que és l'altre Miquel. Miquel.
0: Sí. Gràcies, Pau, per ser-hi. Ara, de seguida, amb la Laura encarem l'impactant món de...
1: La premsa rosa, però que... Aquests dies estava mogudeta, a mi m'agrada.
0: Algú s'ha enrotllat amb algú?
1: Home, ja fa dies, però hem de mirar com es desenvolupa això.
0: Val, ara la cosina amb el seu tema fent ciroll i ara de seguida la salsa.

0: Així sona els experts.
1: Aquest cap de setmana teníem programat anar al teatre, a Llinars, perquè feien un monòleg d'un jove del poble que va anar a la Guerra Civil. I nosaltres vam considerar que era una cosa prou interessant com per no només anar-hi nosaltres, sinó també portar-hi els nostres fills, que sabeu que tenen 9 i 11 anys. Ells no ho sabien, però a la mateixa hora feien una pel·lícula de dibuixos.
2: Ai, pobre!
1: Que, a més, he de dir que el meu fill fa 4 dies que està en febre. Però vam pensar que això no era un impediment prou important, com per no endonsar-lo.
3: Rebut, policia local, anem cap allà.
0: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: les nenes ballant això tota l'estona. Per culpa del casal d'estiu, aviso'm, eh?
1: Sí,
2: però aquesta cançó ja fa molts dies que va sortir.
0: Sí, bueno, però no era estiu fins ara. No era estiu fins ara.
2: I què? Però es podia cantar abans, també.
0: Fa molt estiu, aquesta cançó.
3: Sí, a veure, feia molt hivern, també, perquè jo la vaig versionar al novembre, però no passa res.
2: És la cançó que a mi em m'agrada de l'Aitana, seria el resum. M'ha dit el que em va fer descobrir, no mentida, perquè no escolto cap altra, però em m'agrada.
1: Has sentit la del tren de TikTok que canvia la lletra?
3: No crec. Sí, ho vaig fer al novembre, ja et dic.
1: Ah, la de mi coño huele a fresa.
3: Bueno, a veure, aquest no va ser el que vaig triar, però ah, sí, bueno, es tractava de canviar la lletra de Superestrella.
0: Sí, sí. Ah, val.
3: Jo vaig fer de vídeo de la colla de Moixigangués.
0: Molt bé.
3: Oh.
1: Bé,
0: què li passa a l'Aitana?
3: Què li passa a l'Aitana? És que està en el seu aniversari.
2: Ah, molts anys, Aitana.
3: Molts anys, Aitana. Ella, la cranc del meu cor, amb qui comparteixo moltíssimes coses a nivell d'energia astrològica. De veritat que és una cosa que m'obsessiona, ja ho veieu. Ho dic cada setmana que puc. Però què és el més important d'això? No és l'Aitana en si. L'Aitana està tranquil·leta, amb en Plec, amb el seu nòvio, sembla que tot va ben en popa. També s'ho mereix, perquè va passar molt malament, l'Aitana.
0: Sí.
2: Tant que ens agrada el Bernardó, eh?
3: Ja algun dia tornaran, potser. Potser és el pare dels seus fills, no ho sé, però encara li queda molt per descobrir-ho. En tot cas, sabeu què va passar a l'aniversari de l'Aitana?
2: Què?
0: Ai.
3: Que hi va anar a cuinar un català, un creador de contingut molt estimat per tots nosaltres, que és el Cintet.
2: Home!
3: El Jacint Serafí.
0: Va venir els experts en Cintet.
2: Sí, ens encanta, ens encanta.
3: No, no, sí, ell és el millor. A més té com aquesta manera de comunicar tan familiar i tan d'estar per casa.
2: Sí, també una mica accelerat de la vida, no? Una mica aquest noi.
3: Sí. No, però perquè jo crec que viu molt intensament, però és un tio que té una vida tranquil·la, que viu allà al mig de la vinya.
0: Aquí va xerrar molt de forma compulsiva, me'n recordo.
2: A mi em fa pensar en l'Arnau París, també, no? L'altre accelerat cuiner de la vida.
0: És que els cuiners tenen aquest punt.
3: Cintet el veig una mica més tranquil, passa que és molt extrovertit.
0: Sí, potser sí. Ah, potser sí.
3: Però tant ell com la seva parella, que de fet normalment l'ajuda també a muntar aquests càterings que fa i a gravar-lo quan fa contingut i tal, la Júlia, maquíssima, doncs van estar a l'aniversari de l'Aitana. És que en quin moment et comences a fer vídeos un dia a internet cuinant coses i de cop acabes a l'aniversari de l'Aitana, tio? És que a mi això, aquestes evolucions em flipen. Podem xafardejar una mica què li va cuinar, perquè ho han penjat tot. Veiem aquí una mica de zamborinyes o vieires, no sé exactament què és això, jo crec que són zamborinyes, perquè són molt petites.
0: Bé.
3: Estaven en una mena de casa amb piscina, que no sé si és de l'Aitana o és llogada, però maquíssima. Una mica d'amanida de tomàquet d'aquesta que ve tan de gust a l'estiu, amb anxova.
2: Estem menjant això cada dia.
0: I tant.
3: Gambes, que no faltin gambes i closca també. Sí. Molta closca veig, molta zamborinya i molta gamba.
2: Home, a veure si hi ha calés.
3: Sí, tio. Però bueno, també molta mica de verdura, que veig aquí també que van al mercat.
2: Seria com la bona combinació, no? És a dir, coses cares amb coses saludables.
3: Exacte. Una bona tonyina, un bon llom de tonyina d'aquells bo. I com canapés d'aquests petits, sobretot ja et dic això, amb peix i amb marisc. I una mica de pastís d'aquests tan estètics que es porten ara.
2: De què? De quins? Quins són els que s'han ara més?
3: N'hi ha un com de nata amb maduixes.
2: Així com gelat.
3: Jo crec que sí, però no et sabria dir.
2: Val.
3: I després n'hi ha un que no sé ni de què deu ser, perquè el més important és la foto, que això és una cosa que es porta molt ara amb els pastissos,
2: sobretot,
3: que estigui tot ben mono per fora, molt
2: espelma. Ara i una mica i sempre, també. Vull dir, els pastissos sempre ens han guanyat per la vista, no? Una mica?
0: Sí,
3: a mi em fa molta gràcia, perquè anaven tots uniformadets, els de la cuina, com amb una mena d'outfit, com molt ben triat, ben dissenyat, davantal marró, samarreta blanca i pantaló faldilla blau amb ratlles blanques i el mocadoret de cuina blanc amb una creu vermella.
0: A vegades ens estem flipant una mica amb això, els uniformes. L'altre dia vaig anar a un bar, que era un bar allò, molt normal, i tothom anava uniformat, que semblava allò un restaurant d'estrella Michelin.
2: Caram.
0: Era una mica de cama.
3: Bueno, estètica. També està bé. Jo estic a favor de la bellesa.
0: Sí, però vull dir, hem de saber tots on som.
3: Dret a les coses belles.
2: I que després es correspongui. És a dir, que si el menjar és una merda, no sé de res que aneu ben vestit.
3: Que no sigui tot façana.
2: Sí.
3: Doncs molt bé, molt ben celebrat aquest aniversari de l'Aitana. M'encanta que hagi comptat amb un cuiner d'aquí a casa nostra i a més que sigui una persona tan maca com el Cintet.
2: Perquè, perdoneu, en Cintet no ens consta que tingui restaurant, no? Ell fa xarxes, però no...
3: Ell fa molt aquest tipus de catering, o sigui, ell el contracta per l'esdeveniment i cuina allà amb el que li demanin. Però bueno, em sembla fins i tot més talentós poder fer això que no tenir com el teu restaurant.
2: Era com que s'hi podíem anar, em referia jo, saps? Com...
3: Sí, sí. Crec que no, però segur que el podeu contractar.
0: Àpats privats, esdeveniments de marca i d'empresa, pop-ups i residències.
2: Doncs ja està,
3: Però té un casament, segur que pots contractar-lo.
0: Sí que hi ha un que en Cintet és a Besalú, però no té res a veure amb el nostre Cintet.
2: No, amb el nostre,
3: Ens n'anem a l'altra banda del Pacífic. I de l'Atlàntic i de tot arreu, bueno, a Los Angeles, bàsicament.
1: Sí, i de l'Índic també, si vols,
3: I de l'Índic,
1: fer la volta.
3: A la volta al món.
1: Sí, per l'altra banda, sí.
3: Perquè la Rosalía segueix amb el seu Lux Tour i una de les convidades més comentades ha estat Karol G. Home.
4: Se va a confesar. Ah! Estic aquí participant. Ok, resulta que estuve en una relació donde esa persona no le gustava celebrar su cumpleaños conmigo. Oh! Qué raro. quién no le gustaría celebrar su cumpleaños con su pareja, ¿no? Yo lo que digo es como el día que dices, quiero que mi pareja esté.
5: Pero lo más, ya lo más chimba después era como ver la parte, la más curiosa, vale, era esperar como la excusa para el siguiente año, para no estar en el cumpleaños, y el siguiente año para no estar en el cumpleaños, y el siguiente año para no estar en el cumpleaños. Que ahora ya me volví a esperar de poder ti.
0: Com?
3: És a dir, la Karol G tenia un nòvio
0: que no volia celebrar cap aniversari amb ella.
3: Que no volia celebrar aniversari amb ella, que buscava una excusa per no ser-hi amb ella aquell dia.
0: Però a veure,
3: no,
0: això que passi un any, però es veu que diu...
3: Va
0: anar succeint diversos aniversaris, home.
3: Bueno,
0: desconfiar una mica, no?
3: També et dic, hi ha com una mena de lore lesbià de Rosalía emparellant-se o fent-se ullets o tenint una energia sexual molt elevada amb les seves convidades, que ara amb Karol G de cop han sortit com tot de fotos i tot de vídeos d'aquests de fans boges, vull dir.
0: Però està emparellada, no, Rosalía?
3: Clar, amb una noia també, de l'Oli Bahia. Però vull dir que ara, de cop i volta, la tia com... no para de lligar amb les seves convidades. És com, aviam...
0: Bueno, potser té una relació oberta i pot
3: ah,
0: fer
3: sí,
0: anar fent
3: bueno, això podria ser, però també hi ha una cosa de fans boges que estan tan emocionades amb que Rosalía estigui amb una noia, que ara és com, bueno, relacions lèsbiques de tot arreu, veurem. Home, jo estic bastant contenta de que hagi sortit ja la llum això de la relació amb l'Oli Bahia i que haguem com... que ens haguem cregut i que haguem normalitzat que la Rosalía pot estar amb una noia i pot ser una relació tan seriosa i tan interessant com la que va tenir amb Rao Alejandro o amb qualsevol altre tio amb qui hagi estat. Tot i així, trobo que no hi ha molta premsa, al respecte. Vull dir, que pel que sigui genera menys interès, això.
2: Potser també millor per ella, però, vull dir, que com menys l'emprenyament.
0: Sí, perquè vés a saber què hem parlat ni com ho farien, eh?
3: Mira, a vegades petits privilegis d'aquests d'estar en un puto col·lectiu oprimit, com és el col·lectiu més, doncs que potser no tens tanta atenció mediàtica i que l'estan deixant més en pau. A mi m'encanta que estigui tranquil·la la Rosalía amb la Loli Bahia, que vagin a passejar per mig món com fan tots els famosos, i si pot ser que es casin i que facin una lluna de mel tan llarga i tan gaudible com la de Dua Lipa i Callum Turner.
6: Han intentat evitar els avions? S'han preocupat per el tema?
3: No fa pinta que s'hagin preocupat gens pel tema.
0: On s'ha morrejat ara? Perquè clar, aquests no paren.
3: No, ja han acabat. Han acabat la lluna de mel infinita, perquè per mi ha durat un any.
0: Ha durat moltíssim.
3: No, en realitat no, perquè es van casar el 5 de juny. Vull dir que ha durat un mes, que per un famós jo crec que està bé.
0: Ah, ja, clar.
3: Sí, que és fins i tot modest.
0: Sí, sí.
3: Per una persona
2: d'estrella
3: mundial. Han estat fent una grandíssima ruta per Itàlia, on s'han estat morrejant per tot arreu, per la Toscana, per Sicília, per Palerm, per Taormina, per la Costa Amalfina, per Roma, per Tropea...
0: Diuen que hi va haver una ciutat on no es va morrejar, i és, la notícia és aquesta.
3: Ho dubto,
0: que,
3: Sergi, ciutat... ho dubto, perquè és que els han casat absolutament a tot arreu. I, de fet, ara, clar, estan en aquest moment d'estar a l'avió, anant cap a Nova York una altra vegada, a reprendre la seva vida normal i mirar les fotos que s'han fet i penjar-ne alguna de nova. I està fent la puta volta al món una foto on surt la Dua Lipa en una banyera despullada, així com mig ensabonada i tal, super hot, que jo crec que seran aquestes fotos icòniques... Saps com, no ho sé, com la de la Britney Spears quan es va rapar?
0: Sí.
3: Que tothom la té al cap i tothom la va traient de tant en tant. Doncs crec que aquesta foto de la Dua Lipa passarà als anals de la història.
6: Es veu bastant preparada, eh? Jo no dubto que li hagi fet el seu marit, però no sé si hi havia 4 o 5 persones allí amb els focus i amb tot.
3: Podria ser, però alhora crec que és bastant d'en Callum. Mira, què et diré? Jo crec
0: molt
3: que
0: avui en
2: dia,
0: foto, eh?
2: Avui en dia
0: guapa,
2: un
0: eh?
2: Bon aparell, uns bons mòbils, fan fotos que te'n faries creus, eh? Vull dir que segur que pot ser perfectament que l'hagin fet de manera casolana.
3: Sí, jo crec que sí. La veritat és que no m'imagino la Dua Lipa i en Callum Turner fent un viatge de noces així com amb fotògrafs contractats. També perquè han sortit unes declaracions durant la seva lluna de mel, que a mi em sembla de mal gust, però bueno, hi ha gent que té aquest tipus de poc escrúpol, de la seva ex, la Victoria Villarroel, que és una influencer latinoamericana, de la ex d'en Callum Turner, dient que, bueno, que ja li fa gràcia que ara estiguin per tot arreu sent casats Dua Lipa i Callum Turner sense cap tipus de pudor, morrejant-se per tot arreu, perquè diu que quan estava amb ella no volia com ni tan sols fer-li un petó a un semàfor, perquè
0: li feia vergonya.
3: Això fa una ràbia.
0: Fa molta ràbia.
3: Si no dubto que en Callum ho hagi fet, que hagi estat aquest
0: tipus de persona. Amb ella sí, però
6: tot arreu. Però perquè ho diu, és que és pitjor per ella, perquè es pronuncia al respecte.
3: Bueno, perquè li deu fer ràbia i deu pensar, doncs ara et fotràs, però jo
0: sí, però és veritat, aquella queda
6: malament ella.
3: Exacte, i dubto que en Callum, en un camp de la Toscana, totalment a la Bartola, amb la Dua Lipa sobre llegint, li hagi afectat el comentari de la Victoria Villarroel. Però bueno, és veritat que fa molta ràbia que els homes feu aquestes coses.
0: Va, l'última història que ens porta.
3: L'última. Aquest cap de setmana podríem tornar a sacsejar el món de Hollywood, nois, perquè hi ha una sospita de casament sorpresa.
0: La nostra Taylor Swift es casa?
3: No ho podem saber, és una especulació. Però simplement hi ha alguns mitjans
6: Però és en plan sorpresa que ho anunciaran al moment o és que volen fer la intimitat i no volen dir res?
3: Jo crec que hi ha un punt de que ho volen fer la intimitat i no volen que s'ompli allò de penya.
6: Però, si deixen, però... deixen anar la bomba també els hi va bé.
3: No, s'ha filtrat, ah. S'ha filtrat un rumor que potser no és veritat, eh? Potser és per omplir ara a l'estiu que no hi ha gaires notícies a la premsa, però s'ha filtrat i s'ha difós que han demanat que del dia 2 al dia 4 de juliol es tanquin tots els carrers del voltant de Madison Square Garden.
0: Home, llavors, doncs no són dates fàcils, perquè recordem que el 4 de juliol és el dia de la independència i, clar...
3: Bueno, però ells són famosos i multimilionaris, Sergi, poden fer el que vulguin.
0: Més que el país sencer.
3: Sí, segur que sí. També s'ha sabut, es veu, o s'ha filtrat, que alguns membres del Kansas City Chiefs, que és l'equip del Travis Kelce,
0: sí,
3: han reservat hotels en aquella zona pel mateix temps. Per tant...
0: tot encamina cap aquí.
3: No ho sabem. Potser sí, sí, és tot mentida i s'han inventat els mitjans americans per fer una mica de bola. Pot ser. Fake news d'aquestes n'hi ha cada setmana. Ara, a mi no m'estranyaria tant. O sigui, fa molt temps que estan junts. Ella sempre ha dit que es volia casar i que volia tenir una història de Romeo i Julieta, com bé cantaven aquest tema dels seus primers àlbums. Jo no, no ho hauria descabellat.
0: Bueno, estarem atents tot, del 2 al 4 de juliol.
3: Sí, és a dir,
2: això
3: és
2: ja, ja,
3: aquesta setmana.
0: Doncs en
3: bueno, no explicarem... seré aquí per explicar-vos-ho, però, no, però els experts d'estiu alguna cosa
0: diran. Els experts d'estiu ho explicarem dilluns, dimarts de la setmana que ve.
6: Laia, ho investigues?
2: Sí, sí, estarem investigant.
3: M'encanta la Laia fent recerca sobre el casament de Taylor Swift.
2: A veure, ho mirarem una mica, farem un golazo.
0: Investigació en curs.
7: Així sona els experts.
2: Cançó original es deia When You Wish Upon a Star.
3: When You Wish Upon a Star. Però aquí heu fet una girada de síl·labes de no sé què, que jo pensava, però què estan dient exactament, saps?
0: En upon, hem dit upon.
3: En un upon, un upon, apple, pineapple, pen...
2: Ho has escrit molt malament, Sergi, has escrit en upon.
6: A mi d'animació me'n molen les pel·lis de l'Astèrix i els dupon en dupon.
0: Un upon no és com una clau de judo?
6: Això és un hipó, és un hipó, que era el punt, era el punt sencer, quan guanyaves.
0: No, hipó. I a l'upon no és un menjar, també.
6: És un menjar, també.
0: No, és un udon.
3: Això és udon, no?
0: Calli!
7: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
6: Dos minutets passen ja de dos quarts, així que anem per feina amb l'actualitat, amb l'Anna Closa. Bon dia de nou.
2: Bon dia.
6: Dos quarts i dos minuts de nou. D'avui, dilluns, dimecres... És que està pensant en l'1. Està pensant en l'1 de la data.
0: I és el primer dia.
6: Sí, sí. 1 de juliol. Què cal saber per avui?
2: Doncs comencem amb una notícia d'última hora, i és que a Lleida, l'accident d'un autocar aquest matí al centre de la ciutat, a la Rambla de Ferran, ha deixat diverses persones ferides. Els serveis d'emergències han rebut l'avís cap a un quart de 8 del matí. Tot indica que el conductor de l'autocar ha perdut el control del vehicle, ha impactat contra bancs i arbres de la Rambla de Ferran i ha acabat xocant contra la façana de l'edifici de la Diputació de Lleida. El primer balanç provisional és de diverses persones ferides, amb un nombre encara per determinar. L'autocar, que anava ple de passatgers, havia sortit de l'estació, que està situada a un extrem de la Rambla, i es dirigia cap al sud del Segrià. Els bombers hi han enviat 11 dotacions i a la zona també hi treballa la Guàrdia Urbana, els Mossos i els serveis sanitaris. Més coses. La Moncloa i els experts veuen poc recorregut a les intencions del Tribunal Suprem de consultar a la Justícia Europea sobre l'encaix legal del procés extraordinari de regularització de migrants. Des del govern espanyol descarten que la mesura topi amb la nova política d'immigració i asil de Brussel·les, tot plegat coincidint amb el final del procés de regularització, que a l'espera que demà es passin públiques les xifres oficials, s'apunta a 1 milió de sol·licituds rebudes. El govern espanyol ja ha fet un pas més presentant un pla d'integració amb una dotació de 500 milions d'euros. A Veneçuela ja són 2.000 els morts pel doble terratrèmol de la setmana passada. Els equips d'emergències continuen buscant sota la runa possibles supervivents en zones devastades. De fet, hi ha més de 50.000 persones desaparegudes. Els Estats Units han anunciat un desplegament de gairebé 1.000 soldats sobre el terreny en les feines d'assistència humanitària. També heu de saber que el Tribunal Suprem dels Estats Units rebutja l'intent del president nord-americà d'acabar amb el dret de ciutadania per naixement. L'alt tribunal rebutja els límits que proposava Donald Trump, que volia negar aquest dret als fills de pares que es troben al país de forma irregular o temporal. Per cert, que Donald Trump ha declarat uns ingressos relacionats amb projectes de criptomonedes. De fet, ha ingressat més de 1.000 milions de dòlars durant l'últim any.
0: Molt bé, fantàstic.
2: I, sí, sí, déu-n'hi-do. I aquí la jutge que investiga la mort d'Isaac Andic demana
8: que es clonin els telèfons de la parella del fundador de Mango i dels dos excursionistes que van trobar Jonathan Andic després de la caiguda del seu pare. La terapeuta de la família que va declarar ahir va entrar i sortir en qualitat de testimoni i, de fet, per aquest divendres està prevista la declaració de les dues filles d'Isaac Andic i germanes de l'investigat i d'un psiquiatre que va visitar en una ocasió els dos implicats a petició de la terapeuta familiar.
6: Les 8:35, Anna, que no t'esperava saber avui.
8: Doncs mireu, que al Japó hi ha una protectora d'animals que ha instaurat una norma força peculiar, i és que els gats adoptats hauran de signar el seu propi contracte d'adopció amb l'empremta de la seva pota.
0: Ai, que mono, m'encanta.
2: Anem avançant cap a l'extinció.
6: Laia, això és...
2: A marxa esforçada.
6: No es pot comparar amb la gent que estima tant el seu gat o gos, que es tatua la marca de la poteta aquí al braç per veure la
2: sent. Sí, sí, que es pot comparar.
6: No, es pot comparar, vull dir que és molt més greu de tatuar-s'ho, no? És per sempre.
2: Home, això també, que algú faci aquesta normativa.
6: Ah, perquè
2: per
0: a mi m'agrada.
8: De fet, és només un gest simbòlic. Ja sabeu que al Japó, doncs, els gats són uns animals doncs, molt apreciats, estimats i respectats.
2: Sergi, vés-te a mirar al Japó, que estaràs molt bé.
0: Doncs mira, potser hi vaig.
8: Sí, i ara qualsevol persona doncs, que vulgui adoptar-ne un haurà d'esperar a saber si el gat vol anar en aquella casa. De fet, el gat haurà de mostrar la seva conformitat amb la pota. L'haurà d'atacar en un coixinet ple de tinta i estampar l'empremta en el contracte de
2: Opció.
0: Som molt fan. El gat allà mirant-se a la casa i dir, aquí no...
2: No s'ha destinat ni un yen públic a això, sisplau.
0: No s'ha dit mai això, però és veritat. Vull dir, els gossos viuen a les cases dels seus amos, però no, jo visc a la casa dels meus gats. És així tal qual.
2: No, és que els gats, si poguessin, igual no viurien en un pis, també, Sergi. Passa que resulta que no poden parlar ni signar ni coses d'aquestes.
3: Els meus gats no poden estar més en cuidats. I jo crec que es mor.
0: I mor, exacte, els meus igual.
6: Laia, permet-me que t'animi o empitjori. Saps que molta gent del nostre país ja s'ha desfet de la rei llatina de la paraula i no diuen gat, diuen neko o michi.
2: Per què?
6: Perquè no ho diuen en japonès, sí.
2: Vale, doncs, la gent
3: és molt friquíssim.
6: Mira, si llença l'Albert Farrés, el nostre oient, fa una estona la Laia, molt convenientment, ens parlaves de la importància del consum dels aliments i especialment la llet del nostre país, i diu a l'Albert Farrés, bon dia, experts, els mamífers adults no prenem llet de cap mena. Si voleu ser els més naturals possibles, deixeu aquesta beguda per les criatures, és a dir, prescindir de comprar llet de vaca.
2: Perquè no estic d'acord. És a dir, un dia vaig fer un tema, si m'haguéssiu sentit, ho sabríeu, que a l'est, als països d'Orient, diguéssim, no tenen el gen per processar la llet, però aquí sí que podem processar la llet sense problemes, no patiu.
6: Doncs, Albert, és un tema del teu genoma, que sembla que és català, sí que pot. Anna, el titular d'esports.
8: El Barça ingressarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco. Lamine Yamal veu bé que arribi Julián Álvarez i el femení Salma Parayuelo marxa després de 4 temporades. Pel que fa al Mundial, les seleccions de Mèxic, França i Noruega ja estan classificades per als vuitens. Mèxic va superar aquesta matinada l'Equador per 2-0. Noruega ha passat 2-1 contra la Costa d'Ivori i ara s'enfrontarà al Brasil, i França ha golejat Suècia 3-0 amb doblet d'Mbappé i ara jugarà contra Paraguai. Pel que fa a la jornada d'avui, a les 6 de la tarda, Anglaterra-Congo, a les 10 de la nit Bèlgica-Senegal i a les 2 de la matinada Estats Units-Bòsnia-Herzegovina.
6: Les 8:30. Avui ja, quin temps farà avui?
8: Doncs la calor cedeix terreny en el primer dia de juliol. Les màximes més altes, de fet, rondaran els 36 graus i el temps serà assolellat amb alguns ruixats de tarda al Pirineu, localment intensos.
6: Oients, aneu traient el mòbil, que de seguida juguem al mini-quiz. Abans, però, una mica de Guillem Ilkeway, una mica de Casa Azul amb el seu Nunca Nadie Pudo Volar. Avui de quina temàtica, Laia? Els oients mostraran saviesa.
2: Avui cinema.
6: Cinema. Mm-hmm.

0: Escoltes i cas.
1: Òscar, no vens a adoptar un gos per tu, vens a adoptar un gos per una altra persona.
2: Sí, la Ruth és una noia que per una malaltia ha perdut l'audició de manera sobtada.
3: Està molt atent a tot el que li envolta. En algun moment haurà de fer les meves orelles.
4: El millor de tots, el gos del carrer. I el gos del carrer és un petaner.
5: Cita bestial amb Candela Figueres. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
6: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
7: Pausa.
6: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
8: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
9: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
7: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
6: Pausa.
10: Juliol comença fort a ICAT. Seguim en directe al Vida Festival i al Canet Rock. Dijous 2, des del Vida, a les 9 del vespre, especial Love i els concerts en directe d'Al·lèrgiques al Polen i d'Amper Albo i el Comboi.
11: Ja descobro la meva vida, que sóc un burro animador i un vago.
12: Divendres 3, més concerts. A partir de les 8 del vespre, Lia Kali i la Ludwig Band.
10: I dissabte 4, Canet Rock en viu. A les 6 de la tarda, Maria Jaume en concert. I a les 7, especial Love, amb l'ambient i els protagonistes. Viu els festivals a ICAT, a l'FM, a l'App i a 3CAT.
13: La fórmula de les emissores culturals de 3CAT funciona. Ho confirma l'últim EGM.
14: Gràcies, oients. Gràcies per ser-ho. Podeu celebrar-ho al nostre punt de barri.
13: L'aposta d'ICAT per l'escena musical catalana ha impulsat cap amunt la ràdio inquieta.
15: I el primer que farem serà donar-vos les gràcies de part de tot l'equip.
16: Estan encantades.
13: La renovació i el repte d'apropar la clàssica a tots els públics també ha afavorit Catalunya Música. Música i cultura és la millor fórmula. ICAT i Catalunya Música. Són teves.
17: Els experts, ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
18: Un minutet i seran 3 quarts de 9 del matí, hora de jugar al miniquiz, ja sabeu com fer-ho.
17: Afegiu-nos al WhatsApp, 638-684565.
18: Avui mola perquè quan parlem de cinema la pregunta del dia és de les jornades que els oients més participen i avui també el quiz és cinematogràfic.
19: Sí, a més avui doncs participaran molt perquè ja veureu que és molt fàcil perquè parlem d'Indiana Jones.
20: Mira, l'altre dia a l'Alfons Gorina li van preguntar, crec que va ser fora de micro, quina és la pel·lícula de Steven Spielberg que més t'agrada i ens va dir la saga de les 3 primeres d'Indiana Jones.
19: Mira, veus? Doncs tal dia com avui, Indiana Jones hauria fet 127 anys si no fos un personatge de ficció.
18: Nom de l'actor que fa d'Indiana Jones, Laia?
19: Harrison Ford.
20: No seria aquesta la pregunta, no?
19: No és aquesta. Era fàcil, però potser no tant. Efectivament, el personatge d'Indiana Jones va néixer, segons els seus creadors, George Lucas i Steven Spielberg, l'any 1899, i es va convertir en, segurament, l'arqueòleg més famós de la història.
20: És com el club que porto al cor, 1899.
19: Mira, veus? Hi ha dues coses que van néixer, que t'agraden en aquest dia, aquest any. Com sempre, amb les sagues que s'han convertit en mítiques, hi ha moltes curiositats al voltant d'aquest heroi que va anar-se definint el producte final. D'una d'elles és que abans que Jones, el protagonista s'havia de dir Smith, Indiana Smith.
18: L'últim minut m'he perdut.
19: Sí, que a vegades hi ha moltes curiositats que són coses que a última hora canvien. És a dir, que sí. Són casualitats al final el que acaba sent el producte definitiu que tu dius, ostres, segur que s'ho van rumiar molt perquè un producte de tant d'èxit tothom ha hagut d'estar d'acord i no, potser a última hora hi ha un detall que canvia per una casualitat.
20: Sí, Indiana Jones se n'anava a dir Indiana Smith.
19: Se n'anava a dir molt Indiana pitjor. Smith, però l'Steven Spielberg va dir que Smith era un cognom massa comú i va decidir canviar-lo per Jones, a veure, que tampoc no és que sigui molt estrany.
20: Sí, però Jones queda molt més aventurer que Smith. Smith és més d'oficinista, no?
19: Això ho diem ara, però a vegades saber, no, què hagués passat.
0: La pel·li aquella del...
20: Senyor i senyora Smith. És veritat.
18: Clar, érem, a mi m'agrada el Marcus, no? Que es diu Marcus Brody, que és més professor de la universitat.
20: És veritat,
18: saps?
20: Sí.
18: I no és tan aventurer.
20: El nom fa la cosa, és així.
19: També sabreu que, tot i que tothom el va conèixer per Indiana, doncs aquest no era el seu nom, el que posava el seu DNI, diguéssim.
18: Puc dir-ho, com es deia?
19: Sí, digue-ho.
18: Henry.
19: Exacte.
18: Poc aventurer.
19: Es deia Henry com el seu pare.
20: I el pare li deia Junior, crec.
19: Exacte. Va, no digueu res més, que aquí va. Sí que ja anem cap al miniquiz. Per això us vull que recordeu una escena en concret d'una de les pel·lis en què expliquen quin és l'origen d'aquest nom amb què el coneixia la gent, l'origen del nom Indiana. I us dono 3-4 opcions.
18: Va.
19: L'opció A és que Indiana és el lloc d'on prové la família Jones.
18: L'estat d'Indiana, eh?
19: Exacte. L'opció B és que Indiana és el nom del gos de la família Jones. L'opció C és que Indiana és el nom del periquito de la família Jones. O l'opció D és que Indiana és el nom de la bicicleta que sempre feia servir l'Indy quan era un nen.
18: Com qualsevol nen, doncs, que bateja la bicicleta.
19: Exacte.
16: 638-684-565. 638-684-565.
18: Per què l'arqueòleg i profe de universitat, que era d'on traia el seu ingrés per pagar el lloguer, a Henry Jones li deien Indiana? Per què és de la era de l'estat d'Indiana? Pel gos, pel periquito o per la bicicleta?
21: Veus a la sorra i al mar.
18: Entre tots els encertants, sortejarem un lot cultural expert. Teniu temps per respondre mentre en Joan Dausà ens canti la seva cançó estiuenca al costat de Mamaduixa. Papi, posa-la al disc.

0: Anna era el nom del gos que tenien quan l'Indiana Jones era petit. Voleu sentir l'escena en què s'explica?
1: Sí.
2: Jeez, what does it always mean? This is Junior.
3: That's his name. Henry Jones Jr.
4: Like Indiana.
3: We named the dog Indiana.
5: May we go home now, please?
3: The dog?
6: Aquest és en John Rhys-Davies en el paper de Salah, que es fot de riure quan li diuen que el nom ve pel gos. Aquí es diu literalment, però al principi de la pel·li hi ha una pista, que és que hi ha un flashback en quan el pare de l'Indiana està estudiant on pot ser el Grial, que passa un gos per allà. Vale, i aquí és l'Indiana.
7: Oi que estan enmig de les ruïnes de Petra?
0: Sí, estan dalt d'un cavall, Petra, i estan com a punt de marxar.
6: Ara conegudes com al lloc d'Indiana Jones de Jordània, i ja el passat d'aquest país ja no té interès. Bé, Laia...
0: Ha anat molt bé el quiz, si vols saber-ho. Mira, hem rebut 146 respostes, de les quals 141 han estat correctes. Per tant, Laura, et demanaré un número de l'1 al 141.
8: Vinga, doncs el número... 93.
7: 93?
0: El 93 és l'Aina, que té un número 4-07.
6: Felicitats, Aina! Aina, t'endús el premi d'avui, Lot Cultural Expert, i us regalem a tots. Voleu una interioritat íntima del programa?
7: Sempre.
6: El videojoc preferit del nòvio de la Laia és també un dels meus videojocs preferits de tota la vida, i és...
0: És Indiana Jones, però és un vídeo molt antic, un videojoc molt antic.
6: Sí, a principis dels 90.
0: Té un nom...
6: Té un nom, sí, Indiana Jones and the Fate of Atlantis.
0: Ah, no me'l sabia pas.
9: No, no he jugat.
0: No, no hi he jugat pas, jo, no.
6: Ara sentirem les vostres dolces veus. Avui que parlem de comèdies, ens feu recomanacions de comèdies cinematogràfiques, i ens ha caigut un missatge d'en David, que és el primer cop que comenta. Li hem donat la benvinguda.
0: Benvingut, David.
7: I amb els pèls, perquè queden dos programes d'hivern.
6: Sí, arribes una mica tard.
8: No, perfecte. No, no. Què vols dir tard?
0: Què vols dir tard? No, molt
8: I
0: bé.
8: I a més, després ja estiu.
7: Exactament.
8: Exacte,
7: i després,
8: estiu,
7: si Déu vol, si vés a saber el que pot
6: haver. Escolta. Mira, en David és de Madrid i viu a Madrid. Val? Aquí no fem allò dels oients internacionals, que en tenim molts. No els diem, parles molt bé català, per ser de no sé on, perquè ja està. Però en David, com que és de Madrid i viu a Madrid, sí que li hem dit, escolta, i com has arribat aquí en el nostre programa? Com és que ens escoltes? I això, que és molt fan de Clerks, però ens explica això.
10: No. Doncs és culpa, entre cometes, d'un parell d'ex catalans. Doncs res, que estava fent una mica de zapping amb la ràdio mentre es mossava, m'ha agradat i m'he quedat amb vosaltres. Jo només diré Clerks i 37, i qui vulgui entendre, que en tingui. Bon dia, experts. Aquí David és a Madrid. De Madrid de tota la vida. De l'autèntic Madrid, eh?
7: Doncs m'encanta l'accent que té, que és una barreja de Lleida, mallorquí i digues.
8: Els catalans, bueno, i les catalanes, lligar-nos a tot de gent que viu fora, perquè és que és la manera més efectiva de fer que algú prengui català.
6: Totalment. Jo tinc el fetitge sempre, eh? Jo l'Espanya profunda, jo apunto allà.
7: Doncs endavant, cap a Sòria.
6: Sí. I no el felicitem, el David, per parlar de català, perquè és la seva obligació com a ciutadà del món.
0: Però estem contents, una cosa no trobar.
8: No, de fet, no tenia cap obligació, en David, d'aprendre català. Moltes gràcies.
6: En David, que és fan de Clerks, que per mi també és de les meves comèdies preferides, i em sembla una pel·li perfecta.
11: Souvenirs, novedades, artículos de conya.
12: Souvenirs, novedades, artículos de conya.
11: El millor és Top Secret. Ha envellit superbé en el temps.
13: Sí, el perro de San Roque tiene rabo. Sé de buena pinta que Ramón Ramírez se lo ha cortado.
11: I per últim, però no és que sigui la pitjor, sinó és que és una puta obra d'art. La vida de Brian, espectacular. No es pot comparar, és magnífica. Com el Pijus Magnificus.
14: Titus grossos.
15: Me'n puc anar, senyor?
6: Laura, tu també ets tan fan de comèdies que recites línies textuals com els oients.
8: La veritat és que no, i menys d'adulta, però sí que recordo com de petita i d'adolescent, que potser és un gènere que es treballa més, totes les pel·lícules del Jim Carrey. Qualsevol.
6: Incloent-hi un loco domicilio, eh?
8: Aviam, potser no les he vistes totes, però...
9: El del cable!
8: Aviam, és que jo no em sé les línies, no, ja us ho he dit. A més, potser ni l'he vist, però... Sí que pensava, la típica pel·li de migdiada que sortia el Jim Carrey em funciona.
6: La màscara sí que et fan, no?
8: La màscara,
6: sí,
8: totalment.
6: Chispeante, gran.
16: Sens dubte, la pel·li Comando, de l'Arnold Schwarzenegger de l'any 1985. Una pel·li d'acció que esdevé la millor comèdia involuntària de tots els temps. Per recuperar la seva filla segrestada, l'Arnie ens deleta amb un requetzell d'assassinats continuats, un dels millors body counts de la història del cine, acompanyats de les millors frases lapidàries de la seva filmografia. Clàssic imprescindible que reviso cada un o dos anys en castellà i en versió original. Aquí us deixo un fragment d'una frase. Després d'una lluita aferrissada, el nostre amic Arnie li diu aquesta frase al dolent de Thor, després de clavar-li una tubería al pit. Suelta un poco de vapor, Bennett.

0: mou com en Jagger. Moves like Jagger amb Maroon 5. Ens acostem ja perillosament a les 8 del matí, menys de 3 minutets, així que ja sabeu què toca en aquesta hora.
1: La confessió.
0: Última setmana de la temporada alta dels experts. No patiu, que enguany ens hem inventat experts estiu, que començarà dilluns vinent, dia 6 de juliol. Així que setmana de tops i recull, Sergi, les millors confessions de la temporada i, a més, amb l'ajuda o amb els precs dels oients que ens demanen quines volem que quines volen que recuperem.
2: I ahir ho van comentar i ens van dir, ostres, podríeu posar aquella de la Mireia, recordeu la nostra becària de principi de curs, que ens va dir, doncs, que es veu que el tema robatori...
3: No, ella cada setmana explicava un robatori, era flipant.
2: Doncs el primer de tots va ser aquest.
4: Flashback! Bàsicament, estava en el terreny dels robatoris.
2: Ai.
4: Ai, no sé si alguna... delictes aquí he tampoc cal. Una cosa, no?
2: Endavant, endavant.
4: Jo us he de dir que soc una persona que no ho faig, em poso molt nerviosa i no ho sé gestionar bé, se'm nota la cara si faig algun
0: tampoc
4: retall.
0: Cal gestionar-ho, això, vull dir, no robar.
2: Però ara ve el però.
4: Realment... Però a vegades,
0: és igual. S'ha de robar, a vegades.
4: Ja, bueno, a vegades sí. Hi ha circumstàncies que s'han de passar, no? Suposo. Però bueno, jo hi ha una circumstància específica en què m'ho permeto fer. Estic en contra, però...
2: Ah, habitualment?
4: Dic,
3: no, de manera recurrent.
4: Tampoc no ho he fet massa habitual. Ah. Bueno, ja...
3: Explica.
4: Desenvolupo ja us explicaré. Bàsicament, clar, jo fa 2 o 3 anys que vaig fer un viatge amb amigues, no?, a primer segon de carrera, i llavors, clar, arriba un punt en què ja t'has gastat molts diners en, doncs, els vols, en l'allotjament, i arriba el punt, el moment, en què t'has de comprar tot el menjar.
0: Lloc?
4: En un supermercat, no?
0: No, però país.
4: A Portugal.
2: Portugal,
4: val. I llavors vaig anar-hi al súper, no?, vam fer tota la compra, i què passa? Jo sempre porto una bosseta.
2: Sí.
4: I hi ha coses que jo faig que, bueno, en comptes de posar-ho tot al carro, dic, bueno, m'ho guardo la bosseta, 4 o 5 cosetes, les coses més cares, no? L'oli, sí. Crema solar...
0: La PlayStation.
4: I passaré de percebuda per la caixa fent veure que, ui, no sabia que jo havia deixat aquí, no me'n recordava, em sap greu.
0: Llavors, però és sense voler, no?
4: Clar, és sense voler. Llavors, el tema és aquest, no és que la confessió sigui robant com a tal, sinó el fet de, si em pillen, de dir, ostres, no me'n recordava, ha sigut un error de consciència. No me'n van enxampar, no.
5: Que ja són les 9! Una hora i pleguem! Els experts! Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: que no, les cançons dels dubtes i l'amor de les al·lèrgiques al pol·len. Amb elles comencem aquesta nova hora de ràdio, les 9 i 2 minuts, aquí a ICAT, com cada matí fins a les 10, els experts, amb la Laia Vidal.
1: Bon dia, Roger Saró.
0: En Sergi Vives.
2: Bon dimecres.
0: La Laura Grau.
1: Molt bon dimecres.
0: I també els nostres oients. Mira, Laia, una curiositat de les que ens deies, el gos de l'Indiana Jones, que es deia així, es veu que l'Spielberg, el director, també tenia un gos que es deia així de petit.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Ah, per tant...
1: D'aquí ja... ho van treure, ho vaig llegir, però és que no us vull, com que em dieu que us foto tantes xapes, mira, veus? O tant de bo us ho hagués explicat, que ara no ho trobaríeu a faltar.
0: Sí, sí, també.
1: Tot de venir que el gos de l'Spielberg, que a més a més es deia així, es deia Indiana.
0: Ah, com? Com es deia?
1: Sí, sí, sí, es deia Indiana.
0: Oh, guai, doncs mira, això què pareix, gràcies.
1: Clar.
0: Doncs la resta podeu explicar-nos cosetes, també.
3: Afegiu-nos al WhatsApp 638-684565.
0: I aquí mateix, al grup de WhatsApp, teniu penjada l'enquesta de la cançó de les 10, com cada dia del món, l'última que punxem cada programa, la decidiu vosaltres. Heu de votar una de les 4 que us proposa en Sergi, inspirat en...
3: La Famèrdida.
2: Doncs mira, una enquesta molt cinematogràfica, també, perquè un 1 de juliol, com avui, de l'any 1952, naixia l'actor Dan Aykroyd.

L'actor, productor i guionista del Canadà es va donar a conèixer al gran públic dels Estats Units gràcies a la seva participació en l'emissió televisada Saturday Night Live entre el 1975 i el 1979. Allà hi va conèixer John Belushi, amb qui va formar la formació de Blues Brothers, que també va deixar-nos una pel·lícula narrant la història fictícia d'aquest grup. Pel·li, per cert, que ens heu recomanat com a gran comèdia. Avui us proposarem quatre cançons que van lligades a projectes de l'actor Dan Aykroyd, començant per aquesta cançó que sentim, Everybody Needs Somebody to Love, de la mítica pel·lícula que a casa nostra ens va arribar amb el títol traduït de Granujas a todo ritmo. I dels Blues Brothers passem als Caçafantasmes.

I és que Dan Aykroyd era un dels actors protagonistes d'aquesta mítica cinta vuitantera que ens explicava la història d'uns científics i parapsicòlegs que es dedicaven a capturar presències ectoplasmàtiques. Entre escenes i diàlegs per la història, la pel·li ens va deixar tres seqüeles i una banda sonora inoblidable marcada per aquesta cançó, Ghostbusters, de Ray Parker Jr. Més cançons vinculades a Dan Aykroyd.

0: Això que sentim és el tema My Girl de The Temptations, cançó que dona nom a la pel·lícula del mateix títol, i és que en aquest altre film d'inicis dels 90, no sé si el recordes aquest, Laura...
1: No existia, però crec que no l'he vist.
0: En Dan Aykroyd feia el paper del pare de la noia protagonista, l'entorn de la qual gira tota la trama. Recorda que s'enamora d'en Macaulay Culkin. Bueno, s'enamora.
2: Bueno, sí. Són nens molt petits,
0: són nens,
2: no?
0: Molt petits.
3: Sí. Que... Era rara la pel·lícula, no digueu que no. Era rareta.
0: Sí, era rareta. S'ambientava en una casa de... Bueno, de fúnebre, no? Tenia una funerària,
3: sí,
0: el pare.
3: Sí,
0: no?
3: Ja et dic jo que era rara la pel·lícula.
2: Bueno, però almenys el personatge del nen segurament va créixer després i va tenir una vida.
0: Sí, amb, bueno, no, molta vida no va tenir. Bueno, no sé si hem de dir spoilers.
2: Ah, i és al revés.
0: Home, era el nano que acabava amb ai, tenia al·lèrgia a les abelles.
2: Veritat,
0: i,
2: sí, sí.
0: Bueno,
3: pel·lícula rara, repeteixo, sí. Pel·lícula rara.
2: Sí, retiro l'espoiler.
0: No, no recordes res d'aquesta pel·lícula?
1: Jo no,
0: pel·lícula?
1: Però bueno, parlant de pel·lícules rares d'infantils aquestes, cada cop la palma un nen n'hi ha moltes, eh? Herois, un puente que era sí, que allò és el tiquet directe a teràpia.
0: No,
3: però aquesta,
0: totalment.
3: Que a més ens parla com d'amor romàntic en nens que realment són molt petits, tipus 9 anys.
0: Sí, la nena que...
3: No s'entén. Però...
0: Cada cop i volta es comença a maquillar, oi que sí?
3: Sí, coses sí, molt
0: sí.
3: Rares.
2: Sí, la, Laura, li dius un puente al terapeuta, aquesta pel·li.
1: Un puente al terapeuta, tio. És que aquella pel·li, t'ho juro que em va traumar, de veritat.
0: Clar.
1: Que estàs molt, molt feliç, tu allà veient els dos nens mig enamorats, també amor preadolescent, tal, no sé quantos, i a cop la palma, la tia.
3: Bueno, sí. Sí, ara ells també
2: mira,
3: té...
2: La mare del Bambi almenys va tenir una vida llarga i va tenir uns però aquí, un nen...
1: Clar, tio, 14 anys, m'estàs vacil·lant.
0: Acabarem amb el We Are The World.

0: direu, què hi té a veure aquesta cançó aquí mig? Doncs Dan Aykroyd va ser l'únic actor que va participar a la gravació d'aquesta cançó perpetrada per Michael Jackson i Lionel Richie amb l'objectiu de lleugerir la fama a l'Àfrica. El mateix actor havia confessat que va prendre part per una equivocació. Es veu que va estar allà quan no hi havia de ser, i de cop i volta li van dir, bueno, si vols, surt, que tu ets un personatge també conegut, i a més havia demostrat unes dots musicals, amb els Blues Brothers. Quatre cançons relacionades amb l'actor Dan Aykroyd. Quina votes tu, Laura, per tancar el programa? A veure, Everybody Needs Somebody to Love dels Blues Brothers, Ghostbusters de Ray Parker Jr., My Girl de The Temptations o We Are the World de USA for Africa.
1: Va, doncs em queda una primera que potser és com la més animada, no? Per
0: doncs,
1: un dia al matí.
0: Creuen el mateix de moment els oients, perquè crec que és la que va guanyant.
2: Sí, ha anat guanyant distància en aquesta última hora, Everybody Needs Somebody de la pel·li Blues Brothers, però li trepitja els talons a Ghostbusters del film epònim. Doncs entreu al nostre grup de WhatsApp i voteu la cançó que més us agradi, i precisament aquí el nostre grup, mira, Laura, en David, el nostre oient de Madrid, diu que li sembla molt bé la teva estratègia d'expandir la llengua, diu que li sembla molt bé que les persones catalanes vagin per Espanya enrotllant-se amb gent,
1: sí,
2: o intentant lligar.
1: Sí, és que no és lligar. El primer que conec, que aprenent
2: la manera. Ell està totalment obert a que això segueixi succeint, i per la seva banda, Laia, mira, et replica en Salva, ja que has qüestionat una mica el lligam emocional entre humans i gats, t'explica en Salva. Jo amb una parella que vaig tenir fa temps vam adoptar dos gatets i els hi vam posar Dante i Randall, és a dir, els noms dels dos personatges de Clerks, una comèdia, ja us dic, per mi em sembla genial, perfecta, i que molts esteu dient, i diuen Salva, van sortir cada un dels gats amb personalitats molt similars a cada un dels personatges de la pel·li.
3: Perfecte, desenvolupar una teoria científica, havíem sigut a la compra.
2: Bueno, i descriure una mica com es comportaven, com el Dante i en Randall gats eren iguals que en Dante i en Randall de la pel·li del Kevin Smith.
3: Vinga, encara farem la primera pel·la.
0: Jo, la meva gata es diu Baiana, no és com la prota de la pel·li
1: no,
0: de Disney.
1: No, és estrany, perquè normalment...
4: La gata que sigui Baiana ja em sembla...
0: I el meu gat es diu Gavi, com el jugador del Barça, i tampoc és que...
3: És tan prototípic,
0: pobra. A veure, la teva gata Baiana és més introvertida que la de la ficció. No té cap tret similar.
2: No.
0: I el gat...
2: Sí que és aventurera.
0: Vale. I el Pedri...
2: No, el Gavi.
0: Ai, el Gavi no sé quina...
1: I el que falta, com es diu?
0: El Gavi és d'Estreler a la realitat.
2: Sí.
0: I no, és que sí.
3: I
0: no,
3: si el Gavi del Barça fitxa pel Madrid, tu segueixes dient-li Gavi al gat o li canviaràs el nom?
0: No ho farà, això, en Gavi.
3: Ah, d'acord.
2: Bueno, pots dir que és per Gabriel García Márquez.
0: No. Ho diem, bueno, li van posar les nenes, li van posar
3: aquest nom. Potser com a venjança pots sacrificar el gat, també. Vull dir, igual...
0: Que no penses sacrificar el meu gat.
3: Bueno, mai és un mal moment.
0: Abans et sacrifico a tu,
3: Laia. Va.
2: Jo fa el bord de les dues coses, aquí a distància, aquí.
1: Baiana, és que no ho supero.
2: Per cert, està a punt d'arribar, ja he vist el tràiler del live action de Baiana,
0: És el 19 de juliol, si no m'hi
2: equivoco. Ho tens marcadíssim.
0: Home, i tant.
2: Baiana amb personatges...
0: Sí. De
1: carniosos.
0: Amb la Roca, no?
2: Sí, i òbviament, el campanat, com es diu, el xaman?
0: Com es diu ell?
1: Maui.
2: El farà el Dwayne Johnson, que se li mouen els tatuatges, molt guai, això.
0: Home, sí,
2: en parlarem d'aquí unes setmanes, quan s'estreni aquesta pel·li. Deixeu-me ara que us presenti la Dua Lipa, que està molt feliç. No hi ha res a dir, no?
1: Dua Lipa ja ha superat aquesta fase de Training Season.

0: Així sona els experts.
1: Puc fer una crida al meu veïnat, si us plau? Estimeu-vos els vostres gats, però, perquè si no m'estan venint a visitar a mi i jo no en tinc de gat, i si no en tinc és per alguna cosa. No vull gats amb cara de llàstima al meu jardí que vol entrar a casa. I el meu, aquest gat que no és meu ve a casa i jo li foto unes bronques. Aquí no ets benvingut, fill meu.
2: Doncs no li callis bronques, pobre ànim.
1: Però per què no ho entén? O sigui, jo li dic que aquí no és benvingut, ja no puc fer res.
2: La terra és de tothom, Laia.
1: Ja, bueno,
2: no siguis capitalista.
0: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: un quart de 10, uns segons, i serà un quart de 10. Oients, us ho recordo, que enguany fem els experts d'estiu, a partir de dilluns, dia 6 de juliol, tot el juliol amb vosaltres. Digueu-nos qui sí que hi sereu, perquè us necessitarem, i digueu-nos qui ja comenceu vacances la setmana que ve, o potser aquesta setmana, que el que ve ara us interessa. Laura, última secció categòrica de la temporada. Avui, quin tipus de persona sou, oients, depenent de com us comporteu durant les vacances? O n'hi ha, inclou aquell subtipus que diu les vacances són sagrades o són molt merescudes?
1: Sí, clar, bueno, jo crec que aquest s'aplica a diversos subtipus, perquè hi ha molta gent
0: curtes,
1: que ho diu això.
0: Curtes, també s'ha de dir.
1: Són molt curtes, són molt merescudes, bueno, sí, això la frase treballadora en realitat crec que el diem tots, no? Comença el millor mes de l'any, avui és el dia 1 de juliol. T'ho juro, aquest mes el gaudeixo tant que cada dia que passa és com si em traies un dia de vida.
0: L'agost ja és com el diumenge de l'estiu.
1: L'agost és totalment diumenge.
0: Arriba el dia 1 d'agost i jo penso, ja
2: totalment d'acord.
0: El crepuscle.
2: Estic tan d'acord amb el que acabes de dir.
1: A mi la primera quinzena d'agost crec que, al contrari del clima, em deprimeix moltíssim.
2: Puc dir una cosa? Jo crec que juny és el divendres, juliol és el dissabte, agost és el diumenge.
1: Agost és el diumenge, però a més, amb les dues fases del diumenge, si em preguntes, que és la ressaca depressiva del matí, que estàs que et vols tallar les venes, perquè la primera quinzena no hi ha ningú, fa 40 graus, no hi ha ni un puto plan divertit, hi ha com una mena de peron de festes majors, almenys al meu mapa mental. I al final s'arregla el dia, perquè a la tarda quedes per fer unes cerveses amb algú, un diumenge, i el de segona quinzena d'agost és un no parar de festes majors i de festes populars molt divertides.
3: Sí, és el que us anava a dir, voleu arreglar aquest agost? Poseu-vos una festa major de les males de trobades el 8 de setembre. Si tu vius en un poble on la festa major és el 8 de setembre, l'agost no és un problema, perquè sempre tens aquell horitzó.
2: Si fos així, els barcelonins estarien contentíssims, perquè tenen la seva festa major el 24.
3: No, perquè ja no cola, perquè el 24 ja no cola.
1: La festa major de Barcelona no existeix.
3: No, exacte. Però el 8, tu no se t'acaba l'estiu fins que no s'acaba la festa major. I, per tant, si el 8 és la festa major, tu tens... O sigui, l'1 de setembre encara queda molt estiu, perquè queda tota la totxa festa major.
0: El meu poble és el 23, això vol dir que el meu estiu dura molt.
2: Clar, clar, clar.
3: No, perquè ja estàs treballant i ja no és el mateix.
1: No, jo per mi, sí. Final d'agost, Vilafranca i Igualada, top.
2: Bueno, procedeixi a explicar.
0: Una cosa per seguir interrompent la Laura. Es pronuncien els oients, diuen l'Albert, jo hi seré present tot el juliol. La Laia, jo també hi seré tot el juliol. El Luciano, juliol i agost.
2: Vinga.
0: La Patri, tot el juliol.
2: No,
0: el Roger, tot el juliol. La Su, tot el juliol i tot l'agost.
2: No, l'agost fora.
0: Gràcies.
1: Bueno, doncs jo no. Jo me fui de vacaciones a partir de divendres. No penso tornar fins al setembre, vale?
3: Molt bé.
1: Aquest estiu, a la primera categoria, jo m'hi ubico perquè penso que ha de ser l'estiu del chill. Ha de ser l'estiu de que tots ens mengem amb patates. El llibre de Jomo del Juan Evaristo Valls Boix, que ja sabeu que jo estic totalment trastornada per aquest assaig, i ens ho prenem una mica en sèrio. No fa falta córrer, no fa falta anar tot arreu. Fins i tot, si treballeu, que segur que teniu jornada intensiva, teletreball i altres maneres d'escaquejar-vos de la vostra feina, cosa que em sembla perfecta, doncs, tio, gaudir d'aquesta relaxació, ventilador de sostre a tope, i Mundial, si us agrada el Mundial, Tour de França, si us agrada el Tour de França, aquelles migdiades, aquella mica de piscina municipal, si sou de platja a platja, gaudir dels petits plaers, la mania de tomàquet, cindre de lladeta ben freda, lectura i sobre taules llargues. Jo vull que aquest sigui el meu estiu.
2: I badà. Badà està molt
1: badà
2: bé.
1: Badà que te cagues.
2: Badà.
1: I ara ja estem tratant la següent categoria, que és la gent que corre. Gent que corre tota l'estona, per tot arreu.
0: Laura, en tenim cap a Dalen, eh? Mira, el nostre oient, en George, diu que el mes d'agost estarà 15 dies recorrent paral·lelament al Danubi amb la seva bicicleta, tot referenciant, crec, la pel·lícula aquella d'Estrany Riu, però diu, igualment, portaré el mòbil i aniré sentint a ICAT.
2: I com es corre de vacances?
1: Doncs aquesta gent que se'n va de viatge perquè és negacionista del canvi climàtic i diu, bueno, jo perquè em vagi una setmana a Sicília, no passarà res, no, serà tot culpa meva. Bueno, no serà tot culpa teva, però tot ajuda. I a mi, sincerament, no m'acaba de compensar el fet d'agafar un avió per anar una setmana a un lloc desconegut i tornar perquè vas a fer el turista, perquè vas a gentrificar llocs, perquè al final acabes fitxant els llocs típics de turistes...
2: Jo vaig a fer ja t'aviso.
1: Bueno, perfecte, ja. Sabem que aquí tenim les nostres discrepàncies.
3: Podríem esperar-nos de tu, saps?
1: Acabes estressant-te més a les vacances que a la teva rutina habitual. És la meva opinió.
2: És
1: jo
2: així.
1: Ho faig per això, perquè jo vaig de viatge amb algú i si no vaig amb un plan que sigui totalment de tranquis, que normalment no cal que agafis un avió per fer-lo, és perquè vaig a complir un horari de visitar monuments, de visitar llocs emblemàtics, aquesta platja, llogar un cotxe, t'estresses perquè la garantia, perquè el carnet...
3: Però també podríem convenir que cada vegada hi ha maneres més diferents de viatjar i que sí que és veritat que el check a tots els monuments és una opció, però que també hi ha altres maneres de viatjar, anar a veure coneguts, anar a veure amics, anar a...
1: Aquest és el meu plan preferit, anar a veure amics,
3: anar a fer...
2: Jo no, jo vaig a fer el check.
0: La Torre Eiffel, tu?
2: Sí. A París, i a sobre Londres, la buscaré a Londres.
1: Vés buscant. Som tan diferents.
3: Però l'estimem igual, és el nostre cert.
1: No, sí, clar, què hi farem?
2: L'estima.
1: Anem amb gent que també té les vacances molt centrades per la canalla. Mira'm.
2: sóc jo, literal, perquè anirem a PortAventura per la canalla, ho fem.
1: Sí, no ho fem, Sergi, en cas per tu. No,
3: bé, que jo... fem una pregunta en Sergi. Quantes vegades aniràs a PortAventura aquest estiu, Sergi?
2: No, al final anem 3 dies només.
1: Només? 3 dies, per favor, però si et donen temps de pujar 25 cops a la muntanya russa aquella de
2: nens. Us ho he dit, les meves filles faran 8 anys aquest setembre i hauran anat ja en 7 anys consecutius. Fan 40
3: Sergi,
2: ja.
3: Sergi, és una cosa que no hauries de dir. La seva confessió no és ara, saps?
2: Sí, alçada. Alçada, ara no, ara fan 1,25 m una i 1,23 m l'altra.
3: Això no ho podem pujar enlloc.
2: Com que no? Mare de Déu.
1: Bueno, però quan faci 1,40 m està molt més divertit.
2: No, està perfecte.
1: Està perfecte, bueno. En tot cas, si teniu canalla, segurament heu de fer aquestes coses, aquest gran sacrifici per en Sergi Vives, que és anar 3 dies a PortAventura. Però si no, també hi ha un plan que a mi m'encantava de petita i que penso que és el millor del món, que és estiu de càmping.
3: Oh!
1: Sisplau, gent d'ICAT, que feu estiu de càmping, dieu-nos com és el vostre càmping, com és la vostra rutina al càmping, on aneu,
3: bueno, hi ha dos
1: quants
3: tipus
1: anys
3: de càmping
1: fa que hi aneu...
3: Clar, hi ha aquesta
2: dos,
3: rutina, que
2: hi ha,
3: és la...
2: Hi ha 15.000.
3: Hi ha la rutina, 15.000 estils, però em refereixo que la Laura està parlant com de la gent que té el càmping amb tothom conegut, etc. Però també es pot fer turisme. Però també es pot fer turisme de càmping, que és que tu te'n vas puntualment a un lloc i en lloc d'allotjar-te a qualsevol altra banda, t'allotges al càmping.
1: La meva família feia això, però a mi em sabia molt de greu, perquè llavors jo durant aquella setmana
2: feia
1: amics, veia aquells que coneixien des de tota la vida i pensava, ai, ojalà havia vingut cada estiu a aquest càmping.
3: Però és que jo sóc partidària de no fer vida al càmping. Una cosa és estar al càmping com a punt de partida, però d'anar a fer excursions per fora, anar-te'n al riu a fora...
1: Sí, però fer tot, Laia. Jo estic a favor de fer una mica de comunitat.
2: Les dues opcions també, però la teva t'encasella molt sempre fitxant aquell càmping, no?
1: Tio, però tu saps com a nen el que mola tenir sempre els mateixos amics? A més, el càmping és un lloc de superllibertat.
3: Però també tens un barri, no? Vius en un poble, en un barri, per tant, també tens els teus amics.
1: Ja, però no tens la llibertat d'un càmping, d'agafes la bici, te'n vas a tomar pel cul, els teus pares ja t'han vist prou fins a les 10 del vespre.
3: Estem d'acord, però insisteixo que jo el perfil de penya, que no surt del càmping en un mes, però literal, que, o sigui, que es lleven i se'n van a dormir.
1: Jo, sí, quan sigui mare, en algun moment de la meva vida, el meu plan serà aquest, com sempre el mateix càmping, però després tu allà pots anar-te'n d'excursions i pots fer plans tu amb la teva família.
2: I ara els glampings, que són aquests càmpings glamorosos.
3: Això és per tu, ja.
2: No, aquests no ho fitxo jo.
3: Jo sí que no fitxo.
1: Bueno, encara no estem a la meva etapa de càmping familiar, estem en aquesta etapa.
2: Quina? Vinga, Terraceta, el tinto de verano, que és el que li ha la
1: veu. Ara... Estiu del tinto de verano. És el meu segon estiu del tinto de verano. No sé fins quan t'allargarà aquesta
2: com
1: etapa.
2: Com li dèiem això en català, bé?
1: Còctel negre d'estiu.
2: Això.
1: És un nom molt cutre que no té cap sentit. És Espero igual. Que alguna marca catalana de vins, que crec que anem molt tard, per favor, és que un dia... Mira, no sé si em dóna temps ja aquesta setmana de fer aquesta crida a la ràdio, però, sisplau, marques de vins catalans que esteu totalment putejats i espastiguejats perquè la cervesa us està fent la competència, feu el favor de treure un producte així, fresquet, fàcil, ràpid de consumir, encara que sigui un sacrilegi pels vins bons, perquè ja sé que us fa ràbia, però que no haguem d'anar a tot arreu a demanar una cervesa, tio, que tu vagis a una barra de festa major i trobis una cosa similar al tinto de verano, que no tingui aquest nom terrible espanyol, us inventeu un nom...
2: El negre d'estiu, ens
1: no, inventeu-vos un nom com d'aquests de marca, saps?
2: El coctelet.
1: O sigui, com qui diu una Fanta, doncs un altre nom inventat.
2: Buscarem.
1: I ho popularitzem i que estigui a tot arreu. Aquest seria el plan perfecte per mi. En tot cas, aquest tipus de gent que som ja jovent, gran, jovent de diguem-ne, cada cop menys jovent...
2: Jovent gran, m'encanta.
1: Jovent que... gran. Que vol dir que ja portem anys treballant, tenim estalvis, no?
3: Clar.
1: Vivim sols o amb companys de pis, però entén-me, no vivim a casa dels pares, no tenim segona residència tampoc ni res, però bueno, llavors l'única alternativa d'oci que podem fer durant els nostres dies d'estiu és fitxar a tots els festivals del planeta. Ens gastem la mateixa pasta que si anéssim de viatge, però com a mínim no contaminem tant com els avions. Al final enriquim les butxaques dels oligarques locals, no? Pues, jo què sé, cerveseres, marques d'assegurances,
2: sí,
1: aquest tipus de patrocinadors. Però veiem a tota una mena d'artistes xulos per descobrir, com vaig explicar ahir, i és una mica la sensació d'endogàmia heavy. O sigui, tu vas a un festival, jo què sé, aquest cap de setmana vaig al Vida, sé que em trobaré, no sé, 5-10 persones que també estaran al Cruïlla, que també estaran a després al Tinglado, que també estaran a una festa major d'aquestes com d'aquí de Barcelona, del barri de Sants o de Gràcia. O sigui, sé que sempre són els mateixos de tot arreu i ja és una sensació de família.
2: Ja està bé, i tant.
1: Sí, home, sí, ja està bé. I després et pots demanar ressenyes a gent que conegui la persona que t'agrada. Bueno, i aquest què tal? Ah, doncs jo em vaig dir amb ell l'any passat. Molt bé, va, perfecte. Bé, sí, fem aquests intercanvis de cromos de panini.
2: Va, ràpidament, l'última categoria.
1: L'última categoria. Honor i glòria a la gent que no pot fer cap d'aquestes alternatives. Sí. Perquè treballa. Mm.
2: ha d'haver-hi gent que treballi, és que és així.
1: Gent que es dedica a servir-nos els arrossos als altres.
2: Clar. Sí.
1: I el sector turístic és duríssim, amb aquestes calorades i amb la gent imbècil que han d'aguantar cada dia. Sisplau, tracteu
2: totalment
1: bé, tracteu sempre
2: bé
1: a tothom
2: favor,
1: que treballa al món de l'hostaleria, perquè és una feina molt, molt poc agraïda, que val que potser a l'hivern descansen la majoria, perquè per això fan aquestes jornades tan intenses d'estiu, perquè després a l'hivern també puguin descansar. Però, hòstia, tots aquests plans d'estiu de ja-ja-hi-hi, platja, piscina i càmping, ells no els poden fer, i crec que se'ls ha de reconèixer i d'abraçar, doncs, els seus sacrificis, i que tant de bo en algun moment de la vida puguin deixar-se de dedicar a això, si no és la seva passió, que hi ha gent que sí, eh? Que hi ha gent que li encanta.
0: Mira, Laura, diversitat lingüística, ens escriu l'Anna des del País Valencià, diu que això de tinto de verano és una expressió recent, segons la seva edat, suposo que és recent. Diu, al País Valencià sempre li hem dit vi amb llimonà, vi amb llimonà, i diu, la llimonà és graciosa, no Fanta. I a l'estiu diu que també és molt fan del tinto de, bueno, del vi amb llimonà, diu, em prenc per esmorzar, dinar, sopar o quan faci falta.
1: Jo m'estic tornant a aquesta persona, i a més estic fent molta escola, perquè al principi tothom se'n riu, i després veus que diu tothom, ah, doncs per mi també, vinga, molt bé, entra molt bé, i vaig fent escola.
4: És que entra bé.
0: Home, doncs, tinto de verano o vi amb llimonà, esperem que t'emprenguis molt, Laura, tornem demà mateix, penúltim programa.
1: Sí.
4: Adéu, Laura Grau.
1: Adéu.
0: I amb vosaltres, oients, ens quedem amb les Montses, que ens canten La meva essència. L'essència de la Laia és qüestionar de forma constructiva i amb molta saviesa. Ara de seguida, quin tema atacarem?
3: Avui tornem a carregar contra el Mundial, que feia dies que no ho fèiem.
0: Ben fet.

0: Els Experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: 2 minuts per en 2 quarts. Segurament heu vist aquests dies, Laia, que el Mundial de Futbol, el públic, a les pauses d'hidratació xiulen, perquè trobo que se n'han adonat, que és una enganyifa per posar encara més de publicitat, però la notícia no és que els assistents d'aquest tipus d'esdeveniments tinguin capacitat d'abstracció, sinó que encara ho podem empitjorar més, això.
2: Bé, el fet és que les pauses d'hidratació, que ja vam parlar que eren pel tema del canvi climàtic, de que fa unes calors insuportables i perilloses per la salut dels jugadors, doncs van la gent de l'ONU, a l'àrea de canvi climàtic, van proposar que locutors i periodistes aprofitessin aquestes pauses d'hidratació per parlar a la seva audiència, explicar què fa la calor al cos, a la intensitat de l'estil de joc i com el canvi climàtic està augmentant els impactes extrems i les solucions fins i tot que existeixen i que passen per deixar enrere els combustibles fòssils.
1: Però no, han posat anuncis.
2: Exacte. Val. Spoiler, no ha passat això. I el que està passant és que hi ha penya que s'està forrant amb les pauses d'hidratació, com per exemple en David Beckham, que no para de sortir els anuncis que copen completament aquesta franja. Tenim Pepsi, tenim McDonald's, tenim Home Depot, tenim Bank of America, tenim Adidas, marques que per descomptat després també que són les segones que s'estan forrant posant els anuncis en aquestes pauses d'hidratació. Mireu, només penseu que en Beckham està guanyant al voltant de 25 milions de dòlars només amb aquests anuncis del Mundial, eh? Perquè el tema és aquí aprofitem aquest espai que és que podries aprofitar per fer divulgació del canvi climàtic, doncs perquè hi ha gent que es forri, però és que a sobre hi ha penya que es forra, que és com la petrolera més gran del món, que ja ho vam dir, que és Saudi Aramco, que és una de les 7 grans patrocinadors del Mundial, que són alhora principals causants del canvi climàtic. És a dir, jo guanyo diners amb la pausa d'hidratació que provoco jo perquè faig moltíssim escalfament global, i aquí la cara de tonto que se li queda al senyor de la ONU, que havia proposat que fessin divulgació de reduir combustibles fòssils, no es paguen diners.
1: Ah, el titular, la ONU diu una cosa i després no es fa?
2: Ah, i es fa la contrària, fins i tot.
0: Els Experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: Dos quarts en punt, ara sí, l'actualitat de la jornada amb l'Anna Closa. Bon dia de nou.
3: Bon dia.
1: Avui que és dimecres, avui que inaugurem mes, és 1 de juliol, què cal saber?
3: Doncs que a Lleida 35 persones han quedat ferides, 4 d'elles han estat crític en un accident d'un autocar que s'ha encastat a la façana de l'edifici de la Diputació de Lleida. Els fets han passat a la Rambla de Ferran, que està tallada al trànsit. Les primeres informacions indiquen que el conductor d'aquest autocar, que feia un trajecte entre Lleida i diverses poblacions del Baix Segrià, del Baix Segre, hauria perdut el control del vehicle i hauria impactat contra bancs i arbres de la Rambla de Ferran i tot seguit doncs en aquest edifici de la Diputació. 11 unitats del SEM i un helicòpter medicalitzat treballen a la zona i han atès a 43 persones. Més coses, la Moncloa i els experts veuen poc recorregut a les intencions del Tribunal Suprem de consultar la justícia europea sobre l'encaix legal del procés extraordinari de regularització de migrants. Des del govern espanyol descarta que la mesura topi amb la nova política d'immigració i asil de Brussel·les, tot plegat coincidint amb el final del procés de regularització que, a l'espera que demà es facin públiques les xifres oficials, doncs s'apunta a 1 milió de sol·licituds rebudes. El govern espanyol ja ha fet un pas més presentant un pla d'integració amb una dotació de 500 milions d'euros. A Veneçuela ja són 2.000 els morts pel doble terratrèmol de la setmana passada. Els equips d'emergències continuen buscant sota la runa possibles supervivents en zones devastades. De fet, hi ha més de 50.000 persones encara desaparegudes i pel que fa a les víctimes espanyoles, el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, xifra ja en 26 els morts i en 150 els desapareguts.
1: Passen 2 minuts de 2:15. Anna, què no t'esperava saber avui?
3: Doncs mireu que un poble de les comarques de Castelló, en concret Cortes d'Arenós, denuncia que li van canviar una pintura renaixentista de l'església per una fotocòpia sense avisar. Per casualitat, se n'han adonat 7 anys després. De fet, va ser una turista experta en art que va descobrir la falsificació a un grup de veïns i després d'investigar, doncs van descobrir que el bisbat s'havia endut l'obra original i que portaven 7 anys mirant una fotocòpia sense saber-ho. El bisbat diu que es van emportar la pintura per poder fer estudis històrics artístics i determinar l'origen del retaule.
1: al titular d'esports.
3: El Barça ingressarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco, i el femení Salma Parayuelo marxa després de 4 temporades. Pel que fa al Mundial, les seleccions de Mèxic, França i Noruega ja estan classificades per als vuitens. Mèxic ha superat l'Equador per 2-0, Noruega ha passat 2-1 contra la Costa d'Ivori i ara s'enfrontarà al Brasil, i França jugarà contra el Paraguai després que ahir golegés Suècia 3-0. Pel que fa als partits d'avui, a les 6 de la tarda teniu un Anglaterra-Congo, a les 10 de la nit Bèlgica-Senegal i a les 2 de la matinada Estats Units-Bòsnia i Herzegovina.
1: I quin temps farà avui?
3: Doncs la calor cedeix terreny el primer dia de juliol. Les màximes més altes rondaran els 36 graus. El temps serà assolellat amb alguns ruixats de tarda al Pirineu, localment intensos.
1: Les 9:33, de seguida parlem de teatre amb la Rita Oller, no sense abans. Laia, quin poble del Solsonès fa referència a aquesta cançó?
2: Açú!
1: És una vila normal, mediocre, o és una vila...
2: Noble.

0: Escoltes ICAC.
1: Li agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar?
2: Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida.
1: I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allí a l'habitació i no ens ho creiem.
3: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lena Downs, Gerai Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Mal Pelo i molts més. Aquest estiu, el Festival Camp de Mar porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques per tots els públics. Del 26 de juny al 14 d'agost. Més informació a tarragona.cat/cultura.
4: Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. Estàs entrant al pis compartit de Catalunya.
5: Alberto, que guai estar les dues soles al programa i poder punxar el que ens doni la gana en l'off.
6: Ai, sí, Gala, m'encanta que siguem les PT d'ICAT.
5: No ho has entès. Alberto, PD, PD amb D, de punxar discos.
6: Ah, ja deia jo que era estrany. Pensava que era de passiva.
5: Calla, que ens fotran fora.
6: Ui, doncs ja callo, que a mi m'encanta venir a fer el que fato en directe de 3 a 5 a ICAT.
5: I realment ho estem fent superbé.
4: No, ara de 3 a 5 de la tarda en directe a ICAT, amb Gala Castell Tort i Alberto Gabel. Festival Nits de Cinema Oriental a Vic. Anime, arts marcials, Bollywood, el millor cine japonès, indi, coreà, de la Xina i Hong Kong. Karaoke, concurs de cosplay, sopars temàtics i la preestrena de la nova pel·li de Doraemon. Del 14 al 19 de juliol, Vic es converteix en una festa asiàtica amb el Festival Nits de Cinema Oriental. Més informació a cinemaoriental.com. Recomanat per ICAT.
7: Així sona Els Experts.
8: No passa sovint, això que un tema francès arribi al capdamunt de les llistes de gran part del planeta. Mira.
9: Mira, gira poc
8: Espera,
9: francesa.
8: Que ve la tornada, crec, ara. Ah, no, encara no ve.
9: Ara, capdamunt de les...
8: Un moment, ara sí que ve.
10: Voilà.

0: Creieu.
1: We can be heroes. Whatever
2: I want.
3: Els experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Saràs, 9:40. Bon dia, Rita Oller.
1: Bon dia.
0: Parlem de teatre, ja eclosionat el Festival Grec. En parlarem les properes setmanes. Tenim moltes idees per omplir les agendes d'arts escèniques. Tu comences amb una obra que ja has vist, perquè la Rita, com que forma part d'aquest món, s'infiltra en els assajos. Així que, de cara, de fet, a finals, queden encara alguns dies, 28 i 29 de juliol, ens recomanes Le Debut.
1: Exactament. Vaig colar-me un assaig per veure aquest espectacle que dirigeix l'Aleix Colomer i em va encantar. Vaig pensar, ostres, que interessant. És un espectacle que parla sobre les primeres vegades i parla també d'aquesta gent, d'aquest grup de ballarins i ballarines que han guanyat un premi, que és el Premi de Dansa de l'Institut del Teatre, i faran una gran estrena, un debut, al Teatre Grec amb un espectacle ben curiós. Llavors, a mi em va agradar molt, em va sorprendre molt. Hi ha un vídeo cultura jove,
2: si voleu veure. Per tant, força metateatre, pel que parlem, no?
1: Sí. Sí, però hi ha aquest punt també que jo vaig veure l'assaig i vaig pensar que em transporta a molts llocs, més enllà de pensar que és un debut, no? De veure uns coses amb un moviment i un rigor, i que per mi no era tant com sí que va d'això, no? D'aquestes primeres vegades enteses des de diverses perspectives, és a dir, no és només la primera vegada que estrenem un espectacle, però sí potser la primera vegada que ens posem en joc, no? En un festival com és el Teatre Grec, un grup de persones joves que ho tiren endavant totes elles soles. Mireu, si voleu, vídeos, és molt xulo. El vídeo de Cultura Jove d'Instagram està triomfant bastant i així podreu veure també el moviment.
2: Quina pinta fa.
1: Sí, perquè amb la dansa passa aquesta cosa, no? Que crida molt l'atenció visualment. I explicar-ho per la ràdio de vegades és una mica estrany.
2: Sí.
1: Però us recomano que feu un cop d'ull a la feina que fa l'Aleix Colomer i la companyia, perquè és molt interessant i els tindreu al Festival Grec.
2: Super.
0: Continuem amb...
1: amb diverses coses. Jo us vinc a preguntar a vosaltres, com és el meu últim dia d'aquesta temporada als experts, us vinc a preguntar quins espectacles heu vist que us hagin agradat aquest any, amb què us quedeu de la temporada? O una cosa que digueu, tinc moltes ganes de veure.
2: Tinc ganes de veure
1: Us pregunto amb dues.
0: És que aquí ens liem, eh? O sigui, primer una cosa...
1: Fem primer una cosa que hagueu vist i que hagueu dit. Amb aquesta...
0: Sí, a veure, com es deia la que sortia l'Alba Pujol?
2: Ens hauries d'avisar, ja no me'n recordo.
0: Que feien a l'Espai Brossa, que la dramaturga és famosa, també, saps?
1: Sí, ens estem entenent.
0: No,
1: que anava d'un... Sí, en un moment feia d'un xai...
0: Sí, o d'una sirena, sí, i tal. Sí. Queda clar, no, Vians?
2: A mi no m'ha quedat gaire clar, però endavant.
0: I el teatre no es diu Espai Brossa, ja us imagina't, no dona cap dada bona. Val, i també el Mestre i Margarita, també.
1: El Lliure.
0: El Rigola, sí, tenen Teatre Lliure. Sí, i m'he fartat d'Antígona, vale? Perquè vaig anar a veure la que feien al TNC, d'Edip i Antígona, per anar-hi el dia abans, o dos dies abans, vaig llegir el text de Sofocles, que és curtet, la vaig anar a veure, i de cop al llibre em fan un altre, Anti-Antígona, i em vaig quedar fartíssim. És el meu antiteatral, ha estat apartar-me de Sòfocles.
1: Està molt bé, tu.
2: Mira, jo, ara he de fer memòria, em va impactar molt, però no sé si és aquest curs, la que era del mateix, el Roger Judam, del d'Incendis.
0: El Màximo Mouat.
2: Exacte, Mouat, l'últim, com es deia, a la... la jueva i el palestí, o al revés, no me'n recordo.
1: Estem veient que els noms, a mi també em fa...
2: Bueno, és igual.
0: Hi ha un capítol de South Park que es diu La jueva i el palestí.
1: Ah, ja sé quina vols dir. Sí, que es feia La perla.
0: La meva ja m'ha vingut a la ment, és Mata'm Psicosi.
1: Mata'm Psicosi.
2: I si no, perquè aquesta crec que és la temporada passada, vaig veure aquest any La cadena del fred, que em va agradar molt també, que ens parla de... És una crítica al capitalisme dels 90, quan la gent així com de classe mitjana baixa col·leccionava codis de barres per intentar sortir de la pobresa en un engany absolut.
0: Aquesta no deu ser de la meva dramaturga preferida de
2: de la Lleida Berrocal, sí, exacte.
0: Preferida del Montseny, va dir, no del món. Sí. Jo hi vaig anar també, tia. No vam anar
2: però jo no, perquè jo vaig anar quan la van fer de gira.
0: Ah, no sabia que fora teatre. Per Barcelona fan coses, també.
2: Estic buscant el nom aquest del... Digue'm com es diu el dramaturg aquest d'Incendis.
0: Wajim Wawat. No sé si pronuncia així, però s'escriu així segur.
1: Sí.
0: Bé, per què ens ho preguntaves, Rita? Bé, t'hem de dir les futures, no? Jo vull veure la nova obra de la companyia de teatre Col·lectiu Pedant, a Missa i Repicant.
1: Ah, la Beckett.
2: Ai, també vaig veure la de la Calòrica, que també em va agradar molt aquest any. La de la Calòrica, la de...
1: La Brama del Cèrvol.
2: Exacte, que també em va agradar.
0: Ah, per cert, l'Ignasi, un oient nostre que és molt de teatre, sempre ens ho diu, fa no massa ens va dir que ja s'ha comprat els tíquets per la Beckett, pel Col·lectiu Pedant, que és és el febrer o el març.
1: Sí,
0: cal que me'ls compri ja? S'exhauriran?
1: Al tanto, perquè què passa amb aquestes coses? S'exhaureixen. Llavors, jo us recomano que sempre que pugueu, aneu i n'agafeu, perquè, per exemple, per Factory, que és un espectacle que es fa també en el Marc del Grec, s'han exhaurit abans d'estrenar. Vull dir que de vegades passen aquestes coses. Llavors, aprofiteu, si podeu, i si teniu entre 18 i 30 anys, compreu les entrades de...
0: Laia, l'Aina i en Santi diuen tot ocells.
2: Tots ocells, ara m'ha vingut. I fins i tot m'ha vingut... I es m'ha tornat a marxar. Una altra que m'havia agradat.
0: Sí, Maricel, no? Algo així de...
2: No,
0: bé,
2: no, no.
0: I l'Albert...
2: Germans de Sang, m'encanta, Germans de Sang.
0: L'Albert apela i et diu, Rita, bon estiu i gràcies per les propostes. Ah. Sí que li agrada molt la teva veu.
1: Ah, moltes gràcies, escolta'm.
2: Que bé, Rita.
1: Doncs, escolteu, jo us vinc a dir també que aprofiteu que durant tot l'estiu hi ha tot de propostes molt interessants. Jo aquesta tarda vaig a l'Alba de la Perla.
2: Ah, l'Alba, veus? Aquesta la vull veure.
1: Home, fa molt bona pinta.
2: És que la Perla 29 és una mica garantia, no?
1: Sí, sí, confies. És un d'aquests llocs que us dius, m'agradarà el que...
2: A mi m'agrada l'estil, per tant, sempre que pugui vaig.
1: Exacte. Però també teniu altres coses com, per exemple, el Festival Vida, que també encara hi ha entrades per Cultura Jove, Ricarda III, de fet, també hi ha un concert de Maria del Mar Bonet. Us estic passant la meva llista de coses que aniré aquest mes, així.
2: Molt bé, si perfecte.
1: Alguna d'aquestes
2: sí, sí,
1: allà ens trobarem.
0: Aniràs al Vida?
1: Aniré al Vida.
0: Dies?
1: Al Vida. El dia 2. Però vaig a fer una entrevista...
2: Demà, dia 2 demà.
1: Has vist? És que jo no sé ni en quin dia.
0: Només
1: jo
0: vas
1: vaig...
0: demà.
2: Només hi vas demà.
1: Només hi vas demà.
0: Sí.
1: Doncs sí, sí, durarà més dies, eh? Bueno, ja, sabeu què? A Cultura Jove teniu entrades per tots els dies, sigui quin sigui. Així que aprofiteu. Hi ha mil propostes, també hi ha propostes que s'emmarquen, per exemple, en el grec. Tenim Solitudes, la truita... Coses ben diverses, des de sales petites a grans sales, així que aprofiteu tota l'oferta cultural a través de Cultura Jove.
2: Oh, quina bona pinta tot!
1: Home, i tant! I ens trobarem, doncs, als teatres.
2: Visca! Esperem que fins a un altre moment, Rita.
1: Home, i tant! Que vagi molt bé!
0: Lala Love You! Ens canten una cançó més sobre l'apocalipsi. El fin del mundo. I ara, de seguida, escoltarem les vostres veus.

0: Així sona els experts.
1: Hem jugat amb la Laia a aquell format paradigmàtic de és un 10, però en el sentit de gent que sempre parla del mateix tema. I la Laia ha constatat que és que depèn del tema. Tu tira el mateix i a veure què dius.
2: Sempre parla del mateix tema.
1: Sí,
2: no,
1: sí.
2: Una persona, la típica persona d'aquell.
1: Sí.
2: Ah, vale.

0: Albert, de les millors prescriptores de cultura jove que heu tingut, la Rita. Molt coneixement cultural. Què fas de cheerleader?
1: No, vull dir que és una gran lloança, sí, perquè la Rita potser no ho sap, però hem tingut grans prescriptors i prescriptores i, per tant, està superbé que ho digui.
0: Diu bon gust i recomanacions clares i enfocades al públic expert. A la pregunta del dia d'avui, que és cultural també, la teva comèdia cinematogràfica preferida?
2: Johnny English.
0: Protagonitzada per...
2: Rowan Atkinson.
0: I ara les reaccions dels oients. El recull, com sempre, a aquesta hora, dels millors àudios que ens heu enviat avui responent a aquesta pregunta. Avui, recomanacions de cine pels jajas i pels lols.
3: Souvenirs, novedades, artículos de conya.
4: Souvenirs, novedades, artículos de conya.
5: Ah, millor, és Top Secret. Com falta ser el loco, el nobody perfect del gran Will Wilder.
6: No, però vols entendre, Osgood?
7: Sóc un home.
8: Ningú no és perfecte.
5: Però, per exemple, una que em sé els diàlegs quasi tots de memòria és Mujeres al borde d'un ataque de nervios. Carlos, me dijiste que me traerías una casa. Y esto no es una casa. La muchacha tiene razón. Señora, no me dé la razón y no me llame muchacha.
9: ¿Qué tiene este gazpacho?
10: A Iván le encanta cómo lo mezclo yo.
11: Jo sóc bastant negat per la memòria i aquestes coses, però tinc companys que saben els diàlegs de memòria de les pel·lícules, de La vida de Brian, de Los caballeros de la taula quadrada.
12: ¿Qué es lo que pedís?
13: Queremos una almacena.
12: ¿Qué habéis dicho?
13: Ni.
12: No, por favor, no sigáis, os buscaremos una almácica.
14: Ey, que me olvidaba el ranking de películas españolas. Amanece que no es poco, La vaquilla y El milagro de Petinto. Pero la cosa más surrealista y realmente espectacular, amb diàlegs hilarants, y como por ejemplo Pedazo de invento la gaseosa o El full de negro chino. Y qué bonito y qué bien pensado. Realmente es magistral aquesta película.
15: De les pel·lícules que no em canso mai de veure, perquè les trobo molt divertides, Astèrix i Obèlix i Les 12 proves.
16: Volem l'impresa 38. Matícula, una galera.
15: I Scott Pilgrim versus The World.
1: Ocell.
17: Seguim repassant la tangació dels millors moments del curs. Avui repassem moments en els que ens hem indignat i a veure si hi ha alguna persona que en aquest programa s'indigna més que la resta. A veure, deixa'm pensar.
1: Vergi, no tinguis prejudicis.
17: Val, la Laia.
1: Tu vés a una escola i pregunta quina pinta fa el tritó del Montseny. O la fagina.
17: Un moment, això tampoc t'ho sé, això.
1: Viviu a internet o què us passa?
17: Què és una fagina?
1: Doncs la fagina és un animal supertípic d'aquests boscos nostres, una mena de Marta, una mena de...
17: De què?
1: Hòstia.
18: No em vaig ja. Jo no vull saber què.
17: Sí, es veu que el tema animals a la Laia, no sé, li toca de prop, sobretot el tema gats.
19: Que els macacos de Gibraltar estan farts del menjar escombraria que els donen els turistes.
17: Si aneu a Gibraltar, intenteu no donar gelats ni menjar escombraria als
1: pobres.
17: És el
1: tipus de gent que té gats a casa, jo no vull dir res més.
17: Ara per què?
1: A veure, Laia, què té a veure? El meu gat menja pinso. Però ara ho pinso, que també vés a saber. Això ve amb una bossa de plàstic, que està fet a l'altra punta del món. No, aneu fent, o sigui, voleu cuidar els animals i després els esteu empitjorant el planeta. La gent que els dona gelat també ho fa amb bona intenció, saps què vull dir?
17: De fet, Laia, crec que has fet crides i tot. Vols compartir
19: no,
17: aquella?
19: No,
1: puc fer una crida al meu veïnat, si us plau. Estimeu-vos els vostres gats, perquè si no m'estan venint a visitar a mi i jo no en tinc de gat, i si no en tinc és per alguna cosa. No vull gats amb cara de llàstima al meu jardí que vol entrar a casa. I aquest gat que no és meu ve a casa i jo li fot unes bronques. Aquí no ets benvingut,
17: doncs,
1: meu.
17: No li fallis bronques, pobre.
1: Però per què no ho entén? O sigui, jo li dic que aquí no és benvingut. Ja no puc fer res.
17: La terra és de tothom, Laia. A la Laia només li cau algú pitjor que els gats. Saps qui és?
1: Qui?
17: La Rosalia. Laia, això comença a Madrid i menjant truita de patates.
1: Mira, no tinc res contra la truita de patates, però el Madrid... Per què vas collir Madrid?
20: Ella va dir... Ai, que maca que és la gent de Madrid. I la Pili va dir... No tant a Barcelona.
1: Mare de Déu, aquesta noia. Sí, haver triat Barcelona, si haguessis fet això a Barcelona o a Nova York, no t'hauries trobat amb aquest fregau?
20: Es va aturar el live, perquè, clar, estava fumant i això està prohibit. Llavors li van...
1: Totes les normes m'encanta. Només la despesa energètica que et suposa portar un cotxe d'un d'aquests països a Madrid, d'entrada el del cotxe em sembla gravíssim. Quina necessitat en tens? Això sí que és greu, i no la guerra d'Ucraïna, hòstia.
17: Però cal entendre la Laia. Gran part de la seva frustració és deguda al funcionament dels trens.
0: Quina ha sigut la incidència?
1: Ah, no ho sé, ha fet un reset del tren. Anem a fer un reset del tren, ens hem espantat. I aleshores la gent ha baixat... amb desbandada del tren.
0: A quin municipi?
1: A Granollers.
0: I on han anat? Han anat a buscar feina a Granollers?
1: No, és un altre tren, que aparentment era per allà, però no ho de saber, no? Jo he anat com per sortir. He mirat educadament el conductor, que estava com traient també el cap, i he dit, no baixin, que ara arrenquem.
17: I has cridat, per dir-los!
1: No, he pensat, que tontos, sortir sense cap informació. I aleshores he tornat i m'he assegut còmodament, i el conductor ha dit per l'altaveu, ara tancarem les portes, veus? Però és que en teníem raó nosaltres.
0: I quin tren ha arrencat primer?
1: I ha arrencat primer l'altre.
0: L'altre, eh?
17: Malgrat tot, cal dir...
1: Per què tenim una tanca...

0: secció centrada en mi avui.
1: No, no, hem buscat els moments indignants, eh?
0: Bueno, clar, perquè és que el món està com està.
2: Demà se sap la temàtica del top de demà?
1: No, no, espera't.
0: Deixa'm
1: dir l'epitafi, i és que la Laia, malgrat tot, no és violenta, no ha estat mai violenta ni ho serà mai.
0: És que s'ha desenvolupat com una certa tendència a utilitzar altres arts en jugar amb homes. I és una cosa que em sap greu, perquè jo no soc una persona violenta, i a mi no m'agrada haver de fer servir la violència.
3: Sí. Juro.
0: Això és per fotre una pallissa de criatura.
2: Un moment.
1: Laia, no em treguis la il·lusió.
0: Doncs de treure l'oix, hòstia, te la trauré. Vaig arribar a dir-li al senyor. Per què es pensa que li va posar una bomba? Dic, a veure, que tampoc seria tan mala idea. I és una cosa que em sap greu, perquè jo no soc una persona violenta.
4: Una puta merda!
1: En aquest moment, només 30 segons, a mi m'has volgut apallissar, has volgut apallissar nens, també.
0: Ho dius per redimir-te?
1: I posar una bomba.
0: Perquè avui he dit que em volia sacrificar a mi abans que un gat, recordem-ho. Això no ho trauràs, no. Ah, clar, com que fas tu la tancació...
1: Ostres, és veritat.
0: Doble vara de medir, Sergi, aquí t'he pillat.
2: Jo sóc aquí distant, en canvi.
1: Exacte.
0: Sí, sempre.
2: Bé, oients, demà, recordeu que podeu demanar fragments del programa Confessions o Tancacions, i en Sergi, d'una manera màgica...
1: Sisplau, sí.
2: S'agafa aquests 10 mesos de ràdio, tot el xurro de l'àudio, i te'l troba.
1: Proposeu coses, per favor, que ja estem aixuts, nosaltres.
2: De cara al juliol també, que ja no sabem, no sabem què més fer. Rita, gràcies per ser-hi. Pots venir de públic el dijous perquè farem programa, ho sabies?
0: No!
2: Ah, de 8 a 10. L'hem titulat Experts Estiu. Hem fet una anàfora.
1: Exacte.
2: Gràcies per ser-hi.
1: Adéu, Rita!
0: Adéu, Rita, bon estiu!
2: Demà a les 6, que ja serà dos, Laia, saps què vol dir, això?
0: Que ja queda res i menys!

Arrencant després dels experts amb el ritme Dilla Miller, la jove cantant britànica que s'ha donat a conèixer el món de la música amb cançons com aquesta, Stars Lullaby. Què tal, com esteu? Aquí estem, un matí més de ple estiu. Juliol ja és aquí i nosaltres que l'anem celebrant com més ens agrada, compartint la millor música i la més variada des d'ICAT. Uineta i la Mosca, ara amb Nois.

mica de màgia musical amb la Flash Scream, amb un estil incomparable i 100% reconeixible, amb una de les batxates romàntiques que amb la resta dels seus temes portaran en viu el pròxim 11 de juliol a l'acampada jove de Sant Sadurní d'Anoia. I vinga, que sense sortir de la nostra escena, aquí que et porto el so més blacky funky que factura Petit Ibèric.

0: La fórmula de les emissores culturals de 3CAT funciona. Ho confirma l'últim EGM.
1: Gràcies, oients. Gràcies per ser-ho. Podeu celebrar-ho al nostre punt de guarda.
0: L'aposta d'ICAT per l'escena musical catalana ha impulsat cap amunt la ràdio inquieta.
2: I el primer que farem serà donar-vos les gràcies de part de tot l'equip. Estic encantades.
0: La renovació i el repte d'apropar la clàssica a tots els públics també ha afavorit Catalunya Música. Música i cultura és la millor fórmula. ICAT i Catalunya Música. Són teves.
3: Esport i el Periòdico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
4: Juliol comença fort a ICAT. Seguim en directe al Vida Festival i al Canet Rock. Dijous 2, des del Vida, a les 9 del vespre, especial Love i els concerts en directe d'Al·lèrgiques al Polen i d'Amper Albo i el Comboi.
5: Ja descobro la meva vida, que sóc un burro animador i un vago.
6: Divendres 3, més concerts. A partir de les 8 del vespre, Lia Kali i la Ludwig Band.
4: Dissabte 4, Canet Rock en viu. A les 6 de la tarda, Maria Jaume en concert. I a les 7, Especial Love, amb l'ambient i els protagonistes. Viu els festivals a ICAT, a l'FM, a l'App i a 3CAT.

les noies d'aquí l'Heroi continuen fent història, aquest cop gràcies a aquesta nova versió i molt fidel, que fa al costat de Kehlani de la seva celebrada cançó Girls. 10 21 minuts, so Afrobeat i Intimada, el que arriba amb Jason Derulo. I just love to say it.

0: Somebody to Everybody, així sona el primer tastet del que està per venir de la Paula, Paula Jornet.
1: És estiu, escolta i cant.
0: Estiu i música, el combinat perfecte. Anem a recuperar un dels èxits pretèrits de la cantant i rapera Estel, l'American.

Sens, que sonen com un raig de sol, que li saia portant afrobeats a l'escena musical del país amb el Coco Xericoco. I això continua embrassant la felicitat i optimisme de Pau Vallès.

0: Drive.
1: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
2: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
1: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
2: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
3: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
1: De dilluns a dijous, a les 7 del vespre, a l'FM.
2: I sempre que vulguis, al web i l'app.
3: Hi ha un racó a ICAT pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a ICAT.

Eloi Gibert, que és el teu amulet per començar bé el dia, per sobreviure la calor que dimecres, compartint un altre cop de sort que suma la concursant més jove de la primera edició d'Eufòria. 10:46, tot va fent el seu camí, tot va tirant aquest dimecres amb la Junts.

0: Una d'aquelles de carretera, eh? Una cançó perfecta per circular amb precaució, això sí, pels nostres carrers i carreteres. Alegrant dedicat al teu trajecte amb cotxe, sentint a Miles Smith i Niall Horan amb el Drive Safe.
1: És d'estiu, escolta i cant.
0: I a l'altre costat de la curva ens espera la parella argentina del moment, les ments inquietes i innovadores, Catriel i Paco Moroso.

0: Juliol comença fort a ICAT. Seguim en directe al Vida Festival i al Canet Rock. Dijous 2, des del Vida, a les 9 del vespre, especial Love i els concerts en directe d'Al·lèrgiques al Polen i d'Amper Albo i el Comboi.
1: Ja descobro la meva vida, que sóc un burro animador i un vago.
2: Divendres 3, més concerts. A partir de les 8 del vespre, Lia Kali i la Ludwig Band.
0: I dissabte 4, Canet Rock en viu. A les 6 de la tarda, Maria Jaume en concert. I a les 7, especial Love, amb l'ambient i els protagonistes.

0: Escoltes i cas.
1: Vinga, a les 11 del matí, dies de programes especials i concerts en directe a ICAT. Demà dijous, no et perdis el directe a Telesicas al Ponent a partir de les 10 de la nit des del Vida Festival.

carreguen bateries amb Jade, amb aquesta energia que tant s'encomana, transmetent sensacions d'eufòria amb fantasy. I ben motivats, seguim dedicat amb el so clarament californià d'Almost Monday, Lost.

0: cançó.
1: La nova aposta per aquest estiu de Little Steve, combinant sensibilitat i energia positiva amb La meva sort. Doncs mira, aquí tenim feliçment de tornada a Chloe Bailey, la padrinada de Beyoncé, volant el per si mateixa amb aquest nou tema, Better Than She.

0: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT. Juliol comença fort a ICAT. Seguim en directe al Vida Festival i al Canet Rock. Dijous 2, des del Vida, a les 9 del vespre, especial Love i els concerts en directe d'Al·lèrgiques al Polen i Dan Peralbo i el Comboi.
1: Ja descobro la meva vida, que sóc un burro animador i un vago.
2: Divendres 3, més concerts. A partir de les 8 del vespre, Lia Kali i la Ludwig Band.
0: I dissabte 4, Canet Rock en viu. A les 6 de la tarda, Maria Jaume en concert. I a les 7, especial Love, amb l'ambient i els protagonistes. Viu els festivals a ICAT, a l'FM, a l'App i a 3CAT.

doncs aquesta que el títol i la cançó no enganya, eh? Everything's Fine, molt i molt bé, sona aquest nou himne estiuenc que s'ha marcat Aloko i Jennifer López. I aquest estiu, dies de pausa i desconnexió, amb la cançó de l'estiu dedicat, Un dia qualsevol d'agost, de Soc un bohemio.

Recuperant per tu, dedicat al Crazy. La cançó amb la que va conquerir Niles Barkley ja fa unes temporades, un dels hits que el van fer saltar a la primera línia de la indústria musical. D'aquest gran clàssic i de gran categoria, a l'estrena, després del seu pas per Eufòria, de la Monique McCone.

0: final com la Bíblia, el judici.
1: Ben a tope aquestes setmanes de calor i platgeta, amb la família 31 Fam, un dels grups que us faran suar de valent aquest dissabte, caldejant més si cal l'ambient del Canet Rock.
2: És estiu, escolta i cas.
1: I a punt, tres germanes i molt benvingudes, les Heim.

0: La fórmula de les emissores culturals de 3CAT funciona. Ho confirma l'últim EGM.
1: Gràcies, oients. Gràcies per ser-ho. Podeu celebrar-ho al nostre punt de guarda.
0: L'aposta d'ICAT per l'escena musical catalana ha impulsat cap amunt la ràdio inquieta.
2: I el primer que farem serà donar-vos les gràcies de part de tot l'equip.
3: Encantades.
0: La renovació i el repte d'apropar la clàssica a tots els públics també ha afavorit Catalunya Música. Música i cultura és la millor fórmula. ICAT i Catalunya Música. Són teves.
4: De 5 a 7, a ICAT, Nota de Veu.
5: Vols fer de DJ el Nota de Veu d'ICAT? Hey,
4: demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53.
6: Buah, avui és la meva. Oh, que esgarres. Amb zo, me la sua que tinguis més likes.
7: Hola, Fran, Aina.
8: Hola, Nota de Veu.
9: Bona tarda, notes.
5: Nota de Veu.
4: El telèfon del programa?
5: 677 50 61 53.
4: 677 50 61 53.
5: Nota de Veu.
4: Amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.
10: Que la fortuna passi i no s'aturi.
4: De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.
5: Nota de Veu.

0: Emocions funky de les que duren 24 hores, la bona química dels dos artistes britànics, Storms i Odile, i anem posant rumb al migdia amb el debut en solitari de l'Arnau Bellver.
1: Una amiga que li agrada fugir, sortim de casa per deixar de patir. Tots dos sabem que no arribarem gaire lluny, però anem hipotecant algunes hores de llum, defugim-nos dins.

0: Jo, Van Els Ibrei, una de les bandes que vam tenir el Primavera Sound, subministrant bon ritme, bones sensacions amb els ciutadans i pura festa i bon rotllo abans de les 12 amb els divertits i provocadors Fades.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Mickey, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, els Deaf Boys!

0: Escoltes ICAT.
1: Jo no me la prenc massa en sèrio. És com... la majoria de coses...

0: Bon dia, són les 12.
1: I cada dia, l'actualitat musical i cultural amb Sergi Ruiz i Anna Closa.
0: Comencem l'Icat al dia d'avui parlant de poesia i marxant fins al Maresme, perquè avui comença una nova edició del Festival Poesia i Més.
2: El 12 de setembre trobareu més d'una trentena de propostes per tot el Maresme, de poesia, però també de música, teatre i fins i tot cinema. Totes unides per la idea del temps i com la poesia és capaç d'aturar-lo, subvertir-lo, condensar-lo i dilatar-lo.
0: Una de les propostes estrella del Poesia i Més sol ser la Nit de Poetes. Aquest any serà el 9 de juliol amb tres autors de renom actualment: Joan Deusa, Míriam Reyes i Eduard Marco. També subratllem al programa dos homenatges. Un a la poeta barcelonina Clementina Arderiu, de qui, de fet, aquest any es commemoren 50 anys de la seva mort, i l'altre, el del mallorquí Blai Bonet, que hauria celebrat 100 anys aquest 2026. En aquest cas, l'homenatge a Blai Bonet és a un recital de la seva poesia a càrrec de Blanca Llum Vidal, Carles Rabassa i Martí Sales.
2: Això serà aquest cap de setmana, però el Poesia i Més, com dèiem, arrenca avui. Ho fa a Tallà a partir de les 7 de la tarda amb dos recitals. Primer, el de la Júlia Sentís, amb el seu poema Abocar-se, i després el de l'Albert Roig amb Fer Negre. La vetllada acabarà amb música del grup que sentim de fons, Olívies.
0: La música, de fet, és part important sempre també del Poesia i Més. Divendres trobareu a Sant Pol de Mar a Cristena. I dissabte a Magalí Sare a Vilassar de Mar. També passaran pel festival Júlia Colom, Lecoq i Uineta.
2: Fora de la poesia i la música, destaca especialment un nom de la programació, el del cineasta Albert Serra. Farà una conferència sobre cinema i literatura el 7 de juliol, dimarts que ve, al Teatre Cafè Nou de Mataró.
0: Parlem ara de teatre. Les novetats teatrals no s'aturen aquesta setmana. A la Sala Beckett i dins del Festival Grec avui tenim l'estrena del número 16 dels Arcans Majors, un espectacle que explora temes com la família i l'espiritualitat.
2: De fet, el títol de l'espectacle fa referència a una carta del tarot que sovint és interpretada com l'arribada de canvis i catàstrofes. La trama segueix a una periodista que investiga una casa que al llarg de la història ha acollit celebracions de tot tipus, plenes de personatges que tenen la necessitat de connectar amb algú o amb alguna cosa. Així en parla el director del muntatge, Oriol Puiggrau.
3: Com un viatge a través de la història de la casa, desplegant tota una sèrie de personatges que d'alguna manera estan en una recerca espiritual o que estan atrevessats per algun tipus de necessitat de connectar amb alguna cosa més gran. Rabes al voltant de la casa el 2026, hi ha literalment una figura d'un mag i es parla doncs, de màgia d'una manera fins i tot bastant literal. I sí, tota la peça és bastant mística.
0: El número 16 dels Arcans Majors s'estrena avui, es podrà veure fins al 2 d'agost. I de les estrenes del Grec, en aquest cas anem fins a la Villarroel, avui també destaquem Primera Llei de Newton.
4: Per què no podem dir que estem en un centre d'un barri conflictiu? No. Conflictiu no és un terme adient.
5: Jo no mesuro res.
2: Un muntatge sobre la igualtat d'oportunitats i que es pregunta si és lícit fer trampes quan el sistema és injust. El punt de partida de l'obra és quan en un institut d'alta complexitat amb un projecte educatiu d'èxit i premiat es descobreix que un dels seus alumnes ha copiat sistemàticament tots els exàmens d'una assignatura. S'estrena avui i es pot veure fins al 2 d'agost.
0: I fora del Festival Grec tenim un retorn a la cartellera teatral barcelonina. Una noche sin luna.
6: A mí me mataron porque el rumbo que fue tomando el país y las decisiones que yo fui tomando a lo largo de mi vida colisionaron en un punto.
2: El muntatge sobre Federico García Lorca amb Juan Diego Botto al capdavant ha estat un dels espectacles més aclamats del teatre dels últims anys. A més, busca conèixer la nostra pròpia realitat a través dels textos del poeta granadí.
0: I si sou per Girona, teniu una cita fins dissabte amb l'exposició Art i Cultura Pop, que es fa a la Casa de la Cultura gironina. Reuneix obres emblemàtiques com les serigrafies amb la imatge de Marilyn Monroe, d'Andy Warhol, o la fusió de cultura pop i art tradicional japonès de Takashi Murakami. El corrent artístic de l'art pop defensava que no hi ha una jerarquia cultural i que l'art pot veure de qualsevol tipus de font d'inspiració, un principi que l'exposició busca transmetre al públic.
2: I si us agrada la comèdia, a principis d'agost, Cunit acollirà l'onzena edició del Fes Humor i passaran noms com l'Alba Segarra, Godai Garcia, Charlie P i Quim Masferrer. Les entrades s'han posat a la venda avui mateix.
0: Això és tot per avui. Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora.
2: Que passeu molt bon dia.
1: Activa el mode estiu. Escolta i cap.

Una cançó que només pot fer un artista de l'alçada de Bruno Mars. Quina creativitat, quina manera d'atrapar-nos al hawaià amb la celebrada i sonadíssima Just Might. Vinga, nou bloc musical del dimecres, que abans s'ha dedicat amb l'essència reivindicativa i combatent dels Sabent amb el Zoo.

Càndid, un dels autors de cançons més atractius del moment, reclutant a l'AUF per aquesta elegant proposta Tire Up. I cançó ara, dolça i per assaborir lentament amb Miso Extra. Ara i aquí et porto aquest Right Here.

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Laia, què ha passat avui amb el tren?
0: Mira, t'ho digui el mateix de sempre. Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. Si em canso d'estar jo d'explicar-ho.
1: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
0: No, digue-m'ho tu, perquè sí. De veritat que estic desesperada.
1: Aixecar-te encara abans per si de cas...
0: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
1: Ah, és el primer.
0: Clar, agafa-me el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
1: Segur que no pot...
0: T'ho juro, t'ho juro.
2: Bueno, vale.
1: Ara miraré
0: el sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
1: Ara miraré.
0: Va, fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
1: Diu mansplaining.
0: Que et foll...
3: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
4: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
5: Pausa.
4: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
6: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
7: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
5: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
4: Pausa.
8: Atenció, famílies. Últimes places disponibles per al Campus Eufòria d'aquest estiu. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, afanya't, perquè encara hi sou a temps. Apunta'ls ara mateix a euforiacampus.cat. Últimes places disponibles. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
4: Escoltes i cats.

Mimi Web, una de les noves promeses del pop amb molt de futur, agafant el ritme de l'estiu amb Girls Now. I tornem a casa ara, que aquí ens espera una altra cançó que no està mal, de Guillem Bautista. M'he cansat.

gens esticat escoltant aquesta batxata funk de la Laura West i bona roca té en Llini aquest estiu, gelat, platja i Costa Brava.

0: ridiculous.
1: Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a iCat.
2: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat. La programació d'estiu a la Filmoteca de Catalunya refresca amb La Repesca, que recupera el millor del 2025. Tu i jo què? Comèdies romàntiques, que recull totes les perspectives del gènere. Els cicles dedicats al període sonor de Fritz Lang, a Jane Fonda i a Aki Kaurismäki. I l'exposició Feminismes Fílmics. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per ICAT.
3: Linkat. Òscar, no vens a adoptar un gos per tu, vens a adoptar un gos per una altra persona.
4: Sí, la Ruth és una noia que per una malaltia ha perdut l'audició de manera sobtada.
5: Està molt atent a tot el que tenia envolta. En algun moment haurà de ser les meves orelles.
6: El millor de tots, el gos del carrer. I el gos del carrer és un petaner.
7: Cita bestial amb Candela Figueres. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: A iCat, l'estiu sona diferent.

Glamour i Finíssima Elegància en mans de Lolo Suay amb el Holding On. I això que continua endavant amb una altra de les bones propostes que escoltarem molt i molt aquests propers mesos de calor. Danny Six Iski, que no s'aturi el temps.

Els clima encenent un dia més la metxa que més crema i últims gairebé cops de cua d'aquesta hora que compartim amb una de les cançons que posen ritme i color al Mundial, l'Illuminate de Jesse Reyes.

0: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana acomiadem la temporada i celebrem les vacances amb la millor música house de l'actualitat. Beats per minut amb Òscar Broc, els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.
0: És estiu. Escolta, ICAT.

quart de pas, però és difícil saber amb quina nova sortiràs. No em facis cas, que perdo el compàs, i em pregunto si tu en altres també em trobaràs. Mai he estat bona escrivint finals.

0: okay with that.
1: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
2: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
1: Sense filtres.
2: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
1: Sense pèls a la llengua.
2: I a més també podem anar a sopar, eh?
1: Sense vergonya.
2: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
1: Però amb molta, molta cafeïna.
2: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
3: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalí.
1: El programa que desperta Catalunya. La fórmula de les emissores culturals de 3CAT funciona. Ho confirma l'últim EGM.
4: Gràcies, oients. Gràcies per ser-ho. Podeu celebrar-ho al nostre punt de guarda.
1: L'aposta d'ICAT per l'escena musical catalana ha impulsat cap amunt la ràdio inquieta.
5: I el primer que farem serà donar-vos les gràcies de part de tot l'equip.
6: Esteu encantades.
1: La renovació i el repte d'apropar la clàssica a tots els públics també ha afavorit Catalunya Música. Música i cultura és la millor fórmula. ICAT i Catalunya Música. Són teves.

0: Juliol comença fort a ICAT. Seguim en directe al Vida Festival i al Canet Rock. Dijous 2, des del Vida, a les 9 del vespre, especial Love i els concerts en directe d'Al·lèrgiques al Polen i Dan Peralbo i el Comboi.
1: Ja descobro la meva vida, que sóc un burro animador i un vago.
2: Divendres 3, més concerts. A partir de les 8 del vespre, Lia Kali i la Ludwig Band.
0: I dissabte 4, Canet Rock en viu. A les 6 de la tarda, Maria Jaume en concert. I a les 7, especial Love, amb l'ambient i els protagonistes. Viu els festivals a ICAT, a l'FM, a l'App i a 3CAT. De 5 a 7, a ICAT, nota de veu.
3: Vols fer de DJ i el nota de veu d'ICAT? Hey, DJ!
0: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53.
4: Buah, avui és la meva. Oh, que esgarres. Em zou. Me la sua que tinguis més likes.
5: Hola, Fran, Aina.
6: Hola, i nota de veu.
7: Bona tarda, notes.
3: Nota de veu.
0: El telèfon del programa?
3: 677 50 61 53.
0: 677 50 61 53.
3: Nota de veu.
0: Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
8: Que la fortuna em passi i no s'aturi.
0: De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.
3: Nota de veu.
0: És estiu. Escolta-hi.

0: Hola, hola, com esteu, oients? Avui és dimecres, dia 1 de juliol. Benvinguts a aquest mes, no dic calorós, però ja veníem d'un mes supercalorós també. I avui, si hem de ser fidels a la nostra curta, però ja profunda, diguéssim, tradició, avui hauria de ser un dimecres d'intensitat. Però què passa amb el nostre convidat? Un humorista que coneixem coses seves diverses, com, per exemple, la seva opinió pública o política, la seva passió pel Barça, també pel bàsquet NBA, la seva faceta de comediant àcid i, diguem-ne, irreverent. Què passa dins seu? Com és a les distàncies curtes? Com va de sentiments i, sobretot, d'emocions? Està deconstruït? Mariana Batalla, bon dia, com estàs?
1: Bon dia.
0: Avui el nostre objectiu no ha de ser cap altre que descobrir què s'amaga a la intimitat d'aquest enfant terrible de la tele i la ràdio nostrades.
1: El que fem cada dia, bàsicament.
0: Aquesta persona acaba d'arribar i acaba de seure al sofà. Bé, segurament suat, ens hi posem.
2: Comença la teva pausa del dia.
0: I avui dimecres dediquem el programa als barcelonins i barcelonines que no marxeu de la ciutat, malgrat la mateixa ciutat us expulsa. Parlem de Barcelona. Benvinguts i benvingudes a pausa.

0: A les 2:02 del migdia saludem l'estimat Joel Díaz. Joel, bon dia, com estàs?
1: Bon dia, guapos.
0: Què tal?
1: Ara mateix estressat.
0: Sí.
1: Si vols t'explico què m'ha passat, però és una cosa molt poc...
0: És prosaica.
1: És molt prosaica.
0: Bueno, digue-la igual.
1: No disposo de la meva moto habitual i llavors he fet ús d'unes motos de lloguer que hi ha per Barcelona, elèctriques.
0: Sí, sí.
1: I m'ha passat una cosa que no m'havia passat mai, i és que jo no podia, diguéssim, deixar aparcada la moto, perquè l'aplicació em deia que els cascos no estaven posats dins del maletero, i els cascos sí que hi eren dins del maletero. I m'he estat molta estona barallant amb l'aplicació aquesta.
2: I com t'ha fet al final?
1: Doncs al final li he fotut una hòstia molt forta al maletero de la moto,
0: sí.
1: I sorprenentment llavors...
0: ho has detectat.
1: Sí, si ho hagués pensat abans, doncs hagués arribat a un punt i arribat a... doncs mira, un minut tard.
0: No, 30 segons. Es diu pausa, aquest programa.
2: Sí, sí, sí.
0: I avui,
2: sí,
0: no sé per què, tinc cert feeling de que en Joel va amb poca pausa per la vida.
1: Molt poca.
0: Tu,
1: molt
0: en
1: poca.
0: General, vas així, perquè jo et veig cada matí, al matí, a Catalunya Ràdio, amb aquell noi de Sabadell.
1: Sí,
0: i,
1: noi que comença.
0: Noi que comença. Sí. I et veig molt atabalat.
1: Sí, sóc una persona atabalada. No perquè faci moltes coses, sinó perquè sóc poc organitzat. I tendeixo a... M'agobio molt fàcil, molt fàcil. Sóc d'agobia fàcil.
0: I vius a Barcelona, que és una altra cosa que
1: Barcelona.
0: Segurament atabala el personal.
1: I et dono una altra dada, si vols, absolutament demolidora. Visc a Barcelona sense aire condicionat.
0: No!
1: Sí.
2: Ventilador?
0: Jo tampoc en tinc,
1: Tinc a l'habitació de dormir, tenim un ventilador de sostre.
0: Sí.
1: Bueno, fa el fet. Fa el fet si no estàs a 37 graus de nit, cosa que aquesta setmana ha passat. I per casa tenim petits ventiladors repartits que a mi no em serveixen absolutament de res.
0: Jo he claudicat en això de dormir amb una persona humana al costat.
1: M'explico.
0: Aquesta calor m'ho impedeix plenament.
1: Si és al costat, però hi ha una distància...
0: No, és que no n'hi ha.
1: És que no n'hi ha.
0: No en deixes.
2: És que
0: no
2: n'hi ha. Que jo crec que els cossos deixen anar calor. És a dir, que la distància ara l'estiu ha de ser més grossa de l'habitual.
1: Clar. Però és que jo, a mi no em ve de gust follar, és molt fort.
0: Això és una altra. Però la distància a casa meva ara mateix és habitació-menjador. Imagina't. No, és que no se m'acosti ningú a aquestes nits tòrrides. Tòrrides d'una altra manera, de la que voldríem.
1: Ja.
0: Oi que sí?
1: Vigila que a l'estiu hi ha molts divorcis,
0: Nah. Bueno, està la cosa feta, ja.
2: També hi ha molts casaments. La gent és molt pesada, ara.
1: És cert. Casaments complicats perquè no saps què posar-te, amb tanta calor.
0: És veritat. Has vist quin small talk que estem fent guapíssim aquí?
1: Sí.
0: D'entrada.
1: Soc especialista jo en small talk, perquè és aquesta xerrameca que impedeix parlar de coses profundes, que és una cosa que a mi em fa por. Llavors intentes mantenir-ho. Keep it superficial.
0: Has vist quina centrada?
2: Sí.
0: Sense porter. L'altre dia algú deia Ramallets a l'actualitat, val? Ara mateix Ramallets està a la porteria, però a l'actualitat, és a dir, és un cadàver.
1: D'acord, és que és mort, pobre.
0: Sí, per tant, podem xutar perfectament i preguntar-te, Joel, què et fa por de mostrar la teva intimitat?
1: Hòstia.
0: Com a primera
2: pregunta,
0: un diu que no li agrada i que t'escudes en l'humor com tants humoristes feu.
1: Sí.
0: Per què ho feu, això? Que no sou gent deconstruïda.
1: No, jo deconstruït del tot no ho estic, segur. Soc una persona nascuda l'any 1980.
0: 1900,
1: eh? 1980, sí. he dit 1800?
0: No, has dit 1900.
1: Ah,
0: no, hi ha la broma aquesta últimament del 1900,
2: del 1900.
0: Que et posen una música com medieval, quan has nascut el 1900.
1: Tu quin any has nascut,
0: Miralles? El 77.
1: Uau.
0: I tu?
2: Jo 98.
1: Ulo.
0: Clar, som tots del segle passat, aquí. No, el David no, David Lara, tu no? Segle.
1: Això, també et moriràs algun dia,
0: No som persones deconstruïdes, és veritat, no podem ser del tot, anem fent els passos.
1: Es fa el que es pot, mira.
0: Llavors s'ha de construir, a partir d'una construcció sempre s'ha de construir, com el Camp Nou, que tant adores.
1: Tu m'has preguntat què em feia por.
0: Sí. Et fa por mostrar-te?
1: Sí, clar que em fa por mostrar-me, sobretot amb gent que no conec. O sigui, per aquesta feina que faig jo, pues, jo almenys la faig dissociant una mica. Faig el meu personatge, em faig una mica l'idiota i tal, i no m'agrada que la gent realment accedeixi a qui sóc jo, bàsicament, perquè sóc una persona més aviat trista.
0: Sí?
1: Sí. Sí.
0: És que deixo un espai perquè...
1: Però bueno, com deies abans, hi ha molts còmics que després a casa seva són gent més aviat trista.
0: Mira, el padrí d'aquest programa havia de ser en Magí García, no ho va ser perquè per agenda, per una cosa que es diu La Sotana no va poder ser el primer entrevistat d'aquesta temporada.
1: Hòstia.
0: De la història havia de ser-ho, i en Magí també és una persona que té un personatge ferm, que és una bona barrera, un bon escut, no? A les distàncies curtes amb amics, amb parella, etc, sí que ets una persona que ensenya els seus sentiments, o encara conserves aquesta cosa tan mascle que tenim els que vam néixer cap a aquelles dècades?
1: Sóc una mica embussat.
0: Una mica embussat, eh?
1: Jo el que faig, el que em diu el psicòleg que faig, és que jo intento racionalitzar els sentiments.
0: Val.
1: A mi em fa molta pànic el drama i la tristesa. Llavors jo ho intento racionalitzar tot molt, que llavors passa això amb la meva parella, dona, i per tant, vull dir, a nivell de sentiments molt més avançada que jo, ella sempre em diu que a vegades ella el que vol és que jo l'acompanyi en el sentiment, no que li intenti solucionar els problemes d'una manera lògica i racional. I em costa bastant.
0: Costa això.
1: Ja. Et sona, no, això?
2: Sí, però és que he de confessar que jo soc una mica així, com de voler treure'm... A mi el malestar que duri poca estona. Com que m'agrada resoldre'l.
0: Però és que, oients, hauríeu de conèixer la Mariona, que ha fet 28 anys, ahir va ser, no? Era el teu aniversari,
2: abans d'ahir, no sé quan.
0: Va fer 28 anys. I hauríeu de veure que la Mariona, que és una persona que, efectivament, té la mirada oberta a parlar de sentiments i tal, ets una persona que et costa també mostrar-te i abraçar, per exemple, a tu.
2: Sí, no, jo...
0: És a dir, que el sensible d'aquesta parella radiofònica sóc jo.
2: 100%.
0: En realitat,
2: sí,
1: et costa abraçar.
2: Sí, sóc com...
1: Doncs ara s'abraça molt, està molt de moda abraçar, eh?
0: És que és molt guai abraçar.
1: Mai s'havia abraçat tant, eh?
0: Doncs
2: jo, que tothom pugui accedir a una abraçada, no sé si m'acaba d'agradar, eh?
1: Estic completament d'acord amb això. Ja. L'abraçada ha de ser una salutació per gent especial.
0: On posem el límit? On la posem?
1: Jo, per exemple, a vosaltres us abraçaria justets.
0: Sí.
2: Justets, curta,
1: esteu allà...
2: Mai.
1: També hi ha l'abraçada, que et quedes uns segons i t'apretes,
0: sí.
1: I l'abraçada més informal, que és la que fas uns copets a l'esquena, plas.
0: Sí, sí, sí.
1: Més masculina, potser.
0: Bastant més masculina.
2: Sí.
0: I també de persones que es coneixen relativament poc.
1: Sí.
0: No, vull dir que estan allà, en aquell llindar.
1: Però insisteixo que fa uns anys això no passava. Les abraçades eren només per ocasions molt especials.
2: Oi?
1: I ara s'ha canviat.
0: Sempre m'he
1: abraçat. Els dos petons han evolucionat a abraçada en molts casos.
0: Bueno, jo els meus dos petons estan evolucionant a una mà o tal, eh? D'una mà. Sí, perquè em canso
1: una mica. Puc explicar una petitíssima anècdota?
0: Totes les que
1: vulguis.
0: Tenim una hora per fer, vull dir.
1: No. L'altre dia vaig entrevistar una persona, que no diré qui és, eh?
0: Merda.
1: I aquesta persona...
0: Ha sortit, això,
1: Sí.
0: APM ha sortit, eh?
1: No, jo no he dit on.
0: Bueno,
1: jo he dit que vaig entrevistar una persona. I quan va acabar l'entrevista, aquesta persona va voler fer la protocolària abraçada. I amb l'abraçada... va seguir-li un petó, em va fer un petó al coll.
0: Uf.
1: Que vaig pensar, carai, tu.
0: Hòstia, Oriol
2: mitjà,
0: tio.
1: No, home, no!
2: No,
0: t'imagines?
2: Però...
0: Bueno, és l'última entrevista que he vist, eh? Un petó al coll d'Oriol Mitjà a mi m'agradaria molt, eh?
2: No, però un petó al coll, jo trobo que ja és... que el següent ja és agafar cul.
1: Clar, és apretanatge, ja.
2: Clar.
0: Efectivament, sí, anem ric.
1: Sí.
0: Escolta, perdó.
1: Hòstia, noi.
0: Parlem de Barcelona.
1: Hi ha una mica d'humor, també. Hi ha una mica d'espai per l'humor, a pausa.
0: Se'm fa raro, tio, tenir-te aquí, quan cada matí tu i jo ens veiem a l'estudi de l'Ostrell.
1: Sí, sí, sí.
0: Jo posant una cançó boníssima, com la d'avui. Quina he posat avui? Boníssima.
1: Avui una rumba bastant... no sé com dir-li, industrial, seria la paraula.
0: Sí, sí, molt feta de cara a barraca.
1: Sí.
0: Una rumba Netflix. Saps que Netflix fan allò d'agafar tot el que funciona i fer un producte?
1: Sí.
0: Doncs era això, 100%.
1: Una rumba Netflix.
0: No direm qui són, els
1: segurament
0: els
1: funciona. No, tampoc me'n recordo.
0: Escolta, parlàvem fa un moment d'això de Barcelona i he dedicat el programa a gent que no marxa d'aquesta ciutat, malgrat la ciutat els expulsa, o ho intenta. I tu ets un d'aquests arquetips guapos en Barcelona, tu et sents molt barceloní,
1: sí.
0: I et negues a marxar-ne. Això he llegit por ahí.
1: Sí.
0: Però ho he llegit d'una entrevista de fa un parell d'anys.
1: Bé, ho segueix vigent. Encara no he marxat.
0: Ja.
1: No he marxat.
0: I
1: no.
0: La porta oberta?
1: Jo, per part meva, no. El que passa que cada vegada tinc menys arguments, diguéssim, contra la meva parella, que sí que té la porta oberta.
0: Ja. Yeah.
1: És que és delirant. Jo ara em queden 3 anys de lloguer en un pis que té un lloguer que és alt, però que per tal i com estan les coses encara pots considerar que, mira, has tingut sort.
0: Sí.
1: Però si quan acabi aquest contracte el proper lloguer ja ens el posen a 1.800 euros o 1.900, doncs potser serà qüestió de fer un pensament.
0: Sí. On és el límit? La Vall d'Aran.
1: I a part,
0: és la Vall d'Aran, no?
1: Ja no només és el tema dels lloguers, és que la ciutat cada vegada fot més pena.
0: Mira, t'hi poso una cançó.

0: Efectivament, en Joan, el protagonista d'aquesta cançó de Fetus, que comparteixen amb en Quim, de la Ludwig Band, en Joan surt a la recerca d'un esmorzar de forquilla per Barcelona i li posen un cafè d'especialitat i una torrada amb alvocat i segurament un formatge fresc.
1: I li cobren 22 euros.
0: Efectivament. Sí. Tot això, aquesta Barcelona... Perquè m'agradaria parlar de contradiccions, que és un tema que m'ha encarat bastant últimament, amb en Joan Colom, on vam parlar l'altre dia, i també amb el Pablo Gypsy Chef, també. Totes aquestes contradiccions, com les vius? Perquè, clar, Barcelona t'expulsa, però no només a nivell de preus, que és el que deies fa un moment. Tu quan surts a Barcelona, o quan surts pels llocs que transitaves d'adolescent o de més jove, de festa, què sents? T'hi sents representat?
1: Els llocs que jo transitava d'adolescent, el 85% ja no existeixen. Això ja d'entrada.
0: No existeixen.
1: No, jo és que tinc més anys que un bosc. I jo d'adolescent sortia pel gòtic.
0: Oh my God.
1: I ja no queda absolutament res del gòtic. O sigui, el gòtic és un lloc que si ets una mica sensible, vinga, has de plorar passejant per allà.
0: Fa molta pena.
1: A un altre nivell que, per exemple, el Born, però fa molta pena. Yeah. Jo crec que és una ciutat que ja està perduda a nivell identitari, més que res perquè anem acumulant alcaldies, consistoris, que no fan més que promocionar aquesta idea de ciutat com a destí turístic. I la mena de gent que ens ve i amb el volum que ens ve és que realment és que no hi pots lluitar contra això.
2: És que a part no és un turisme responsable, sinó que a mi em fa la sensació que Barcelona s'ha tornat com un parc d'atraccions. Com que
1: sí.
2: Venen aquí, ho poden destrossar tot i se'n van, com qui va veure lloros a Aquapark, saps, d'alguna manera? Com...
0: Lloros?
2: Sí, o com qui va a això, un parc d'atraccions...
1: Sí. És una cosa que, per exemple, la gent diu... Els defensors d'aquest model turístic diuen... Hòstia, vés-te'n a París, vés-te'n a Berlín, i vés-te'n a Londres, o vés-te'n a Roma, i veuràs el mateix.
0: Sí.
1: I jo dic, bueno, sí, però amb certs matisos. És a dir, d'entrada, totes aquestes ciutats són capitals d'un estat, i això implica, diguéssim, una altra manera de fer en quant a què vols fer en aquella ciutat, bàsicament perquè ets la capital i per tant tens una potència econòmica que no la tenim a Barcelona, això d'una banda, i de l'altra, hòstia, jo veig que potser és una collonada, però la gent quan va a Roma i va a menjar el menjar d'allà, no? I quan va a París, doncs va amb la il·lusió de viure a Montmartre, jo què sé...
2: I menjar croissants...
0: I en canvi, vida de folar i de...
1: Aquí no passa això.
0: Ja.
1: O sigui, aquí veuen la Pedrera, la Sagrada Família i el Parc Güell, i després se'n van al pub irlandès, els irlandesos, els italians se'n van a l'italià, però no venen aquí a tastar la nostra gastronomia i a presenciar les nostres danses.
0: Perquè no ens la creiem.
1: Perquè no ens la creiem.
0: Torno a l'entrevista amb en Pablo, de l'altre dia. No ens hem cregut la cuina catalana.
1: Bueno, sembla que s'està tornant... Sembla que està posant-se com una mica de moda, no? Una mica gentrificat, evidentment,
0: però... Una mica gentrificat.
1: Però s'està... No sé. O això ens volen fer creure, que ara hi ha...
0: Hi
1: ha més macarrons i més escudelles i més capipotes.
2: Però també és això, que ara ho pensava jo, Albert. Volem que s'exotitzi el capipota? Perquè potser és l'única cosa a la que ens podem agafar encara,
0: bueno,
2: que manté aquesta...
0: Però per què no? Si els italians estan tan orgullosos de la pizza... Si
1: I la tenen poder... completament folcloritzada i...
2: Sí, yeah.
0: Però és seva i és identitària, no?
1: Sí, bueno, hi ha una cosa que defineix molt el que està passant a Barcelona i és bodega de tota la vida, no? De parroquianos,
0: sí. Barri de
1: amb
0: Sants,
1: els barrils.
0: No? La típica bodega de Sants.
1: Barri de Sants.
0: Vale.
1: Aquesta bodega tanca i al cap de 2 anys la tornen a obrir 2 emprenedors amb pinta de pijo. La bodega està igual, aparentment, amb les mateixes rajoles, la mateixa barra de fusta, els mateixos barrils i tal. Fins i tot, si serveixen més o menys els mateixos vermuts, les mateixes conserves, però tot és un 150% més car.
2: Mm-hmm. I la carta està en anglès.
1: Llavors dius, bueno, és això o que mori el capipota. Home, doncs potser això, perquè almenys ja podré fotre un capipota, però, bàsicament perquè no me'l sé fer.
0: I si no, aneu al bar dijous del Joan Vallès, que l'ha obert recentment i que
1: fa
0: cuina catalana.
1: Ah, i uns preus interessants.
0: Assequibles, sí?
1: Sí, sí.
0: Què tal?
1: Sí. Molt bo, no molt, bo. Molt sí? Bé, molt bé, molt bé.
0: Fantàstic.
1: Una cuina senzilla i honesta.
0: Escolta, ets una persona que, com tothom, viu entre contradiccions, però és que n'he detectat un parell o tres de les teves, així grosses, que són, mira, et faré com de mirall entre llocs que tu transites. Sotana, la sotana, el teu podcast, el teu i dels teus amics.
1: Sí.
0: Quantes temporades? 12?
1: Crec que aquesta és la 12a o la 11a, no em facis dir.
0: Sotana versus treballar aquí, on som ara, no? Sotana versus Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Tenir idees d'esquerres fermes contra la passió per negocis multimilionaris com el futbol. O l'NBA, que compartim tu i jo. Viure a Barcelona, encara que en el fons odiïs una mica la Barcelona que tenim. Com vas per aquesta corda fluixa, tu?
1: A veure, no, m'has dit tres contradiccions, però no són la mateixa contradicció. Per exemple, la de fer la sotana i treballar aquí, doncs és els equilibris que fem molta gent, que tenim un peu a l'underground i un al mainstream i intentem, vull dir, que cap dels dos peus trontolli, o sigui, que la gent de l'underground, diguéssim, no se t'enfadi pel que fas al mainstream, ni viceversa. És complicat,
0: és complicat,
1: i a mi personalment a vegades no m'ha sortit del tot bé, això. Però,
0: és
1: no
0: complicat
1: sé.
0: I amb...
1: Però vull dir, li diries el mateix a un tio que toca el baix, per exemple, i s'ha tret la carrera a l'Smug, i té una banda amb els seus amics que fa jazz experimental de puta mare i boníssim i superpur, però després toca pel Joan Dausà per guanyar-se la
0: vida. No, esclar que no.
1: No li diries?
0: No.
1: Doncs a mi m'ho has dit.
0: Sí, però la contradicció que et dic és que en funció també moltes vegades d'un govern determinat, portes 13 anys amb la sotana.
1: Ah, sí.
0: Potser pots dir una cosa... Potser pots amplificar més un discurs en un lloc i en un altre. Potser a vegades has de vigilar una miqueta més. O sigui, l'altre dia vaig escoltar la sotana última, una abraçada al convidat. Com es deia el convidat? Estanis
1: Pedrola.
0: Estanis Pedrola, eh?
1: Un nano que...
0: Que espero que tingui moltes ofertes a molts equips.
1: No, doncs es veu que...
0: Les té, eh?
1: Sorprenentment, les té.
0: Bueno, és igual, és que va ser un podcast així, al final de temporada, molt divertit.
1: Bé, és un programa que no es podria fer...
0: Clar.
1: A cap espai de la Corpo, jo crec que no s'hauria de fer, perquè vam fer borratxos.
0: El vau fer borratxos.
1: Aquí a Catalunya Ràdio no es pot.
0: Al final es va dir un puta Espanya molt clar.
1: Molt clar.
0: Feia temps potser que no ho deia tant, això de puta Espanya.
1: Sí.
0: Per això t'ho dic, allò de la contradicció, Joel.
1: Potser perquè anàvem...
0: No li diria el baixista que toca amb els Búhos o amb, no sé, amb el Joan Dausà, saps?
1: Vale.
0: Però t'ho dic per això, no ho sé.
1: Sí, bueno, jo ja he après una mica a base d'hòsties que jo aquí a la Corpo, en aquest cas, però si treballés a Godó diria el mateix.
0: Sí, Manel Vidal és a Godó, sí.
1: Doncs al final, t'agradi o no, jo m'he d'adaptar al que volen els programadors d'aquí i al que volen els directors.
0: Sí.
1: I jo considero que ja sóc, m'ha costat assumir-ho, però perquè he entrat tard en aquest món de la comunicació, però que sóc un professional d'aquest ofici. És un ofici.
0: És un ofici.
1: I si hem de... No? Un tio que fa cadires, si li demanen que faci una cadira lletja, doncs la fa lletja. La vols lletja? Te la fas lletja. No hi ha problema.
0: Anem a l'altra contradicció que et deia. Bàsquet, futbol, negocis multimilionaris.
1: Sí.
0: Com ho vius, això? Perquè a vegades em sento una mica culpable posant diners a l'NBA. A vegades m'hi sento, Joel.
1: Jo no m'hi sento.
0: Però ho acabo fent. Escolta. Però a vegades penso, hòstia, vols dir que hem de jugar això?
1: No s'ha de ser dogmàtic, tampoc.
0: No.
1: No s'ha de ser dogmàtic, que si no acabarem amb un taparrabos vivint com uns ermitanyos a...
0: No, hem de ser dogmàtics, però una mica de culpa, a vegades...
1: Tu la tens?
0: Jo sí, jo sí.
1: I m'estàs intentant que jo la tingui?
0: No.
1: Sí, estàs intentant això.
0: Saps que estic intentant? Donar pas a una persona que parlarà ara.
1: Ah.
0: M'ho estic fent venir bé.
1: Vale.
0: Però vaja, tu no la tens, aquesta contradicció, en aquests...
1: No gaire, casos. Perquè sobretot en el futbol jo el que he fet és assumir que el futbol és la parcel·la de la meva vida on jo, vull dir, m'imagino que quan entro al futbol hi ha una taquilla, deixo allà els meus valors, saps? I llavors em comporto com un puto... És d'on extrec el comportament aquest tribal, no sé què.
0: Bueno.
1: Jo fora del futbol no em sento part massa de res, ni em sento com unit a un grup i el futbol em permet això, que m'agrada sentir-ho bastant, i és bastant inofensiu.
2: D'això en parlem amb la Joana de Testarudes, que deia que el futbol era la seva excusa com per desinhibir-se una mica, com que tot s'hi val en el context del futbol.
1: Clar.
2: Llavors com que t'estalvia una mica fins i tot hores de teràpia. De dir, vinga aquí, crido
1: a
2: gent que no conec de res.
1: Totalment.
2: Agafo dels meus bàrtols i me'n vaig cap a casa.
1: Inclús, fins i tot, t'ho alabaré una mica més per ser una mica infant terrible. Inclús crides a vegades coses que van en contra dels seus propis principis. O sigui, insults capacitistes... i racistes. Jo m'he trobat en aquesta situació.
0: Ja.
1: I després em disculpo a mi mateix dient, bueno, això ho has dit en aquest àmbit, que és una mena de zoo, i quan surtis, vull dir...
0: També hi ha dins del cotxe, es pot fer, també.
1: Uf, mare de Déu, si no insulto jo dins del cotxe. Sí.
0: Escolta, i NBA? Cap problema, NBA.
1: No.
0: Tampoc, eh? Estem en el mateix lloc, eh?
1: Tampoc.
0: A NBA no hi ha passió, com hi ha amb el Barça.
1: És com Hollywood, no? Les pel·lis de Hollywood, sí. No? Doncs és el mateix, una mica de dir... Escolta, són una colla de neoliberals, tota aquesta gent, però ho foten molt bé. Ho foten molt fi.
0: Dic això perquè tenim una persona que vol saludar-nos i aquesta persona, aquest primer tall de veu que sentireu, formava part d'un programa que al final no es va acabar fent amb una escriptora que al final no va poder venir, que és molt fan de NBA, i he pensat, hòstia, recupera-ho pel Joel Díaz, perquè a més el coneixes, aquest diu que parlarà ara mateix.
3: Hola, em dic Marc Molina, i amb el meu amic Manel fa 8 anys, 8 temporades que fem un podcast que es diu Campli Canter. Let's go home, ladies and gentlemen! La veritat és que no sóc una persona que es prengui molts moments de pausa d'una forma extremadament conscient. M'agrada, òbviament, descansar de la voràgine diària, però no sé si és molt aquesta idea de hi ha una sèrie de realitats, moments que succeeixen i em donen aquesta pausa, calma, etc. Suposo que molts tenen a veure amb la música o el bàsquet. M'agrada molt passar temps, jo, si pot ser, sol a la pista de bàsquet que hi ha davant de casa meva, amb música, únicament estirant. M'agrada, de vegades, això, posar-me algun partit en un moment que sé que la meva família, per exemple, està dormint. Potser també és veritat que al moment de... Fixa't quina tonteria. La dutxa, ja sigui pel matí o al vespre, és un moment que, si pogués, allargaria fins a l'infinit. La música també és un element que em dona molta pausa. Segurament, contraintuitivament, música extremadament sorollosa i gens relaxada, la veritat. És curiós, moltes vegades, com a reflexió final, potser et diria que aquesta pausa em serveix per continuar anant. Potser és que sóc un cul inquiet i una persona amb moltes dèries, però, no sé, necessito parar per continuar.

0: Això que sentiu són els All Ill, un grup que no existeix ja. El nom és Tots Malalts. Mm. Sí, és un grup que estaven tots malalts. Malalts segurament pel greencore o aquest hardcore sí, extrem que gasten i que van treure discos com aquest que esteu sentint allà cap a tombants de segle. El 1999 van publicar aquest disc que esteu sentint i aquesta cançó es diu Symbols of Involution i un dels components era el Marc Molina.
1: Ah, no fotis!
0: Sí, és un dels... No sé,
1: el crec Marc que... amb tot lo tranquil i reposat que és...
0: Tranquil i reposat, però mira el disco que publicaven.
2: Sí, sí, sí. Sí.
3: És un, ai, m'encanta perquè molt estan... hardcore. Els he trobat a Bandcamp. Que jo he anat directament
1: sí.
3: a
1: Bandcamp. Ostres, quin
0: records, tu, Bandcamp. Són Spotify, també. Doncs vaja, una mica de hardcore, que tu, Mariona, és un gènere que transites força. Tu no, eh? Tu ets
1: no, jo roba. No ho transito, el hardcore.
0: Tu, el hardcore no gaire, eh?
1: No, no, no, a mi m'agrada la música que fan els negres, sobretot, sí. I en especial els afroamericans.
0: Els afroamericans ens agraden molt, eh? Ells també, eh? Els Can Play Canter, aquest podcast que escoltes tu, que escolto jo, i que Mariona hauries d'escoltar, perquè són, a banda de bàsquet, parlen de molta cultura, són estius de...
3: Clar, però si el pal de paller és el bàsquet i
0: no,
3: jo
0: no
3: el
0: veig... No, però parlen d'una bona estona sense... Que no hi ha bàsquet.
1: És que a vegades pràcticament no en parlen de bàsquet.
0: Sí, sí, sí. Ara últimament en parlen molt. Què t'anava a dir? Aquesta gent saben qui sou, els de la sotana. De fet, són bastant col·legues del Magí García
1: sí.
0: i del Manel Vidal, si no m'equivoco. Sí. De tu potser no ho són tant, potser no us hi feu tant.
1: Bueno, i cordialitat, sí.
0: Però
1: sí.
0: els heu convidat a la sotana alguna vegada.
1: I van venir, van venir. No? Van parlar poc, però van venir.
0: Per això, si sí, no us vau deixar parlar, és veritat.
3: Us vau fer abraçada? Sacsets de mà?
1: Probablement sí.
0: Probablement sí.
1: Probablement sí.
0: És que la sotana també, clar.
1: És que el donar la mà normal, així de tot... És que la ràdio no ho puc... Però el donar la mà de...
3: D'inaugurar piscina.
1: D'inaugurar piscina. Això costa moltíssim ja de trobar-te algú que et doni la mà així.
0: Costa molt. Com que van venir, i com que saben qui sou, li he demanat al Marc que parli a vosaltres també. Li vaig dir, parla del Joel. I em va dir, és que el Joel el conec menys.
1: És que és veritat.
0: Però puc parlar de la sotana.
4: Les dues persones que fem Can Play Canter, com la Mariona, hem crescut en un món, el del hardcore i el punk, on es valora moltíssim la independència i la capacitat de fer les coses per un mateix. I d'una forma contraintuitiva, a Catalunya, un dels baluarts més grans d'aquesta idea, tot i tractar-se d'un podcast que parla de futbol, és La Sotana, el podcast que el Joel fa amb els seus amics durant fa 54 anys ja, o no sé quan, i que maxifiquen aquesta idea de fer les coses perquè vull fer-les, gaudir-les i passar-m'ho bé amb els meus amics i amigues mentre les faig. Hi ha poques coses més punk i hardcore que això i estem extremament contents de tenir el Joel entre les persones que admirem, coneixem i no et diria que estimem, però una mica sí. Hola, ciao.
1: Jo tampoc l'estimo.
0: Tu tampoc l'estimes al Marc, però una mica sí.
1: Sí, sí que l'estimo. M'ha sabut una mica de greu que digui que no m'estima. Yes. Però...
0: No, però ha dit una mica sí, tio. Tu coneixes, sí. Coneixes poc.
1: Ja.
0: Què t'anava a dir? Que tu escoltes podcast NBA entre ells, aquest, i també el Reverso, suposo, no? També és...
1: Escolto el Reverso, escolto un que es diu Esto no es un podcast NBA, que m'agrada molt, que fan un noi de León i un... Sembla que són tots dos de León, ara no ho sé.
0: No conec pas.
1: No sé com, no me recordo com es diuen.
0: La gent de segona tècnica es diuen, que estan molt bé.
1: Sí, també. Sí.
0: Fan molt bé, aquests xavals. Bueno, que recomanem podcast NBA, que per una vegada la temporada està bé parlar d'aquesta lliga que tant ens agrada i que avui té notícies a Mansalva.
1: Mare de Déu, com està el mercat, eh?
0: Ens deixes dos minuts o no,
3: sí, tant,
0: Mariona?
3: Sí, tant,
1: vols dir que ens hem de posar a parlar ara de
0: LeBron James
1: de
0: és fora de Lakers, ja.
1: Bueno, el que sembla és que Golden State vol muntar un geriàtric de luxe allà... Sí. És increïble el que estan a punt de perpetrar aquesta gent.
0: Ja Morant ha anat a Portland.
1: Sí, bueno, i ara el que sabem és que segurament Kawhi Leonard tornarà als Toronto Raptors a canvi de Brandon Ingram i un munt de primeres rondes.
0: Exacte. Fins aquí l'actualitat de l'NBA, a pausa, sí. I ara el que farem serà posar una cançó d'un senyor. Aquesta, he anat a triar el hit definitiu. Posa-la, Dani. A veure, jo sé que pels coneixedors de la cabra mecànica
1: no ho entendrà ningú,
0: i del Litchis, aquesta cançó potser és la més mainstream per vosaltres, sí, i tal. Però si és un tros de cançó...
1: Mira, us recomano molt un documental que es va estrenar per l'inèdit, per l'últim inèdit, i que ara està disponible a la plataforma de Filmin. Televisió Espanyola, i potser a Filmin també. Que no sé com es diu, però és un documental sobre el Litchis, que és una persona que jo estimo molt i m'ha acompanyat molts anys de la meva vida, i parla justament dels problemes que va tenir el Litchis, que és un tio que també té tendència a agobiar-se i a deprimir-se, per desempallegar-se d'aquesta cançó i d'un estil de música així com rumba rock, que el va fer ric i famós, però que el torturava artísticament.
0: Ell què volia fer?
1: I ell és un rockero pur i dur.
2: Rockero,
1: una mena de cantautor rockero.
2: Un Robe Iniesta, posem-hi.
1: Sí, sí, estaria entre Robe Iniesta, Quique González, aquesta mena de gent.
0: Posa-li l'ull.
1: És molt autèntic.
0: I igualment, encara que ell n'estigui una mica, ja estigui una mica lluny, escolteu quin tros de cançó.

0: Doncs aquest és el senyor Litchis, amb la seva cabra mecànica en aquella època en què el Joel escoltava música tipus això.
1: Tipus això i tipus coses que no tenien res a veure. També escoltava hip-hop i també escoltava blues.
0: Jo estic pensant que aquesta època, tio, hi havia gent... És a dir, és l'època, no només el Litchis, sinó també amb el Kiko Veneno en el seu màxim esplendor.
1: Sí, sí, sí.
0: Amb Los Delincuentes, tota aquella moguda de 2000 era.
1: Sí, los Delincuentes van aparèixer en aquesta època, sí, també. Sí, sí, sí, estava el Calamaro en solitari fent l'Honestidad Brutal.
0: Que guai que era allò.
1: I el Salmón.
0: Mira el Calamaro,
1: Sí, es fotien coses guapes a Madrid, no com ara.
0: Saps què em va dir el Gerard Quintana? T'ho he explicat. Que el Calamaro és el teclista del disc en castellà de Sopa de Cabra.
1: No fotis.
0: Sí, és el Calamaro. Ja està, fins aquí les notícies que us envia ara mateix.
1: Jo com no sabia això?
0: Doncs jo tampoc ho sabia. Escolta, anem al, parlem d'humor. Parlem de...
1: Va, Mariona, parlem d'humor.
0: Agafem el teu tema. Anem al teu tema directament, que és el de censura i autocensura. Mariona Batalla,
1: els límits de l'humor?
0: No.
1: Us mato, eh?
2: No, per això ja n'hem parlat molt.
0: Preguntem-li al final del programa i deixem el programa en blanc i dos minuts ell parlant dels límits de l'humor.
2: I el provoca sigui els límits de l'humor amb Joel Díaz. No, et volia preguntar, Joel, si al final també, últimament, fem servir molt la paraula censura i no sé què, quan en realitat el que hauríem d'estar parlant és de control social i de límits que posa la penya des de dalt, és a dir, que els límits de l'humor o la censura té un component de classe, clarament, perquè hi ha una penya intocable i després els que anem una mica com cavalls desbocats.
1: Estic completament d'acord.
0: No hi havia, no hi havia pregunta aquí, eh?
1: No, sí, estic completament d'acord. Passa que hi ha una trampa aquí, és a dir, tu pots fer el que et doni la gana. Tu pots fer el que et doni la gana. A internet, no?
2: A internet.
1: A internet pots fer el que vulguis. Et matxacarà l'algoritme, seràs pràcticament invisible, seràs underground, seràs de nínxol, però poder-ho fer, ho pots fer. Uh-huh. El que no pots és pretendre fer la teva merda, Mariona Batalla, tal i com a tu t'agradaria, aquí, a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Aquí t'has d'autocensurar. Això és veritat. Això és veritat. Però poder-ho fer, ho pots fer. Sí.
2: Sí, però ara penso, si els mitjans públics han de ser un espai plural i ha de representar a tothom, no hauríem de també poder dir, ensenyo una teta.
0: Sí, sí. O disparar cap a certa ideologia, en el teu cas.
1: Sí.
2: Ai, que Albert, que no ens renovaran, eh?
0: No, sí que
1: no. No, que això depèn...
0: Bueno, això espero, perquè estem a dos dies d'acabar el programa.
1: Això depèn clarament de la valentia dels programadors i dels directors, i de com de segur se sentin aquesta gent en els seus càrrecs, i de com de pesats i de quan pressionin la classe política a les direccions dels mitjans públics, en aquest cas. Uh-huh. Després els hi pots agradar més o menys,
0: sí,
1: però és evident que hi ha una sèrie de pressions polítiques que cauen sobre els directors i els programadors de la ràdio i la tele, en aquest cas de la Corpo, i que aquesta pressió, el director, si és fort, la pot aguantar ell sol i no deixar que baixi més cap avall i no es traslladi a la gent que està fent coses. Si el director en aquell moment se sent més fluix o més dèbil o més discutit, doncs segurament traslladarà aquesta pressió cap avall i aquesta pressió acabarà a la gent que està fent coses. Això, aquesta pressió, perdó, sí, és la criptonita de la comèdia.
0: Sí. Sí, sí. I en Joel, el nostre convidat oients d'avui, en Joel Díaz, ho ha viscut en les seves pròpies pells, carns, va passar una cosa en un programa
1: a
0: tele.
1: I
0: greixos també. A la televisió, amb el Zona Franca, tothom sap la història. I ara jo estava pensant, com ha canviat el pati humorístic des de llavors? I estava pensant en una cosa molt concreta, que és la irrupció d'un partit que té unes sigles i un senyor que està que ha sortit del partit però que està amb una noia molt jove últimament, sabeu de quin partit parlo? La irrupció de l'Aliança Catalana
1: sí.
0: La irrupció de l'Aliança Catalana versus la irrupció de Vox ara fa uns quants anys. Notes un... perquè a mi em sembla detectar que hi ha un gap allà, una diferència molt guapa entre com es feia humor de Vox i com es fa humor de l'Aliança.
1: Sí, hi ha més por de fer-lo des de Catalunya.
0: Des de Catalunya, parlo, sí, 100%.
1: Hi ha més por. Amb Vox tot s'hi val. Amb Vox tot s'hi val. A mi, jo, a l'hora de fer acudits de Vox i fer-los negres i cruels, mai ningú m'ha tocat el crostó.
0: Mai,
1: Mai. És com ficar-te amb el rei Juan Carlos, o amb Donald Trump, o amb Putin. Això no hi ha problema. En canvi, amb Aliança Catalana sí que hi ha problema, entre altres coses, perquè Aliança Catalana doncs, pot anar cada divendres o quan toqui al Parlament a la sessió de control, de, on es controlen els mitjans públics del país, i fer preguntes parlamentàries, que és una cosa que molesta molt els directors dels mitjans públics.
0: Sí, perquè han d'anar fins allà, també, després de respondre.
1: Anar allà és un cunyàs, i també perquè, clar, Aliança Catalana, és a dir, aviam, la gent que treballem aquí a la ràdio, segurament pocs tenim en el nostre entorn algú que voti Vox. Segurament, molt pocs.
0: Jo pocs. No ho sé, però en conec 0,1.
2: A mi m'agradaria pensar que no.
1: En canvi, molta gent de la ràdio segurament té en el seu entorn gent que vota o votarà o es planteja votar Aliança Catalana. No és el mateix tenir un conflicte amb gent que no coneixes que un conflicte amb gent que coneixes, que parla la teva llengua i que se suposa que estàs compartint una cultura.
0: I que deixarà d'escoltar algú...
1: Aliança Catalana és un partit que, bàsicament, des de que jo em dedico als mitjans de comunicació i Aliança Catalana té una certa rellevància, no ha fet més, en el meu cas, que intentar que jo perdi la feina. O sigui, ho han intentat per activa i per passiva. Com? Doncs a través de campanyes de Twitter, amb molts vots i també molts senyors que tuitegen amb calçotets o bolquers directament des de casa seva. Això genera un volum de conversa que espanta o pot espantar i els teus jefes i pots acabar al carrer doncs per això, perquè t'han muntat una campanya.
2: I anem una mica, Joel, aquí, que hi ha aquest concepte de ser persones exposades, super entre cometes, que sembla que en el moment en el que tenim certa visibilitat hem de mantenir sempre la compostura. És a dir...
1: La compostura vols dir la neutralitat?
2: La neutralitat de la compostura, és a dir, hi ha una campanya superforta contra tu a Twitter de gent desitjant-te la mort, que et treguin la feina, que et retirin de tot arreu, i tu no pots cagar-te en la puta mar de ningú perquè ets una persona exposada i has de mantenir aquest benestar.
1: Jo això no ho faig.
0: No, jo... Tu tampoc ho fas tant, això.
1: Jo... I tu, Mariona, tampoc.
2: No, però perquè jo crec que estic en el meu ple dret de dir que si tu em desitges la mort, doncs sí, me cago en ta puta mare i la teva àvia també.
1: Evidentment que sí. Jo, a mi ningú... Jo enviar a prendre pel cul i insultar a la gent que m'insulta, vaja, jo em sembla que és legitimíssim. I ningú m'ha cridat mai l'atenció per això. El problema jo el tinc més en quan tu vols dirigir el teu humor cap a aquest partit o cap a la seva líder o cap als seus votants. Ja. Aleshores sí que has de vigilar una mica.
0: Per què ets a Twitter, tu, encara? I tan beligerant?
1: Mira, beligerant és perquè per mi Twitter és un... Això quedarà fatal, però per mi és com una mica com el futbol, ja.
0: O sigui, jo... Saps que ho estava a punt de preguntar-t'ho? Sí. I disfrutes una mica.
1: Twitter, jo em vaig enamorar molt de Twitter l'any, no sé, 2010 o 2011. A mi em va agradar molt aquella xarxa social. I de fet li dec molt, perquè jo estava treballant d'oficinista i abans de transportista i estava enganxat a Twitter i era una manera on jo podia canalitzar, diguéssim, pues no sé, els meus xistes i les meves idees.
0: I que sou tota una generació, més
1: sí,
0: a més.
1: Que
0: el teu amic Magí també ha sortit d'allà, generació de guionistes, sí. Que si Setmana Jueves, que Setmana la Tele, surten de Twitter.
1: Va ser una pedrera xula.
0: Està guapo.
1: I ara Twitter no té res a veure. Ara Twitter és un cau de nazis i de mal rotllo i supertòxic. Però jo hi segueixo sent, per una banda, per un motiu molt, molt, molt prosaic i bastant lamentable, que és que tinc, no sé quants seguidors tinc, però potser en tinc 70.000, o sigui, i és com un capital que trobo que he acumulat allà i que no vull perdre. Sí. Això és així. I després...
0: Però que ho admetis, també, perquè la gent això no ho admet.
1: Ah, no, doncs
2: no, i que molt hipòcrita. És trist o no, però que també a nivell de propostes de feina, si tu dius, mira, tinc X seguidors de Twitter, també és una porta oberta.
0: 72.000.
1: Tot i que ara es veu que miren més a l'Instagram i al TikTok i allà jo no ho peto gens. Hosti, em fa puta ràbia.
0: Bueno, ja no es miren al Twitter. Primer per això i després perquè
1: a vegades vull mambo, estic avorrit a casa o en una platja i dic ara m'ho estic passant massa bé, estic massa tranquil, vaig a buscar-me problemes. I llavors faig un quote retweet de l'Oriols i espero que vinguin.
0: Tens una estoneta guapa allà.
1: Espero que vinguin i vaig allà, saps? Com jugant al frontón. Van venint i jo vaig jugant a tennis. I m'ho passo francament bé. Sí, sí.
2: Però t'he de dir que, com a fita del dia, avui em proposaré molestar l'Oriol. Trobo que està bé.
1: Sí, passa que és perillós això, perquè jo me n'he donat que fent això, al final, no sé com ho faig, però li acabo fent propaganda a una persona que l'últim que vull és fer-li propaganda.
0: Joel, digue'm la veritat. Has tingut mai ingerències o comentaris o suggeriments des d'algun lloc professional tirant-te encara el que dius a Twitter? Algú que et digui, hòstia, tu treballes aquí, vigila amb el que diu Joel.
1: Sí.
0: Sí.
1: Sí.
0: I què?
1: La pregunta era de sí o no.
0: La pregunta era de sí o no.
1: Doncs ja t'he dit que sí.
0: S'ho pregunta. Com reacciones i què dius?
1: M'ha passat no gaires vegades, potser dues o tres, en diferents àmbits i mitjans. I depèn, en alguns casos, fins i tot m'han fet veure que potser... Bueno, que en algun cas concret, que no et diré ni de puta conya, he pensat que tenien raó.
0: Val.
1: I en altres no, i ho he dit.
0: Ho he dit.
1: No, és que hi ha una cosa complicada aquí, que és una cosa que és interessant i no sé si tindrem temps ni ganes de parlar d'això.
0: Sí, digues sí.
1: Ho dic, eh?
0: Digue-ho.
1: Ho dic superràpid.
0: Digue-ho.
1: Vale. És una cosa inaudita que ara està passant, i és que molta gent treballa a la tele, vale, o a la ràdio, però a la vegada tenen la seva vida online, la seva comunitat, i allò també ho han de regar, perquè també és feina allò, saps? I encara no se sap massa bé com gestionar des de les teles i les ràdios aquesta dualitat en què tu, quan m'estàs contractant a mi, tu no estàs contractant al meu Twitter, tu m'estàs contractant a mi l'estona que jo et faig a tu un programa.
0: Però el Twitter és meu. T'he descobert a Twitter.
1: Però el Twitter també és meu. Ja. Però a la vegada el que jo dic a Twitter influeix en el teu mitjà.
0: Sí.
1: Però el Twitter és meu. Llavors, si tu vols també controlar el meu Twitter, d'entrada paga-m'ho. No? Perquè si no, jo he de donar... Jo he de seguir donant-li a la meva gent la seva merda, perquè d'això també en visc, saps?
0: Però és que la contradicció és que si et fitxen pel teu Twitter, la ingerència cap al teu Twitter hauria d'estar absolutament prohibida.
1: Clar.
0: I alhora, bueno, que són vasos comunicants, aquesta persona que t'ha fitxat, ja li agrada el que fas a la xarxa social d'Elon Musk. Saps?
1: Sí.
0: Perquè t'ha vist aquell personatge.
1: Sí.
0: És complicat.
1: Sí, és complicat.
2: Clar, és que jo trobo que també que ens estem trobant amb conflictes digitals que encara no sabem, és a dir, no han passat mai històricament, per tant, no sabem què fer.
1: Exacte.
2: Per exemple, una cosa de la que jo reflexiono molt és la cultura de la cancel·lació i el poc marge de rectificació que hi ha en l'univers virtual.
0: Sí.
2: I tot aquest univers de petjada digital, és a dir, potser nosaltres som la primera generació que té la seva vida enregistrada i a internet penjada. Una cosa de la qual parlàvem amb el Leo Espluga, que és el dret a l'oblit, és a dir, que la gent pugui passar pàgina de coses que tu has dit fa 10, 20 anys, perquè ens hi trobarem.
0: Sí, sí.
2: Llavors, és que bueno, són coses que històricament no han passat perquè no hi havia internet, no hi havia xarxes.
1: Tu que portes tant status, és una mica això. Vull dir, no, a lo hecho pecho.
2: Clar.
1: No, jo crec que és això.
2: Però he de tenir dret a poder fer-me una sessió de làser.
0: Si vols, sí.
1: Ja, sí.
2: I que la gent no em jutgi. O sí?
1: Mira, jo, sincerament, crec que la política de la cancel·lació normalment s'activa en base a criteris que normalment són vàlids. És a dir, normalment en l'àmbit dels mitús, per exemple, s'activa en base a denúncies que normalment són reals i coses que han passat i que segurament, vull dir, judicialment la cosa no va, o si va lenta i tal, però és veritat que la xarxa es va molt més ràpid i alguns senyoros han estat cancel·lats.
0: Sí.
1: És veritat que hi ha d'haver dret a l'oblit, però també és veritat que aquests senyoros, vull dir, han de apatxugar, que es diu en català, amb el que han fet, encara que el que ho hagin fet fot 15 anys. Vull dir, és a dir, jo, que no he estat mai un babós a la feina, mai a la meva puta vida, ni m'he aprofitat mai de la meva posició social, ni m'he liat amb cap becària, ni he tocat mai un cul que no havia de tocar, ni he fet tot això, i si ho conto impecable en aquest aspecte, doncs jo no he de patir. Si tu ho has fet, És el teu puto problema, saps? Sí. Jo no ho he fet mai, i estic tranquil·líssim.
2: Clar, el problema està, jo crec, que quan s'intenta posar el mateix càstig a una persona que ha assetjat a una companya de feina, que a tu, que potser has fet una broma sobre X partit polític i es fa una campanya contra tu a Twitter.
1: Ah, uau, sí, clar. Clar, clar, sí, sí, sí, però, bueno, és que tu ets, llavors, ets tu que has de decidir si vols ser prudent i, yeah, i neutral o tancar-te portes. Jo crec que algunes portes val la pena tancar-te-les. O sigui,
0: sí,
1: jo,
0: exacte, quines vols obertes? Fem-nos
1: sí,
0: aquesta pregunta.
1: O sigui, jo sé que si la meva feina o el meu èxit professional alguna vegada depèn de la gent d'Aliança Catalana, doncs jo me'n vaig al carrer i m'hauré de buscar una altra feina.
2: I
1: jo,
2: content al carrer.
1: I està assumidíssim, això. Ja està.
0: Joel, què són els límits de l'humor? Ara venim.
1: Mira, els límits de l'humor...
3: Ara fes una pausa. Cada dia, de 2 a 3 del migdia, a ICAT. L'escena musical catalana no para de créixer. Per això, aquesta temporada, Nota de Veu es multiplica per 2. Per 2. Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT. Juliol comença fort a ICAT. Seguim en directe al Vida Festival i al Canet Rock. Dijous 2, des del Vida, a les 9 del vespre, especial Love i els concerts en directe d'Al·lèrgiques al Polen i d'Amper Albo i el Comboi.
4: Ja descobro la meva vida, que sóc un burro animador i un vago.
5: Divendres 3, més concerts. A partir de les 8 del vespre, Lia Kali i la Ludwig Band.
3: I dissabte 4, Canet Rock en viu. A les 6 de la tarda, Maria Jaume en concert. I a les 7, especial Love, amb l'ambient i els protagonistes. Viu els festivals a ICAT, a l'FM, a l'App i a 3CAT.
6: La fórmula de les emissores culturals de 3CAT funciona. Ho confirma l'últim EGM.
7: Gràcies, oients. Gràcies per fer-ho. Podeu celebrar-ho al nostre punt de guàrdia.
6: L'aposta d'ICAT per l'escena musical catalana ha impulsat cap amunt la ràdio inquieta.
8: I el primer que farem serà donar-vos les gràcies de part de tot l'equip. Encantades.
6: La renovació i el repte d'apropar la clàssica a tots els públics també ha afavorit Catalunya Música. Música i cultura és la millor fórmula. ICAT i Catalunya Música. Són teves.
9: Mariona Batalla i Albert Miralles et conviden a fer una pausa.
0: Efectivament, ens hem quedat gairebé sense temps i amb gent que vol dir coses al voltant del nostre convidat. Per tant, Mariona Batalla, tu decideixes si li llancem els àudios al Joel Díaz. Joel, els vols, els àudios? Vols saber què diuen de tu?
1: No.
0: Persones properes a
1: però
0: tu.
1: Però si heu fet aquesta feina... Escolta.
0: Va, que són amics teus, que us veieu cada setmana.
1: Ah, si són amics meus,
0: home, sí.
1: Sí.
0: Manel Vidal.
10: Fa uns mesos, amb uns amics, ens vam inventar un joc que es diu Amics Únics i consisteix en imaginar que en un moment determinat vindrà una mena d'ens supranacional que es dirigirà a tots els habitants de la Terra i ens dirà, a partir d'ara només tens dret a tenir un amic, n'has d'escollir un, tens 30 segons i a més només serà el teu amic per sempre si ell també t'escull a tu, si no et quedaràs sol per sempre i no us podeu posar d'acord. Llavors vaig començar a imaginar qui podria ser el meu amic únic i en Joel era un dels candidats. Després vaig pensar més fredament que en Joel és una persona genuïnament insuportable que sempre et fa sentir que no vol ser on és en aquell moment i que a més és un dels pitjors escoltadors que conec perquè té un TDA bueno, doncs, molt primerenc, molt precursor, un dels primers TDAs que va haver-hi en aquest país i això fa que no escolti mai i per tant doncs, sigui una mala persona per explicar-li els problemes o les coses importants. I llavors vaig pensar que tot i això molt probablement l'escolliria ell, encara no sé per què, però espero que m'escolli.
0: Pots dir-ho ara mateix a la ràdio pública. L'esculls?
1: Sí, l'escolliria, segurament. Segurament.
0: M'agrada molt aquest missatge del Manel Vidal, perquè una mica l'energia que despreneu a la sotana és oposada, això. No, quan esteu en antena, us he vist a distàncies curtes, però no formo part d'això, per tant, us he vist en festes, no? I llavors tampoc ho puc deduir. Però quan esteu a les distàncies curtes, així, entre grups d'amics, teniu aquesta energia d'amics, de dir-vos les coses boniques i tal, perquè la sotana no.
1: No, en directe al programa no, però sí, sí, s'intenta una mica. S'intenta una mica parlar de, escolta, i a tu com et va, i...
0: T'ho dic perquè sigui el més bonic que he sentit dir el Manel Vidal, que és un tio també...
1: No, el Manel Vidal, el Manel Vidal és un tio molt sensible.
0: Sí, eh?
1: Molt sensible.
0: Bueno, el llibre
1: i emocional,
0: fer,
1: i et diria que de tots els integrants de la sotana potser és el que va una mica més a pit descobert, sí, amb el tema emocional.
0: I amb aquells pectorals que gasta més o més, no?
1: Que va, no té pectorals.
0: L'altra persona, l'altre calvo de,
1: ah, el Magí,
0: de l'equació també vol dir coses.
1: Ai, Déu meu.
0: Magí, digues.
11: Amb el Joel ens coneixem des de que tenim... Bé, jo tenia 18 anys, ell 20, vam coincidir a sociologia, i des de llavors segueixo pensant que és la persona més divertida que conec. És una persona que té talent per, o sigui, escriu bé, parla bé, és divertit, és entretingut, sap fer bones entrevistes, l'he vist fer de còmic i fa plorar de riure tothom. És l'inventor de la poesia. Jo segurament no m'estaria dedicant al que em dedico si no l'hagués conegut, i el que m'agradaria preguntar-li és com que s'ha fet tantes coses bé, si ara vingués algú i li digués: Joel, amb diners sobre la taula, que és com s'hauria de parlar, què vols fer? Quina cosa t'agradaria fer? Què faria? Què triaria? Això, un petó, Joel.
0: Joel Díaz.
1: Si algú em posés diners sobre la taula i em preguntés això, la meva resposta seria res.
2: Jubilar-me. Si em dono els diners.
1: Home, i tant, per favor.
0: A canvi de treball, la força del treball.
1: Doncs m'agradaria fer un programa de ràdio.
0: Sí, eh?
1: A Catalunya Ràdio. De
0: presentar-lo. Un
1: programa d'humor amb personatges i molt clàssic, personatges presentat per mi. Sí.
0: Ets clàssic, oi?
1: Sí. A mi m'agraden, jo crec molt en els formats que tota la punyetera vida han funcionat, perquè per alguna cosa han funcionat.
0: Ja.
1: I crec molt, però no està de moda ara aquest tipus de programa.
0: No, però quan vas fer el Zona Franca era escola Buenafuente 100%.
1: Sí, bueno, escola late classic. Monòleg, seccionista, actuació musical, entrevista, seccionista i xau.
0: Seccionista que va fer una cosa, de sobte, i passa una altra cosa.
1: I passa una altra cosa, sí.
0: Això no és tan Andreu. A Andreu no li ha passat tant.
1: No. O bé, o potser sí, però tenia un altre tipus de circumstàncies.
0: Pot ser. Escolta, tinc una curiositat, perquè jo no sé si n'heu parlat mai, però m'agradaria imaginar-me els orígens de la sotana. És el podcast amb més Patreons del país, segur, i de part de l'estranger.
1: I de l'Estat, també.
0: Com neix la sotana? Comenceu a Ona de Sants, si no m'equivoco?
1: No. La sotana neix amb el Manel, l'Andreu, l'Enric, i llavors un noi que es deia Nacho, bueno, es diu Nacho, però es diu Ignasi, i un altre que es deia Sergi. Eren uns amics de Girona que es van plantejar fer un podcast quan pràcticament ningú fotia podcast en aquest país en català i parlant

0: començar a introduir l'humor, jo vaig portar el Magí i fins aquí.
1: La resta és història.
0: I la resta és història.
1: I fins aquí, un podcast que va increixent, suposo que segueix creixent, no? O ara hi ha un moment...
0: Sí, jo crec que ja hem tocat una mica el sostre de vidre.
1: Si et digués, amb aquest podcast feu diners.
0: Sí.
1: Si no en féssiu, hi seríeu encara?
0: Ara, després de 12 anys, crec que no.
1: No, eh?
0: No.
1: Per...
0: Perquè si tu fas una cosa i no estàs fent ni un duro, és probable que el que estigui passant és que no t'escolta ni el tato.
1: Vale.
0: I em sembla una mica absurd fer coses si no t'escolta ningú.
2: No. Home.
1: No ho sé. Oients, sou aquí. Diu-nos alguna cosa, sisplau.
2: Hola?
0: No anava pericat en cap moment, això.
1: En cap moment.
0: Per l'amor de Déu, eh?
1: No n'heu parlat mai, Dicat.
0: No fotem.
1: No ho heu dit mai, això, la sotana.
0: No.
1: Dicat.
0: No s'ha fet cap paròdia des de la sotana, Dicat.
1: Ni una.
2: No, però sí que és veritat que un podcast, si no l'escolta ningú...
0: Per això tots neixen i moren tan ràpid. La gent té poca paciència, també. O sigui, la sotana l'hem fet durant anys, molts anys, sense veure ni un duro.
1: Ja.
0: Però quan l'hem començat a veure i ens hem començat a professionalitzar, doncs a partir d'aquest moment la nostra feina ja val uns diners. Uh-huh. I per tant seria absurd tornar-la a fer gratis.
1: Com s'aguanten els quatre egos que sou?
0: Discutint molt,
1: discutint molt, eh?
0: I reconciliant-se tantes vegades com discuteixes.
1: Amb abraçada?
0: A vegades sí, a vegades no.
1: A vegades no, eh?
0: Però ens portem molt bé, som molt amics.
1: Sí, eh?
0: Sí.
1: Hòstia, no és tan fàcil, aguantar un projecte que, a més...
0: No, és molt difícil.
1: Quan creix amb el temps i quan hi ha pasta pel mig i quan hi ha... No?
0: Sí.
2: Quatre homes
1: Quatre homes parlant de futbol, perquè, a més, la vostra persona allà, el vostre personatge, és el que és. No?
0: Sí.
1: Sou quatre homes engorilats allà.
0: Sí, som quatre homes engorilats. Jo crec que la clau, sobretot, està en què cadascú ha trobat el seu espai i ningú li toca els collons a l'altre, almenys a nivell creatiu.
1: Uh-huh. Joel Díaz, ho hem de deixar aquí?
0: D'acord.
1: Ara seguida sentirem un flixanco il·lustre que es diu Xavi Marecés, i que l'has triat i que ha fet un dispreciós, que es diu Punt de Creu. Una cosa que t'anava a dir, quan tornes a fer stand-up, com he dit? És una cosa que trobem a faltar.
0: Quan em vingui de gust, tio.
1: No ho tens present, eh?
0: És una cosa que vaig deixar de fer perquè la satisfacció no em compensava el patiment.
1: Val. Quan hi tornis, ens avises i vens ja a presentar alguna cosa, a promocionar alguna cosa, perquè avui has vingut, i t'ho agraeixo, a parlar.
0: Perquè no tinc res a presentar,
1: no
0: francament.
1: No tinc res a promocionar. Val? Quan tinguis un especial de stand-up comedy, ens avises.
0: D'acord.
1: Joel Díaz, gràcies.
0: Un plaer.
1: Mariano Batalla.
2: Fins demà.
1: Demà els tiets i tanquem temporada, eh?
2: Apa,
1: que vagi bé, Dani Expósito. Fins demà. Ara la gent del Loft.

0: Escoltes ICAT.
1: Són les 3.
2: Benvinguts, benvingudes al LOC.
1: Molt bona tarda, Catalunya, i molt bona tarda, Alberto Gadell.
3: Bona tarda, Gala Castelltor.
1: M'ha anat un pèl que no ploro.
3: Però si encara en queden uns quants. Pocs, però uns quants.
1: Mira, passen 25 segons i jo ja sé que avui serà el pitjor dia de la meva vida.
3: Tu estàs morena.
1: Què dius?
3: Tia,
1: no m'ho diguis això, que puc plorar la il·lusió, eh?
3: T'ha tocat el sol?
1: Què? Mira! Estic molt morena.
3: Li ha tocat el sol a la Gala, for the first time.
1: For the first time in my life. Com estàs?
3: Doncs mira, una mica trista, nerviosa, una barreja de sentiments, i tu?
1: Estrany, oi? Com si estiguéssim a final de curs, perquè al final del dia, bueno, ho estem.
3: Literal, estem en l'últim... última tarda. Bueno, no, última no.
1: Sí, última sí.
3: Bueno, és igual.
1: Oh, ploraràs!
3: Ara no.
1: Avui ploraràs!
3: Que no ploraré.
1: Jo molt morena, aparentment.
3: Tu, moreníssima.
1: Mare de Déu, quina il·lusió, família. Això és el Loft, el pisat compartit de Catalunya.
3: I avui, dimecres 1 de juliol, sabem que... coses que pensava que no faria mai jo posar aquesta...
1: Conya, però és que jo també l'he posat avui. Feia molts dies que no sonava.
3: Veus? Doncs per compensar-ho. Inés García ha explicat tota la seva veritat en un vídeo de com va conèixer a Lamine Yamal. No acaba d'especificar absolutament res. Diu que fa molt temps... del que se sap, és a dir, se sap que va començar a sortir fa un temps, però resulta que és més temps encara que van començar amb en Lamine Yamal. Mira.
4: Os voy a contar cómo conocí a mi novio.
5: Por fin.
4: Por fin. Seguramente os esperéis una historia de amor. Perfecta.
3: Ella bàsicament diu això, que es pensen. Jo també, després d'aquest vídeo on se la veu perfecta, bàsicament diu això, que tothom es pensa que seria una història d'amor perfecta i fantàstica i que simplement, doncs, que es van conèixer per Instagram, es van començar a seguir, es van agradar i vinga.
1: També et diré, ens hagués pogut donar molta més informació. Vull saber qui va començar a seguir,
3: no.
1: Qui va donar el primer like, qui va respondre la primera Instastory. Tinc tanta informació
3: ella
1: a saber.
3: Muda.
1: No, ella ha callat molt.
3: D'altra banda, decideix aclarir el rumor sobre la seva història d'amor, perquè molts deien que s'havien conegut a una botiga, que la Inés volia anar a pagar no sé què i que la seva targeta va ser denegada i, per tant, en Lamine la va, entre cometes, salvar. Tot això recalca que és mentida i assegura que es van conèixer, doncs això, simplement fent-se 4 follows a Instagram. Oh. A més, en Lamine ha fet 2 comentaris en aquest vídeo.
1: Molt xulos.
3: I, per tant, crec que podem confirmar que estan més enamorats.
1: Estan molt enamorats, és molt bèstia. Demà serà l'últim dia del Loft a l'estudi. Avui, perdó, és l'últim dia del Loft a l'estudi. Però encara no tanquem la paradeta perquè acabem la temporada sortint de casa i fent quilòmetres. Ara sí, demà anem al Vida. Família, també ens trobareu al Canet Rock, però bé, al Vida hi serem fent programa de 9 a 10. Si sou per allà, és urgent que ens vingueu a saludar. I dissabte serem a Canet Rock, on farem el programa de 6:50 a 8. Per tant, jo crec que a Canet ens hi trobarem molta gent.
3: Home, a Canet sempre ens hi trobem a tot.
1: Obligatori passar a saludar, que és l'últim programa de la temporada. Obligatori, eh? Fitxarem. Jo ja tinc la llista preparada, un Excel, anirem fent creuetes.
3: 100%, i si no, castigades.
1: Ara. Exacte, bloquejades a Someva.
3: I si tens més de 50 anys, has de saber que...
1: No t'he dit, avui sonarà molt aquesta cançó.
3: Joder.
1: El nostre estimat Messi farà una petita incursió al món dels superherois, perquè resulta que ahir va sortir el tràiler de la nova pel·lícula de Spider-Man, que es dirà Brand New Day, on comparteix escena amb Tom Holland.
6: Shut up.
1: Apareix en una botiga on entra I veuràs que ell és un home de poques paraules, eh? Ja veuràs.
6: You're Messi.
7: Yeah, kid, he knows.
8: Sí?
6: What are you doing here?
8: Spider-Man.
6: The Spidey Tracker? Wait, are you looking for Spider-Man?
8: Sí.
1: Només diu això. Here, okay? Sí. Diu que sí 3 cops i després fot una mena de bram, com cridant. I mira, posem-lo.
6: You good with heights?
8: ¿Cómo?
1: Això és tot el que sabem.
3: Que cutre, no?
1: És una cutrada històrica. Jo és que això t'ho faig amb el CapCut en 2 minuts, no és ni broma, eh? A més, ja sabem que ell li poden posar tots els diners del món sobre la taula, que mai dirà res en anglès.
3: I mai dirà res en general.
1: No, mai dirà res, però ell, sí, sí, ¿cómo? Ah! Ja està, eh? I Spider-Man.
3: I a saber què ha cobrat per això, també te diré.
1: Molts diners. Pff, tant de bo ser ell.
3: La nostra Messi girl.
1: Sí.
3: ser tan nice no se puede estar en el agua, perquè a les piscines municipals de Tàrrega van haver de tancar durant tot el dia d'ahir perquè algú va fer caca dins l'aigua.
1: M'encanta cagar-la, tio. L'any passat es va fer viral, eh?
3: Sí, la piscina gran es va haver de buidar, netejar i desinfectar seguint, doncs, el protocol de seguretat. Estan acostumats ells. L'Ajuntament ha reobert avui al matí i ha demanat, sisplau, més civisme i responsabilitat als seus usuaris. A més, recordem que no és la primera vegada que passa. L'estiu passat ja hi va haver diversos episodis semblants en molt pocs dies i per mi és la meva temporada preferida perquè per l'estiu, per tothom comença Sant Joan, però per mi comença quan algú es caga a la piscina de Tàrrega.
1: Primer cas de balcònic, primer cas de cagar de l'aigua. Sí, sí, això fa estiu, les coses com són. Avui has de saber que és Santa Leonor.
3: Molt bé.
1: Per tant, és el sant d'alguna de les dues xupòpteres, que no sé realment quina és quina, però d'aquelles d'allà, de la monarquia, no?, i tal, de l'altre país, d'aquest que comença per ella, que va per Espanya.
3: Ja. Yeah.
1: És el seu sant, o de la petita o de la gran, de la que es digui Leonor.
3: Perfecte.
1: La veritat. A més, ja saps que cada dia recitem un sant oral. Ai, un sant oral. Bueno, avui serà molt complicat, eh? El dia jo m'ho estic notant, que avui no n'estic atinant ni una.
3: Un refranyet, eh?
1: El refrany d'avui diu... El juliol... La falç al coll. Oh! És que és 1 de juliol, és molt bèstia.
3: 1 de juliol, adéu.
1: Ha passat el juny!
3: Sí, sí.
1: Que cardes!
3: Quin horror, però bé. En qualsevol cas, què farem avui, Gala?
1: Quina barbaritat. Mira, avui no hi ha tema del dia perquè és l'últim dia de temporada i ens tenen preparada una puta sorpresa. Càstig de les Sorpresities. Fins al xotxo, ara no m'agraden.
3: Per tant, avui no direm què passarà. Avui serà campi qui pugui. Mentre sonen cançons love-coded pel mig.
1: Ja tots està. Els errons ens els haureu de... Veus? Això ens heu de perdonar tot.
3: Som sucre, tia. Avui
1: som sucre. Ho hem set sempre, però avui ho seguim sent, és així.
3: Doncs va, crec que podem començar.
1: Ai, sí, va, comencem.
2: Això és el Loft.
1: Bueno, bueno, bueno. Com que a cada temporada i Alberto Gadel no li ha donat la gana fer una cançó, haurem de posar la cançó de la temporada passada. Oh my God, Berta Rock.
3: Hit d'estiu 2025.
0: Oh my God, Berta Rock. Alberto Gadel et presenta el seu tema amb en Papito produint, que és el millor. Com ho és l'equip

0: just love tea.
1: Benvingudes al Love.
2: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
3: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
4: Emma Vilarasau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
2: Aquest festival grec seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
4: Entrades a teatrepoliorama.com.
5: Òscar, no vens a adoptar un gos per tu, vens a adoptar un gos per una altra persona.
6: Sí, la Ruth és una noia que per una malaltia ha perdut l'audició de manera sobtada.
7: Està molt atent a tot el que li envolta. En algun moment haurà de fer les meves orelles.
8: El millor de tots, el gos del carrer. I el gos del carrer és un petaner.
9: Cita bestial amb Candela Figueres. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
10: Si te quieres divertir.
1: Això és el Love. Amb Alberto Gabel i Gala Castelltort. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
11: Mira, passen 10 minuts justos de les 3 de la tarda i seguim a Love d'ICAT. Som l'Alberto Gadel.
12: I la Gala Castelltort.
11: I com ja us hem dit, avui és l'últim programa normal a l'estudi de la temporada i com que no sabem si ens veurem mai més, hem decidit que volem saber com serà el futur de tots els membres d'aquest nostre programa.
12: Per això
11: farem meditació guiada, vinga, I'm a bitch. S'ha acabat la tonteria.
12: Per això hem agafat una bola de vidre, les boles de vidre d'algú, per saber què estarà fent cadascú de nosaltres d'aquí 10 anys. I prepareu-vos, perquè ara viatjarem al futur.
11: Abans de seguir, com hem d'entrar en el que ve ara, no? Fes-me una mica de meditació, va.
12: Doncs tanquem els ulls, ens sentim més connectades que mai amb totes les cèl·lules del nostre cos, perquè seran elles qui ens portaran fins a aquest viatge en el temps, fins a aquest pass forward que farem totes juntes.
11: Que maco, serà preciós.
12: Let's.
11: Comencem.
12: Let's start.
11: Mariona Córdoba, d'aquí 10 anys, el Sound de la Police tindrà 36 anys. Vaya vieja, que heavy. Oh. Una vieja que...
12: 36 anys, com loca.
11: La dictadura antidiversió s'haurà fet realitat i ella s'haurà convertit en la màxima autoritat de la policia de diversió. Mira. Haurà fet una empresa que es dirà Soc el Sound de la Police U-U-S-L.
12: Literal. Paral·lelament presentarà tots els programes de Catalunya Ràdio perquè ella és workaholic per sobre de tot i així pues, pot imposar la censura directament censurant-se ella mateixa.
11: Serà ella... Ella li encanta censurar, però quan es censura ella mateixa...
12: És feliç.
11: Dedo. Dedo de celebració. A més, gràcies a les noves tecnologies ha aconseguit fer-se un nòvio de 3 metres. Això és fantàstic, perquè és el primer superhome que han creat a mida i de vegades té errors, però ella està contenta perquè està programat per estar obsessionat amb ella. Per tant, què més pot demanar? No l'actualitza, perquè diuen que el nou software hi ha bromes i no és su puta vibra.
12: No, ella ha dit que fins aquí... Que
11: no és su vibe. Les bromes te les estalvies.
12: Software 1, però de tant en tant crec que li arriba una enquesta de satisfacció i ella sempre tot el 10, encara que sigui mentida, sí. Per si de cas li treuen. És fantàstic. La Jana, la producer, d'aquí 10 anys tindrà 37 anys.
11: Jana! Ho sento, Jana, per mi no haurien de dir això.
12: I serà oficialment...
11: 37 anyacos.
12: Sí, la vida passa per tothom, és que serà molt heavy. Però bé, ojalà que encara existeixi Instagram i ens podem veure. Serà la Noemí Galera d'un nou programa concurs musical de 3CAT amb Acadèmia per concursants. El somni de la casa els porta a ratlla com ningú. Ella és la més dura de totes. Jo la amo.
11: Ella, a més, com que és transversalment woke, haurà muntat un festival on estaran prohibits els artistes masculins, per tant, un festival del que jo mai podré fer publicitat. I els grups amb nom de dona formats per homes també estaran prohibits, cosa que fa que el festival sigui una puta merda.
12: A més...
11: Perquè ja, si no hi ha Antònia Font...
12: On anem? A parar.
11: Anem a parar.
12: Ella és l'Olivia Rodrigo catalana en secret, perquè mai s'ha animat a treure un disc, però tindrà moltíssimes maquetes gravades i només les té penjades al Drive del Loft i no sap que tots encara hi tenim accés i som addictes a la seva música en secret i l'estem fent viral. Saps allò de... Fent viral
11: a la meva amiga per TikTok. Doncs no serà TikTok, nosaltres. Serà una altra cosa.
12: I estarem, ho tindrem registrades nosaltres i ens farem riques a costa de la Jana.
11: No serà famosa per la seva música, però serà famosa perquè cada cop que gestiona un grup es fa viral.
12: Ella és the best.
11: I això també està molt bé.
12: Caga't a sobre ara.
11: En Roger, el nostre realitzador, tindrà... és que em fa por dir-ho, digue-ho tu.
12: 42 anyacos.
11: Guacala. Guala. Ell s'ha prejubilat, a més, li pela. Viu en un poble, de mar, de muntanya, el que li vingui de gust. Cada dia va a passejar al riu, fa escalada i de tant en tant es torna loca i fa un passeig tontorron amb moto. Miau.
12: I fa cavallitos.
11: Sí, fa cavallitos. S'ha convès una Harley perquè la crisi dels 40 ja,
12: clar,
11: saps?
12: Hitting hard.
11: Yeah.
12: Un dia va batre un rècord Guinness fent caiac, però ell no ho sap.
11: No, ell no ho sap. I a més, si algú li diu, li serà igual.
12: De veritat, ell no tindrà ni puta idea. I hi haurà cada any un rècord Guinness al llibre que posarà Roger. I ell no sabrà que està allà, però bé.
11: Sí. A més, és l'únic que segueix en contacte a tots els membres del programa i ens escriu de forma setmanal perquè ell... és addicte al WhatsApp.
12: Que cuqui.
11: O sigui, ell no té Instagram, no té TikTok, no té res, però és addicte al WhatsApp i es parla amb tothom.
12: Que bono.
11: Sí.
12: S'ha casat perquè la dictadura, recordem que estarà vigent la dictadura Mariana Córdoba i, per tant, li haurà imposat el matrimoni, però ell realment no volia.
11: No, ell no volia, ell està en contra, pobre, Maixella. Oh. Una altra viajaca, l'Arnau. L'Arnau Creus, el nostre redactor perfecte, tindrà 37 anys.
12: Cágate, Lorito. Serà el nou presentador de Saber i Ganar i per això no ha envellit gens. I, de fet, sembla que encara en tingui 27.
11: I direu, per què ell tot són coses bones? Perquè ha escrit ell el guió. I, per tant, s'ha dit que en llueix 27. No, Arnau, seguiràs lluiràs 40, jodete.
12: Hola.
11: Per xula. Directament, dirigirà secretament un grup de ho esteu veient, no?
12: De flams.
11: Un club de flams, tio. Dirigirà secretament un club de fans de la Peloponi, que es va morir fa 5 anys i s'ha convertit en la seva religió. L'han santificat. Hi haurà dos pringats que faran el Love Dicat, Dicat o del que sigui, i que diran avui Sant Peloponi.
12: I mira, i això serà el seu com pare nostre, saps? Mira, podem pujar
11: una mica. Serà preciós.
12: Ell defensa, però, que no ha mort i que simplement segueix viva en secret. Que ha marxat a una illa paradisiaca amb el seu paddle surf, s'ha donat a la fuga i ja no existeix a la faç de la Terra, sinó que està en una illa secreta.
11: De fet, es diu que el que passarà és que li faran... Saps allò que li van fer la Gran Mateu amb el Michael Jackson?
12: Sí.
11: Li faran amb ell amb la Peloponi. I ell s'ho creurà. I quan li diguin era broma, dirà no.
12: És veritat, va ser.
11: She's the real one. A més, encara no ha après a cuinar.
12: Ell no sap que hi ha una cuina a les cases.
11: Preciós, la veritat.
12: Que cuqui.
11: L'Eudald, no? L'Eudald tindrà 31 anys, d'aquí 10 anys. Serà el presentador de l'InfoK o d'algun programa d'aquests com de folklore i cultura catalana, en plan nervi o... jo què sé.
12: Alguna cosa d'aquesta.
11: Alguna bocada. A més, tindrà el seu propi... quan vulguis, deixes tu també el guió.
12: Ai, m'he oblidat. Tindrà el seu cap gros a la Patum i traurà foc pel cul.
11: Ah, sí?
12: Sí. Perquè ell dirà...
11: ens l'haurà ensenyat.
12: Com li dono un toque. O sigui, a nosaltres ens ensenyarà prèviament a tot.
11: Vale.
12: L'ajudarem al disseny, eh? Per aquí.
11: Perfecte. A més, seguirà maltractat per mi, que encara li encarregaré vídeos. De fet, estarà editant la meva part 8.694 dels PowerPoints, que mai ningú m'haurà robat.
12: I la gala ho ha deixat de fer, però us he d'explicar que cada dia fan un petit bloc diari i ara només ho farà l'Eudald sol i tindrà 31 anys i encara estarà fent els seus blogs
11: vídeo del dia 1 de juliol tal. Per tant, l'existència de l'Eudald se sustentarà en la meva.
12: Sí.
11: Que això és una mica trist. Que com a Eudald, no t'ho mereixes, però
12: Eudald,
11: ell mai arribarà l'hora a la feina, de fet ni s'hi presentarà, dirà que ha d'anar a la UAP, que té no sé quin collons entrega, que és mentida a més, però bueno, ell dirà això i
12: a xupar-la
11: i els altres li diran, ah, vale, tu tal, és prescindible.
12: Ai, pobre Eudald.
11: És broma. Atenció.
12: En Sam tindrà 52 anyacos. Resulta que ha fet un remix... haurà fet un remix d'una cançó de la Mètrica i s'haurà fet molt viral, però molt viral.
11: És aquesta que sona de fons.
12: A més, s'ha plantejat deixar la ràdio per ser DJ, però és massa addicte a tirar efectes de so i, per tant, li cal, encara s'ho està plantejant, saps?
11: Li haurà robat el programa a la DJ Trapella.
12: Sí. I mentre fa efectes, li va tirant efectes.
11: Exacte, i farà això. Sí.
12: Mono.
11: La Jana el té encadenat al backstage del seu festival, a més. No sé.
12: Perquè punxi en secret, perquè com que és només de dones, dirà, no, jo vull que soni música, llavors en Sam anirà punxant, i la Jana dirà, és una playlist, però tindrà en Sam esclavitzat mentre punxa música divertida.
11: Vale. i tindrà 67 gats a casa seu. I seguirà tirant l'efecte dels dedos, desobeint la dictadura de Mariona Córdoba. Farà això, mira. Un altre cop.
12: Un altre dedo. Anem a pel tercer, pel quart, a pel cinquè.
11: Acabé.
12: Finalice.
0: Jo vull córrer pels gangs.
12: Això t'ho he llegit jo.
11: Vale. Jo no m'ho he llegit, eh.
12: La gala tindrà 31 anyacos.
11: Tan jove, que
12: ella
11: asco.
12: Ella continua plorant per oques grasses, això encara no s'ha superat ni superarà mai. Encara busca un grup en actiu per ser igual de fan, però no acaba d'aconseguir. Viu a Guardiola de Berguedà i baixa només per treballar.
11: Però a mi en algun aquest puto equip m'estima, tio. O m'esteu desitjant tots al mar. Qui ha dit Guardiola de Berguedà, bro? És broma que no heu reflexionat una mica? I Osona, bro? No, i Osona, bro? És broma?
12: Però en aquest moment no, perquè encara no tindràs un pis.
11: Ah, vale, viuré amb la meva mare, perfecte.
12: Sí. I obligaràs a l'empresa amb la, a la qual treballis pagar-te tots els taxis.
11: Ai,
12: per anar
11: sí,
12: cada dia. S'ha casat com ella volia mandant de l'Emperador.
11: Jo no vull casar amb l'Emperador.
12: Ha fet la cerimònia al comboi. Ha escrit un llibre.
11: Jo no vull casar amb l'Emperador. Però, bueno, és igual. Vale, és igual.
12: Ha escrit un llibre i l'ha publicat. S'ha fet bestseller sota un pseudònim que ella es pensa que és secret, però realment tothom sap que és ella perquè és Josep Montero.
11: I una cosa, m'heu fet la meva vida...
12: Sí, el teu malson.
11: El meu malson. Que asco, odio la meva vida en 31 anys. Alberto, prepara't. Viuràs a Itàlia? Bueno, per començar tindràs 32 anys, que no sé com ho portes, això.
13: Regular.
11: Vale. Viuràs a Itàlia perquè t'has liat amb tots els nois de Catalunya, t'has quedat sense...
12: Pues llavors marxo demà.
11: Bollicau. Bueno, de fet, avui era la teva última nit.
12: Ara he d'anar a buscar...
0: Bollicani.
11: Exacte. I tindràs una caseta en un poble que es diu Polla, que serà Pollapene, es diu el poble, i serà província de Salerno. Ah, no, és... El poble Polla existeix, però tu em faràs un al costat que et dirà Pollapene, que és, i serà província de Salerno igual que Polla. Bueno, m'està gustant molt.
12: Polla, haurà,
11: hauràs creat una aplicació per lligar.
12: Hola, que divertida.
11: Com aquell noi, com se diuen, David Aliagas, sí. Aquell, l'escarós. Bueno, tindràs un programa a la ràdio italiana on tota l'estona faràs veure que saps parlar italià, però serà mentida. Però com que la gent és tonta per culpa de TikTok, ningú se n'enterarà. A veure, pots experimentar ara, si vols.
12: Tia, que no sé improvisar jo aquestes coses italiani.
0: Benvenuti al mio programmi de la ràdio italiana.
11: I jo diré, sí. A més seràs amic íntim de Dua Lipa, que ho sento, però s'haurà divorciat.
12: Bueno, millor.
11: Sí, perquè seràs el seu labubo.
12: I farem dos pas.
11: Sí, fareu dos pas i passareu els estius junts a les platges. De vegades us escapareu cap a Segaró, tant que t'agrada tu que la Dua Lipa trepitgi Segaró.
12: A ella li agrada també, vale.
11: Vale. T'hauràs posat tetes, també. Per ser la màster.
12: Perquè m'has sentit exclosa.
11: Bueno, sí, et senties exclosa i a més tu sempre has necessitat unes tetes.
12: Sí que és cert que necessito unes.
11: En necessites unes com per agafar-te-les una mica quan necessitis ànims. No, les meves no. I tindràs un ramat de cabres, et ve de gust.
12: Sí, com la Dua Lipa, Style Job.
11: I un bosc de glans.
12: Molt
11: perquè
12: bé.
11: Perquè aquells que vas plantar...
12: Ja, clar, seran, seran enormes, loca.
11: Seran supergrans. I fins aquí.
12: Perfecte.
11: T'agrada la teva vida?
12: M'agrada la vida de tothom, realment.
11: La meva mami.
12: Com seria la teva vida d'aquí 10 anys, si no? Doncs...
11: Pues,
12: com serà?
0: Com sigui així.
11: Com sigui així, em mori.
12: No t'agrada allò del llibre secret amb el pseudònim Josep Montero?
11: Això
12: i tu creient que ningú sap que és tu?
11: A mi m'agrada la idea de que algú es pensi... En plan, de jo pensar-me que la gent no sap una cosa que tothom sap. Perquè crec que fa molt per mi, clar, com fa... de ser així de lerda.
12: Seria molt graciós. Ai, ara vull que passi.
11: Jo no. Posem música.
12: Vale, va.
11: Ai, crec que hem de posar... Bueno, heu de saber que avui les cançons les ha triat un membre del Love, vale? La d'abans. La d'abans l'ha triat, no sé qui, la Jana. La d'ara l'ha triat l'Audal. I l'Audal volia posar Actitud de Buhos, però hem decidit que no tocava posar Actitud de Buhos. Per tant, l'ha triat l'Audal, molt condicionat per la Jana. Però bueno, això és on t'has ficat aquesta nit de...
14: L'Oliva.
12: On l'has ficat aquesta nit?
14: He l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans. Escrivint versos d'enyor per la que fa que el meu amor cremi més del que havia cremat mai abans. I ara baixo per les rambles i deixaré els carrers amples. No sé on vaig, però sé que quan hi sigui us

0: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
1: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
0: Sense filtres.
1: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
0: Sense pèls a la llengua.
1: I a més també podem anar a sopar, eh?
0: Sense vergonya.
1: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
0: Però amb molta, molta cafeïna.
1: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
2: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
0: El programa que desperta Catalunya.
3: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta, amb Miqui Puig. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT.
4: Sí que mana.
3: Sí. Això és el Love.
4: Está muy caliente, sí.
3: Amb Gala Castelltort.
4: No te acerques, sí.
3: I Alberto Gadel.
4: Aquí págate, sí.
3: ICAT.
4: En tu vida probarás dir.
5: Falten 3 minuts per 3:45 de la tarda i seguim a l'últim capítol.
6: Programa.
5: Això, programa. Mai es surt aquesta
6: paraula. No, avui és sucre.
5: Vale, és sucre. Estem a l'últim programa de la temporada del Loticat, per tant, si estem una mica tristes o despistades, it's normal. Som la Gala Castelltort.
6: I l'Alberto...
5: I va, vaig a fer la meva última section, que avui classificarem les nostres popstars del món, perquè sí que és cert que portem tota la temporada veient classificacions de Twitter que estan molt mal fetes i les comentem sempre a la redacció i diem, això un dia ho hem de solucionar. Jo sempre intentava...
6: Posposar-ho. Però ens hem quedat sense idees, potser.
5: No, i avui era l'últim dia i l'Arnau m'ha dit, o fas això o te jodes. I jo, vale. I llavors ho he fet.
6: I ho has fet.
5: I obligada. Però bé, aquí tenim, bàsicament, tot de cares, 38 superestrelles, totes dones.
6: Sí, això a mi ja saps que no m'agrada.
5: I una petita quadrícula amb 6...
6: categories.
5: Això, categories.
6: Flops històrics.
5: Tenim flops històrics, millors rebrandings, futures superstars, persones que hagin tocat ja sostre, és a dir, que han arribat al seu màxim de fama i tal, i per tant no poden fer res més, superstars que són punkies, és a dir, les que es mullen, les que es rapen, etc.
6: Ah, vale.
5: I llavors superstars blanques, que vol dir que elles són famoses, però que ja està.
6: I cada una va signada un puesto?
5: Bueno, diferents, però sí.
6: Vale.
5: No poden anar entremig. És vale. O un grup o l'altre, d'acord? Jo tinc vale. Una classificació molt clara. He fet l'exercici abans del joc jo sola per practicar.
6: Que bé, que mono.
5: Per tant, a veure si estàs d'acord.
6: Ok.
5: Comencem amb la primera, que és la Sarah Larson. Crec que indiscutiblement... Perdó per tallar-te la nota, però és que tenim 38 superestrelles
6: vale,
5: i per tant
6: vale.
5: Hem d'estar 10 segons de mitjana per cada una.
6: Ah, vale. Hòstia, som-hi.
5: Si tenim a la Sarah Larson, crec que és indiscutiblement la reina dels rebrandings, aquesta nena, oi?
6: Sí.
5: Ella va fer el seu rebranding de passar a ser la Lush Life sense cap mena de personalitat a ser una fucking superestrella mundial.
6: Per sí, tant, sí, ella és 100% això.
5: Va. Passem a una altra que és bastant icònica, és la Rihanna. Ai, espera que l'he baixat. Okay. La Rihanna crec que és indiscutiblement una tia que és hiperfamosa.
6: Sí.
5: Ella és la celebrity.
6: Ella és mulla?
5: No.
6: Doncs ella només pot tocar sostre, perquè clar, superestar blanca no és.
5: A veure, és bastant blanqueta, eh?
6: No, si és negra.
5: Vale, però no la petja. Blanca vull dir, en plan... Ah, com...
6: vale.
5: Blanca, vull dir, en plan...
6: A mi m'ha sorprès la categoria, però he pensat... No. Bueno, vale.
5: És blanca, en plan que no es mulla amb res.
6: Oh, ja avui estic d'un lerdo.
5: I ella és... És que jo la posaria tocat sostre, però és que és la superstar de les superstars. Per tant, crec
6: és
5: que ella...
6: És la superstar preferida, la teva superstar preferida.
5: Jo crec que sí. Ella és bastant referent amb tothom i a sobre fa molt bona olor.
6: Doncs és blanca.
5: Sí, 100%.
6: Vale.
5: Doncs
6: som-hi! La Rihanna. Perfecte, la tenim. Què més?
5: Katy Perry.
6: Ella ha tocat sostre, per mi és flop, fins i tot.
5: És que crec que ella abans que tocar sostre és flop, perquè tocar sostre vol dir que tu...
6: Et mantens.
5: Arribes allà, potser fas alguna altra cosa, però no té tant de veure amb la música, no té tant pes a la teva carrera, però la gent et recorda com la superestrella.
6: La Dua Lipa.
5: Per exemple.
6: Val.
5: Però després tenim a la Katy Perry, que...
6: Que és una flopeada.
5: Va tocar sostre i ara l'únic que fa és caure.
6: No, ella fa anys que cau.
5: Per tant, flopeada històrica.
6: Ella està caient per sota d'on va partir.
5: No, no, és molt heavy.
6: O sigui, és que no hi ha pou tan gran al món com el seu.
5: I crec que la següent és... Bueno, segueix una mica la mateixa línia. Meghan Trainor.
6: Flopeada.
5: Una flopeada històrica, eh?
6: Molt heavy. Ella
5: és la pringada de les pringades.
6: Sí, sí, sí.
5: Imagina't ser la pringada de les pringades, mi major miedo. És que, hola, no es pot caure més.
6: No, baix. No, és ella també. El seu pou no té fons.
5: I no pots viure tranquil·la perquè sempre... O sigui, tu pots estar tranquil·la perquè sempre dius hi ha algú pitjor que jo, però és que ella...
6: Però si
5: no.
6: Ets la pringada de les pringades, ets la pitjor.
5: You are in the fucking hoyo, Máximo.
7: Següent.
5: Tate McRae. Ella...
6: A veure...
5: Vale, faig la proposta.
6: És que no sé qui és jo.
5: Vale. Ella és una noia que va sortir de YouTube, que després va començar a treure cançons i es va fer virals de TikToks, i que l'últim àlbum ho ha petat. Vale? Què passa? Que ara comença a fer coses molt rares.
6: Ah, ha tocat sostre.
5: I doncs, per mi crec que ha tocat sostre perquè està fent coses rares que no saps exactament. O sigui, ho veus de tant en tant a Twitter i te la pela perquè dius, és que és una who realment. I per tant crec que la recordaran com ser una superestrella d'haver fet una actuació als MTV espectacular, però ja està, saps que no, ningú recordava el dolent que ha fet.
6: Pues llavors ha tocat sostre.
5: 100% ha tocat sostre aquesta xavala. La reina de les lesbianes. Chapel Round.
6: Ella es mulla.
5: Ella sí, és, a tu t'agradarà perquè és molt viral per enfrontar-se als paparazzis.
6: Ai, l'amo.
5: I enfadar-se moltíssim.
6: Pues llavors ella és punky, no?
5: Jo crec que no està en aquest nivell, perquè encara no és tan superestrella, i per tant crec que hauria d'anar cap a un... O sigui, no la posaria als punkis, sinó que la posaria cap a futura superestrella.
6: A futura? Encara pot anar més amunt?
5: Sí, sento que ella encara no ha tocat sostre.
6: Vale.
5: Per tant, aquí està... Molt ben posadeta, que és futura superstar. La següent, una de casa. L'Aitana. Vale, a veure què et sembla la meva opinió amb l'Aitana, d'acord?
6: A veure.
5: Crec que ella ha tocat sostre, sí, però que no podrà mai...
6: ser superstar.
5: O sigui, mai arribarà a un nivell de Rosalia, però sí que mai passarà a ser una secundona. És a dir, tothom recordarà
6: ni
5: l'Aitana.
6: Ni Rosalia ni Julieta. Serà l'Aitana.
5: Sí.
6: La Julieta és flopejada.
5: Però l'Aitana serà l'Aitana tota la vida.
6: Clar, vale, molt bé, ha tocat sostre, m'agrada.
5: Perfecte. Ara, la que acabem d'anomenar, la Julieta.
6: Flop.
5: És que jo crec que més que flop, ella ha tocat sostre, perquè no crec que faci res que la... O sigui, no li veurem un downgrade, sinó que simplement...
6: Amor, sí, ja l'hem vist.
5: Vale, però recordarem a la Julieta de popstar catalana, saps? Com que no li trauran el títol de popstar catalana. Serà complicat que no el tregui. No,
6: sí, ja l'ha tret a molta gent.
5: Qui l'ha tret?
6: No, sí, no li ha tret ningú, però ella no el té.
5: És que, tia, jo crec que és complicat de treure-li.
6: Perquè ets gay, Albert, però objectivament, ella ha flopejat. Ella va haver de deixar el Sant Jordi Club, eh?
5: Ja, però...
6: I li va costar omplir una sala de la meitat, eh?
5: Però és que és la superstar de Catalunya.
6: Bueno, pues sí, això és una superstar, és una flop.
5: Però ha tocat sostre. No, ha tocat sostre.
6: Bueno, pues cárdala on tu vulguis, total, no. Estarem aquí 20 minuts discutint i m'has dit que tenim 10 segons, doncs cárdala on vulguis, però és flop.
5: Gràcies.
6: De res, per això estem. Ella és superstar.
5: Sí.
6: No?
5: Però quina?
6: No ha tocat sostre.
5: O superstar punky?
6: Clar, per mi ella era superstar blanca, però crec que és superstar punky.
5: Ara comença a punky, ja, sí. Molt, eh?
6: Va, la deixem...
5: Creus que no ha tocat sostre?
6: No.
5: Tu veus que pot ser un nivell... O sigui, creus que el seu nivell de fama es mantindrà aquí o arribarà a un punt que serà una Rosalia? Clar, és que jo no sé si la Batllal pot arribar a ser worldwide, tot i que
6: vale,
5: ho està intentant,
6: no,
5: eh?
6: Sí, ho està intentant, i jo crec que si ho intenta ho aconseguirà. De totes maneres...
5: Li posem un vot de confiança?
6: Jo li posaria un vot de confiança, no crec que hagi tocat sostre.
5: Pues, saps què podríem posar-la? A futura superestar.
6: Ah, vale, m'agrada futura aquesta superestar.
5: Classificació, o sigui, aquí queda bé per posar aquesta gent que és més sucre. Som-hi, següent! La Taila. Però l'he de posar a tocar sostre, perquè ella ja ha arribat al seu màxim, ha fet...
6: Sí, amb el vestit de la Met Gala.
5: Per això, ha fet els seus hits. La gent potser la recorda, potser no, segurament no, però si dius la Itai, la tia, sí, la de...
6: La de Met Gala. De sorra de la Met Gala.
5: I diran, ah, vale, per tant, crec que ha tocat sostre i ella no podrà fer flop. Viurà tranquil·la tota la vida amb una marca de maquillatge o alguna merda.
6: Això.
5: Següent.
6: Bueno, per estar punky, no?
5: 100%.
6: S'entén que la categoria l'has creat per ella.
5: És que ha sigut la meva inspo. Perfecte, Charlie XCX, superstar punky de referència. Següent! Rosalia, a mi em sap molt greu. Jo ojalà posar-la...
6: Ha tocat sostre.
5: A superstar punky. Sí? Tia, no.
6: No serà més viral la Rosalia.
5: Vale, però no la recordaran com a... O sigui, no serà més viral.
6: Tu creus que serà més viral?
5: Vale, però és que ella és molt viral, eh?
6: Vale, és veritat.
5: O sigui, no és una
6: sí,
5: batllal.
6: Aquí m'he motivat molt, però molt m'he motivat.
5: Ella la coneix tothom.
6: Però Blanca.
5: És que clar...
6: Sí, Punky no és.
5: Clar, jo volia posar-la Punky, però és que mi perfecta no pot quedar-se
6: no,
5: Punky.
6: No, ella és Tradwife. Vale, ella? Vale, Blanca. Superstar Blanca, sí.
5: Perfecte.
6: Molt bé.
5: Següent. Miley Cyrus, que és la celebrity de les celebrities. Superstar Punky.
6: Punky.
5: Home, recordem el twerk que li va fer anar
6: sí,
5: a Robbie Williams,
6: sí,
5: no era?
6: Sí, sí, recordem tot d'ella.
5: Tot.
6: Tot. Ella desnuda, tot, tot.
5: Ella vestida.
6: Tot, tot, tot. Ella és la millor.
5: Següent, la Blanca. Cap mena de dubte. Taylor Swift, superstar blanquíssima.
6: Bueno, la categoria és seva.
5: Veus? La Charli XCX és la Punky, la Taylor Swift,
6: sí,
5: la Blanca.
6: Sí, 100%.
5: Per això són a mi enemigues. Següent. La Madonna.
6: No ho sé, no sóc gay.
5: Ella és història de la cultura pop i sempre ha destacat per ser molt, molt, molt punky. De fet, està excomulgada per la Iglesia Catòlica.
6: Ah, doncs punky ara mateix.
5: Literal. Sí, per mi això és de superestrella extrema. Següent. La que diuen que serà la seva predecessora. Crec que és una bona categoria per posar... O sigui, és bona xavala per posar futura superestar.
6: Home, però ja ho és, de superestar.
5: Sí, però no és tant... O sigui, la Madonna, per exemple, la coneix tothom. La Sabrina
6: no.
5: Els meus pares segur que no saben qui són, per exemple. Saps? És o sigui, superestar és que t'ha de conèixer tothom. La Rosalía la coneix tothom. La Sabrina
6: sí, és veritat. Vale, vale, vale, vale. M'agrada aquest criteri.
5: Per tant, és futura. O sigui, ella ho serà perquè quan nosaltres siguem grans...
6: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
5: I segur que hi haurà...
6: Li falten anys, és massa jove.
5: Clar, hi haurà gais que li posaran Sabrina Carpenter al cotxe.
6: Que heavy,
5: als seus fills.
6: Sí, sí, realment serà això.
5: Una futura superestar indiscutible és... Olivia Rodrigo, que té 2-3 àlbums fora i té uns números que en la vida s'han vist. Per tant, crec que ella clarament serà una futura superstar.
6: Sí.
5: Li falta reconsegrar-se una miqueta com a artista.
6: Deixar de tenir 2 anys.
5: Efectivament. I quan arribi els 30 ja la coneixerà tot Kiski. La que coneix tot Kiski, però in a bad way...
6: Ai, bitxo, amore, flopejada.
5: Elena Gómez, que no
6: s'ha casat amb aquell que li llepa els peus bruts. És molt desagradable. No, no, és...
5: horrorós.
6: Pobre. Ella va fer Wolves, que és la millor cançó de la història.
5: Ella ha fet molts tamacles, però sí que és veritat que, bueno, no ha envellit bé tot això.
6: No.
5: Següent.
7: Corre, corre, caballito, no me des
5: vale.
7: Las puertas,
6: a veure.
5: Ella, Amaya, crec que ha tocat sostre, però, és a dir, té una barrera que li de... que el problema de ser com aquesta mena d'indie alternativa no la permetrà anar més enllà. Per tant,
6: tampoc la permetrà baixar.
5: I no baixarà mai. Per tant, per mi ha tocat sostre, és a dir, sempre serà la Maya,
6: sí,
5: però mai serà un artista worldwide com la Rosalía.
6: 100%.
5: Perfecte, doncs, futur... Ai, ha tocat sostre.
6: Molt bé.
5: Va, següent, que anem molt bé. Mètrica, per mi és un rebrand històric, perquè va passar de rapejar el carrer amb els seus vídeos de Facebook a fer Toto de Loca.
6: Vale, t'ho compro. No ho sé jo.
5: Següent.
6: Què més?
5: On cardem a l'Adela?
6: Superstar.
5: Blanca.
6: Blanca, sí.
5: Ella no es
6: mullava. Pedazo de Blanca, sí, sí.
5: Ui, l'he deformat, ara.
6: Què més tenim?
5: A veure, la següent. Ariana Grande, superstar Blanca.
6: Sí. Hòstia, hi ha molta superestrella Blanca.
5: Bueno, sí, al final. Sí. És que si ets mainstream, moltes vegades va lligat a que ets o molt punky o molt Blanca. Següent. Per mi, la Shakira és un flop. Però un flop, eh? Ella estava...
6: A mi també, però...
5: Aquí dalt, a Superstars Blanca, i amb les últimes coses que ha fet, jo...
6: Sí, això... Sí.
5: La veig que baixa flop. A baix de tot, que és
6: sí, sí,
5: flopada
6: flop,
5: històrica.
6: Flop, flop, flop, flop.
5: Següent.
6: Superestrella.
5: Blanca, no?
6: Sí.
5: Bueno, potser punky perquè es mulla bastant, ella, però de forma indirecta.
6: A veure...
5: Pues fa totes aquestes del Seri 90 i fa... Bueno, no, recordem que va privatitzar tot un poble perquè es volia casar allà.
6: Superestar
5: a xupar-la, Blanca.
6: Molt, següent. Molt encertat.
5: Soc tan guau, que vegada. Maria Carey, flopada històrica.
6: Però, o sigui, la categoria de flop és per ella, és molt bèstia.
5: Jo l'amo, però és que ella...
6: Vaya flopperi flops, nen.
5: Sort del meu Christmas, aquell que va treure que li dona de menjar,
6: no,
5: perquè si
6: sí,
5: no...
6: Sí, sí, no, no. Mira, tant de bo, eh?
5: No, no,
6: Això és com la gent que va fer el Milikini 4, aquell, que encara li arriben diners.
5: Imagina't. Següent. I love it when you call me.
6: Quina? Ah, clar, la
5: Camila
6: dona.
5: Cabello.
6: Flop.
5: Flop? Sí, flop, flop, home, perdó. No, no, sí, és horrible.
6: Flopada.
5: I mira que després de Fifth Harmony semblava que ella havia de despegar i marxar de l'univers i tornar. Però sembla que no li
6: molt
5: funcionava
6: bé,
5: l'avió.
6: Molt bé, senyorita, molt bona. Jo em vaig obsessionar molt amb aquesta cançó.
5: Següent.
6: A veure què dius, perquè ella em pot afectar molt el que em diguis.
5: Jo tenia pensat posar la futura superstar, però ara veient en perspectiva potser l'hauríem de posar cap a superstar punky, o què? Perquè la coneix, a ella sí que la coneix bastant tothom.
6: A ella la coneix tothom perquè mi àvia es va obsessionar amb Bad Guy, per tant, per mi la coneix tothom. Fins que Spotify, com sabeu, li va dir para.
5: Joder.
6: Punky per què?
5: Perquè es mulla, no? Es mulla,
6: és anti-Trumpy, però no es mulla gaire, en realitat.
5: No es mulla gaire.
6: Bueno, és anti-Trumpy, està molt bé.
5: Bueno, clar, no, la posem a Superstar Blanca, va. O futura Superstar, no, va, va. Futura...
6: No, no, no, sí que futura, què més ha de fer? No, home, no. No, home, no. El marge que té de futura Superstar ja la
5: vale,
6: pots
5: vale,
6: pues
5: la poso al mig.
6: No m'ha dit que al mig no es podia fer.
5: He decidit que ella és l'excepció, com vosaltres.
6: Ah, vale.
5: Ella està entre el blanc i el punky.
6: Vale,
5: següent. La Pink Panther, que t'hauré de dir jo. Perfecte. Ella és futura superstar.
6: Jo ni la conozco. Aquesta és la que jo em vaig escoltar al seu concert amb casco.
5: Sí, però ella serà futura superstar, però de forma històrica, perquè amb el seu bedroom pop està sent molt viral. Imagina't quan ho faci bé. La Nicki Minaj, flopada històrica.
6: Flopada, ella és la todo, no?
5: La todo de nada.
6: La que no és la de la Met Gala, no. La del contrari de la Met Gala.
5: Som-hi, la següent.
6: Ah! M'encanta aquesta cançó!
5: La queixa, però crec que està 100% a la categoria de tocar sostre.
6: No sé ni qui és.
5: Tia, la queixa, la de TikTok. Ella va fer TikTok i alguna altra cançó més viral... Però què t'ha passat?
6: No sé, m'he fet mal. Segueix.
5: Doncs ella va fer TikTok i tot això, està intentant fer un rebranding. Però
6: ah, no, però és de pringada.
5: Sí, però ningú se n'està enterant, per tant,
6: això,
5: millor.
6: Jo no sé ni qui és.
5: Però tothom la recordarà per ser això. Vinga, va, la següent.
6: Ah!
5: Olivia Dean. L'Olivia Dean.
6: A veure?
5: Olivia Dean.
6: Sí, no.
5: Ah, vale. I a futura superestat,
6: sí,
5: sense cap mena de dubte. Igual que la següent, que és la Rey.
6: Ella sí, ella serà molt viral.
5: Elles dues d'aquí uns anys capitanejaran absolutament tot. Els hi falten uns quants de virals, perquè
6: vale.
5: Tenen virals, però encara falten 4 virals per ja...
6: Com perquè la gent digui sí.
5: Ja sé qui és, ah, conyo. Uh-huh. La següent.
6: Futura, no?
5: Jo més que futura la veig a millor rebranding, perquè recordem que ha passat a ser una TikToker blanquíssima a ser
6: raó.
5: La reina de les modernes, i això no aconsegueix qualsevol. Per tant, Addison Rae se'n va a la zona de millors rebrandings. Següent. Lady Gaga, crec que és indiscutiblement una superestrella, però a banda de superestrella també té aquest títol de punky. Recordem que ella ha sigut molt polèmica tota la seva carrera.
6: Sí, per tant, allà.
5: Aquesta categoria també està definida per ella mateixa. D'altra banda...
6: Què
5: és això? La Jessie J, que és la flopada més històrica
6: no
5: que ha passat mai.
6: No sé ni qui és, tia, imagina't.
5: La del meme de... I la de... The money, money, money...
6: Ala!
5: Que feia el sonoll de l'AirPod quan s'apaga.
6: Ah.
5: Amb aquesta cançó.
6: És aquesta la tia de la cançó.
5: Sí, i que després feia...
6: Ni puta idea, això ja.
5: Bueno, doncs és...
6: Imagina't el flop.
5: Imagina't el flop, que no saps ni els memes en riuen-se d'ella. Següent! Baby, can't you see? I'm flop? Per què flop? La Britney Spears.
6: Que asco, Albert.
5: Ja no, és viral per punky. Vale, no, s'ha rapat, és la més loca.
6: No, això...
5: Té una història de superació.
6: Molt bé, doncs vinga, va. És igual, per què? Digui el que digui.
5: Faré el que em surti del collonet. Següent! Per mi, la Maria Jaume...
6: La futura superestrella.
5: Ah, vale, jo l'he posat a millor rebrandings, perquè justament avui l'he estalquejat per buscar una foto aquí i he pensat, hòstia, ha fet un molt bon rebranding, perquè ha passat de ser com cantautora, xin, no sé què, a ser una popstar.
6: Clar, però tu de millor rebranding realment pots mudar-te.
5: Clar, llavors estarà...
6: Al mig.
5: Aquí. Entre futura superestar...
6: No, som-hi.
5: I millor rebranding.
6: Sí, sí.
5: I per últim... Els experts diuen que és la catalana del futur. Jo faré cas perquè...
6: Quins experts?
5: Tots.
6: Ah, pensava
5: no, no. Els tots, els musicòlegs, ja què sé. Diuen que és la futura, la catalana del futur.
6: Però se'ls ha de fer cas perquè se suposa que són els que en saben.
5: Són experts per alguna cosa. I doncs mira, ja tindríem la nostra classificació. Si us agrada o si teniu algun dubte, us foteu perquè ja no tindrem més WhatsApp del programa.
6: Jodeos!
5: Però bé, aquest, així és com queda la classificació d'aquí. Quin moment viuen les superestrelles actuals. Ale!
6: Fins aquí! Ara què hem de fer?
5: Doncs mira, ara, després de tanta dona, crec que toca compensar-ho amb un petit home fantàstic que és el III891, que no sé com es diu el nom, però que té una cançó molt guai.
6: La cançó que has triat tu avui, no?
5: Efectivament, que és U-A.
8: Si de verdad fueras mi fan, morirías por mí. Si de verdad fueras mi hijo, me follarías a...

0: fucking like it. Això és el love.
1: El Maldà presenta El meu germà, escrita i dirigida per Marc Artigau i Caral. Una comèdia fraternal i tendra, amb dosis d'humor negre sobre les complexitats dels vincles familiars. Sobretot, dels germans. Els actors i germans en la realitat, Llorenç i Robert González, protagonitzen aquesta peça que combina teatre, música i poesia. Fins al 12 de juliol. Més informació a almaldà.cat. Recomanat per ICAT.

0: sents això, és que vius el love. Amb Alberto Gadel i Gala Castelltor. De 3 a 5 de la tarda, en directe a ICAT.
1: Què lo que, Magi? Com estàs?
2: Magi?
1: Magi.
2: Jo no sóc en Magi, eh? Jo sóc...
1: La de Toadel! La de Castelltor! I seguim al Love ICAT in this last day. Oh. Família, fa uns dies a la redacció parlant amb en Frank...

0: Comencem per probablement la rivalitat familiar més cara de la història, Adidas i Puma. És una història que jo desconeixia completament, per tant he pensat que per les fashion lerdes com jo,
1: vale,
0: els hi pot funcionar. Però bàsicament les dues marques les van fundar dos germans alemanys, l'Adolf Dassler, conegut com a Adi, i en Rudolf Dassler, conegut com a Rudi. Van començar treballant junts fent sabates esportives i de fet les seves botes van arribar als peus de grans atletes dels Jocs Olímpics dels anys 30.
1: Ala.
0: Petit detall. Oh. Que els dos militaven pel partit nazi.
1: Hòstia.
0: Bastant problemàtic, la veritat. La fàbrica va acabar produint material per l'exèrcit alemany durant la guerra. Vull dir que ells no acabaven de ser els millors, que diguem. Els germans, a més, per algun motiu que es desconeix, o almenys que jo no he sabut trobar, es van barallar d'una manera tan monumental que mai van tornar a parlar. I es parla com de disputes entre les seves dones, de lluita pel control de l'empresa, fins i tot d'una possible aventura d'en Rudi amb la dona de l'Adi.
1: És que a mi em sonava això, uns cuernos tontos.
0: Jo he trobat això, però bé, no s'ha pogut com demostrar mai, que és clar, una cosa que, clar, és que sense el WhatsApp com ho demostres?
1: No, no, 100%.
0: Sense les fueguites de les històries.
1: O sense en Jaume Fontanero sent la nòvia del teu germà.
0: Clar, exacte. Però bé, en qualsevol cas, l'Adi va fundar Adidas, que literalment és d'Adi i Dassler.
1: Claro.
0: Heavy, i en Rudi va crear Puma. La baralla va ser molt bèstia perquè la seva ciutat natal es va dividir entre treballadors d'una empresa i de l'altra, i els bars tenien bàndol i la gent es mirava les sabates abans de decidir si et saludava o no.
1: Què?
0: No, no, era molt divertit.
1: Por Dios, quina
0: sí,
1: por.
0: Sí. Això Adidas i Puma, però és que en tinc més.
1: Ah.
0: Bueno, espera, no, te parlarem dels orígens. Perquè hi ha marques que no són el que... Bueno, parlarem de Fred Perry, ¿vale? Perquè si no se'ns allargarà molt. Perdona. Segurament heu sentit aquesta marca associada a grups ultras, però la història és bastant més embolicada. El fundador Fred Perry era un tenista britànic fill d'una família vinculada amb el moviment obrer. Per això també la porten molts walkers.
1: Ah, vale, és que Fred Perry a mi sempre
0: sí,
1: em ressona
0: no,
1: un walker.
0: Ja veuràs, ja veuràs. El seu polo va ser adoptat als anys 60 pels mods britànics, que eren joves de classe treballadora obsessionats amb l'elegància, els scooters i la música soul. Però més tard el van adoptar els skinheads originals, que eren un moviment molt vinculat a la cultura jamaicana, a l'ska, al reggae i tal. I llavors el problema és que una part d'aquell moviment va acabar derivant cap a grups ultranacionalistes i d'extrema dreta.
1: Ai.
0: Que van conservar la mateixa estètica. Per això a vegades Fred Perry sí que s'ha vinculat molt amb l'ultradreta. Així que avui portar un polo Fred Perry et pot recordar tant a Manel Vidal com a un feixista. Però la marca ens ha de caure bé perquè el 2020 va suspendre la comercialització del polo negre amb dues franges grogues als Estats Units i al Canadà després de que un grup misògin i neonazi el convertís en uniforme.
1: Ah, doncs
0: per
1: molt
0: tant,
1: bé.
0: Ells estan en contra de les patxes que el porten. Ells volen ser les mass walkers tenint en compte que, clar, el Fred Perry Ambassador és fill d'una família...
1: És la mass walker.
0: Clar, exacte.
1: Però clar, llavors què fas? Perquè si de cop i volta tu ets una marca super walker i tal, i els teus productes, en principi, doncs també són walkers perquè tu vols transmetre uns valors i tota la pesca, i un grup d'ultres agafa aquell vestimenta i la fa seva, clar, quina liada, perquè al final la marca tu no has triat que allò s'associï en aquella ideologia, i més si ets totalment
0: contrària.
1: És molt bèstia,
0: jo quan feia la secció pensava, imagina't que te l'agafen pel cantó que no és.
1: Clar, hòstia, vaya liada, però bé, jo sempre l'he vist com a, o sigui, sempre l'he relacionat
0: com a walker, okay, sí. Pues, jo no ho sabia del tot, és igual que els skinheads, que jo ara sí, perquè pues, ja he estat més informada, però jo, quan era petita, no tenia ni idea que els skinheads... En plan, no sabia si un skinhead era bo o era dolent, vale, per dir-ho d'alguna manera ràpida i fàcil i entenedora per tota la família. I és perquè realment han anat uns cap a un cantó i els altres cap a l'altre. Una altra marca amb mala fama pel que fa a la política és Stone Island.
1: Oh.
0: Perquè per internet, això jo ho havia llegit moltíssim, es diu que és una marca associada al moviment nazi, però... Pel que jo he pogut llegir, i he buscat bastant, perquè de debò que jo tenia això molt inculcat, i de fet ho anava escampant als quatre vents...
1: Ah, molt bé.
0: És fals.
1: Ah, vale.
0: Era una petita fake news que jo estava propagant de manera indiscriminada. Stone Island és una marca italiana de roba tècnica fundada als anys 80, que es va fer famosa, sobretot per experimentar amb teixits nous.
1: Oh.
0: Llavors, la connexió... Arriba amb els hooligans anglesos als anys 80 i 90, que molts van descobrir la marca en els seus viatges europeus seguint el seu equip de futbol preferit, i la van convertir en una espècie d'uniforme no oficial, per dir-ho d'alguna manera. Una mica com el que va passar amb Fred Perry, aquesta, la normal amb ratlles grogues. És una mica això. I com que part dels grups ultras del futbol europeu tenen vinculacions amb l'extrema dreta, Stone Island va acabar arrossegant aquesta fama. Per tant, bueno...

0: Tens? Pot ser o pot no ser. Ells no s'han acabat de pronunciar de la mateixa manera que Fred Perry sí que ho ha fet, ells no.
1: Bueno, llavors,
0: per tant,
1: això ja
0: per mi això ja et canta sí. una mica.
1: Home, perquè si saps, si tu tens una ideologia molt clara i veus que tot això s'està relacionant amb una cosa que no és,
0: mínim un comunicat oficial fas.
1: Sí, perquè per sobre de tot hi ha els valors, no?, en principi.
0: Sí, per tant, jo crec, bueno, no ho sé. No és tan bèstia com, per exemple, Hugo Boss, d'aquí també parlarem.
1: Oh, per què?
0: Perquè l'empresa va fabricar, que no dissenyar, però fabricar, que és igual de greu, uniformes per la SS.
1: Ai, sí. I això no ens va explicar algú, també?
0: Pot ser. Em sembla que sí, però no sé qui. La Maria Cloé ens ho
1: ha explicat. La Maria Cloé.
0: Doncs l'empresa va fabricar uniformes per les SS, les joventuts hitlerianes i altres organismes del règim nazi. Vull dir que ells van anar amb totes, eh?
1: Ja. Yeah.
0: No, o sigui, no hi ha marge de dubte, tampoc.
1: És que a vegades penso, tio, o sigui, deu ser tan complicat tot.
0: Sí, 100%.
1: Perquè...
0: 100% perquè tu has de menjar, però clar, és una cosa molt bàrbara.
1: No, és molt salvatge.
0: I jo mai ho faria, prefereixo no menjar.
1: Clar, però...
0: Però hi ha gent que no té aquesta consciència. O sigui, no ho entenc, però ho entenc, però no ho comparteixo.
1: Ja.
0: El fundador, Hugo Ferdinand Voss, era membre del partit des dels anys 30, per tant, no només era menjar, sinó que sobre ell n'estava orgullós, i és probablement el cas més clar de tota la llista, i la prova que moltes vegades, quan diem que una marca té un passat complicat, el terme complicat és bastant literal.
1: Home, sí, i tan literal, tia.
0: De fet, després de la guerra, l'Hugo Boss va ser sancionat durant el procés de desnazificació alemany per la seva vinculació amb el partit i va perdre alguns drets empresarials i tot, i polítics també, durant un temps.
1: Que no era en plan, ho faig per sobreviure.
0: No, ell era súper.
1: Vale.
0: Ell era la mas.
1: La cosa canvia.
0: Per tant, canvia bastant. Una altra història fascinant és la de Dr. Martens.
1: Què? Per què?
0: Sí, perquè les han portat punquis, sindicalistes, moviments feministes, activistes de LGTBI, skinheads antifeixistes i també grups d'ultradrets i neonazis.
1: I la Miley Cyrus a Wrecking Ball.
0: Bueno, però és que la Miley Cyrus a Wrecking Ball ho era tot.
1: Era
0: una desnuda perfecta.
1: Uf.
0: Ella és la millor. I et deus preguntar com es diferenciaven si al mig final és la mateixa sabata, a veure.
1: Com es diferenciaven si al final és la mateixa sabata?
0: Pues és una gran pregunta, Albert. Resulta que ho feien pels cordons. Segons el lloc i el grup, portar-los blancs, vermells, grocs o negres podia interpretar-se com una declaració diferent. Política, racial, ideològica, depèn. No era una norma universal ni funcionava igual a tot el món, evidentment, però sí que formava part d'aquell llenguatge visual subterrani de les subcultures.
1: Que fort. És que la roba és tan important.
0: És molt important, la roba. Les Dr. Martens són probablement l'exemple perfecte de com una peça pot canviar el sentit mil vegades.
1: Home, 100%.
0: Perquè si depèn només dels cordons, és que paga i vamonos, perquè van néixer, a més, com unes botes de treball.
1: Clar, que tenien la puntera de metall, perquè no t'aixafessin els dits, i ara ja no. Però bé, les primeres, les OG, eren així.
0: Després van passar per ser un símbol punk, després per la bandera de resistència queer feminista, i alhora també per grups d'extrema dreta.
1: Mare meva.
0: I res d'això ho va triar la marca.
1: I ara, per sortir de festa, les Cayetanes, que van totes amb Dr. Martens.
0: Ah, sí?
1: T'ho prometo, tia, la bota.
0: Què?
1: No, ara potser no, però fa uns anys la moda per sortir de festa era portar les botes com estil Dr. Martens per sortir de festa, les negres bàsiques.
0: Que carden un mal.
1: Sí,
0: quan la gent
1: te
0: xuta amb això.
1: No, i portar-les també fan mal.
0: Perquè la gent xuta. Ah, sí. Fan molt mal. Jo no entenc la gent que s'hi acostuma.
1: Jo tampoc. Has de portar un mitjó per anar a esquiar, mínim.
0: Sí, no, és bastant gros.
1: Mare meva.
0: I fins aquí la història de les marques. Ha funcionat una mica de wokada a final de temporada.
1: Home, a mi sempre m'ha de gust una wokada, i més si és així, amb una mica de fashion, que sempre entra millor.
0: Clar, molt bé. Avui, com repetim, triem nosaltres les cançons, que és una cosa que fem sempre, però avui està justificada. Toca posar oques grosses!
1: Quina posaràs, va?
0: La meva preferida del món mundial, Vesolositat del Lluç.
1: Ah, molt bé.
0: Després ho compenso amb una mica d'Aitana i una mica superestrella, va.

0: Estàs sentint el Loud.
1: Juliol comença fort a ICAT. Seguim en directe al Vida Festival i al Canet Rock. Dijous 2, des del Vida, a les 9 del vespre, especial Love i els concerts en directe d'Al·lèrgiques al Polen i d'Amper Albo i el Comboi.
2: Ja descobro la meva vida, que sóc un burro animador i un vago.
3: Divendres 3, més concerts. A partir de les 8 del vespre, Lia Kali i la Ludwig Band.
1: I dissabte 4, Canet Rock en viu. A les 6 de la tarda, Maria Jaume en concert. I a les 7, especial Love, amb l'ambient i els protagonistes. Viu els festivals a ICAT, a l'FM, a l'App i a 3CAT.

0: amb Alberto Carel i Gala Castelltort.
1: Passen 11 minuts a les 4 de la tarda i seguim al Lofdicat. Som l'Alberto Gadel.
2: I la Gala Castelltort.
1: Ja ha arribat el pitjor moment del dia, de l'any, que o sigui, és les mierdes de sorpresa.
2: No
1: és
2: tenim cap mena de... O sigui, no sabem res. Tenim un guió blanc.
1: Fins al meu comiat, que faré plorar tothom, hi han 40 minuts de buit existencial.
2: Que a veure què passa.
1: On no sabem en cap moment el que passarà.
2: Nervis absoluts, però bueno, tenim aquí la policia de diversió.
3: Sí, hola.
1: Està d'una atabalamenta.
3: Estic atabalada, sí que és veritat.
1: És el pitjor de la teva vida, també.
3: No és del pitjor, perquè crec que us ho passareu molt bé i, per tant, serà guai haver-ho fet. I perquè no ens hi hem esforçat tant, perquè no sóc el Marc Andreu, però...
1: Vale, o sigui, a sobre no s'hi esforça.
3: Però crec que és divertit i crec que us ho passareu bé.
2: Perfecte.
1: Vale, el que hem de fer és que vull plorar, yeah. però no de l'emoció, que no vull.
3: No, jo estic contenta perquè heu respectat que no he intentat adivinar coses, tot i que ja m'ha arribat que us han arribat algunes de les coses.
1: Pobra Clàudia, la Clàudia és...
3: No ho diguis, ja s'ho trobarà la gent quan no ho aneu.
1: És la noia que treballa al bar.
3: Sí.
1: El que anem a buscar cada dia el cafè.
3: Exacte.
1: Sense voler se li ha escapat a mi, nena.
2: Una mica d'informació, només. Sí.
3: Total, que tenim diverses sorpreses preparades per vosaltres. Llavors,
1: a veure.
3: Per aconseguir the last surprise, és a dir, l'última de les sorpreses, heu de passar unes proves. Llavors, hi ha uns sobres de color verd, amb unes pistes. Però per aconseguir aquests sobres, òbviament, heu de passar alguna prova, sigui una pregunta o sigui un repte.
1: No
2: tinc el ChatGPT obert,
1: Jo tampoc, però me'n portaré el mòbil, no pateixis.
3: Aquests petits sobres verds us portaran a un lloc on tindreu la següent pista.
1: Gràcies a la persona que hagi decidit embolicar Josep Montoro i cardar-lo en una capsa de cartró.
3: Per què?
1: Home, perquè si no és aquesta sorpresa, jo no seré feliç.
3: Ah, no, clar, no t'esperis res, això, guapa. Però... Jo tinc
2: meravella.
3: La primera pista, jo us animo a participar en aquest meravellós joc que us hem muntat.
1: Si no, què farem?
3: I per tant, us pregunto, i heu d'endevinar-ho, per tant, aneu pensant, quantes entrevistes heu fet aquesta temporada?
1: Quants programes hem fet?
2: No sé.
1: Jo, per mi, masses.
3: Massa programes o massa entrevistes?
1: Les dues.
2: Jo crec que entre 80 i 90.
1: Jo crec que menys, germana.
2: Menys?
1: Jo crec que 67.
3: Jo crec que aneu als dos. Bastant mal encaminats.
1: Més
3: però l'Alberto no va millor que tu.
1: Conya,
2: 112. És on te trucaré, com no pareu.
1: Però més o menys?
3: Menys.
2: 98.
3: Oh, just! Molt bé!
1: Bueno, molt bé.
3: 98, què passa?
1: Ens hem passat, passa.
3: Jo us donaré aquest sobre.
2: Persones.
3: Però mentre aneu a buscar el següent...
1: Saps quants m'importen?
2: D'igual.
1: El comboi i prou.
3: No diguis això. La temporada acabarà bé.
1: Vale, és veritat.
3: Tots! Tots m'importen. Llavors, jo us donaré aquest petit sobre on teniu la següent pista. Però, quan estigueu de camí a buscar la pista número 2 d'aquest joc, heu d'arribar a les 100 entrevistes. Per tant, durant el camí haureu de fer dues entrevistes.
2: Vale.
3: I no pot ser gent de l'equip ni gent relacionada amb l'equip. Per tant,
2: gent
1: la gent que ens trobem.
3: Exacte.
1: Odio la meva vida. És que la Mariona no ho ha fet per putejar-nos, perquè ella sap que jo ho diu les entrevistes.
2: A veure,
3: mira, parla amb la gent.
1: A veure.
2: La següent pista la té un dels nòvios de l'Alberto. Ell ens observa cada dia atentament i en silenci. Cap a la redacció.
3: Ja sabeu què heu de fer.
1: Pel camí hem de fer dues entrevistes.
3: Sí. Efectivament, ara teniu a la Joana aquí a la sortida.
2: Ens hem d'agafar això o podem
3: no
2: deixar
3: cal,
2: aquí?
3: No cal, podeu anar sense això. Per tant, ara mateix l'Alberto i la Gala s'aixecaran. Aniran Xino Xano a la porta de l'estudi on està la Jana, que els ha preparat uns micròfons meravellosos perquè ells puguin anar voltant per tota la ràdio i fent dues coses. Un, trobar la segona pista d'aquesta petita gincana del Love. I dos, i molt més important, fer dues entrevistes més per arribar a les 100 entrevistes d'aquesta temporada.
1: Mariona, tu no has pensat que ara mateix està buida la ràdio.
3: Ah, més difícil serà el repte. Ja sabeu què heu de fer. Buscar gent per entrevistar.
2: Jo estic tranquil·la perquè tenim la pista molt ubicada, que és el Pep de Figaflaues de tamany real. Mira, aquesta que està agafant aigua, li podem preguntar. Hola, amore, què tal? Com estàs?
4: Moment per anar a buscar aigua.
2: Ja, és que hem d'arribar a les 100 entrevistes i ens falten dues persones per entrevistar. Com estàs tu? Com et dius?
1: Jo, com pots imaginar-te, estic en contra.
2: Tenim a l'Alba aquí. Què estaves fent? Agafant una mica d'aigua? I ara comences a treballar? Acabes o què?
4: Estic a punt d'acabar ja, a les 5.
2: I tu què fas?
4: Jo sóc becària del matí. Mira.
1: Molt bé.
2: I acabes a les 5, doncs és pel matí, no?
4: Sí, però hi ha un torn de redactors de tarda i jo estic una mica com entre dues aigües, matí i tarda.
2: Entre dues aigües, literal. I què has fet avui? De què has escrit? De què has parlat?
4: Jo estic fent suport a la producció, llavors avui al matí en l'accident a Lleida, de l'autobús a Lleida, doncs hem estat buscant testimonis i així. Faig una mica el que em deixen, i és això.
1: Molt bé, i t'agrada?
4: Sí, m'agrada.
1: Això és el més important.
2: Doncs Alba, passa un bon estiu i ens anem veient. Que vagi bé.
1: Que vagi molt bé.
3: Molt bé, nois, ja teniu 99 entrevistes. Us queda una més, eh?
2: Sí que és veritat que està sent una mica hipnotitzador.
1: A veure, jo crec que podem anar a un subbus.
2: Ai, i pregunta pels subbus.
1: Per què, allò del subbus?
2: Vale, vale. Pues carda-li.
1: Ara no, jo que sempre té molt subbus. Com es diu?
2: Amorera del subbus.
1: Mariona, com es diu la del subbus?
3: No me'n recordo. No me'n recordo, no us puc ajudar. Però podeu explicar que hi ha un despatx amb molts subbus.
2: Hi ha un despatx aquí, on, anant cap a la nostra redacció, on hi ha un pot ple de subbus i de tant en tant pues, entrem i ens en dona.
1: De tant en tant, un cop. Jo ho he fet un cop.
2: Jo ho he fet dos.
1: Dos?
2: El segon no s'ha enterat ella.
1: Bueno, però estan com parlant, no? O no?
2: Pues, a veure.
1: Com es diu? Jo ho dic jo?
2: Sí, digue, dona, amor.
1: Hola. De l'1 al 10, com d'ocupades esteu? Ah, vale, perfecte. Doncs res, moltes gràcies.
2: Vale. No, no passa res.
3: No passa res, aconseguireu algú altre.
2: A veure, a veure, a veure.
1: Ah, ell és el tiet de la meva companya.
2: Doncs mira.
1: Segur que diu que sí.
3: Ara mateix estan passant per tècnics.
1: Com esteu? No? Sí. Com esteu?
5: Bé, però no m'he pentinat, que...
1: No passa res, és que mira, t'explico, vale? Estic parlant amb el tiet de la meva companya Pis, que em fa molta il·lusió.
5: Sí.
1: La Mar, per cert, la veig per Canet Rock, eh? El dissabte la veuré.
5: Sí? La veuràs? Doncs jo no, però dona-li molt records i abraço.
1: Ja ho faré, ja ho faré.
5: Perquè té família amb ella.
1: Sí, és veritat, que ella no contesta gaire el WhatsApp, això sí que és veritat.
2: És com jo, doncs.
5: Únicament això, oi? Quina por.
1: Sí, no, no passa res. Mira, nosaltres ara, durant aquesta temporada, hem fet 98 entrevistes. I estem intentant aconseguir una sorpresa que no sabem quina és, i pel camí hem de fer dues entrevistes més. L'Alberto ja n'ha fet una, i ara em toca a mi entrevistar-te a tu, i vull que m'expliquis què estàs fent.
5: Quina vergonya, Gala.
1: Què estàs fent ara mateix? Vosaltres sou els que ens doneu el mòbil del programa?
5: Mira, estic donant de baixa un material, uns equipaments, perquè ja han acabat la seva vida útil, i ara els posem... no a la tomba, però sí amb aquell arxiu que són unes lleixes ben boniques plenes de material.
1: De mierda, no?
5: No, tampoc tant.
1: Bueno, més o menys, hi coses que ja no es faran servir més, potser.
5: No, ara ho has dit.
3: Molt bé, nois, jo crec que podeu anar a la següent pista.
1: Ah, mira, moltes gràcies, eh? Ens ha servit com a entrevista. Ha estat l'entrevista número 100. Sí, així de curta, set. Moltes gràcies.
2: Veus? Ui, ara vols fer una factura.
1: No,
2: mira,
1: no, factures aquí
2: 100
1: no.
2: Entrevistes fetes en una temporada. Som unes cracs, realment, eh?
3: És tela, eh?
2: 100 entrevistes, 0 exclusives mundials, crec, no? Aproximadament, de mitjana.
1: Que no, que segur que algunes sí. En David, parlant en català, se'ens va fer molt viral.
2: I saps quina exclusiva mundial hem de recordar?
1: Ens la van robar, per tant.
2: Sí que és veritat. Però saps quina exclusiva mundial?
1: Quina?
2: Que ens va sortir nosaltres.
1: Ai, Albert.
2: I que vam sortir fins i tot el Javi Hoyos.
3: Veu sortir Javi Hoyos, és veritat.
2: En Max Navarro Solter. Vam sortir amb els micròfons dicats.
1: Ah, sí que va passar. Ah. Això és veritat. Ah, mira, tenim a l'Arnau allà al fons. Estem arribant a redacció, família.
2: Però ets tu o en Pep de Fia Flowers, el meu nòvio? Perquè, clar...
1: Els dos.
2: Però el dones tu.
3: Ja esteu a redacció, nois?
1: Estem a redacció, estem a redacció i tenim l'Arnau davant.
3: Molt bé, i amb qui us explica l'Arnau?
1: I el Pep de Fia Flowers al costat.
2: Espera, què?
6: Abans de donar-vos la pista, haureu de fer una petita prova, també.
2: Una altra?
6: Sí.
2: O sigui, ja ho
6: com han anat les entrevistes, per cert?
1: Molt bé, hem entrevistat el tiet de la meva companya de pis i una perfecta que està de becària al matí.
6: Fantàstic. Aquí el que heu de fer és, com que no hem tingut cançó de final de temporada del Love i Figaflauas tampoc ha fet cançó de l'estiu aquest any, heu de fer una estrofa d'una cançó estil Figaflauas que es convertirà en la cançó de l'estiu.
1: Jo faig el ritme, ja saps que aquí cantes tu.
2: Vale. Ah, ja ho tenim fet, això. Aquest estiu tindrem una rumbeta. I ara que te miro me poses cachondeta. Quan tu vulguis em toques una teta. Estic preparada. Anem a la piscineta.
3: Bravo!
1: Ho hem fet molt bé.
2: Coreografia, ritme, cançó, face guard, everything.
7: We're giving it everything.
6: Si la Mariona us aprova, jo us dono la pista.
1: Mariona, ens aproves?
3: Aprovadíssims, ho heu fet molt bé, genial.
1: Molt bé, Alberto, vols obrir tu el sobre?
2: Vale.
1: Quins nervis, la veritat.
2: És que aquest any he après a llegir, aquesta temporada.
1: Ah, és veritat, teníem un dilema al principi de temporada amb l'Alberto que no sabia llegir. Bueno, però coses que se solucionen amb la pràctica.
3: Ara ja teniu la segona pista i, per tant, això us dirà on sí. Heu d'anar.
1: A veure...
2: Ara heu d'anar a un lloc que visiteu cada dia i on gasteu, com a mínim, 7,60 a la setmana. Al bar.
1: A l'Ametller.
2: No, al bar.
1: Ah, al bar. A l'Ametller són molts més diners.
3: A l'Ametller, a la setmana, són molts més diners, Gala.
1: Sí, molt més. Jo, com que últimament em faig tàpers, gasto menys, saps?
3: Però, clar, 7,60 és el càlcul d'agafar-vos un cafè cada dia.
1: Això sí que féssim un cafè cada dia, des de que jo els tinc gratis.
2: També t'he dit, crec que a l'Ametller, o sigui, han hagut d'especificar que era allà, donant-nos el preu que ens estàvem,
1: saps? Sí, ja ho sé, mi nenu, vale. Bueno, que entenc que hem de parlar amb la Clàudia, no?
2: Hem de parlar amb la Clàudia.
3: Heu de buscar la Clàudia.
1: Ah, no, amb l'Andy, que cardes! Hi ha l'Andy allà i en Marc Andreu. L'Andy, productor del Love de la temporada passada. En Marc Andreu, director del Love de la temporada passada, i la Gigi, la nostra tècnica a vegades.
3: M'encantaria dir que era una sorpresa, però no és veritat.
8: Bona tarda, primer de tot, no? Abans de començar. Què estem fent, nois? Expliqueu-nos.
2: Una gincama.
1: Una gincama.
2: Per acabar la temporada estem fent com... Per aconseguir un... Que era una sorpresa... Sí, hem d'aconseguir una sorpresa i hem d'anar passant.
1: Ni ho sabem.
2: Literal.
1: Ens estan obligant i hem d'omplir els minuts d'alguna manera.
2: No, però teniu un sobre per nosaltres o no?
8: No som nosaltres.
2: Sí. Ah, jo... A veure, un sobre què?
9: Vols un sobre Pokémon, Albert?
2: No, vull el sobre per anar a arribar a la sorpresa, amor.
3: No l'Andy i el Marc Andreu, llavors. Que no us despistin, perfecte. Que esteu de missió.
2: Doncs anem a parlar, Clàudia.
1: Sí, el nostre sobre.
2: Que és la cambrera, la potser ella ho sap. A veure, és que està ocupada, té feina ara, la Clàudia.
1: Sí, està amunt de tàfano.
2: Clàudia.
1: Clàudia, tu tens un sobre per nosaltres?
10: Pot ser, eh?
2: Què hem de fer per aconseguir-lo?
10: Hem d'adivinar un par de cosetes.
2: Què hem d'adivinar, a veure?
10: Tenim que adivinar quants participants hi ha al Love.
1: 11. 11.
2: Però participants, no. Col·laboradors...
8: Quants col·laboradors?
10: Sí, quants.
2: Hem tingut a la temporada.
3: No, crec que la Clàudia l'hem despistat perquè estava treballant. Heu de dir-li a la Clàudia, de les 7 persones que participen al Love, que estem a redacció normalment, quina és la comanda de cafès concreta que faríem?
2: Ah, vale. Uala.
1: Hòstia, li hem de dir els cafès de cadascú.
3: Exacte.
2: Cada un quin cafè demana, eh? Hòstia.
1: Jo faig cafè... Tu fas com jo. Sí. Bueno, ara ja no, perquè ara fas cafè amb gel.
2: Clar.
1: Cafè amb llet i gel. Jo faig cafè amb llet natural de vaca. La Jana, la bocada aquella que fa ella, nada. El cafè d'avena.
2: Amb llet d'avena. L'Arnau fa cafè amb llet normal.
1: Sí.
2: El Marc Andreu fa un cafè curt de cafè...
3: El Marc Andreu no l'hem comptat, eh?
2: Ah, vale.
1: Vale. I la Mariona... Normal,
2: un cafè amb llet normal, no?
3: Us falta.
2: És així o no? Qui ens falta?
1: Què ens falta?
3: L'Eudald i el Roger. L'Arnau...
1: El Roger i l'Eudald no fan cafè.
2: L'Arnau ja l'hem dit.
3: I l'Arnau què heu dit?
2: Un cafè amb llet.
3: Esteu segurs?
1: Sí.
3: Amb llet normal?
1: Sí que estem segurs.
2: Sí, amb llet normal.
3: Doncs de moment no l'esteu endivinant.
2: Què?
1: Pues amb llet d'avena.
3: Em sembla que tampoc l'esteu endivinant.
1: Arnau, què veus tu? Em dic Xavier.
3: Si no és una opció ni és l'altra, només us queda una.
1: Pues que no veu cafè.
3: Sí que veu,
1: sí
3: cafè.
1: Que veu cafè.
2: Un ron cola.
3: Quin tipus de llet és?
2: Ah, sense lactosa.
3: Molt bé, ara sí.
2: És veritat. I llavors falta en Roger, que no ha demanat aquí en Sevilla.
3: Perfecte.
2: Ah, sí?
1: Lipton.
2: Un Lipton ha demanat, com a molt. I l'Eudald, que crec que tampoc ha demanat mai. Ell no veu cafè, de fet.
1: L'Eudald no.
2: Veu un cafè l'any, va dir un dia.
3: Perfecte, jo crec que la Clàudia amb això ja us pot donar el vostre sobre.
2: Ho hem encertat? Sí. Perfecte, doncs, dona'ns el
1: vostre sobre. Diu que ens has de donar el sobre, Clàudia. Que bé, quina il·lusió, la veritat.
2: Hòstia, no me recordava gens que l'Arnau no bevia...
3: Confiàvem en que tu te'n recordessis, perquè és qui més ha anat amb l'Arnau a buscar cafè, perquè la Gala sempre va d'estempo.
2: Ja, però...
1: És veritat.
2: Com que sempre diem cafè amb llet... Bueno, sí, és veritat. Bueno, té la manera. Vinga, va.
1: Mira, la tercera pista.
2: L'obres tu, aquesta? A veure...
1: Sí, tinc una mica de nervis, eh?
2: Una cosa, i quins més llocs haurem d'anar? Com haguem d'anar a l'Ametller?
1: No, jo espero que s'acabi ja.
2: No, encara
1: diu,
2: dos pistes mínim.
1: Dirigiu-vos immediatament al seient extraoficial de la directora del programa.
2: Que tenim...
1: Quin és el seient extraoficial? Ja està ella... Això és lluita d'egos, perquè jo no sé quin és el seu seient extraoficial.
2: Ah, tia, aquí fora, on es posa a mirar el vent d'on ve.
1: Ah, on es posa a lligar. Què mirar el vent d'on ve? Es fot a lligar.
3: A lligar no, guapa.
2: Bueno, què vols que diguem?
1: Deixa'm dir les fake news que a mi em doni la gana.
2: I per aquí la Mariona es fa sus coses. Tan tranquil·la sí, després de dinar.
3: Podeu explicar on esteu anant exactament?
2: Ai, sí, perdó. Anem a la finestra que hi ha aquí fora a Catalunya Ràdio que té una mena de repisa sola, no? Per poder seure i no. Que dona als tècnics. És aquí, no?
1: No.
3: Jo crec que si no? Us espereu potser apareix alguna cosa.
2: Ah, vale. Potser apareix alguna cosa.
1: Pues la persona que ens ha de donar que ens ho doni, no? Que fa una calor va parir.
2: On apareixerà ara ja, no?
3: Us podeu moure una mica, si no, a l'ombra. Potser ja...
2: Gràcies.
1: A veure... Ai, la Berta! Berta, tu tens un sobre.
2: Protegint.
1: Ah, s'estava protegint del sol. La Berta,
7: no,
1: Oca, com estàs?
7: No m'estava amagant, perquè tenia la sensació que m'havia d'amagar de vosaltres i us estava esperant aquí. Com ha anat fins ara?
11: Molt
1: bé. Bé, de moment ho hem aconseguit tot.
7: Ok, tinc una pregunta per vosaltres i només si m'agrada la vostra resposta.
1: Joder.
7: Podeu aconseguir el meu sobre, o sigui que l'heu de pensar... Fort.
1: A veure, la pregunta...
7: Em sembla que et diuen alguna cosa. Què passa? Que t'acostis una miqueta més a mi.
1: Sí, em diu que m'acosti, però què passa? Que s'escolta doblat. T'escolto tu
7: vale,
1: i no vull que s'escolti malament per la ràdio.
7: Espera, aguanta'm el micro un moment, que agafo el sobre, que no me recordo la pregunta.
2: Te l'aguanto, doncs.
1: Mi tot,
2: a més, hi ha en Chico, que és el gos de la Berta, que em fa una por a mi.
7: Vale. Ens posem una miqueta tendre, perquè ja comença el moment soft del programa, i vull que feu un esforç... I em digueu quin ha estat el millor moment de la temporada per vosaltres.
2: Ara me pilles en calcetes, Berta. Digues tu
1: jo
2: primer.
1: Jo diria si el sabés. Però per què ho he de dir el primer? No me'n recordo jo de cap moment maco. Oh. Què, tu
7: no
1: sí?
7: No cap moment bonic de la temporada?
1: Tots, perquè, Alberto, amb tu tots els moments són preciosos.
7: No, com? No t'ho donaré. Oh. No et donaré el sobre.
1: No, perquè si ho he fet superbé.
7: No.
3: Sort de la Berta, que posa ordre.
7: Alberto, segur que en tens algun.
2: Vale, vale, vale. A veure...
1: No, no, t'ho prometo per la meva vida que se m'han oblidat tots. Vale, per mi el comiat de la Ivet quan va agafar la baixa perquè té un puto baby dins que ara està fora. Va ser molt maco.
2: Que ara està fora.
1: Sí.
7: We miss Ivet. Jo participant com si estigués en aquell programa, però sí.
2: Li dones el xec.
7: Sí, li dono el xec, però em falta el teu xec.
1: Jódete.
2: Vale, per mi...
1: Ai, és que no ho sé. No, no, no li està agradant la resposta ni al gos de la Berta.
2: Buà, buà, tia, s'està molt...
1: En el Chiquito.
2: M'estic quedant en calces, no és broma, eh? Tia, necessito ajuda.
3: Com et pot costar tant pensar en un moment que t'hagis passat bé el programa?
1: Ens podeu dir moments? És que vosaltres us en recordeu?
2: Ja.
1: Costa molt fer aquesta pregunta, eh?
2: Literal.
1: Respondre aquesta pregunta quan treballen. Una anècdota que t'hagi canviat la vida, no ho sé. Ara mateix res m'ha canviat la vida.
3: El Sam, per exemple, diu el Kiss Rap, hem anat a festivals, ens ho hem passat bé, hem anat a festes junts, també.
1: Això és bonic,
3: extraoficial.
1: Quan ens van fer el Pep de Figaflaues?
2: Sí que és veritat que aquella setmana, aquells dies del nostre aniversari va estar tothom molt entregat i va ser maco, això. Que tothom estigués com... O sigui, veure com realment que tothom s'importa, saps? Entre ells, que això sempre fa il·lusió.
1: Ok. Ens mereixem el sobre o no?
7: Us el dono, sí.
2: Gràcies, però per estar compitxant amb nosaltres.
1: A veure, m'està costant molt obrir aquest...
7: T'aguanto el micro.
1: No, ja està, ho tinc.
3: Últim sobre, no, ja?
1: Sí, espero, col·lega. El vostre regal us espera al sofà de Catalunya on més culs de famosos han passat. Home, doncs toca tornar ara mateix cap a l'estudi d'ICAT. L'estudi on han passat tants culs de Catalunya, 98, el LOP, concretament aquesta temporada. Sabies que han fet 98 entrevistes?
7: Ho he escoltat, m'he quedat flipant.
2: Bueno, ara estén, realment.
1: Jo també.
7: És veritat, ara estén fantàstiques. Les he escoltat amb la becària del matí, no? Ha dit? I el llet de la mar. Fantàstic.
1: Mira,
2: hem anat a tirar un segurat, saps?
1: Pels de punta. Entrem a la ràdio.
2: Cap a dintre.
1: Ai,
2: entres
1: que
2: vosaltres, quedes aquí tu.
7: Entro.
2: Perfecte.
1: Ah, quina il·lusió.
2: Vale, va. I qui serà? Què serà? S'haurà de seure, també? O,
3: no us espereu massa, però bé.
1: La Jana.
2: És la Jana vestida, purpurina. Com
11: A mi això em conforto.
2: És la Mariana Corda.
3: Hola.
12: Vaya merda sorpresa.
3: Teniu una primera sorpresa aquí a la taula, molt mona. Podeu anar deixant els micròfons, si voleu.
12: Sí, perquè s'escolten molt malament.
11: Ai, que m'apixaré sol.
3: Doneu els micròfons a la Jana i torneu aquí a l'estudi. Berta, si vols, sou aquí, eh? Vine. Tenim també la Berta Roca per aquí amb el Xico.
12: Ah, i ara ho he vist.
3: I hi ha un petit detall, a part de tot l'equip del Love, i a més, que falta, maco. Jo crec que falta més gent a l'estudi. Jo crec que és un dia perquè entri tothom, perquè tothom participi.
2: Yeah.
3: Per tant, l'últim regal ve de la mà de Pau Leiva.
13: Hola! Chico, no m'ataquis.
14: Com esteu? Com esteu?
13: Molt bé, i tu?
14: El cobrador més guapo de la història del Loft entra en acció amb dos paquets que efectivament me'ls han donat, no sé què hi ha dintre, però entenc que són dos regals.
13: Val.
14: Us el dono, no? Vosaltres dos?
13: Sí, no?
14: Un per la Kinda Gallins, un altre per l'Alberto Cattel. Let's go. Me sento que
13: els hem d'obrir. Com estàs, Pau?
14: Molt bé, molt bé. Suat com una bèstia, però molt bé.
2: Pues mira, ja.
3: Tinc calor només de que siguis al meu costat, perquè
13: sí,
3: penso...
13: Sí, no, no.
14: De hot.
3: Sí, segur serà per això.
14: Era això, ho he notat, ho he notat.
13: En Pau porta pico
3: serà...
13: pala una temporada.
3: Sí. Serà
2: l'atenció. Ell sempre té una temperatura corporal molt alta.
3: Molt alta, eh? Tinc molta calor des que el Pau ha assegut al meu costat.
2: Hem d'obrir el paquet.
3: Podeu obrir el paquet, si voleu, és un detall.
13: Què?
12: Què creieu que
13: jo crec que és una samarreta.
2: Algo de roba és, perquè és tuet.
12: Okay.
13: Tu saps?
12: Sí.
13: Oh,
14: com unes calces.
13: És una samarreta.
2: És un tanga. Del
13: no, nervis, eh?
3: És una samarreta, jo crec que és molt divertida.
13: Oh!
14: Què?
13: I love this! Hola! Nosaltres al principi de temporada vam fer una promo...
2: On ens van funar.
3: Sí, és veritat. Ah, sí. Per què?
2: Perquè fèiem veure que dissenyàvem el logo nou del Love.
13: Ai, no, la gent no va entendre que era broma.
3: Ai, és veritat, no, recordava.
2: Com pot ser que hi hagi professionals preparats per aquesta feina i vosaltres traient-li la feina sense tenir ni un títol?
13: Érem nosaltres fent les lletres del Love amb el nostre cos, eh?
2: Que clarament es veia que era ironia.
13: No cal explicar que és broma, però bueno, aparentment sí que cal.
3: I surt l'Alberto fent la L, la Gala fent la O, la F, la T...
13: I darrere... el nostre petit lema, que és...
2: És el pitjor dia de la meva vida.
13: Jo, avui, quan se'ls ho he dit, molt.
2: I cada dia?
13: Ho dic cada dia, sí, a mi m'encanta dir-ho, la veritat.
2: Que divertides.
12: Moltes gràcies.
2: És superestètic, anar a la platja.
3: A més, si us fixeu, les cares de vosaltres fent el logo del,
13: sí,
3: del Love s'han deformat completament. I no se sap qui és. No sé si és la Gala o un NPC.
2: És per l'Megapixel, perquè això està fet, bueno... Bueno, ja veus que ens van funar i tot. Imagina't.
13: Però és i això?
3: No, no, sou vosaltres.
2: És perquè les fotos, clar, són captures de pantalla d'un vídeo.
13: Però no tenim cara, tu veus, no? Que som una massa de color...
3: Sí, sobretot sí, Gala. És una cosa molt estranya.
13: De veritat.
3: A banda d'això, també els hi hem portat un petit pastís.
13: Boníssim, que fa molt bona pinta.
3: Molt mono.
13: Que hi posa molt, molt, molt de Loft i cunyets de Gert.
3: I a més, unes espelmes.
2: Oh.
13: 181 programes. Bueno, Berta Roca, els has fet quasi tots tu.
2: Literal.
13: Què?
3: Bueno, part dels programes són també de Berta Roca. Per tant, jo crec que és el moment d'encendre les espelmes i bufar per aquests programes que heu fet plegats, alguns d'ells plegats, alguns no.
14: Quina barbaritat de programes, eh? Realment.
3: Són molts programes,
12: Són moltíssims programes, jo no sé de què parlàvem.
2: Si vam fer, o sigui,
13: jo
2: si
13: tampoc sé de què parlem.
2: Si l'any passat vam fer els 500 i ja pensàvem 1.000 hores de directe, imagina't això.
12: Literal.
2: Ser la marinera. Ai. Com ho fem, això?
13: Alhora, no? Ho sabeu, no? Que hi haurà molts bacteris nostres, ara, en aquest pastís.
12: Mm,
13: que
12: rico.
3: A mi també m'és igual, no passa res.
2: Vale, va, bufem
13: totes a la vegada.
3: Vinga, va.
13: Un desig!
12: A veu alta o no?
13: No,
12: val.
3: Tothom ha pensat un desig?
2: Sí. Hòstia,
3: vale.
2: Ah,
3: va.
2: Què?
13: Vinga, fins que salti el detector de blanc. S'ha acabat la tonteria,
2: Toni.
13: Ja.
2: Toni. A la una, a les dues i a les tres.
13: A les tres! El Xico també ha demanat el seu petit desig.
2: Pobre Love, que mono.
3: Molt bé, té molt bona pinta, el pastís.
14: Sí,
3: el pastís.
14: Bueno, no, té una pinta brutal.
3: Increïble.
12: És un cheesecake?
3: Això ho has d'haver demanat la Jana, no sé què
13: Jana
3: és.
13: Jana, és un cheesecake?
3: La Jana ha decidit demanar això perquè diu que així l'Alberto prova per fi el cunyet de Gert.
14: Ai. Oh!
13: Això és un cunyet de Gert.
2: Clar, perquè són Gerts.
13: Ja, però hi ha 5 Gerts.
2: Ah, no, i què
13: passa? On està el cunyet?
2: Aquí. Perfecte.
3: Molt bé, nois, doncs jo crec que podem posar una mica de música, ens relaxem, i crec que després ve un moment emotiu, però...
13: Ui, sí, ara un rato de música perquè hem de comentar moltes coses.
3: Us ho he passat bé, per cert.
2: Molt.
13: Jo molt.
3: Ha sigut divertit, no?
2: Ha sigut dinàmic. Sí,
3: no sóc en Marc Andreu, però ho he intentat.
13: No, no, ho heu fet molt bé.
2: No, ho heu fet molt bé, de veritat.
3: Bravo, i gràcies Mira el xico, que content que està.
1: Està superfeliç.
2: Ha sigut guai trobar-se una persona a cada paradeta que ens ajudi. Sí.
3: I gràcies a la Berta i al Pau també per ajudar-nos. Ara continuem, aviam què ens expliqueu vosaltres. Ara, sorpresa és vostra.
1: Vale. Serà preciós, ja veurem.
2: Posem una mica de Quevedo, o què?
1: Sí, posem Quevedo perquè després vindrà Olivia Rodrigo i després plorarem.
2: Perfecte, planàs molt bé. Som-hi.

0: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
1: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
0: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
1: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
2: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
0: De dilluns a dijous, a les 7 del vespre, a l'FM.
1: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.
3: Festival Nits de Cinema Oriental a Vic. Anime, arts marcials, Bollywood, el millor cine japonès, indi, coreà, de la Xina i Hong Kong. Karaoke, concurs de cosplay, sopars temàtics i la preestrena de la nova pel·li de Doraemon. Del 14 al 19 de juliol, Vic es converteix en una festa asiàtica amb el Festival Nits de Cinema Oriental. Més informació a cinemaoriental.com. Recomanat per ICAT.

0: tornem a veure.
1: Si sents això,
0: no em diguis que això és el que va.
1: És que vius el Love.
0: Que no s'acabi.
1: Amb Alberto Gabel.
0: Que no s'acabi.
1: I Gala Castelltor.
0: L'estil.
1: De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
2: Família, encara seguim amb Love d'ICAT, però ara ha arribat el moment que tots sabíem que arribaria en algun moment i toca dir adéu.
3: Oh. Ja. Vinga, va.
2: És que jo volia començar així per tota la banda, però m'he equivocat.
3: Ni escopinyada ni res. Cap endintre, som-hi.
2: Vale, va. Som-hi. Durant aquests dies he intentat escriure aquest moment moltes vegades i sempre he acabat esborrant-ho tot perquè res acabava d'estar a l'altura. Per tant, a veure si sóc capaç de fer-vos sentir tot el que això ha set per mi. Abans de res, però, us he de ser sincera a tots. La veritat és que no sé si això és un adéu, perquè potser al setembre ens tornem a veure, o potser no. Tots sabem que les coses aquí es mouen a ritmes molt misteriosos i que hi ha decisions que arriben quan volen i quan han d'arribar. Però precisament perquè no sé què passarà, sentia que havia de fer això avui, perquè si aquesta acaba sent l'última vegada que parlo des d'aquí, no volia marxar sense dir el que ha significat per mi i donar-vos a tots les gràcies. La veritat és que jo no havia somiat mai en treballar a la ràdio. No era una cria que s'imaginés un futur davant d'un micròfon. I de fet, si algú m'hagués preguntat fa uns anys a què m'agradaria dedicar-me, probablement hauria dit qualsevol cosa abans que això. Però en canvi m'he trobat aquí. Vam començar el Love quan vam arribar fa 2 anys fent seccions amb tu, Alberto. No teníem ni idea del que ens esperava. Molt probablement no ens esperàvem que 6 mesos més tard faríem una reunió a Poble Nou, on ens proposaríem presentar el programa amb la Berta, i és bastant fort. Jo vaig començar pensant que era una feina, una gran oportunitat, joder, vam, és molt fort, tinc un programa de ràdio cada dia, però és que no és només un programa de ràdio, perquè amb el temps s'ha convertit en alguna cosa molt més difícil de definir. Hi ha molt poca gent que tingui la sort de trobar-se un espai tan privilegiat on pugui equivocar-se, provar coses, créixer, fer el ridícul molt de tant en tant i molt sovint també, i continuar sent estimada igualment. I jo això aquí ho he trobat i no podria estar més agraïda. Però tornem al que us intentava explicar. Aquestes setmanes m'ha passat una cosa molt estranya, i és que he començat a sentir nostàlgia de coses que encara no s'havien acabat. I cada dia surto de redacció per la porta de darrere de la ràdio, això vosaltres aquí ja ho sabeu, tinc la mania d'agafar unes quantes adenades d'aire abans d'entrar en antena, i fa dies que em costa d'agafar-les sense plorar, perquè algun dia trobaré molt a faltar arribar aquí cada tarda. Trobaré a faltar pujar les escales de cargol per gravar el programa dels divendres, que odiem fer sistemàticament. Trobaré a faltar entrar a l'estudi amb la Jana darrere a portar-nos l'escaleta, i trobaré a faltar mirar a través del vidre i veure que les coses que us diem us faran gràcia darrere la peixera. Però si em fa tanta por perdre tot això, no és pel programa ni per la ràdio, que també, ni tan sols és per la feina, és perquè aquest lloc s'ha omplert de persones que s'han convertit en casa, així que sí, ho sento gens, però ara ve la part que a ells es farà una mica de vergonya i a vosaltres probablement us farà una mica de mandra. Al Sam, a la Gigi, a la Conxi, a tot l'equip de tècnics d'aquesta casa que ens ha salvat el cul en innombrables situacions, sort de vosaltres, sou els millors. Arnau Creus, Mariona Córdoba, Iveta Noro, Audal Feliu, he tingut la sort de compartir equip amb gent brillant, treballadora i sobretot bona com vosaltres. He après molt observant-vos, escoltant-vos i treballant al vostre costat. Sou una part imprescindible d'aquest projecte, però també dels records que m'emporto i de la persona que sóc avui. Quan pensi en aquesta etapa, pensaré molt en vosaltres. Audal, gràcies per fer-me riure sempre i deixar-te molestar, et trobaré molt a faltar. Mariona, ens hem enfadat massa, però t'admiro molt. Gràcies per ensenyar-nos el teu talent. Roger, sempre em sorprens. T'admiro molt perquè ets d'aquelles persones que sembla que tinguin un manual d'instruccions que la resta n'hem rebut, quina enveja. Mai m'hauria imaginat que una persona que no està crònicament online i que pràcticament no existeix a internet i que ni tan sols puc stalkejar a Instagram, em faria tanta gràcia. Ha estat un privilegi compartir amb tu aquesta etapa. Jana, crec que mai se t'agraeix prou la feina que fas, perquè com passa sempre amb les persones imprescindibles, només ens adonem del tot el que sostenen quan parem a pensar-hi. Gràcies per aconseguir que el programa tiri endavant cada dia i per fer una feina que moltes vegades passa desapercebuda quan hauria de ser exactament al revés. Segueix sent sempre la més woke de la sala i visca la puta Jana. Marc Andreu.
4: Sempre porto un tros d'ahir.
2: Espero que estiguis plorant. Tot això ha estat gràcies a tu, gràcies per confiar en nosaltres i per aguantar-me sempre. No sé com t'ho has fet i em sap greu haver-t'ho posat tan difícil a vegades. T'admiro profundament perquè tens una creativitat que sembla inesgotable i una manera de veure les coses que sempre va dos passos per endavant de la resta. Ens hem barallat molt, probablement massa, però crec que també és perquè ens importava molt el que estàvem fent i això ho fa preciós. Amb un quart del teu cervell jo em conformaria tota la vida. Gràcies per apostar per mi, per tenir paciència i per haver construït un espai on he estat tan feliç d'estimar.

0: Berta, quina il·lusió que hagis vingut avui. La veritat és que no sé gairebé com parlar de tu sense posar-me a plorar, però bueno, total, ja estic plorant, o sigui que da igual. Quan penso en el Love també no moltes coses al cap, però sobretot penso en la quantitat de persones increïbles que m'ha regalat, i tu ets de llarg un dels regals més grans. Hi ha molt poca gent amb qui connectis d'una manera tan natural que al cap d'un temps ja no recordes ben bé com era la vida abans que hi fossin, i tu ets bastant això. Sense adonar-me'n, has deixat de formar part només de la meva rutina per convertir-te en una part molt important de la meva vida. M'agradaria trobar una frase brillant o especialment bonica per explicar-ho, però la veritat és que el que sento és molt més senzill que tot això. Els moments més difícils han estat els més fàcils perquè hi eres tu, i la meva vida és objectivament millor des de que en formes part, estimo molt. Pau Leiva. Tinc molta sort de tu. Ens vam conèixer a l'inici de la temporada passada i, sincerament, sento que et conec de tota la vida. Recordo que una vegada em vas dir que jo era la teva persona del 2024. Tu també vas estar la meva persona del 2024. A ser la del 2025, i si la vida em deixa triar, serà la de tots els anys que vinguin. Mai m'hauria imaginat que algú que vaig conèixer la feina acabaria sent tan important per mi. De vegades penso en tots els anys que he viscut sense tu i em costa entendre com ho he aconseguit. Ets el meu confident, la persona a qui li he explicat les coses que no sap ningú més. Sempre he sabut i sempre he sentit que amb tu estàs segura. Gràcies per ser així. Sempre has cregut molt en mi, de fet, moltes vegades molt més del que jo mateix he estat capaç. I quan jo només he vist els meus errors, tu m'has recordat tot el que estava fent bé. Quan jo he pensat que no seria capaç, tu has actuat com si no hi hagués cap dubte de que me'n sortiria, i ja ho deus saber, però hi ha moments en què la confiança que has tingut en mi m'ha sostingut més de la que tenia jo mateixa. Ets la persona més bona que conec, i crec que moltes vegades no ets conscient de l'efecte que tens amb la gent que t'estima. Ets un ésser de llum i no hi ha ningú com tu, no hi ha paraules al diccionari per explicar-te, t'ho dic genuïnament. Gràcies per ser sempre els moments més importants de la meva vida, i gràcies per venir avui. Si miro enrere i penso en tot el que m'emporto d'aquesta etapa, ets probablement la cosa més valuosa que he trobat, i només per haver-te conegut ja ha valgut la pena tot. Gràcies, t'estimo molt, Pau. Que sigui tot de veritat. Alberto. Albert, t'he deixat pel final perquè em fa molta por arribar a aquest moment. Em fa molta por haver-te de donar les gràcies, i encara em fa més por haver-te de dir adéu. La temporada passada ens vam distanciar i ho vaig passar molt pitjor del que probablement t'he sabut explicar mai. Perquè hi ha persones que ocupen un lloc tan important a la teva vida que quan desapareixen trontolla tot una mica. I a mi allò em va fer entendre fins a quin punt t'estimo i fins a quin punt et necessito a prop. Perquè només hi ha una persona que pot entendre exactament què ha volgut dir tot això, i aquesta persona ets tu. Hi ha moltes coses que no m'ha calgut explicar-te perquè senzillament ja les sabies. I crec que mai m'he obert cap a tu, ja saps que em costa molt dir coses bones, però avui vull que sàpigues que ets una de les persones més importants de la meva vida, perquè tot això va molt més enllà del Loft. Va de tots els dies que hi ha hagut abans i després dels programes, i va sobretot pel lloc on va començar tot. Amic, moltes gràcies per ser-ho tan jove. T'admiro profundament i em fa ràbia saber que probablement tindré moltes feines al llarg de la meva vida, però que cap tornarà a significar el mateix que aquesta. Molt poques vegades trobes algú que entengui exactament què vols dir abans fins i tot que acabis la frase, algú que ha viscut les mateixes coses, que ha compartit el mateix vertigen i les mateixes alegries. Si miro enrere i penso en tot el que m'ha donat aquesta etapa, és impossible separar-la de tu, tampoc voldria fer-ho, perquè una part molt important dels meus millors records tenen la teva cara. T'estimo molt, moltíssim, i passi el que passi després d'avui, vull que sàpigues que em tindràs sempre.
1: Toma, ha plorat,
2: que vergüenza. Jo literalment tinc paraules, o sigui,
0: a veure,
2: ho rapeixo i acabem, perquè se'ns està tirant el temps de sobre. Uf, bueno, a mi em fa molta vergonya dir qualsevol cosa, i més després d'aquest comiat tan intens, perquè sóc una tia de poques paraules i bastant al·lèrgica als comiats. Però bé, moltíssimes gràcies a totes les persones que han fet i fan... Que asco, tio, estic babejant i m'ha sortit boles de baba. Que han fet possible aquest projecte cada dia. És un gust treballar amb gent que té tanta passió pel que fa, però com totes les coses maques, això també té un final. Avui tanquem una temporada més, però us juro que sent com una petita vida sencera. Ai, que vergüenza! Yeah. Ai! No vull plorar. Bueno, trobaré a faltar moltes coses. Trobaré a faltar quins colors portarà la Mariona, si el blanc, el negre o el gris. Trobaré a faltar els meus selfies obligats amb en Roger cada puto dia de la meva vida. Trobaré a faltar fer-li balls sexis a l'Eudal a la redacció. Trobaré a faltar poder fer referències queer a la redacció i que m'entengui l'Arnau. Trobaré a faltar també el meu petit ice

0: persona amb tanta connexió amb tu, no, saps? No hi haurà cap l'altra. Llavors això em deixa tranquil. Avui recordava sobretot el cafè que vam fer a Tarragona.
1: Hòstia.
0: El dia que es va anunciar que es feia el Love.
1: Hòstia.
0: I que vam parlar com de, joder, tia, el Love, no sé què, saps? I com m'ha fet molta gràcia pensar, uau, ara ens estem despedint de tot això, saps? Però bé, gràcies, Marc Andreu, per confiar en nosaltres, per veure que, ui, per veure que potser darrere de tanta crítica, tant crit i tanta guerreria, sí que hi ha alguna cosa a dir. I no sé gaire com acomiadar-me, la veritat, perquè ja he dit que sóc bastant dolenta per aquestes coses, però sí que sé que estic molt agraïda per tot el que hem viscut, per tot el que hem rigut i per tot el que hem construït totes juntes, que això no es fa sort. I ja està. Moltíssimes gràcies, de veritat.
1: I a vosaltres, oients, i en Chico de la Berta, gràcies sempre. Si això és un adéu, gràcies per haver-me deixat viure alguna cosa tan extraordinària. I si no ho és, ens retrobem al setembre. De moment ens veurem segur a les xarxes d'Eva durant l'estiu.
0: Hòstia, se viene.
1: I moltes gràcies, i molt, molt, molt...
0: De l'or!

0: La fórmula de les emissores culturals de 3CAT funciona. Ho confirma l'últim EGM.
1: Gràcies, oients. Gràcies per fer-ho. Podeu celebrar-ho al nostre punt de guàrdia.
0: L'aposta d'ICAT per l'escena musical catalana ha impulsat cap amunt la ràdio inquieta.
2: I el primer que farem serà donar-vos les gràcies de part de tot l'equip.
3: Estan encantades.
0: La renovació i el repte d'apropar la clàssica a tots els públics també ha afavorit Catalunya Música. Música i cultura és la millor fórmula. ICAT i Catalunya Música. Són teves.
4: De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, el Love, amb Gala Castellfort i Alberto Gadel. En directe a ICAT.
5: Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De 5 a 7 a ICAT, les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
6: Benvingudes, benvinguts, engegant el Nota de Veu d'aquest dimecres 1 de juliol, i ara fem un programa, saps? Amb el que acabem

0: de viure aquí amb la gent del Loft, ara nosaltres hem de fer veure com si no hagués passat res. Sort que tinc aquí a la meva estimada Aina Ostrell, que eren plegats asseguts al sofà de l'estudi veient com parlaven la Gala i l'Alberto i hem viscut plegats aquestes emocions.
1: Bona tarda, Frank. És que m'he de mocar. Que bèstia, eh?
0: Molt.
1: Quanta intensitat i que maco són la gent del Loft. Ens els estimem moltíssim.
0: I han demostrat fins l'últim dia que tenen una capacitat increïble per comunicar, per expressar-se, per buidar el seu món interior, que és molt ric i que és molt ample i que és molt divertit. I llavors això fa que connectin amb els micròfons i amb les càmeres i amb tot el que fan. A veure si ara seré jo també aquí el que s'emocionarà i plorarà recordant el que han dit ara fa uns minuts, la Gala i l'Alberto. Si acabeu d'engegar la ràdio ara, si sou gent d'aquesta estranya que engega la ràdio just quan comença l'hora, doncs recupereu, ni que sigui al final del Loft d'avui, i entendreu exactament el que estem ara sentint l'Aina i jo, perquè han estat moments de ràdio, moments de vida màgics. Jo només puc dir que m'encantaria veure la gent del Loft cada dia, com fins ara, i compartir estones per passadissos, al menjador, que ens hi trobem tot sovint.
1: Molt, sí, sí.
0: I passar-nos el relleu quan ells acaben o quan nosaltres comencem, o és igual l'horari que sigui, però que m'agradaria molt seguir sent company d'aquesta gent, perquè són boníssims, perquè no és que siguin el futur de la comunicació a Catalunya, és que són el present. I ara hauria de dir que a l'altra banda del vidre hi ha en Nil Hernández. Bona tarda, Nil, el control tècnic del Nota de Veu. I suposo que hi ha una cançó que jo no en tinc ni idea de quina és, perquè ni se m'ha obert l'ordinador ni tinc el cap posat ara a lloc per saber quina cançó hem de posar.
1: Per vols tant, un cop de mà?
0: A veure, m'imagino que pensant en les novetats del panorama musical català, podríem anar cap al Bages?
1: Correcte.
0: Manresa?
1: Sí.
0: S'està parlant de Sara Roy?
1: La Sara Roy, la sí. Mateixa Sara Roy que va néixer, diguéssim, a Macedònia, la vam conèixer allà.
0: Ostres, és veritat!
1: Sí, sí.
0: Una Macedònia girl.
1: No recordo quina fruita era.
0: Ah, però
1: ho buscarem.
0: Per favor, no, busca-ho ara mateix.
1: A veure.
0: Sí, no posem la nova cançó de la Sara Roy, que està d'estrena, fins que no sapiguem exactament quina fruita
1: no
0: era.
1: No sé per què a mi em sona maduixa, però
0: espero que sigui una cerca ràpida, perquè si no aquí podem anar tirant minuts i minuts i minuts. Uf. I minuts. No, ha de ser difícil, això.
1: Mira. Llimona.
0: Llimona, eh?
1: Sí.
0: A tot sonava maduixa.
1: No sé per què.
0: Atenció, però, la dada.
1: Sí?
0: La dada.
1: Ai, no, ja sé què diràs, ja comencem.
0: Data.
1: És
0: data,
1: que
0: data.
1: Vergonya.
0: Diuen, què vols dir, quina vergonya? No, no, vaig per aquí, és data, és data, és informació.
1: D'acord.
0: Diuen que la maduixa,
1: sí?
0: Vinculant-ho amb la llimona.
1: Va, això no m'esperava.
0: La maduixa té molta vitamina C. Molta més de la que us penseu.
1: Com el pebrot,
0: és
1: vermell.
0: Dir, exacte, gràcies. Us diuen vitamina C i tothom, oi, taronges i llimones, taronges i llimones. No, no, no. Taronges i llimones, ok. Però també maduixes i pebrots vermells.
1: Doncs fixa't que potser m'agrada més maduixes i pebrot que no pas llimona i taronja, eh?
0: Mira, m'agrada aquest joc. Va, ara a tu et diuen, Aina, avui és 1 de juliol de l'any 2026.
1: Ai, mare.
0: Has de fer una tria.
1: Per la resta dels meus dies, eh?
0: Exacte. A què renuncies? Renuncies al pack llimones i taronges o renuncies al pack maduixes i pebrots vermells?
1: Sense dubtar-ho, renuncio a llimones i taronges.
0: Segur?
1: Sí. O sigui, trobaria molt a faltar un suc de taronja, per exemple, però no puc viure sense una escalivada.
0: Ni suc de taronja, ni llimona pels combinats, ni pels refrescos.
1: És
0: desapareixen
1: igual.
0: Les llimones i les
1: cap
0: taronges
1: problema
0: de la teva vida, eh?
1: D'acord.
0: Ni gelats de llimona ni de taronja, eh?
1: Ho passaria malament, però no tan malament com si em treus el pebrot o les maduixes. Maduixes amb xocolata o maduixes amb nata.
0: Nata.
1: Exacte.
0: Va, anem amb la Sara Roy. Com es diu la cançó, que és nova de Trinca?
1: Es diu Tant de bo.
2: Hola, gent bonica del Nota de Veu Dicat. Soc la Sara Roy i vinc a presentar-vos el meu nou single, Tant de bo poder parar el temps, una cançó que parla del moment en què comences a oblidar la veu, els gestos o la manera de ser d'algú que ja fa temps que no està entre nosaltres. Espero que us agradi, espero que la compartiu i sobretot, sobretot, que us recordi aquella persona especial. Un petonet!
0: Gràcies, Sara. Un petonet per tu també. És que tenim un...
1: Sí, perdoneu.
0: Tenim el títol de la cançó mal apuntat. Hem dit tant de bo, però clar, no és la Su.
1: El tinc ben apuntat,
0: És la Sara Roy.
1: Sí, sí.
0: Ah, tu tens apuntat tant de bo, sí, però el títol és un altre.
1: És que saps què passa? Que el meu cervell ha curtcircuitat perquè he pensat, mira, tant de bo com la Su, tant de bo com Charango,
0: sí,
1: te'n recordes?
0: Sí, tant de bo, que m'esperis, Escorial...
1: Exacte, aquesta és la de la Su.
0: Sí, clar, no és la de Charango. Gràcies per tant.
1: Doncs la cançó es diu Tant de bo poder parar el temps.
0: Ah, molt bé, doncs és la Tant de bo poder parar el temps,
1: sí.
0: La nova de la Sara Roy. El teu somriure...

0: Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
1: Quantes vegades ho vam intentar, no puc frenar-te, no em vull frenar i no sé què em passa. Vine'm a casa, no anem a pensar.
2: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
1: Som el pecat original, som el desig sense pensar.
2: Nota de veu amb Frank Lluís Giró
0: i Aina Ostrell.
3: Òscar, no vens a adoptar un gos per tu, vens a adoptar un gos per una altra persona.
4: Sí, la Ruth és una noia que per una malaltia ha perdut l'audició de manera sobtada.
5: Està molt atent a tot el que li envolta. En algun moment haurà de fer les meves orelles.
6: El millor de tots, el gos del carrer. I el gos del carrer és un petaner.
7: Cita bestial amb Candela Figueres. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
0: Cada vespre dicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bec Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema Spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serialitzados. Posem el focus en la cultura de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT. Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
8: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, App i 3CAT.
2: Nota de veu. Amb Frank Lluís Giró
0: i Aina Ostrell. Ei!

0: les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana. Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
1: Camí d'un quart de sis, avui és 1 de juliol, estrenem més, i és el penúltim programa de la temporada, i vés a saber si de la història del Nota de Veu.
2: No ho sabem.
1: Fortíssim, això, eh?
2: Potser haurem de gravar un comiat també, com han fet la Gala i l'Albert?
1: Jo no me'n veig pas capaç, eh? No me'n veig en corna, perquè em desmonto, tia, em desmonto.
2: 100%.
1: Clar, la plorera infinita.
2: No, no, esperem que no, esperem que no.
1: Posem cançons xules i plorem mentre sonen.
2: Nosaltres, de seguida que sapiguem alguna cosa, evidentment la comunicarem per aquí.
1: Sereu els primers, les primeres de saber-ho, seguríssim. Avui tenim un programarro, com gairebé cada tarda, eh? Potser algun dia us he de reconèixer que no. Però gairebé sempre programar-lo al Nota de Veu, avui reaccionant al cartell de l'Acústica, del festival que fan a Figueres l'últim cap de setmana d'agost, que és com d'aquells punts de trobada que representen el final de l'estiu. Val? El Mercat de Música Viva de Vic vindria a ser una mica l'inici de curs, i l'Acústica és el final de l'estiu, i ja tenim aquí servit en safata de plata. Com t'agrada això, eh?
2: M'encanta.
1: Això abans es deia molt, en safata de plata. Ara ja no hi ha tants pressupostos, no hi ha tants diners.
2: T'he de dir que...
1: I són safates d'aquestes de material orgànic, que les pots reciclar, saps?
2: Exacte. Jo en tinc, de safata, no de plata, però saps aquestes que són com platejades, que deuen ser d'acer inoxidable o així, eh? Però que són antigues, de la meva àvia, i són així.
1: Mira,
2: com de... semblen de plata.
1: És a dir, tu ve gent a sopar a casa...
2: I jo trec les safates de plata.
1: I t'agrada posar els formatges, els patès...
2: Sí, els ganivets del peix.
1: Molt bé, ganivets del peix?
2: Sí, sí, en tinc.
1: Carai, tu.
2: Clar, és que tinc una vaixella d'aquelles que guardaves de bonito, saps? I, clar, té tota la coberteria.
1: Ara només falta, Nil, que ens convidi algun dia a dinar o a sopar a casa seva. O acceptem esmorzar de forquilla, fins i tot.
2: Hauré de fer molts plats perquè pugueu provar tots els tipus de cobert que tinc.
1: Ja hi som, cap dintre. On és el problema?
2: Som-hi.
1: En Nil i jo estem in, eh,
2: perfecte,
1: amb aquesta idea. Sí o no, Nil? Mira, m'aixeca el polze. A més, en Nil és de Sabadell com tu.
2: Home.
1: Pot venir amb xancletes.
2: 100%. Oh, no, home. Un dinar de 45
1: ara
2: coberts.
1: Ara se'ns ha enfadat,
2: i es planta amb xancletes.
1: Anem al cartell de l'Acústica i ja fem plans mentre sonin les cançons, per exemple, de la Ludwig Band, que seran també a l'Acústica de Figueres 2026. I aprofitem per punxar una cançó seva que ens encanta i que fa mesos que no la posem. Són...

0: tros de cançó, Enganyar-te, de la Ludwig, és d'aquelles que sues quan l'has de trepitjar, perquè dius, aquí en Quim m'està explicant una història guapíssima i vindré jo amb la meva veu de merda a parlar al damunt d'Enganyar-te, que és una de les cançons de Pel Barri es Comenta, que és l'últim disc de la Ludwig i que ressonarà al Festival Acústica de Figueres l'últim cap de setmana d'agost.
1: I a més tinc la sensació que la vas escoltant i vas com descobrint noves subtrames o nous detalls que no te n'havies adonat.
0: 100%, perquè jo crec que és una cançó molt audiovisual, de fet, grandíssim videoclip amb en Lluc Valverde fent d'actoràs, i tinc la sensació que també hi ha un matís a cada escolta, com molt bé dius tu.
1: Que, per cert, deixa'm afegir també que Enganyar-te, de la Ludwig van,
0: sí,
1: és una de les 10 cançons finalistes dels Premis Cerverí.
0: I jo crec que potser ens renyaran, però ho podem dir. Molt millor demanar perdó que no pas demanar permís.
1: Per què? Creus que no es podia dir?
0: No, el que diré ara no es podia dir.
1: Ah, d'acord.
0: Que tu i jo, enguany, formem part del jurat del Cerverí.
1: Sí.
0: I tant l'Aina com jo vam votar Enganyar-te.
2: M'he creuat sortint del forn.
1: Que no és l'única que vam votar, hem de dir, també. És a dir, nosaltres ens van demanar una proposta de... Penso que eren 10 cançons.
0: T'anava a dir, n'havíem de preseleccionar 10.
1: Sí.
0: De fet, mira, entre les teves 10 i les meves 10, jo crec que ben bé coincidíem amb 5-6.
1: Sí, exacte, sí.
0: Quines han quedat al final?
1: Deixa'm recordar que el Premi Cerverí és el premi que premia la lletra, de les cançons.
0: Millor lletra de cançó en català, que això es dona allà als Prudència Bertrana, quan sigui la tardor, per tant...
1: I que podeu votar,
0: sí,
1: ara, mentrestant, per la vostra proposta.
0: Ho trieu vosaltres. Doncs fem un petit spin-off.
1: Vinga,
0: de l'acústica i repassem les 10 finalistes.
1: Fet.
0: Vinga.
1: Doncs mira, hi ha El Forner de l'Osa.
0: També va ser votada.
1: La Volta al Món de Dan Peralbo i el Comboi.
0: Mm-hmm.
1: Ni rei, ni déu, ni pàtria del Petit de Calaril.
0: Barres.
1: Quan el cel es torna negre de Feliu Ventura.
0: Uau.
1: Mori el Branch de Fetus. Quina tria,
0: És que totes són bones.
1: No, això anava a dir. Balcons i Cavalls de Gavina Punt MP3 i Al·lèrgiques al Pol·len.
0: Perdona, que t'he trepitjat ahir al final.
1: Digues.
0: Balcons Cavalls podria ser 100% la banda sonora del Nota de Veu temporada 2025-26.
1: Ai, tota la raó.
0: És la nostra cançó.
1: 100%. Aquest any l'hem posat una barbaritat.
0: És la que més hem posat nosaltres aquí, seguríssim.
1: Non, non, non, de la Magalí Sare.
0: Que a tu t'agrada molt.
1: Sí,
0: que
1: jo la vaig posar en el meu top 10.
0: Votar. Jo sí. no ho sé segur, La vaig tenir per allà a l'Eterna, no sé si va caure. Recordo molt bé la teva llista i sí que hi era.
1: També Festa i Drama, de la Maria Jaume.
0: Mm-hmm.
1: I Terra de Guapes, de la Sandra Montfort.
0: Maria Jaume, preferida absoluta també del Nota de Veu d'ICAT.
1: Sí, sí, no, és que són uns premis molt Nota de Veu.
0: És una de les nostres mimades. Voteu el Premi Cerverí, que mola molt poder-hi dir la teva i triar la millor lletra de cançó en català, com també mola molt tornar cap al cartell del Festival Acústica de Figueres 2026. Hi haurà la Ludwig i, per tant, haurem d'anar a Figueres a preguntar-li a l'Aina. Com et dius?
1: Em dic Xavier.
0: I què veus?
1: Ginebra amb Coca-Cola.
0: Però això està molt transparent.
1: Doncs deu ser Ginebra sola.

0: Doncs deu ser Ginebra sola.
1: I exactament aquest fragment és el que heu d'assajar pensant en el Festival Acústica 2026 a Figueres, que hi haurà la Ludwig, que s'haurà d'anar allà a cantar a ple pulmó a cor que vols i a clavar el tren que ara mateix us rebenta l'escena musical catalana. I ara em direu, sí, clar, però a finals d'agost això potser ja no ho petarà. És igual. Tinguem personalitat. Fem-ho encara que ningú més ho estigui fent. D'acord? Quedem a Figueres, davant de l'escenari, l'Aina hi serà, jo hi seré i farem el tren aquest del Com et dius, em dic Xavier.
2: Fet.
1: Sí o no?
2: 100%.
1: És que, a més, haurem d'anar a Figueres seguríssim perquè guaita qui ve ara.
2: Ai, podria, Déu meu.
1: Podria ser un dels teus grups preferits.
2: És que últimament estem parlant cada dia perquè tenen un estiu tan ple de concerts. Són les de l'Osa.

0: Bienvenida a 6:15, nota de veu a ICAT en directe, penúltim programa de la temporada. Demà, dijous 2 de juliol, abaixarem la persiana, tancarem la paradeta, però encara ens queda un programa i mig, ben bé, per xalar, per punxar cançons que ens flipen i avui per repassar fil per randa el cartell del Festival Acústica 2026, o, com en dic jo, el Festival de l'Aina, d'acord?
1: 100%.
0: Ah, clar, a veure, la Ludwig van, check. Alosa, check. El grup que més li agrada a l'Aina de Sabadell, que més està enganxadíssim als seus dos últims discos. Si és que ho sabeu, repetiu amb mi. 31!
2: Explica'm-me les històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics, abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

0: I què me'n dieu del salt majúscul endavant que han fet la gent de la 31 Fam amb els dos discos R31, el primer volum, el segon, i trobem aquesta cançó Anem Tirant, que segur que farà que tota la gent balli allà a la Rambla de Figueres o a la plaça Catalunya o on sigui, perquè hi ha molts escenaris molt ben distribuïts per la ciutat de Figueres i allà ens hi trobarem 31 Fam. I ja que som a l'Empordà, doncs, a veure, Figueres és capital de l'Alt Empordà i ella, l'última guanyadora del Sona Nou, és de la capital del Baix Empordà. Per tant, haurà de fer un saltiro de la Bisbal a Figueres, però reu, té a tocar de casa.
1: I tant, 100%.
0: S'està parlant també que en el cartell de l'acústica hi ha la guanyadora del Sona Nou. Ara ho dèiem, la Chloe Riambau.

0: I hi haurà moments per tot, també, per rememorar i per celebrar cançons que han estat d'aniversari fins fa ben poc, cançons que ja formen part de la cultura popular d'aquest país. Per exemple, anem a fer la prova ara en directe. A veure com surt. Aina.
1: Sí.
0: O com m'agrada dir-ne a mi, Conillet d'Índies.
1: Digue'm.
0: Ara mateix. Anem a fer una prova, d'acord?
1: Som-hi.
0: Rateta de laboratori.
1: A veure.
0: Tremenda ratota. Si jo et dic, no me llames Dolores...
1: Llama-me Lola.
0: Prova superada.

0: que siempre va sola por Barcelona buscando follón. Si va per Sabadell buscando follón es l'Aina. Si va per Barcelona es la Lola, no?
1: Ja està, ja ho tenim.
0: Ja està, endreçat.
1: Fet.
0: Hi ha dues persones que van soles armando follón.
1: Imagina't quan jo vinc a Barcelona, llavors ja és el caos si ens trobem la Lola i jo.
0: Anava a dir, tu mira sempre, abans de girar la cantonada,
1: per si de cas.
0: Treu el cap. No fos cas que vingués la Lola i te la trobessis de cara. Pastora, evidentment, allà la Dolo Beltrán i en Caim Riba, que també seran a l'acústica de Figueres celebrant els 20 anyassos d'aquesta cançó, que va ser tot un rebombori i que ja és una icona en si mateixa. Però també hi haurà música de Nova Fornada. Ja veieu que hi ha una mica de tot, perquè acabes trobant el teu itinerari dins de l'acústica.
1: Saps què hi ha?
0: Què?
1: Allò que està de moda.
0: És veritat, el que tens ganes de veure. El que tens ganes de veure t'ho trobes allà. I saps què hi ha també?
1: Què?
0: Doncs un bitllet per tu, perquè vagis fent follon.
1: Cap a Torelló.
0: Per on tu vulguis.

0: No em direu que no pinta bé l'acústica d'aquest 2026, del 27 al 30 d'agost, en diversos escenaris de la capital de l'Alt Empordà, i tenim... t'ha agradat això de la capital de l'Alt Empordà? M'ha sonat molt de locutor.
1: Sí, això, o narració de partit de futbol,
0: també,
1: saps?
0: També, també, també. El nano de Vilafant.
1: Exacte.
0: Doncs hi tindrem a la Ludwig, hi tindrem a l'Osa, 31 Fam, Chloé Riambau, Pastora, Dan Peralbo i el Comboi, i... dels que volíem destacar, ens en queden un parell. Per exemple, no sabem si pujaran a Figueres amb la Leire Martínez. Seria un autèntic puntarro.

0: cop i us rematem aquesta preselecció del que podreu veure a l'Acústica 2026, que per cert s'està presentant ara mateix, per això nosaltres estem reaccionant al cartell amb un grup que puja eina del País Valencià.
1: Doncs sí, i són Malifeta.

llevo el ritme. El dia del concert teniu barra lliure. Tot és una merda però encara hem de viure. Algú somriure, queda en el rebost algun que viure. Somriure i seguim en fe.

0: juliol comença fort a ICAT. Seguim en directe al Vida Festival i al Canet Rock. Dijous 2, des del Vida, a les 9 del vespre, especial Love i els concerts en directe d'Al·lèrgiques al Polen i d'Amper Albo i el Comboi.
1: Ja descobro la meva vida, que sóc un burro animador i un vago.
2: Divendres 3, més concerts. A partir de les 8 del vespre, Lia Kali i la Ludwig Band.
0: I dissabte 4, Canet Rock en viu. A les 6 de la tarda, Maria Jaume en concert. I a les 7, especial Love, amb l'ambient i els protagonistes. Viu els festivals a ICAT, a l'FM, a l'App i a 3CAT.
2: Cada matí, els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
3: Laia, què ha passat avui amb el tren?
2: Mira,
3: per què has arribat a aquesta hora?
2: El mateix de sempre. Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. Atès... Em canso d'estar jo d'explicar-ho.
3: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
2: Digue-m'ho tu, perquè sí. De veritat que estic desesperada.
3: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
2: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
3: Ah, és el primer.
2: Clar, agafa-me el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
3: Segur
2: que no...
3: T'ho juro.
2: Bueno, vale.
3: Ara miraré el
2: horari. Ho sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
3: Ara miraré
2: el horari. Va, fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
3: Diu mansplaining.
2: Que et foll... No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. De 5 a 7 a ICAT, nota de veu.
4: Si jo fos la teva nòvia, et portaria a passejar. Em portes totes les bosses del que jo em vull comprar.
2: El telèfon del programa? 677 50 61 53.

0: Envia'ns la teva nota de veu.
1: Que un poeta modernet em trenqués el cor.
2: Com deia aquest separador de les al·lèrgiques al pol·len, tenim un número de telèfon. 677 50 61 53. I molaria molt que tu, ara mateix, ens enviessis una nota de veu demanant cançons per demà, últim dia de curs, últim dia on no tindrem gaires ganes de fer res, últim dia on no hi ha absolutament cap contingut preparat. Llavors, demana'ns cançons. I per fer-t'ho fàcil, d'acord? Tres epígrafs. Em flipa dir això d'epígrafs.
3: A veure quins
2: capítol
3: són aquests.
2: Capítol...
3: Epígrafs?
2: Epígrafs. Primer epígraf. Ens pots demanar la cançó que et vingui de gust d'Oques Grasses.
4: Una cosa et dic, ha marxat, i ara què?

0: Però és veritat que és trist.
1: L'Aina, com que visco una mica dintre del seu cervell, sé que si ens fes la nota de veu al 677 50 61 53, demanaria ping-pong.
2: És que és una cançó que he redescobert.
1: És el teu top 1 ara mateix.
2: Sí.
1: Oi que sí?
2: És que recordo que un dia tu em vas dir que algú t'havia dit...
1: En Roger Carandell.
2: Que per ell era la millor cançó de Fruit del Deliri. I vaig dir, però què dius? No pot ser, saps? Vull dir, un disc on hi ha cançons tan bones com Molta Tralla, tal.
1: És que... Què? Què? Què?
2: I vaig dir, va, no sé, me la torno a escoltar amb uns altres ulls. I ara tu, és que no sé, per a mi sí que és top 1 ara mateix, eh?
1: És que és un disc que deixa pòsit, que vol també com la cosa reposada,
2: sí, sí,
1: cançons
2: sí,
1: que van evolucionant i avançant.
2: 100%.
1: Doncs ens podeu demanar per demà cançons d'oques. També ens podeu demanar la vostra cançó de l'estiu. Per exemple, si voleu tirar de novetat rabiosa, podeu mirar cap a Lloret de Mar amb la Lau Gibert.

0: Nota de veu per demanar una cançó. Primer epígraf, cançó d'Oques Grasses. Segon epígraf, una cançó de l'estiu d'aquest any o de l'any que et vingui de gust i que et surti. Tercer epígraf, una cançó que moli.
1: O una cançó que hagis descobert al Nota de veu, per exemple.
0: I quina podria ser?
1: Balcons Cavalls.

0: Doncs va, vinga, deixa ara mateix el que estiguis fent i ens envies una nota de veu. Últim dia per fer-ho, que acabem demà. 677-50-61-53.
1: Camins que ara s'esvaeixen.
2: De 5 a 7, a ICAT, nota de veu.
1: Camins que hem de fer sols.
2: Nota de veu, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.

0: Hola, sóc la Mirena, actriu i cantautora pop basca, i avui em fa molta il·lusió presentar-vos el meu nou EP, La carta que espero nunca entregar. És un projecte composat en català, castellà i basc, i aquest EP fa referència a una carta que va ser escrita en el seu moment, però que mai va ser entregada, fins ara, que surt en forma de cançó. I llavors és un recorregut per les 5 fases del desamor, jo li dic el musical de la ruptura, i avui concretament us presento la primera cançó d'aquest EP, que és Tu, tu, jo, jo, negació, i fa referència en aquesta fase, la negació, aquell moment on no entenem què ha passat, on estem molt bloquejades i que l'únic que ens queda és tornar enrere i pensar en tot el que va ser la relació, el que ens aportem d'ella, el que vam viure, i res, que espero que us agradi moltíssim, que us uneixi les ganes de sentir la resta de l'EP i que pugueu fer i vulgueu fer aquest recorregut del desamor amb mi.
1: Vull recordar cada moment, quan és real, quan fa tan mal, queda molt clar.
2: Aquesta cançó es diu Tu, tu, jo, jo, és de la Mirena, que és basca, nascuda i crescuda a Vitoria-Gasteiz, però als 19 anys va venir a Barcelona a estudiar. Ja ha publicat l'EP, la carta que espero... Perdó, en castellà, la carta que espero nunca entregar... Que...
3: Ho anaves a llegir a euskera, no?
2: No, però és que fins a la carta que espero em
3: clar,
2: semblava molt català, saps?
3: Català de tota la vida.
2: Exacte, a banda que en aquest disc la Mirena hi té cançons en català, en castellà i en euskera, també.
3: Oh, que bé, com ens agrada això de la polifonia musical i lingüística.
2: Espectacular. Doncs aquest EP transita les 5 fases del desamor, que són, segons la Mirena, la negació, la culpa, l'acceptació, l'ira i l'aprenentatge.
3: Aprenentatge és la més important, eh?
2: Sí, 100%.
3: És molt guai aprendre coses quan toques fons a la vida, sempre extreure'n alguna història.
2: I dels moments foscos sempre se n'extreuen coses bones.
3: Oi que sí?
2: I tant.
3: És, a vegades és l'única manera d'avançar i de créixer.
2: Què et sembla,
3: doncs? Què et sembla,
2: doncs?
3: Tot aquest aprenentatge que us regalem a través de la ràdio?
2: Ara tampoc deixeu la vostra parella, perquè els del Nota de Veu han dit que deixar-ho és aprendre. Perquè...
3: Nota de Veu, amb Paulo Coelho, Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
2: Exacte. I d'altra banda et porto una cançó de...

0: Hola, som Nin Calonso i amb Marc Alongina i avui vos presentam un tema que acabam de publicar amb videoclip inclòs que es diu Com a casa.
1: Com a casa és un tema que hem gravat en col·laboració entre dues bandes, Drum Hawaii i la Nena Samsó, que són dos projectes on tant l'Enca com jo coincidim.
0: I és un tema que aborda sobretot sa crisi de s'habitatge i sa gentrificació des d'un lloc que mos és bastant comú en Marc i jo, que és com amb molta ironia, amb un toc bastant poètic i sobretot amb un esperit molt entremaliat.
1: Podeu trobar i escoltar el tema a totes les plataformes digitals i veure el videoclip a YouTube.
0: Sí, per favor, mireu el videoclip, que mos l'han fet entre nosaltres dos, tot molt do it yourself.
1: Una abraçada, gràcies.
0: Moltes gràcies.

0: Bona tarda, són les 6, obrint la segona hora del Nota de Veu Dicat del dimecres 1 de juliol. Heu girat la pàgina del calendari aquest matí? Jo us he de dir que sí. I és una sensació alliberadora, eh? Gires juliol. Juliol! Increïble. Estem ready? A l'altra banda del vidre hi tenim en Nil Hernández, al control tècnic. Polsa cap amunt, Nil, sempre endavant. I aquí al meu costat, la persona que deu tenir les ulleres més netes de tot el país. Es diu Aina, de nom, ostrell de primer cognom, vaques de segon cognom, i ara mateix té a punt l'actualitat del dia i se les mira, se la mira l'actualitat amb aquestes ulleres, vaja, que són transparents gairebé, de tan netes com són.
1: L'expresident espanyol José María Aznar esmena Alberto Núñez Feijóo i rebutja que el PP s'acosti a Junts per mirar de desbancar Pedro Sánchez. L'exdirigent popular ha marcat com a línia vermella els pactes amb els de Puigdemont, de qui no es fia. I la policia busca l'agitador ultra Vito Quiles per detenir-lo per incompareixences judicials. Els agents han accedit aquest matí a les instal·lacions del canal de YouTube pel qual treballa, però no l'han trobat. En una piulada a les xarxes, l'activista d'extrema dreta ha reconegut que un jutge...

0: ordenat el seu arrest. I la consellera d'Educació, Esther Niubó, assegura que a partir del curs 2027-2028 el C2 de català tornarà a ser un requisit pels docents. Era una exigència per aquest proper curs, però el departament ho ha posposat pel següent perquè calcula que no hi hauria prou docents per cobrir substitucions i places. I ara de seguida les notícies d'àmbit cultural, en aquest cas amb nosaltres mateixos.
1: Em deixaràs dir a mi bona tarda, notetes?
0: Vinga, va, et deixo.
1: Que per cert, molt ben Sergi Ruiz, shoutouts per ell, que ha dit 1 de juliol, s'ha de girar la pàgina del calendari? Jo ja. Que m'esperin!
0: Ell ha girat juny i ha vist que ja no hi havia res més.
1: Clar, diu, què passa? Ara he d'anar a fer el butlletí? Si som al juliol, ja.
0: On creus que és ara mateix, en Sergi?
1: A veure, m'imagino... Ell és blanc de pell.
0: Sí.
1: Per tant, no me l'imagino gaire al sol.
0: No.
1: Potser un castell de la Cerdanya, saps? Alguna cosa tipus així, acariciant un gat amb la mà esquerra... A la mà dreta una copa de brandi.
0: Fixa't.
1: Oi? Què?
0: Jo t'anava a dir que el veia més fent unes braves. En una terrasseta de l'Eixample.
1: Dispares molt avall.
0: No, però és com el plan que et ve de gust, no?
1: Perdona, un castell a la Cerdanya. I dius que el plan que et ve de gust són unes braves a l'Eixample? Però quin tipus de pobretona ets, tu?
0: Jo ja estic en aquell punt de l'estiu que ja no saps quin dia és, ja no saps quina hora és. L'únic que vols és fer braves fins que surti el sol de l'endemà.
1: Doncs mira, el que et puc dir és que avui és 1 de juliol.
0: Sí.
1: Demà 2 de juliol, últim nota de veu de la temporada. I volem la teva nota de veu, volem que hi diguis la teva. Va. I ens envies una nota al 677-50-61-53 i ens pots demanar per demà una cançó d'Oques Grasses, la que vulguis, una cançó de l'estiu, d'aquest estiu o de qualsevol altre, el que vulguis, i si no tens cançó de l'estiu, si no tens cançó d'Oques Grasses, una cançó, la que sigui.
0: I a més, com que és l'últim dia i ja ens és igual tot, si vols demanar-ne una de cada, també pots.
1: Clar que sí!
0: Una d'oques, una que hagis descobert la nota de veu, el que vulguis.
1: I ens queden encara per regalar entrades del Positònia Fest, que es fa al setembre a Mataró?
0: Correcte, demà anunciarem les persones que s'enduen a aquestes invitacions. Si ens envieu notes de veu, sapigueu que entreu en aquest sorteig.
1: Doncs no vadis, que si no al final seran tot plos i et quedaràs sense el plan aquest guapíssim del Positònia. I ara sí, deixem afinar la gargamella. Demà últim nota de veu, espero que m'arribi... Doncs tot l'aire per dir bona tarda, notetes.
0: Que per cert no ho has dit, però avui has vingut amb bici a la ràdio.
1: Sí, he de tornar ara cap a casa, pedalar una estona. Bona tarda, notetes. Avui heu de saber que el Maresme, que és lliure i tropical, comença una nova edició del Festival Poesia i Més.
0: Fins al 12 de setembre trobareu més d'una trentena de propostes de poesia, però també de música, teatre i fins i tot cinema per tot el Maresme. Totes unides per la idea del temps i per com la poesia és capaç d'aturar-lo, subvertir-lo, condensar-lo i dilatar-lo.
1: I les novetats teatrals no s'aturen aquesta setmana. A la sala Beckett i dins del Festival Grec, avui tenim l'estrena de El número 16 dels Arcans Majors, un espectacle que explora temes com la família i l'espiritualitat.
0: El títol de l'espectacle fa referència a una carta del tarot que sovint és interpretada com l'arribada de canvis i catàstrofes. La trama segueix una periodista que investiga una casa que al llarg de la història ha acollit celebracions de tot tipus, plenes de personatges que tenen la necessitat de connectar amb algú o amb alguna cosa.
1: I rematarem aquest butlletí d'informació cultural i musical que no ha fet en Sergi Ruiz i que hem hagut de cascar-nos nosaltres amb una qüestió que no és una estrena, sinó un retorn a la cartellera teatral barcelonina, Una noche sin luna.
0: El muntatge sobre Federico García Lorca amb Juan Diego Botto al capdavant i que ha estat un dels espectacles més aclamats del teatre dels últims anys i que busca conèixer la nostra pròpia realitat a través dels textos del poeta granadí.

0: AICAT, nota de veu. Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
1: La fórmula de les emissores culturals de 3CAT funciona. Ho confirma l'últim EGM.
2: Gràcies, oients. Gràcies per ser-ho. Podeu celebrar-ho al nostre punt de guàrdia.
1: L'aposta d'ICAT per l'escena musical catalana ha impulsat cap amunt la ràdio inquieta.
3: I el primer que farem serà donar-vos les gràcies de part de tot l'equip.
4: Encantades.
1: La renovació i el repte d'apropar la clàssica a tots els públics també ha afavorit Catalunya Música. Música i cultura és la millor fórmula. ICAT i Catalunya Música. Són teves.
5: Juliol comença fort a ICAT. Seguim en directe al Vida Festival i al Canet Rock. Dijous 2, des del Vida, a les 9 del vespre, especial Love i els concerts en directe d'Al·lèrgiques al Polen i Dan Peralbo i el Comboi.
6: Ja descobro la meva vida, que sóc un burro animador i un vago.
7: Divendres 3, més concerts. A partir de les 8 del vespre, Lia Kali i la Ludwig Band.
5: I dissabte 4, Canet Rock en viu. A les 6 de la tarda, Maria Jaume en concert. I a les 7, especial Loft, amb l'ambient i els protagonistes. Viu els festivals a ICAT, a l'FM, a l'App i a 3CAT. Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta, amb Miqui Puig. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT.
0: A ICAT, nota de veu.

0: torna a vèncer.
1: Avui és 1 de juliol, ja us ho estem dient des del dilluns, és la última setmana de la temporada del Nota de Veu Dicat.
2: Demà és l'últim programa.
1: Que fort, tia. Demà acabem temporada.
2: Com pot ser? M'ha passat volant.
1: Home, des de finals d'agost fins ara. T'ha passat volant, sí?
2: Una mica, déu-n'hi-do. O sigui, no trobes que no fa tant de cap d'any, per exemple?
1: Clar, és aquella doble velocitat del temps. D'això segur que ens en parlaria molt ben Joan Soler Socarrat si fos aquí.
2: Jo tinc un conegut que sempre diu les tardes passen molt lentes, però les setmanes molt ràpid.
1: És que és una mica això.
2: Oi?
1: És com el minut a minut, aquell degoteig del temps que sembla que no s'escola i que se't fa llarga com un dia sense pa la setmana i que no hi ha manera de remuntar-la, però te n'adones, dius, ostres, han passat 2 mesos ja. 3 mesos, 4 mesos.
2: És que ara feia 15 dies que no el veiem, el Joan, perquè el cap la setmana passada va ser Sant Joan.
1: Clar, va ser el seu sant.
2: Felicitats, eh?
3: Moltes gràcies.
1: No et queixaràs que et van felicitar quan faltava una setmana i et felicitem ara de nou quan ja en passa una de setmana.
3: Em sembla genial, però em sembla que avui el que jo havia de fer és tallar-vos ja immediatament.
1: Sí. Epa, espera, deixa'm que et presenti formalment.
3: No fa falta, perquè avui els que fa falta presentar
1: som
3: vosaltres dos.
2: És veritat, que va dir que ens cosiria elogis.
3: Som-hi,
2: m'encanta.
3: Escolteu una cosa, pels que us acabeu de connectar i no sabeu a qui pertanyen aquestes precioses veus, us vull presentar a l'Ainu i el Franyu. Són els ambaixadors del micròfon groc, del comentari oportú, els ambaixadors de la saviesa i que l'exploten i la fan transformar en coses pràctiques.
2: Què et sembla?
3: El millor pare de Catalunya, podríem dir. Pare ciclista. Oh, i tant. I a l'Aina podríem dir que tenim aquí la recent casada.
2: Correcte.
3: No? La més feliç també de Catalunya. El seu somriure, la seva gràcia.
1: La que tira més barres.
3: Exacte. Sou vescomtes de la veritat. Reis de la reflexió i a partir d'ara us puc considerar amics.
1: Oh,
2: ai,
1: carai,
2: moltes gràcies.
1: Uau.
3: Què tal, què tal? Com us sentiu ara que sou vosaltres?
2: Molt feliç, la veritat.
1: Ara què, la Marta i en Ramon? Ara què? La Marta i en Ramon, recordem que són els pares d'en Joan, que deia que us ho passaven molt bé quan nosaltres el lluem sempre a l'inici de cada espai, els dimecres, i llavors en Joan com no ho acaba de fluir.
3: N'he deixat lluadors professionals, també.
2: Home, però és que és normal que els seus pares li agradi que diguem coses bones del seu fill, no?
1: Ensabonadors.
3: Oh, que bonic.
1: Oi que sí o no?
3: Que bonic, que bonic.
2: Però és que no estic d'acord.
1: Professionals.
2: Perquè...
1: No, perquè...
3: Ensabonador, d'acord.
1: No.
3: Ensabonador, d'acord, sí que...
1: Sí,
2: clar, però jo no estic d'acord que siguem ensabonadors.
1: No, perquè tot el que diem és veritat.
2: Exacte.
1: I ho sentim, sobretot.
2: Clar.
1: Jo t'ho dic a tu, tot sovint, que ets fantàstica i que m'encanta treballar amb tu.
2: Jo també estic molt feliç d'haver fet aquest any amb tu, Frank, i espero que duri molts anys la nostra...
1: Ara ens oblidem i ens comencem a ensabonar nosaltres. No, però mira, et diré una cosa, i això m'agrada molt de l'Aina, i jo crec que intento també fer-ho. Està molt guai dir les coses xules i bones,
2: 100%.
1: També. Que tot sovint només traiem la bilis i la merda. Mm-hmm. Tant amb gent més coneguda com amb gent menys, com menys, com desconeguts del carrer. Mm-hmm. Llavors, tot sovint, i tu, d'això ens n'has parlat molt, posem-nos en la millor de les situacions, tinguem un xic d'empatia, pensem que aquella persona potser està fent allò perquè s'hi veu forçada, ens està ocupant el carril bici, doncs perquè està intentant esquivar un vianant per l'altra banda que tu potser no veus des del teu angle de càmera.
2: Tens coses a dir, sí, Frank.
1: Estàs pensant en algú? No, ja ens entenem el
2: sí,
1: que vull
2: entenem,
1: dir, no?
2: Ens entenem.
1: I allò que ens vas dir fa uns dies, que em serveix també per aquest tipus de situacions, de dir, és a dir, tot sovint la gent quan ens agradeix o quan nosaltres sentim que ens agradeixen és més per desconeixement que no pas per hostilitat o per negativitat o per toxicitat o per ganes de malversar.
3: Sí, si vas a fer mal.
1: Clar, totalment.
3: Sí, sí.
1: Oi que sí?
3: Hanlons, no? Clar, la navalla de Hanlon.
1: Ah, exacte, que era allò de les navalles, sí, sí. Totalment, sí.
2: I avui què?
1: Avui podem fer festa, que és com l'últim dia, no?
3: No, avui us porto algo molt chill.
2: Berenar, ens has portat berenar!
3: Aquí teniu coca.
2: De Sant Joan!
1: De la que va sobrar, agafen tu primera.
2: Sí, però s'ha de sucar fort, aquesta coca.
1: Oh, molt guai sucar la coca en el cava, eh?
2: El cava.
1: No ho feu mai?
2: El cava?
1: Clar.
2: Però què dius?
1: Si tu agafes coca de llardons...
3: No tot podia ser bo.
1: O d'aquella de sucre... A mi m'agrada tallar-la com...
2: Fineta. Tires.
1: Sí, tires, però, és a dir, molt estretes.
2: D'acord.
3: Per entrar a la copa de cava.
2: Exacte,
1: gràcies, Joan, ben vist. I llavors, sucar-la com les neules, com les neules, que sí que és més típic, no?, sucar les neules amb el cava.
2: Què vols que et digui?
3: Però quantes coses
1: les neules amb el cava?
2: Jo, dins de la copa de cava, només hi he vist anells de compromís.
1: No heu sucat mai neules en el cava?
3: No.
1: De debò que no.
2: Mai.
3: Mai.
1: Però quin tipus de Nadal teniu vosaltres?
3: Pinya.
1: Ai, mare
3: pinya.
1: De Déu.
3: Pinya per Nadal, fa Nadal la pinya.
1: Sí, és veritat, fa Nadal, a casa meva també.
3: No, no ja mai pinya per Nadal.
1: Sí, jo
3: no
1: sí. Mai. Sí.
3: Podríem fer una secció sencera.
1: Sí, ui, ma mare les posava hasta per decorar.
2: Què dius?
1: La pinya...
3: No, ja ho porta un extrem.
1: Embolicada.
2: No he vist mai.
1: Sí.
3: I la pinya, jo la suco amb cava, també, la pinya.
1: A veure, neules sucades amb cava, per favor, i la haurem coca de Sant Joan
3: una,
1: també.
3: Haurem de fer una enquesta.
1: Va, però va, sí. Anem a la cosa.
3: Anem a la cosa. Juguem un petit experiment mental.
2: M'encanta. Vale?
1: Em guanyarà l'Aina, segur.
3: A hores d'ara ja...
1: És molt més ràpida.
3: No s'ha de guanyar a res.
1: Ah, val, llavors guanyaré jo.
3: A hores d'ara ja hauríeu de saber que m'encanta fer aquests experiments mentals, historietes, vale? Imagineu-vos que sou Déu. D'acord?
2: No està mal, així per començar.
1: No em costa gaire d'imaginar.
3: M'és igual quin tipus de Déu. Si us l'imagineu un senyor amb barba blanca o, saps, un elefant amb mil braços. M'és igual quin Déu trieu, d'acord? El que m'interessa és que pensis que tens aquella qualitat que comparteixen tots els déus, que és infinita saviesa. D'acord? Ho teniu?
2: Sí.
3: Vale. Ara imagineu-vos que com a bon creadors de l'univers heu estat tota la tarda pues, creant-ho tot, jo què sé, aquestes coses que heu de fer per la feina que us ha tocat, no?
1: Clar, i Déu, si no... de fet, va ser el primer creador de contingut. Ah. I el seu contingut era la Terra.
3: Uau.
1: I l'univers.
3: Sí.
1: Faré un tuit.
3: És una feinada.
1: A veure si em faig viral.
3: Una feinada crear-ho tot, però bueno, haver estudiat, si no. Total, que esteu engrescats dissenyant els ornitorrincs, els formularis per autònoms de l'agència tributària, totes aquestes coses, i penseu que ja heu fet tot el més complicat, però encara us queda crear... els humans. Sí que res, us arremangueu les mànigues, o les mil mànigues que tingueu, i creeu un ésser humà. I a preguntes, a veure, com seria l'ésser humà perfecte? Què diríeu?
2: Seria una bona persona, no? O sigui, jo em fixaria molt en els atributs.
3: Una bona persona...
1: Els atributs sona fatal, eh?
2: Vull dir, en els atributs com mentals...
1: Em fixaria
2: mentals...
1: molt en els atributs, i a mi m'ha sonat fatal.
2: No, home, com... jo pensava com... En...
1: Rotllo bé, ja m'entens, no? La cosa més...
2: O sigui, un atribut és un adjectiu. Jo pensava molt en els adjectius mentals, o sigui, en com la persona és, en les seves qualitats, en les seves coses bones, en els seus atributs.
1: Mm-hmm. Jo pensaria que ha de ser una persona equilibrada. Crec que l'equilibri és com la qüestió més... Que, és a dir, que et porta més i t'acosta més cap a la felicitat.
3: Genial.
2: Sí, tens raó.
1: És a dir, perquè no és com allò que sempre dèiem amb tu de què és el que mou el món? L'amor.
2: Sí.
1: Llavors pot ser l'amor als altres, l'amor a un mateix, l'amor als diners, molts tipus d'amor. Doncs crec que el que més t'acosta a la felicitat i al plaer gairebé, és a dir, a una mena de vida benestant, és l'equilibri.
2: Tens raó.
1: Fixa-t'hi, no? L'equilibri entre menjar i bé i menjar malament. No? Mm-hmm. És una cosa molt fàcil, és a dir, ostres, és superdivertit menjar aletes de pollastre, menjar pizza, no?
2: Sushi.
1: Menjar crispetes, sushi,
2: fondue.
1: Però per treure el màxim gust i rendiment d'això, també mola haver menjat una mica de bròquil, verdureta, patata mongeta, no? Perquè és a dir, com has de tenir el sistema digestiu que funcioni bé, que estiguis guai, que tinguis bones propietats, i llavors un dia em puc passar de la
2: ratlla. I perquè també valores més la pizza, si vens tota la setmana menjant verdura.
1: Trobar moments per estar acompanyat, trobar moments per estar sol, gaudir quan estàs acompanyat, gaudir quan estàs sol.
3: Hosti, que ets dos déus, Déu-n'hi-do.
1: No, llavors la cosa entre el procrastinar i el treballar.
2: Correcte.
1: És a dir, tu ets molt feliç de vacances o de cap de setmana? Perquè treballes, segurament. Perquè si sempre estessis de cap de setmana...
2: Què vols que et digui, eh?
1: Entem-me, és una manera de parlar. O segurament si sempre estessis de cap de setmana et buscaries alguna petita ocupació,
2: rutines,
1: encara que no fos remunerada. Clar, vull dir que el plaer entre...
3: Sou vosaltres els déus, vull dir, què diria?
1: Jo és que em vaig flipar, quan era petit vaig veure Karate Kid, i crec que és la pel·lícula que m'ha marcat més de tota la meva vida, i tinc sempre molt al cap en Miyagi, que era el sensei d'en Daniel San, i li deia, si tu sempre esquerra, malament. Si tu sempre dreta, malament. Pel mig, centre, trobar equilibri. L'únic que trobava malament d'això era perquè el centre en política és més una altra cosa, no? Però, saps, com a concepte...
3: Que guai. Ara tinc ganes de veure la pel·lícula perquè no l'he vista.
2: No l'has vista? I la versió nova amb el fill del...
3: William Smith, no?
2: Exacte.
1: Ah, sí.
3: No l'he vista.
1: Doncs mira-la.
3: He vist alguna escena, però no l'he vist.
1: Mira-la, l'antiga, la de tota la vida, que deu ser, què, del 84, 85...
2: Jo l'antiga no l'he vista,
1: he vist la nova. De mitjans dels 80 ha de ser la pel·li.
3: Va, tinc ganes.
1: Em va flipar. Mira, el que sí que estic veient, Aina, és que seríem una deessa i un déu molt xerraires. És a dir...
3: Bueno, sou infinita de saviesa, segurament.
1: Quanta estona portem xerrant d'això, de que som déus?
2: No sé.
1: Per favor.
3: Bueno, imagineu-vos que no en teniu ni idea, vale? O que hi ha un moment en què dubteu i esteu parlant i dieu, vale, com ho fem? I feu lo típic, feu un prototip, feu un monigote, feu una figureta
2: una
3: de
2: prova.
3: I li comenceu a preguntar aquesta figureta. Què és el que vol ser? Com vol ser? I la figureta us diu, doncs jo el que vull és ser valent i vull tenir paciència, vull equilibri, vull ser una bona persona,
1: sí?
3: I vull ser savi.
0: us diu això. D'acord?
3: I amb això ja teniu una mica de feedback i poseu-me'ns a l'obra i va, i dius, molt bé, fas aquesta llista. I al cap de 24 hores tornes amb aquesta figura de plastilina que s'ha anat movent en aquest món que ja has creat i li dius, molt bé, quan tingui 5 anys et faré viure a dalt de tot d'una muntanya amb una baixada molt llarga, molt llarga, molt llarga i als 5 anys agafaràs una bici, sí? No sabràs ben bé on són els frens, baixaràs per aquesta baixada i t'estamparàs contra una farola. Sí? Després, quan hagis hauràs de tramitar molta paperassa per l'Ajuntament, vale? Perquè hauràs decidit erròniament, no?, fer-te autònom, llavors hauràs d'omplir molts de formularis, sempre tindràs el superpoder de triar la cua més llarga del súper, d'acord? I també pues, tindràs dos fills que seran uns adolescents molt rebels, insuportables i mai aconseguiràs encaixar el pendrive a la primera.
2: I pensa que tot això, aquesta persona viu a la casa dalt de tot de la pujada, que cada cop que puja la compra té una feinada fins a dalt, que déu-n'hi-do, eh?
3: Clar, clar, i vosaltres li esteu dient tot això, saps, aquesta personeta que acabeu de crear quan us ha demanat que jo vull ser savi, jo vull ser pacient, jo vull ser equilibrat, jo vull ser bona persona. Vale. I per últim li dius, bueno, i et faré passar molts moments en què sentiràs que el món s'ensorra. Hi haurà èpoques en què et mataré els teus somnis a sang freda davant teu i ompliràs el món amb les teves llàgrimes, amb impotència, amb ràbia i frustració. I seran emocions conegudes per tu. Per què creieu que li voleu fer passar tot això? I per què li dieu tot això?
2: Perquè és com la manera de consolidar tot el que ell desitja en realitat, no? Mm. O sigui, suposo que no pots ser valent del tot si no t'has hagut d'enfrontar reptes. Va una mica per aquí, no?
1: Clar. I perquè viure... és això. És que la vida és dura i la vida té un piló de trencalls que et sorprenen i que et fan patir.
3: El que vinga a portar sobre la taula avui i convidar a reflexionar és que els valors, les coses que defensem i que ens agraden i que busquem, només són realment valuoses si s'han de posar a prova en algun moment. Perquè si jo puc tirar-me-les de... Soc una persona fidel i mai m'he vist en la circumstància de potser ser infidel, està molt bé, perquè jo ho puc dir sense haver mai hagut de passar cap prova de fidelitat. Jo puc dir que sóc valent si totes les coses que faig en el meu dia a dia no em provoquen
2: por. Clar.
3: Jo puc ser una persona que diu que és molt equilibrada perquè no tinc opcions d'accés. Ah, doncs molt bé, clar que ets equilibrat, perquè només et pot permetre...
1: Clar. T'entenc. Sí,
3: potser la millor manera de saber si una persona és realment equilibrada és donar-li molts diners i molt de poder i veure què passa, no? I si jo vull realment ser savi, quan una persona m'explica els seus problemes, potser no donar-li un consell és el més savi que puc fer. Llavors és quan, en aquestes circumstàncies, on realment tinc l'oportunitat d'intentar realment
2: demostrar
3: que aquesta cosa és la que vull defensar. No sé com.
2: 100% d'acord.
1: Sí, tio, a mi m'has volat el cap una setmana més. El que diem sempre que ens dones com un prisma diferent, una mirada, no?, molt particular sobre la vivència. És ben bé això.
2: Posem una cançó i ens ho pensem un moment. I vale. Reflexionem.
3: Hi ha una cançó que digui com...
1: T'imagines? A veure si, no?
3: Segur que en trobarem alguna.
1: N'hi ha alguna que parli del tema de la divinitat? Seguríssim. De déus, de deesses... És que em vol sortir, però...
3: Jo sí, no? Estic molt enganxat a Yang Lin. No sé si és molt fa nota de veu, però és la de Storm 1 i té Storm 2, però a mi el que m'agrada és la 1. Storm 1, de Yang Lin.
2: Vinga, doncs.

0: La tempesta, l'Storm 1, la primera tempesta d'en Yong Lin, que és la cançó que ens ha punxat en Joan Soler Socarrats, que no és pas la primera que ens poses, que ens has fet algunes bones recomanacions.
1: Sí, la Maig, per exemple.
0: Sí, sí, o uns amics teus.
2: Sí, els de Santa Mandra.
0: Sí, i l'altre també.
1: Nastallat.
0: Nastallat, això.
2: Mm-hmm. Fa unes setmanes va venir Olot a tocar.
1: Ai, què tal?
2: Molt guai, molt guai.
0: Està guai?
2: Sí, sí.
0: I com pinta l'estiu?
2: No ho sé, realment. No sé què faré a partir d'ara. Tinc moltes coses dins el cap.
0: És la típica resposta que et pot fer en Joan Soler Socarrats, aquesta, eh?
1: Sí.
0: No ho sé, veurem què passa.
2: Potser al setembre em faig fuster, és una de les propostes.
1: Ah, mira!
2: No,
1: doncs
2: però
1: molt bé.
2: És realment un moment en què m'agradaria agafar-me dues setmanes, anar a un refugi d'alta muntanya a Andorra, no parlar amb ningú, agafar llibreta, boli, reflexionar i tornar.
1: Sí, veus com sí que saps què vols
2: fer. Però per decidir què vull
1: fer,
2: tens
1: raó.
2: I un pilot automàtic.
1: Mm-hmm.
0: Et trobes com ara mateix davant d'un creuament de dir potser faig un canvi de rumb a la meva vida?
2: No, m'agrada fer-ho cada 6 mesos més o menys, de dir... O sigui, m'agrada molt tenir la sensació que vaig en una direcció que està guai. Però si, mira, imagina que vaig amb cotxe i sento un soroll al motor. Moltes vegades tinc la tendència de, mentre condueixo, treure el cap a la finestra i veure obrir el motor i intentar-ho arreglar. I és com, tio, frena, va fotes dues setmanes a una estació de servei, tu mires bé i després tornes a agafar el cotxe. I potser et desvies 10 graus en nord-oest. Però si no ho fas, això es pot acumular i després això no m'agrada. Per això faig això.
1: Doncs bon exercici, eh?
0: Sí, totalment.
2: Però també m'ho puc permetre, dues setmanes a la muntanya. I vull dir que també és de privilegi poder-ho fer.
1: Sí, sí.
2: Vosaltres, ràpidament, què?
1: Jo me'n vaig de viatge.
0: Jo a descansar, tio. Jo tinc moltes ganes de descansar perquè se'm fa sempre com molt llarga la temporada, saps? De posar-t'hi com a l'agost i acabar el juliol, que és el que toca. Però que, clar, que acaba sent com desgastant.
2: Ben merescut.
0: No? Tens la sensació al final? Tu no tens molt aquesta sensació, tia?
1: Totalment.
0: Oi que sí?
1: Sí.
0: D'haver arribat arrossegant-te com un soldat ferit per la platja.
1: Per això jo vull com trencar una mica...
0: Arrossegant de cintura cap avall, saps?
1: Jo vull trencar una mica amb la realitat, saps?
0: Clar. Clar.
1: I anar a un altre context diferent.
0: Jo el que intento buscar molt a l'estiu també és una mica el que dèiem abans, amb allò, aquella conya, aquell exercici que ens ha fet fer dels déus, l'equilibri. És a dir, no em funciona un estiu altament demandant d'energies, també.
1: Llavors has de fer vacances de les vacances.
0: Clar, saps aquella cosa de el primer dia que plego de treballar me'n vaig i arribo el dia abans?
1: Clar.
0: Jo no sóc aquesta persona, no, o no la puc ser, saps? Per molt que volgués, no em donaria benestar i no em donaria equilibri i pau i serenor, saps? Necessito fer coses xules i guapes i gastar moltes energies, però també equilibrar-ho tot plegat. No?
2: Jo vull dir una última cosa, perquè no sé si serà el nostre últim programa, però estic molt agraït que m'hagueu convidat i com m'heu tractat, perquè considero que sou unes persones que feu brillar les persones que teniu aquí. O no sé si sóc l'únic, però, joder, que mola molt perquè trieu el millor de les persones que porteu i mola molt.
1: Ai, que guai, Joan. Jo crec que igualment nosaltres també tenim aquesta sensació amb tu una mica, no?, de que hem après moltíssim, de que ens has fet créixer com a persones i que ens enduem moltes de les coses que ens has dit per nosaltres, per la vida, no?
2: Que maco.
0: Sí, sí, molt millor aquest comiat que nosaltres que han marxat fent botifarres. Els altres col·laboradors no ens suporten. No, que és broma, que és conya. No, no, que hi ha molt bon rotllo i molt bona sintonia, però jo estic 100% al carro de l'Aina, de, ostres, no et diré que era fer teràpia, ni molt menys, però sí que era aprendre, saps? O, no sé, a mi hi ha hagut moments a vegades que pensava, ostres, està parlant en Joan i no sé què dir, perquè sempre estàs pensant què diràs a la ràdio, no? Et vas com avançant, però és que només vull escoltar-lo, saps? Vull aquí escoltar-lo, a veure què diu i reaccionar com, no sé, penso, és molt més interessant el que ha de dir ell que no cap altra cosa que diem nosaltres.
2: Que va, poc hagués pogut parlar jo sol. S'hagués fet molt pesat.
0: Sí o no?
2: 100%.
0: No, tio, però si tu fas xerrades...
2: Sí, però jo als 15 minuts em canso. O sigui, no. Jo necessito 100%. Necessito el reflex, necessito el comentari,
1: però
2: necessito
1: sempre...
2: que porteu a la vida real, que parleu de les vostres experiències. Això és un
0: poc.
1: Tu potencies la interactivitat. Inter... No. Vull dir que...
0: Estàs molt cansada, Aina,
1: És molt, estic esgotada.
0: Endavant amb saber parlar. Aina Ostrell.
1: Però com es diu quan vas participar als altres?
0: Interactivitat.
1: Però no és
0: interacció.
1: Aquesta la...
0: Interacció.
1: Sí, suposo que anava per aquí.
0: Interconnectivitat.
1: És que interactivitat que parlem, em sona que a cor de sistemes informàtics, saps?
2: Jo crec que ens mereixem...
0: Interfícia, interfícia.
1: Mereixem de vacances, sisplau.
2: Un aplaudiment per l'haver quan fet tot aquest temps.
0: I mira, tinc la cançó, a veure si me la compres. Pensant en el que tu dibuixaves d'ara en endavant, aviam què passa.
2: Vale.
0: De la Rigoberta Bandini. Oi que sí?
2: M'encanta.
0: És aviam què passa.
2: Aviam què passa.
0: És que seria una mica el mood vital, eh? Jo crec que l'adequat.
2: Que guai.
0: Sí, no? És a dir, fins i tot quan coneixes una persona, és aviam què passa.
2: Sempre, sempre, sempre.
0: I després dius, ui, mira, 26 anys, 27, 4, 90... Ui,
1: mira, una setmana.
0: Sí.
1: Això també passa, eh?
0: Evidentment. Aviam què passa. No, no, aviam què passa. En cap cas és una promesa d'èxit ni una garantia d'èxit. Sí, és com ves valorant el minut a minut i aviam què passa.
2: M'encanta no anar de prepotents per la vida de saber com funcionen les coses. Ni com, ni que, saps? És com retenir una mica d'aquesta humilitat i dir, no, encara no en sé prou. Llavors, a veure què passa. Vaig observar.
0: Però és que jo com més sé,
2: més
0: m'adono que no sé. És a dir,
2: sí.
0: Que és la millor actitud.
1: Només sé que no sé res.
2: Tot està anant bé si cada any ets una mica més ignorant que l'any passat. Saps?
0: Totalment.
2: I estem anant a la bona direcció. Si un any sé més coses que l'any, és que anem malament.
1: No pot parar de deixar anar barres, en Joan,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, tio, és boníssim. Gràcies, Joan. I a la gent, busqueu-lo a xarxes.
1: Sí.
0: @SolerSocarrats a Instagram i Joan Soler a YouTube, també, que penja contingut molt interessant.
2: Moltes gràcies.
0: Vinga, aviam
1: bon
0: què
1: estiu.
0: Passa.
2: Bon estiu.

0: De 5 a 7, a ICAT, nota de veu.
1: Vull sentir que res m'importa gaire, que ets el domingo, forever. Vull estar la meva copa l'aire.
0: Quina cançó vols que punxem al nota de veu d'ICAT? Demana'ns-la al 677 50 61 53.
2: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
3: Laia, què ha passat avui amb el tren?
2: Mira,
3: per què has arribat a aquesta hora?
2: Mira, el mateix de sempre. Fas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. Atès... És que em canso hasta jo d'explicar-ho.
3: Saps què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
2: Digue-m'ho tu, perquè sí. De veritat que estic desesperada.
3: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
2: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
3: Ah, és el primer.
2: Clar, agafa'm el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
3: Segur que
2: no
3: pot...
2: T'ho juro, t'ho juro.
4: Bueno, vale.
3: Ara miraré el
2: sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
3: Ara miraré.
2: Va, fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
3: Diu mansplaining.
2: Que et foll...
5: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
6: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
7: Cara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
8: Ei, ja us ho dic 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
9: Sóc un locutor.
10: Ai, que mono!
7: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només per curiositat. Portes bigoti.
11: Oh, yeah!
6: Alberto, controla't, sisplau. No ens has contestat la pregunta. Què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
0: Love, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a ICAT.
7: Aquesta veu m'encanta!
9: A mi m'encanteu vosaltres.
0: De 5 a 7, a ICAT, nota de veu.
5: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
0: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53. Nota de veu.
5: Amb Frank Lluís Giró
0: i Aina Ostrell.

0: Mirem, però no jutgem.
1: 5 de la matinada, no esperava que acabarem pels carrers de Ciutat Vella, tu davant i jo darrere, València banyada. Camals mullats, València banyada. Del carrer de Cavallers, dalt d'una bicicleta vella, recorríem la distància i guardava l'equilibri, fregant-te amb les galtes l'esquena. Camals mullats, fregant-te l'esquena. Carrer de la Pau, parterre, glorieta, semàfor de jutjats.

0: Coses que passen, sí. Tranquil·la, penya de la gossa sorda. Jo m'agafava el Coses que passen per dir també passa cada dimecres a ICAT, el Nota de Veu, que ens visita en Sergi Ruiz.
1: Que ben lligat.
0: Noteta amb matxó.
1: Que ben lligat. Bona tarda.
0: Bona tarda. Com
1: Bona
0: vas,
1: tarda.
0: Sergi?
1: Molt bé, i vosaltres?
0: Dia de comiats.
1: Sí, que fort. O de reveure's.
0: Torna la gossa, se'n va en Sergi, no?
2: A veure,
0: la gossa ha tornat i en Sergi marxa.
2: T'ha passat ràpid aquest any, la temporada?
1: Sí, bastant ràpid, sobretot, sí, bastant ràpid. Des que vaig entrar amb vosaltres, perquè no vaig començar amb vosaltres la temporada.
2: Ah, no?
1: Vaig començar els experts. Aquesta secció va néixer els experts. Ah, jo estic amb vosaltres des d'octubre, mitjans d'octubre, sí, principis de novembre.
0: Nil, parem-ho tot, parem-ho tot. Ens estàs dient ara, l'últim dia.
2: Sí, sí.
0: Com qui no vol la cosa.
2: No, tal qual.
0: Que això és una secció reciclada
1: però
0: dels
1: si
0: experts.
1: Però si ho vas dir-ho tu el primer dia.
0: Això?
1: En Sergi ha vingut aquí a fer-nos la mateixa Emma que ens feia els experts.
0: A la mateixa merda.
1: Sí, va...
0: doncs
1: si no...
0: Mira, això sí que ho ha assolit.
2: Això sona a paraules teves, oi?
0: Que malparida. I malparit, eh? Endavant. Moltes gràcies.
1: Aquí traient la marroteca.
0: Ai, de veritat. Vaja, que ve en Sergi els dimecres a fer la seva shit, que és convèncer-nos que recuperem una pel·lícula que tot sovint tenim a plataformes. Fa 10, 15, 20, 25 anys, potser, que es va estrenar, no l'hem vista de nou, i ell, doncs, ens porta motius de
1: 24, pes. En aquest cas.
0: 24,
1: 2002.
0: Mira, parlant de números, tenim un comptador que activem ara mateix, oi que sí?
1: És l'últim comptador de la temporada, el trobaré a faltar els dimecres, aquest comptador.
0: Doncs mira, que se't posi a dintre del cervell.
1: Què faré jo ara els dimecres a la tarda sense sentir aquest tic-tac?
0: El teu tic-tac que saltarà una alarma d'aquí 10 minuts, a veure si ens has convençut de que val la pena redescobrir...
1: Si parlem de la gossa sorda, quina pel·lícula creieu que us...
0: És que jo ho sé.
1: Tu ja has llegit el guió,
2: sí,
1: no?
2: Sí, jo també.
1: Està molt portat
0: va, doncs,
1: amb pinces.
0: Sorprèn-nos.
1: Scooby-Doo.
3: Ready?

0: Individu, On ets tu, pel·lícula del 2002. Aina, com es diu el director?
1: El director, Raja Gusnell.
2: Dels Gusnell de tota la vida.
1: Dels Gusnell. Ostres. És de Torelló.
2: Sí, de Solsona.
1: Sí, és veí d'en Dan Peralbo.
2: Clar, sí, sí. El Raja Gusnell.
0: Raja Gusnell, també director de Sol a casa 3. Aquesta temporada jo veig que va rimant, involuntàriament, però va rimant amb altres coses que també hem fet. Esta abuela és un peligro, que també és tremenda pel·lícula, que si em renoveu la podem portar algun dia. I Els Barrufets Oïdors, però també... Digues.
2: No, em dic que Els Barrufets les tinc molt fresques perquè les vaig veure no fa pas gaire amb les filles.
0: Doncs també va ser l'editor de Sol a casa 1 i 2, la senyora Doubtfire, que vindria a ser una mica la prequela d'Esta abuela es un peligro, i Pretty Woman, que trobo que és una carrera molt diferent.
1: En però tot èxits.
2: Editor.
0: Editors. O sigui, va començar com a editor la seva carrera i després va passar a ser director.
2: Ara, curiositat superlegítima, un editor dins d'una pel·lícula, què fa?
0: El que munta, no, suposo, el que agafa els fragments...
2: El muntatge.
0: Va, sí.
2: Ah.
0: Entenc que sí, si no, gent que treballa al món del cine, escriviu-nos al 677-50-61. Ui, ja no en sé més.
1: 57.
2: 53.
0: Bueno, 53. He encertat 8 números.
2: Gairebé.
0: Guió de James Gunn, que això m'ha sorprès molt. Si no us sona, és el que va fer a Marvel, la trilogia de Guardians de la Galàxia, és un dels caps de DC Studios, el que està fent Superman, Supergirl i tota aquesta saga. I, home, el repartiment, un cop més, aquestes pel·lícules del 2000...
1: Però escolta, un moment. Has dit que James Gunn,
0: sí,
1: guionista de Guardians de la Galàxia, de Marvel,
2: sí,
1: cap de DC...
0: Ha fet el salt.
2: Van posar un maletí amb molts bitllets al cim de la taula.
0: Crec que abans Disney l'havia mig apartat, però alguna cosa, i va venir DC i va dir, vols ser el nou jefazo de DC?
1: Sí, sí. Això és clausulazo, eh?
2: És una mica el mateix que hem fet amb en Sergi, que vam anar als experts i vam dir, què costa aquesta merda? Quant val això?
0: Jo anava a dir que és una mica fer Luis Figo al revés.
2: També.
0: Però... com dèiem, el repartiment, Freddie Prinze Jr., que potser pel nom no sona molt, però la cara és un dels mítics actors de les pel·lícules dels 2000, és el que fa una mica de Freddy, com diu el seu... O sigui, l'actor es diu Freddy, doncs el seu personatge també. Sarah Michelle Gellar, que és Buffy, de Buffy caza vampiros. Matthew Lillard, que tothom el reconeix com a Shaggy ja, perquè és, o sigui, té la mateixa cara que el dibuix animat.
2: I també és molt habitual de moltes sagues, sí, de pel·lis dels 2000.
0: I està tornant. L'hem vist en alguna sèrie últimament i l'estan recuperant, cosa que també està bé.
2: Mira, jo el vaig veure en una sèrie de Marvel.
0: Sí, fa no gaire.
2: D'aquestes de Marvel de Disney Plus. Sí, home, quina era. Daredevil.
0: Sí, és veritat.
2: És un dels personatges de Daredevil, sí, de l'última sèrie que... d'última temporada, vaja, que han estrenat.
0: Ho lligo amb Marvel, Linda Cardellini, que en vam parlar la setmana passada, que és a Marvel la dona de hockey, de Ojo de Halcón.
2: És la Velma.
0: Sí, que aquí és la Velma.
2: Scooby-Doo.
0: I un actor que sé que a vosaltres us agrada molt, Rowan Atkinson.
1: Oh, Mr. Bean.
2: Per favor.
0: Però fent de tot el contrari de Mr. Bean.
1: Ah, sí?
0: Fa de dolent, dolentíssim.
1: Bueno,
0: que és divertidíssim veure el fer de dolent.
1: És un dels millors actors del món en quant a expressió facial, no? Vull dir, és com que sense dir grans coses, de seguida pots fer cares de malvat o...
2: Clar.
1: De...
2: A més, aquesta és una pel·li pseudo-infantil.
0: Sí.
2: I tu t'adones de seguida de que en Rowan Atkinson serà el dolent.
0: I és MVP de la pel·lícula,
2: sí,
0: pràcticament.
2: Fa de malvat, molt malvat.
0: Però que té un parell de girs després, perquè no és ell com... O sigui, no és el que representa, sinó que té un gir de guió el seu personatge. O sigui, és malvat, però hi ha algun gir de guió, no sé si l'explicarem, però expliquem per qui no hagi vist Scooby-Doo. Tot això neix d'una saga d'animació dels anys... He vist que la primera, 1969, o sigui...
2: Uau!
1: L'any de l'arribada a la Lluna.
2: Bravo!
0: Mira, molt bé.
2: Sí, sí.
0: I aquí ens situem, o sigui, comencem amb un cas que resolen així, pim-pam, però el grup es desfà als 7 minuts de la pel·lícula, es desfan perquè... I una de les coses que té bona aquesta pel·li és que els personatges femenins estan molt ben fets, i en aquest cas, la Linda Cardellini, i la Velma es cabreja perquè diu, jo estic fent el de lideratge del grup, sóc la que està resolent més coses, i tot el protagonisme sempre se l'emporta en Freddy. Per tant, agafo i me'n vaig. Reivindicant-se aquí una mica.
2: És veritat que ella és la que acaba fent la feina de la investigació.
0: És com qui... la llesta.
2: Sí, exacte.
0: Amb moltes cometes.
2: Fa aquest rol i al final és qui lliga caps quan hi ha persones sospitoses i han de descobrir-se pistes.
0: Però el crèdit sempre és pel guapo en aquesta pel·lícula. I això, doncs, ens trobem 2 anys després que els reuneixen a tot el grup per separat, ells no ho saben, però els van reunint per portar-los a una illa com privada que vindria a ser com un macro-resort. Hi ha gent que diu diu que és com una crítica de Disney, perquè vindria a ser com un parc temàtic però en una illa i bastant tètric, bastant una mica així de terror, i els porten per investigar una cosa que està passant allà dintre, que de moment no sabem què és, i es veuen fantasmes al principi, hi ha desaparicions, i els reuneixen una mica, i al final doncs el grup acaba un altre cop unint i resolent el misteri.
2: És a dir, és allò típic que t'arriba una carta, que has d'anar a un punt de trobada, però tu no saps qui seran les altres persones
0: allà. Els citen a l'aeroport, i just en arribar, crec que és la Velma i en Fred que es troben, oh, sorpresa, tu què fas aquí, no sé què, de cop senten el personatge de Sarah Michelle Gellar, la Daphne, que també, i de cop doncs també parla en Shaggy i descobre... El fas molt bé. No sabia que tenies aquesta... Pots continuar, és a dir...
2: Sí, no és tan difícil de fer, eh?
3: Sí, sí.
0: Jo no m'atreviré, ai, no, vols intentar en aquest concurs d'imitació?
1: Em sembla descomunal, o sigui, penso treure
2: vegades.
1: Aquest tall, jo penso guardar la manoteca de nota de veu.
2: No,
0: i la manoteca per tota la vida. Ara te n'has anat una mica goofy.
2: Sí.
0: No sé si és que saps fer tots els gossos de la ficció.
2: No, però mira...
1: Expert en doblar gossos al franc.
2: Sempre em demanen a casa, va, que com que és el penúltim dia, em demanen molt a casa l'ànec Donald.
1: A veure?
0: Sisplau.
1: Què? O sigui, com no sabíem com és això? És una barreja entre l'ànec Donald...
0: Com ha hagut de passar una temporada sencera?
1: És que és una barreja entre l'ànec Donald i Gollum, eh?
2: Ah, el que passa que no sé dir coses. És a dir, sé fer el so de l'ànec Donald, però a ell se li en tenia de... Però deia, Aina, Aina i Sergi, no? Sí. Però no seria Aina i Sergi. Sí.
0: Bueno, tens tot l'estiu per practicar.
2: Imagina't.
0: 31 d'agost, espero que sàpigues per la frase.
2: Mira la cara de l'Aina.
1: Sí, tant.
2: No,
1: és que també el veig dient tesoro,
0: saps? A veure,
2: sisplau. Metafora, metafora.
0: Però ara t'estàs anant a un altre personatge que no em sona algú, no sé qui és.
1: És algú, eh?
2: Sí.
0: Sí.
2: I en Mickey, també és molt fàcil, no? És, hola, soy Mickey!
1: Sí, el Mickey.
2: Hola,
1: sí.
2: Hola, soy Mickey! Sí, és més així. Bé, sí, faig veus, potser, ara no havia verbalitzat mai.
1: Això, jo només coneixia la teva habilitat de posar nata, tu la coneixes, Sergi, aquesta habilitat del Sergi?
2: Ah.
1: Ai, del Frank?
0: Ah, meva no és.
1: El Frank és expert en posar nata.
0: En posar nata.
1: Sí, fixa't, mira.
2: A veure, necessito que em portis un bol ple...
1: Porta-li un colant.
2: ...de maduixes.
0: Té, aquí el tens.
2: Vinga, tu portes les maduixes?
0: Sí.
2: Ai. Ara va fer l'ànec Donald.
0: No, sisplau. Ànec Donald posant de nata. O sigui, vull el combo.
2: Ah, la nata era...
0: I ànec Donald posant nata?
2: No, se m'està tallant. Se m'està tallant la nata.
1: Està unitzant, és l'últim dia de l'ànec. Ai, per favor.
2: Què et sembla?
0: Increïble.
2: Fa una estona, però
0: sí,
2: clar...
0: Sí, no podíem deixar que necessitem de fer personatges. Vull...
2: Ens estàvem fumant el teu temps.
1: Ai,
0: que la podeu trobar a Prime, que aguanta molt bé. I és divertidíssima i dura una horeta i mitja. O sigui, que aquest estiu, pel·li fresca per veure.
2: Sí, alguna barra final que vulguis llançar?
0: Això? Que sou els millors vosaltres dos.
2: Ah, val,
1: i el tomàtic no el saps fer?
2: Ostres, no me'n recordo.
0: Home,
2: el tomàtic.
0: Home, molt semblant a l'ànec Donald, no? Una mica.
2: Sí?
0: Bueno, no. No.
2: No me'n recordo de la veu que tenia en tomàtic, eh?
0: Era agudeta, no, també?
2: No me'n recordo, eh? Súper! No, però no me'n recordo.
0: Sí.
1: Doraemon.
2: Mira, l'està super... en Doraemon no és gens difícil.
1: A veure, a veure.
2: Jo diria que l'he fet en Doraemon. A veure. Era... Nobita! No, espera. Mm.
0: Aquí és Doraemon,
1: sí, és
0: amb una
1: apretat.
0: Mica...
1: Sí.
0: Havent tingut una vida bastant interessant.
1: Doraemon amb mal de panxa.
2: Necessitaria una mostra d'en Doraemon, espera't.
1: Doraemon, Nobita!
0: Pensa que sóc un Nobita, que ja porto ulleres, vull dir.
2: Ja.
0: I posa't en el personatge.
1: Nobita!
2: No em surt ara, eh? L'hauria de...
0: Podem reformular la secció per l'any que ve, que sigui jo escrivint-te guions perquè tu facis personatges d'aquests?
2: Com? És que m'he imaginat a l'aeroport, que estan tots allà i de cop arriben les cobrint trotant.
1: Ai, per favor.
2: Està deixant l'Scooby-Doo el micròfon.
1: És una angúnia radiofònica,
2: eh? Oi que sí? Tu, quanta baba.
1: Ah.
0: ASMR, lo contrari.
2: Exacte. Va, gràcies, Sergi.
0: A vosaltres.
2: Bon estiu, tio.
0: Igualment.
2: Passa-t'ho bé, eh?
0: Molt bé, igualment.
2: I ens retrobem...
0: Refresqueu-vos molt.
1: Als cinemes de la fresca de Catalunya, que n'hi ha molts aquest estiu.
0: Sí.
2: Boníssim pla.
0: Podem quedar algun dia per anar a veure'n algun.

0: De 5 a 7 a ICAT, nota de veu.
1: 31! Això és bona parit. Primer tant una, aquí sempre l'estiu. Sí. Tràgate teu i cari. La xarra. La família.
2: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53.
1: La vida és injusta. Amb aquesta cara jo també donava disculpes. Sempre l'estiu. Tràgate teu i cari.
0: Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
3: Hola, no sé si és la millor cançó, però em ve de gust escoltar Clint Eastwood.
4: Qui dubta d'en Clint Eastwood, mirant el gran canyón del Colorado, niguls allargessats i vermellosos, i al cel se penja una estrella i se fa de nit, i en Clint, només il·luminat per sa follanya,

Arriba, dos homes se li traten i li investillen. Volen saber on és en Morgan Freeman, que és el negre de Million Dollar Baby. Do you know? Maybe. Dissimula, se'ls mira desenfunda com un llamp i els liquida, escup i se llalla en sa seva vida.

0: Escolta, Zicat. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda.
1: Hola, hola, què tal, com esteu? Benvinguts un dia més a Independents, un mes més a Independents, avui 1 de juliol, sí. De fet, parlarem bastant del juliol avui al programa, ja ho veureu, i és dels pocs dies que queden ja per dir que aquest programa el fa l'equip habitual, és a dir, la Mercè Rigual, sobretot la Mercè, que se'ns jubila ja mateix, Diego Monroy, David Talleda, Josep Martín. David, bona tarda.
2: Bona tarda, Josep i oients. Tu quin diries que és el mes de l'any amb més concerts?
1: Ostres, complicat això, no sé.
2: Complicat.
1: Juny, potser?
2: No. Entre juny i juliol.
1: Juliol n'hi ha molts,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, sí, n'hi ha molts. De fet, avui ho comprovarem, perquè ve carregant no només de concerts, sinó de molts festivals i també de molts discos, que encara estan pendents de publicar-se durant aquest mes de juliol. D'això en parlarem avui, però també de moltes altres coses.
1: Sí, i tenim també un munt de cançons per compartir amb vosaltres, com aquesta que avui obrirà el programa, que és Espiral, una de les cançons que Ela Minus i Nick León inclouran a un EP compartit que es titularà Què les passó a mis amigos i que es publicarà el mes d'agost. Això també està canviant, a l'agost també es publiquen discos. Bé, una viu a Nova York i l'altra viu a Miami, però tenen en comú, diríem, els seus orígens colombians. Un artista que hem pogut entrevistar al programa en una edició del festival Sonar. Doncs la nova de la Minus i Nick León, Espiral, obre el programa d'avui. Benvinguts.

0: Independents, a ICAT. Versió o original? Versió o original? Versió o original?
1: Avui a versió original enfrontem Dale Crover i Neil Young.

La història de la música està plena d'anècdotes força curioses i una d'aquestes té a veure amb aquesta cançó, o més concretament, amb el vídeo d'aquest tema. Sí, es tracta de Harvest Moon, la cançó que donava títol al 21è treball de Neil Young i que d'alguna manera era la continuació de Harvest del 1972. Harvest Moon era el tema estrella de l'àlbum i, per tant, es va decidir fer un videoclip on sortia Neil Young cantant des de l'escenari i també ballant amb la que llavors era la seva dona, la Peggy Young. Però la narrativa i el guió del videoclip que dirigeix Julian Temple necessiten la presència d'un Neil Young més jove i llavors va ser quan es va decidir fer un càsting. L'escollit va ser Dale Crover, bateria de Melvins, que ja havia aparegut com a extra a la pel·lícula de Doors d'Oliver Stone. Pràcticament 35 anys més tard, Crover ha explicat aquesta història amb motiu de la publicació del seu nou disc d'estudi, Get Your Babas Out, que sortirà a començament del mes de setembre, i com a avançament i per arrodonir aquesta anècdota, la seva versió del Harvest Moon de Neil Young.

Qui no ha ballat aquesta cançó alguna vegada, fins i tot intentant fer la coreografia reproduint les sigles d'aquest YMCA? Avui sona aquest clàssic de Village People perquè el policia d'aquesta banda, perquè anaven tots disfressats, us en recordeu, Victor Willis, ha mort als 74 anys. Era un dels fundadors d'aquest grup de disco nord-americà, a més a la veu principal i coautor dels grans èxits de la banda com aquest YMCA o In the Navy, per exemple. Recordem que Village People es va convertir en un fenomen mundial ja fa moltíssims anys. De fet, Willis havia deixat el grup l'any 1980 després d'una disputa pels drets d'autor dels seus temes i es va reincorporar a Village People el 2017 i va interpretar aquest YMCA al míting previ a la investidura del president Trump el gener de l'any passat. El president Trump, per cert, ha fet també una comunicació a xarxes donant el condol. Segons ha informat la banda, va morir ahir després d'una malaltia curta però agressiva i aquelles coses, aquelles casualitats. Ell va néixer un 1 de juliol, és a dir que s'ha mort a les portes de la celebració del seu 75è aniversari. Ja no els podrà fer, en canvi avui sí que en celebra 75, també rodons, un home que també ens ha fet ballar a la seva manera.

0: Avui fa 75 anys el senyor Fred Schneider, podríem dir que líder o una de les cares més visibles, esclar, d'aquests B-52, una banda de new wave post-punk amb una vocació pop i realment molt curiosa, eh? No hi ha dos grups com els B-52. Fred Schneider, 75 anys.
1: Sí, aquí queda, eh? Mira, jo per cert ara estava recordant que els vaig veure el 1989 a la Monumental.
0: Molt bé, molt bé. A més, van tenir diversos moments de popularitat, sí. No sé si aquesta època o poc després, no? Amb els Picapedra.
1: Exacte.
0: Van tornar a tenir també molt èxit.
1: Doncs mira, aquesta banda que crec que ja estan inactius, doncs d'una banda que ens queda el seu llegat musical, anem per una banda que de moment encara belluga, Queens of the Stone Age, que han compartit la gravació del directe que van fer el 28 d'abril per l'emissora de Seattle, KXP. El resultat és realment sorprenent, ja que la banda nord-americana s'acompanya d'instruments clàssics com la tuba, la trompa, violins i violoncels, i tot plegat per dotar les cançons d'un dramatisme més gran. Com a mostra, Mosquito Song, que és un tema que van deixar com a regal ocult al final del seu tercer disc d'estudi, aquell que es deia Songs for the Deaf del 2002, i on, per cert, hi col·laborava Dave Grohl a la bateria. Queens of the Stone Age fan dijous i dissabte dos concerts a l'estadi de França de París amb totes les entrades venudes, i de fet aquesta és l'única actuació de la gira europea on encara hi ha localitats disponibles, doncs és el 18 de juliol a la capital de Polònia, Varsovia.

0: independents. L'actualitat musical d'ICAT.
1: Els experts, temporada 14.
0: Diuen que en aquesta la cosa es posa interessant.
2: De què va el programa?
1: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Quin número de temporada, per cert?
2: 14.
1: Escolta la ràdio i esmorza.
3: Juliol comença fort a ICAT. Seguim en directe al Vida Festival i al Canet Rock. Dijous 2, des del Vida, a les 9 del vespre, especial Love i els concerts en directe d'Al·lèrgiques al Pol·len i d'Amper Albo i el Comboi.
4: Ja descobre tu la meva vida, que sóc un burro animador i un vago.
5: Divendres 3, més concerts. A partir de les 8 del vespre, Lia Kali i la Ludwig Band.
3: I dissabte 4, Canet Rock en viu. A les 6 de la tarda, Maria Jaume en concert. I a les 7, especial Love, amb l'ambient i els protagonistes. Viu els festivals a ICAT, a l'FM, a l'App i a 3CAT.
6: La fórmula de les emissores culturals de 3CAT funciona. Ho confirma l'últim EGM.
7: Gràcies, oients. Gràcies per ser-ho. Podeu celebrar-ho al nostre punt de guàrdia.
6: L'aposta d'ICAT per l'escena musical catalana ha impulsat cap amunt la ràdio inquieta.
8: I el primer que farem serà donar-vos les gràcies de part de tot l'equip.
9: Estan encantades.
6: La renovació i el repte d'apropar la clàssica a tots els públics també ha afavorit Catalunya Música. Música i cultura és la millor fórmula. ICAT i Catalunya Música. Són teves.
1: Independent.

Avui és el primer dia del mes de juliol i aquesta és la setmana del Vida Festival, que estarà operatiu des de demà dijous i fins la matinada de diumenge. Dilluns, recordeu que vam parlar amb el seu director, Dani Poveda, i recordeu també que ICAT tindrà una presència especial en programes i transmissions en directe d'alguns dels concerts. La que està sonant de fons, Aldous Harding, és un dels noms destacats d'aquesta edició, però no l'únic, ja que també sobresurten Fatboy Slim, Charlotte Cardin, Yaray Cortés, Guitarrista Rica de la Fuente o Saint Etienne. Però al marge del Vida hi ha molts altres concerts llaminers. Demà mateix teniu a Guadalupe Plata, a Adblood i Pennywise a Rasmatàs. Divendres haureu de triar entre Van Morrison a l'Auditori del Fòrum, Curtis Harding a la 2 de l'Apolo o Brian Adams al Festival Cap Roig de Calella de Palafrugell. I atenció, perquè divendres i dins de la Festa Major de Terrassa hi ha programació alternativa a l'Espai Vapor Vell amb The Pains of Being Pure Heart, Triángulo de Amor Bizarro, La Plata o Les Dianes, i tot això amb entrada gratuïta. Sí.

No cal dir que el plat estrella de la segona setmana de juliol és el Cruïlla, que obre portes dimecres i no les tanca fins la matinada de diumenge. Per allà passaran Pixies, Garbage, Suede, The Black Crowes, David Byrne, John Batista, Jovanotti, Faithless i molt de talent local, com Dan Peralbo i el Comboi, Sidoní, Mishima o Alosa. Més coses per la segona setmana de juliol. El dia 7 coincideixen Sting a les nits d'Occident, que es fan als jardins del Palau de Pedralbes, i Dogstar a Paral·lel 62. Aquesta és la banda on milita l'actor Keanu Reeves com a baixista. L'endemà dia 8, una autèntica llegenda de la música jamaicana trepitjarà l'escenari de la sala Razzmatazz. Es tracta de Burning Spear, que als seus 81 anys continua en actiu. El dia 11, els argentins Babasónicos actuen al Poble Espanyol i Anastàcia ho fa a Cap Roig. I el dia 12, Angus and Julia Stone estan al Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols.

La tercera setmana de juliol continua sent d'autèntica bogeria pel que fa a la música en directe. Com a exemple, el mateix dia 13 coincideixen Molotov amb Mala Rodríguez a Ras Matàs, Zaz al Palau de Pedralbes i en Andreu, Clara Peia, Marc Pujol i Cora Novoa amb l'espectacle Les Flors Prohibides al Teatre Grec. El 16 comença Manresa el Festival Camins i l'endemà aquests que sonen de fons Belén Sebastián pujaran a l'escenari del Poble Espanyol amb el seu millor repertori i alguna cançó nova, com per exemple aquesta It Only Takes One Lion que van publicar just fa un mes. També el dia 17 Snarky Puppy a Portaferrada i l'endemà Rick Astley als Jardins de Cap Roig de Calella de Palafrugell i el dia 19 i novament al Poble Espanyol les millors barbes i el millor rock a càrrec de ZZ Top.

Arribem ja a l'última setmana de juliol, que s'inaugura amb Wifi Clyro al Poble Espanyol el dia 20. Tres dies més tard, Pat Metheny al Palau de la Música, Rubén Blades al Poble Espanyol i Don Omar a l'Estadi Olímpic. El 24 comença el Parc del Fòrum de Barcelona, nova edició del Share Festival amb Ultralón, De La Fuente, Pitafeta, Alicia i 31 Fama, entre altres. I de cara al dia 25 us tocarà triar entre dos grans noms del món de la música. Un és Morrissey, l'exlíder dels The Smiths, sempre imprevisible al Poble Espanyol, i l'altre el francès Sébastien Tellier, un dels grans de l'electrònica al Teatre Grec.

Doncs passem ara a repassar alguns discos importants que es publiquen el mes de juliol, que era un mes que, home, tradicionalment no es publicaven massa discos, sobretot a la segona quinzena, però estem observant un canvi de dinàmica perquè aquest any hi ha alguns artistes enormes, dels més importants del món, que publicaran discs les pròximes setmanes. I el primer ja ha començat a sonar, Madonna torna a la pista de ball amb Confessions 2, la continuació d'aquell Confessions on the Dance Floor del 2005, que va tornar a reactivar la seva carrera. Repeteix amb el mateix productor, Stuart Price, i ja s'han anat avançant algunes cançons i en sabem unes quantes coses. Serà un disc molt visual i amb col·laboracions de Sabrina Carpenter, Stromae i Fate. La resta de respostes, doncs ja mateix, vaja, demà passat, quan ja arribi a les botigues el nou disc de Madonna. Però si voleu renovar els vostres referents, el mateix dia es publicarà Visitor, el debut d'un artista a seguir, Sienna Spiro. Escolteu quina veu que té.

podem dir així ràpid, ras i curt, podríem dir que Sienna Spiro és la nova Adele. Les dues són angleses, tenen veus espectaculars, però cadascuna té la seva pròpia personalitat i la d'Spiro tot just l'estem descobrint. Com dèiem, divendres, aquest divendres publicarà el seu primer disc llarg, Visitor, i ja té data de presentació a Catalunya. Atenció, el 29 de març actuarà al Paral·lel 62 de Barcelona. Bé, actuarà en aquesta sala si el fenomen no es dispara, com va passar en el seu moment amb altres artistes com Billie Eilish, i l'han de traslladar a un recinte més gran. Així que ull, doncs, aquest any i el que ve amb Sienna Spiro. Avancem una setmana, el 10 de juliol. El 10 de juliol és un dia esperat, esperadíssim per tots els fans dels Rolling Stones.

Cada vegada s'allunya més la possibilitat que els Rolling Stones facin una gira mundial d'aquelles com han fet tota la vida. Mick Jagger sembla que la faria encantat, però Keith Richards no ho veu gens clar, i és que hem de recordar que tant Jagger com Richards faran 83 anys aquest 2026. El que sí que tenim clar és que el 10 de juliol arribarà a les botigues Foreign Tones, el 25è disc d'estudi dels Stones, que inclourà col·laboracions de Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith de The Cure i Chad Smith, bateria de Red Hot Chili Peppers. A més, podrem tornar a escoltar la bateria de Charlie Watts, cofundador del grup i que va morir fa 5 anys i que sembla que tenien algunes sessions enregistrades, diríem, guardades a l'arxiu. Sense els Stones, bona part del rock actual no existiria tal i com el coneixem. Potser no tindríem en actiu rockers com Jack White, tot i que a mi sempre m'ha recordat la seva música més aviat a la de Led Zeppelin.

Frozen Charlotte, així es titularà el setè disc en solitari de Jack White després de la seva etapa tan exitosa, al capdavant de The White Stripes. Una de les veus més crítiques en Donald Trump de la música alternativa nord-americana encara té moltes coses a dir. El disc Frozen Charlotte es publicarà el dia 10 i una setmana després, el 17 de juliol, els amants de les guitarres també tindran a les botigues un nou disc dels anglesos Yard Act, una gran banda que van poder entrevistar a l'última edició del festival Primavera Sound. Però segur que el disc que vendrà més còpies dels que es publiquen aquell dia serà aquest altre.

Des de l'inici de la seva carrera discogràfica, la nord-americana Gracie Abrams ha rebut crítiques positives, però també algunes de negatives, sobretot un retret en general. Acusar-la de ser una Nepo Baby, és a dir, la filla d'un milionari, d'una persona amb molts recursos. I a veure, és així, perquè Gracie és la filla de J.J. Abrams, co-creador de la sèrie Lost, per exemple, i moltes altres, i director d'algunes de les últimes pel·lícules de la saga Star Wars. Així que, home, sí, deu ser milionari aquest home. Potser per contrarrestar aquestes crítiques, Gracie Abrams ha decidit titular el seu tercer disc Daughter from Hell, filla de l'infern. En tot cas, escriurà un capítol més en una trajectòria clarament en ascens. Per cert, que la tindrem dos dies al Palau Sant Jordi. Gracie Abrams hi actuarà els dies 27 i 28 de maig. Ja veieu que el mes de juliol es publicaran discos importants i esperats, i fins a l'últim dia, perquè el 31 de juliol està previst que una altra estrella, Ariana Grande, publiqui disc nou, Petal. I parlant d'estrelles, què me'n dieu d'aquesta?

the time.

l'anglesa Charlie XCX ha jugat una miqueta a despistar-nos a tots plegats per aquesta cançó, que es diu la Rock Music, i semblava que prometia que el pròxim disc seria molt rocker. Bé, això ja ho acabarem de veure, bé, relativament aviat, el 24 de juliol, quan arribi a les botigues Music Fashion Film. De moment el que sabem segur és que tindrà una portada impactant amb tres genis d'aquestes tres disciplines: el músic John Cale, el dissenyador de moda Marc Jacobs i el director de cinema Martin Scorsese. Això sí que són patums, eh? Aquell 24 de juliol, Charlie XCX haurà de competir amb Late to Set, el disc d'Alex Cameron, Therapy at the Club, de Flo, i el retorn de dos clàssics de gèneres molt diferents, Robin Hitchcock i Cypress Hill. Però, sobretot, haurà de competir amb Reality Awaits, l'esperat nou disc dels novaiorquesos The Strokes. No sabem com sonarà el conjunt, però la veritat és que han sorprès i desconcertat força per l'ús de l'autotune a cançons com aquesta, Going Shopping.

0: Doncs, David, demà fem l'últim programa de la temporada. Per tant, a l'Independents diríem que toca pocs dies del mes de juliol, però, uau, la música no s'atura, és increïble, eh?
1: No s'atura de cap manera. De fet, tu estaràs al Festival Vida i des d'allà et sentirem. Però també des d'aquí el que farem, entre moltes altres coses, és recordar quines altres cites musicals hi ha aquest estiu i que tampoc no s'heu de perdre.
0: Fins demà!

0: Juliol comença fort a ICAT. Seguim en directe al Vida Festival i al Canet Rock. Dijous 2, des del Vida, a les 9 del vespre, especial Love i els concerts en directe d'Al·lèrgiques al Polen i d'Amper Albo i el Comboi.
1: Ja descobro la meva vida, que sóc un burro animador i un vago.
2: Divendres 3, més concerts. A partir de les 8 del vespre, Lia Kali i la Ludwig Band.
0: I dissabte 4, Canet Rock en viu. A les 6 de la tarda, Maria Jaume en concert. I a les 7, especial Love, amb l'ambient i els protagonistes. Viu els festivals a ICAT, a l'FM, a l'App i a 3CAT.
3: Escoltes ICAT.

0: de fusta amb Miqui Puig.
1: Obrim per ball cada tarda i cat a les 7. Miqui Puig els plats diu a l'hora. Avui tornem a tenir baguls, la baixada mensual, la darrera de la temporada, a la nostra col·lecció particular. A migdia ja som a streaming, sempre que ho desitges a 3Cat Cultura. I en els històrics de la casa, la pista de fusta fa bany i massatge com els futbolistes, escoltant cançons pretèrites que van ser un èxit. O no. Cançons que tenen més de 60 anys a vegades, d'altres de fa només dues temporades, però que per nosaltres ja són clàssics. Nat King Cole, Land of Love. La millor veu del món. Una de les tres, les deu. Nat King Cole.

la veu i el piano, perquè la gent a vegades no es recorda que Nat King Cole primera pianista i per omplir les ballades, per cobrar més cèntims, va començar a cantar. I allà ens vàrem trobar amb aquesta veu que és gairebé com veure els àngels. Llegia el llibre Mites i Leyendas del Estado Dorado, de Didac Piqué, editat pel Fishbone Project. I parlaven del compositor de cançons, una anacoreta hippie que va escriure Nature Boy, que també li va escriure Alan Love, que no havia funcionat, el mateix hippie que també va escriure cançons per Sam Cooke. Una altra veu que seria en el top 3 de veus sanadores.

0: won't you rescue me?
1: Un mateix compositor de Nature Boy que ha sentit en versions fins a societat. Escrivia aquest Lonnie Island per Sam Cooke. Un senyor, un hippie, una anacoreta en aquella Amèrica, en aquella Califòrnia dels surfers. Una Califòrnia on les starlets com Marilyn Monroe morien. Diuen alguns assassinades, d'altres no. Un lloc on Hollywood naixia, on hi havia sol, llum i surfers, però on hi ha llum sempre hi ha foscor. I la pàgina de foscor d'avui d'aquests vagons la protagonitzen els Beach Boys. Qui us havia de dir, eh? Una part fosca també a la vida dels Beach Boys.

0: el mateix llibre ens ha donat tres peces per obrir els baguls: la història Califòrnia i aquesta Neverland Not to Love dels Beach Boys, gravada en el 2020, que ara ve d'un single signada per Dennis Wilson, però que tenia tantes similituds amb una cançó de Charles Manson anomenada Cease to Exist, que fins a dia d'avui ningú sap fins a quin punt Charles Manson va ser un Beach Boy més. Bromes a part, el llibre de Fishbone Project sobre Califòrnia ens ha servit avui per obrir la tarda de baguls. Ara fem pausa d'hidratació i us recordem que tenim festa, ja ho sabeu.
1: ¿Cómo te llamas?
2: Miki Puig.
1: ¿Ah? ¿Cómo te llamas?
2: Miki Puig.
1: ¿Ah? ¿Y cómo tú te pides?
2: Miki Puig.
1: ¿Ah? Funcioné.
2: Pista de fusta amb Miki Puig.
3: Pista de fusta presenta un ball de tarda al mar. Et convidem a celebrar el final de temporada el diumenge 12 de juliol al restaurant Breta de les Ruïnes d'Empúries. Amb els sets de Robert De Palma DJ, Clàudia Guisi i Miki Puig als plats. Diumenge 12 de juliol de les 6 de la tarda a les 10 del vespre. Entrada lliure fins a completar aforament. Més informació a l'Instagram de Miki Puig.
0: Una altra tarda de festa.

Una de les veus més boniques de la música popular brasilera era Regina. Tot el seu llegat és per escoltar-lo dia rere dia. Ara és el seu fill que va trobar unes cintes que les va regravar, produir amb músics tocant com van tocar aquella nit en un programa de televisió els músics d'Elis, per regalar-nos versions com aquesta increïble del gran Milton Nascimento. I aquest és D'Angelo amb una versió

directe d'Àngelo, la seva màgia, la seva veu, fer-nos una veu de Roy Ayers, una versió del mític Everybody Loves the Sunshine. Tots que enyorem Roy Ayers i un d'Àngelo que va marxar només uns mesos abans i que l'altre dia descobríem en algun blog amb algun erudit que ens deia que aquí hi havia aquesta versió. París. Sempre és elegància. I si a més hi canta Catherine Deneuve, ja ho tindríem. Quan Malcolm McLaren valia a la Deneuve.

0: Malcolm McLaren, aquell personatge que fa ràbia a estones i d'altres voldries que no s'esgotés de fer animalades. Es va tancar el 94 en un àtic amb catxarros destartalats que va comprar de segona mà per fer Paris, un disco que hi havia clichés, que hi havia divas com Catherine Deneuve, François Hardy, i que tenia aquest luxe fictici que tant li agradava amb ell. Sigui com sigui, els 90 van tenir moments de luxe, de models. El videoclip fet per David Bailey, també parella de la Deneuve, li lligava amb tres històries: el punk, els 60 britànics i els 60 anglesos. És dedicat a la Ràdio Inquieta i el Pista de Fusta fa avui la seva darrera baixada als baguls.
1: Qui no balla no és viu. Pista de Fusta, amb Miqui Puig.
0: L'exercici sempre és buscar cançons de la nostra col·lecció que van ser èxits en lloc, almenys al nostre cor, o que avui ho seran. The Love You Need, Joy. I si una cançó comença amb un arranjament de corda, ens hi quedem a viure.

0: érem a 1982 i encara calien lentes. The Young Company va agafar una de les cantants de la seva banda, la Joy, i li va fer aquesta balada eterna, The Love You Need, amb la veu de Joy, una peça de l'era disco, amb tuf de funk, bellesa extrema, i dos números més. Un èxit menor, però que avui és gran, perquè quan els pugem dels baguls a dalt a la pista, els rebeu amb els ulls oberts, els braços extesos, com si volguéssiu abraçar l'arranjament de corda, i no s'esgota la màgia. Una per mi, això es diu Fati, Bim Bam Bam.
1: Ah, hello, Bam, what are you putting down, man?
2: Well, I mean, I'll put on up, man, they are, I think it's easy.
1: Aye, but you didn't tell me you were glad to be at this party.
2: What are you, man? Uh-huh.

0: Style.
1: Yes, Frankson, fa que fes faig, gent.
2: Bim and Bam eren uns comedians, uns pallassos, jamaicans, instal·lats a UK per guanyar-se la vida. Passen per tots els estudis, gravant versions divertides de diferents cançons i el rocksteady. Col·lisiona amb l'humor. Comedians que fan rocksteady. I ara la història de com Luis Buñuel es va enamorar d'una cançó anomenada Rebelde Radioactivo, una peça de rock and roll del grup mexicà Los Sinners. Al final no va sortir a la pel·lícula, però aquí la tenim.

0: Buñuel. Es presenta al Cafè Milei on tocava Los Sinners i demana que toquin algo tremendista. Amb lletra o sense? Diu sense lletra i surt Rebelde Radioactivo. La pel·lícula Simón del Desierto necessitava un antro de perdició i el rock and roll dels 60 a Mèxic. Ho era. La pel·lícula s'havia de dir gens, però els drets eren caríssims i al final només van sortir. La pel·lícula és el Rebelde Radioactivo. Això és la pista. La baixada als baguls d'un cop al mes.
1: Pista de Fusta presenta Un ball de tarda al mar. Et convidem a celebrar el final de temporada el diumenge 12 de juliol al restaurant Breta de les Ruïnes d'Empúries. Amb els sets d'en Robert de Palma DJ, Clàudia Guisi i Miqui Puig als plats. Diumenge, 12 de juliol, de les 6 de la tarda a les 10 del vespre. Entrada lliure fins a completar aforament. Més informació a l'Instagram de Miqui Puig.
2: It began with percussion. It was a very simple beat at first, and the beat grew more complex. It began in Africa.
3: Aquesta és la pista de fusta dedicat a Miqui Puig.
0: Un altre de llegats.

La música brasileira mai ha tingut por d'expressar veu forta i alta els seus amors de Beto. A l'any 1977 grava Deus Salve George i la dedica George Ben, Ben George. Digue-li com vulguis, li dedica tot l'amor del món amb cançó a un dels músics més grans de la història de la música popular brasilera. Les sigles MPD, Miquel Puig Bosch. Sempre m'ha fet goig saber que el meu nom té un estil de música. I Brasil també té tecnopop. Dalto dedica a Pessoa una oda.

0: un disc curiós editat el 83, on hi ha una cançó dedicada a Lennon i aquesta Pessoa. El disc es va editar en castellà també. Rar avis de la música brasileira. Avui sona la pista amb el mereixement que tenen les cançones, que algun dia no van ser famoses allò.
1: Pista de fusta. Ara, de dilluns a dijous, al mateix Batcanal de sempre.
0: La balada de Jet Harris. Apple Boutique era un grup que sonaven a tots els bars de la ruta del Bacalao. Després se'n va fer una versió amb el so de València, però aquesta és l'original, quan els discjòqueis valencians compraven maxis d'importació editats a segells menors de l'Anglaterra, el verdader indie.

0: A l'FM, al mòbil o al portàtil.
1: És diabòlica.
0: Sempre hi ha lloc per ballar.
1: És la música.
0: Quan el rellotge marca les 8,
1: és electrònica.
0: El cos et demana pista de fusta.
2: Som a temporada de futbol. Gran Popo Futbol Club. Les hommes se pas de

terrorisme et d'un homme. Les hommes se passent. Ce mec bien. Grand pop au football club. Era en 2001. I feien house, música de ball. Fora de les normes i dels estàndards. Amb aquest punt naïf. Més acostats a Berlín que no pas a Nova York. I amb aquest so absolutament francès. I pots veure trossos del Feinstuch i del Berlín més divertit. Arribar cançons com aquestes que jo no havia sentit mai, perquè sonin els beguts. És un joc. Trobar a velles peces, a vells maxis de ball, la bellesa. Legend, whip your hips, tothom parla dels malucs. I el 83 ja ho feien.

es deia en Legend. Van editar només això el 83 i era un producte d'estudi de Nova York del gran segell Soul York, que feia artefactes perquè les discoteques ballessin, perquè les discoteques tinguessin sempre peces per al gaudi. Uns que van anar cap allà i van acertar, van ser un grup britànic anomenat Freeze. Han sigut clàssics de casa. El seu líder, John Rocca, llavors va feinar per allà. Va gravar amb tots els grans hits. Productors com Arthur Baker. I la història ens va deixar coses com aquest. I want me to be real. És John Rocca. Ja després dels Freeze, fent música de ball. Primitiva, divertida i, com sempre, encisadora.

0: tot el que vam veure en Freeze en aquesta peça de John Rocca, el seu falset, la seva manera d'interpretar la música electrònica, com ho havien fet d'altres. A la pista de fusta, un cop al mes, baixem els baguls per ballar.
1: Keep on moving, then you can find me. If you feel that you can't take no more, and your feet are headed for the door, music is the answer.
2: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
3: Pista de fusta presenta Un ball de tarda al mar. Et convidem a celebrar el final de temporada el diumenge 12 de juliol al restaurant Breta de les Ruïnes d'Empúries. Amb els sets de Robert De Palma DJ, Clàudia Guisi i Miqui Puig als plats. Diumenge 12 de juliol de les 6 de la tarda a les 10 del vespre. Entrada lliure fins a completar aforament. Més informació a l'Instagram de Miqui Puig.
0: La nostra festa, un final de temporada on heu de venir a ballar tots. Hem parlat de quan els Freeze se'n van anar a Nova York i van treballar amb Arthur Baker. I ara és Arthur Baker qui remescla els Morcheeba, The Music That We Hear, el Muck Island, amb la remescla que els hi va fer Arthur Baker, recta final dels baguls d'avui, els de la temporada

Mulca Island, the music that here we have. Morshiva remesclats per Arthur Baker, deixant-nos la pilota votant per un final de tarda. Són els baguls de la pista. Un cop al mes, obrim, portem cançons, bosses perdudes, sessions que ens feu de discos que ja no voleu a casa i els tornem a sentir. Soc Miqui Puig els plats i ara demanaré, sisplau, que entri el piano. Sobre aquest piano del Forever d'Envy, et dic adéu. Pista de fusta, final de temporada, queden pocs programes, ens queda la festa del dia 12 amb la Clàudia Gizzi, amb en Robert De Palma i amb servidor a les ruïnes d'Empúries. Cada dia ja saps que obrim a les 8 del vespre. Envy va ser un dels herois del drum and bass que va fer fins i tot números d'èxit radiofònics. Sigueu feliços, balleu, això és pista de fusta.

0: Juliol comença fort a ICAT. Seguim en directe al Vida Festival i al Canet Rock. Dijous 2, des del Vida, a les 9 del vespre, especial Love i els concerts en directe d'Al·lèrgiques al Polen i d'Amper Albo i el Comboi.
1: Ja descobro tu la meva vida, que sóc un burro animador i un vago.
2: Divendres 3, més concerts. A partir de les 8 del vespre, Lia Kali i la Ludwig Band.
0: I dissabte 4, Canet Rock en viu. A les 6 de la tarda, Maria Jaume en concert. I a les 7, especial Love, amb l'ambient i els protagonistes. Viu els festivals a ICAT, a l'FM, a l'App i a 3CAT.
3: Escoltes ICAT. Ara a ICAT, el cel obert. Amb Lluís Gavaldà.
4: Déu vos guard, amigues i amics a l'Obertaires. Un dia més des de ICAT. Dedicat al temps que passa volant, arriba l'hora del cel obert. Ai, si vol el temps, mare de Déu, senyor. I espera't, que com més va, encara va més ràpid. Imagina't si és veritat això, que havíem decidit fer una prova empírica per fer-te sentir una mica més iaio del que ja et sents. Sí, som bones persones nosaltres, això sí que ho tenim. Que com ho farem? Doncs et posarem una selecció de cançons i discos que tot just ara, aquest 2026 de Mundial i de Papa, fan 30 anys. Sí, 30!

Els Ocean Color Scene, tio, i aquest pam, pam, pam, pam, pam, pam. La cançó que els va donar a conèixer amb el seu disc de debut, el Mosley Shoes, que era com una espècie de reivindicació del rock setanter de tall més clàssic. I és que el 96 va ser un any una mica de transició. Vull dir que el Britpop encara regnava de manera imperial, però ja no tant. Començava a notar-se ja certa sensació d'afartament d'aquestes cançons tan alegres, tan popis i tan intranscendents. Per això no és estranyar que en aquest any el disc que es va emportar la majoria dels premis va ser la resurrecció inesperada d'un grup galès que havia perdut el seu lletrista i membre més carismàtic. Eren els Manic Street Preachers.

0: A Design for Life, tio, quines lletres que fotien aquesta gent, la mare que els va parir. Amb contingut, combatives, parlant de la classe treballadora i del poder que tenen les biblioteques, i tant que sí. Els Manic Street Preachers i aquesta cançó del Everything Must Go, que va ser com una resurrecció gloriosa d'un grup que ja donaven per mort i enterrat. I és que l'has d'escoltar sense aquest disc. Té Blackbird Pier d'entrada, després el Kevin Carter. A l'Austràlia. Buah. Ni una de dolenta. De fet, em fa gràcia perquè el 96 i el 2026, a part de portar-se 30 anys de diferència, tenen punts en comú. Un d'ells, per exemple, és que és un any futboler. Enguany tenim el Mundial aquest dels Trons, i el 96 va haver-hi l'Eurocopa a Anglaterra, que va significar com una espècie de febrada nacional en què els anglesos estaven convençuts de que finalment tornarien a guanyar un trofeig. I no, la veritat és que no.
1: I think it's bad news for the English game.
2: You're not creative enough, and we're not positive enough. It's coming.

Three Lions, la millor cançó que s'ha fet sobre una selecció i sobre una competició de futbol. Que bo que és Lion Brody i els seus Lightning Seeds, aquí acompanyats per en Badial i el Skinner, dos humoristes intrínsecament britànics. I a l'altre costat de l'oceà, els Yankees què feien? Bueno, doncs el grunge ja havia passat a millor vida i començava a cuinar-se en moviments com, per exemple, el de l'antifolk. Artistes que volien barrejar la tradició de les cançons tradicionals amb els ritmes del hip-hop i del rap. I entre ells regnava de manera imperial en Beck.

What It's At, Love LA, potser el disc més important del 1996 a nivell de repercussió i també a nivell d'influència en l'escena de música independent. Aquí estem avui al Cel Obert repassant el bo i millor de l'escena pop del 1996, és a dir, repassant cançons que tenen ja 30 anys i que sonen igual de fresques, com per exemple la transformació del Suede de grup dramàtic i empaltat de David Bowie en una màquina de fer singles, és a dir, el Coming Up.

Beautiful Ones, una de les cançons del Coming Up, que quan va sortir va sorprendre propis i estranys, perquè la gent es pensava que ja no farien res més de bo. Havia marxat el Bernard Butler, el guitarrista i cocompositor de totes les cançons que havien fet fins ara. Però què coi, allí hi havia el Brett Anderson i va dir, mira, aquests Britpops, ara us ensenyaré com fer un disc en què totes les cançons siguin un single. I així va ser. Que, per cert, també aquest any va ser l'any en què semblava que el fill de Bob Dylan aconseguiria, no té la mateixa fama que son pare, no cal dir-ho, però que seria també un dels referents de l'escena del rock de finals del mil·lenni. Al final no va ser així perquè els Wallflowers no van acabar de quallar del tot, però en aquest 1996 van tenir el seu punt culminant, on en Jacob Dylan ens va demostrar que els testos s'assemblen a les olles.

El One Headlight, la cançó estrella del Bringing Down the Horse, el disc dels Wallflowers, amb en Jacob Dylan als comandaments de la nau. Va, i abans de fer una petita pausa, deixem a posar una altra sorpresa i un altre artista que va sorgir pràcticament del no-res i es va transformar en una icona del pop independent. Estic parlant del Mark Everett i dels seus Eels.

0: Les anguiles del Mark Everett i aquest Novocaine for the Soul del disc Beautiful Freak, que ens va de perles per fer una petitíssima pausa i tornar ara mateix amb més cançons que fan 30 anys, nen, i tu et fas gran. Perdona que t'ho digui.
1: El Celobert amb Lluís Gavaldà. Escoltes i cats. Música amb història per gent amb geografia.
0: Seguim aquí amb geografia, història i peces del 1996, que com qui no vol la cosa, sembla que fos ahir, però no ho és, xiquet? I si no, pregunta-li a les juntures dels teus ossos cada cop que t'aixeques del sofà. Parlàvem de que el 96 va ser un any com ja que començava a davallar el boom del Britpop, els Oasis ja es barallaven més del compte, preparaven un tercer disc que no arribaria a complir les expectatives, els Blur tenien una espècie de baixada als inferns amb el The Great Escape, i entre tot això va sortir una banda que reivindicava les sonoritats dels Stone Roses i del So Manchester, salpebrant-lo de guitarrisme elegant. Eren els Blue Tones.

Slight Return, el single de l'Expecting to Fly, que va ser com una espècie de epifania efímera, eh? Va treure aquest disc i després ja, uf, no van tornar a l'excel·lència d'aquest debut. Un altre grup que també va sorgir del rebuf dels grans del Britpop van ser els Kula Shaker, però així com els Oasis i els Blur es mirallaven amb el cançoner de McCartney i de Lennon, en Crispian Mills i companyia ells apostaven per l'herència d'en George Harrison i els seus ritmes en clau hindú. La veritat és que els vaig veure en directe en aquella època, quan ho estaven petant moltíssim, i semblava que havien de ser la gran revelació, i quan van tocar aquest Hey Dude, vaig flipar, tio, com sonaven.

El Hey Dude, una de les cançons del disc de debut dels Kula Shaker, que juntament amb el Govinda van ser les grans peces d'aquest àlbum, però que no van tenir una continuació perquè aquest home, el Crispian, anava tan sobrat que va fer unes declaracions al Melody Maker de caire bastant racista i com una mica reivindicant la iconografia nazi, i va caure del pedestal, nen, d'un dia per l'altre, i a dia d'avui encara no s'ha recuperat. I a Suècia què, nen? Et preguntaràs. Bueno, no ho anaves a preguntar, però t'ho diré igualment. A Suècia sempre hi ha un bon grup, sigui la dècada que sigui. I el 96 hi havia els Cardigans.

Ai, com m'agraden els Cardigans i com els escoltava, mare de Déu senyor. La Nina Pearson i aquest Loveful, que és com una cançó perfecta per escoltar tot un estiu sencer. Que no és el mateix que podries dir dels Beautiful South, perquè no és que no facin cançons pop, però les seves lletres sempre tenen un punt agradolç, cortesia del Paul Heaton. Fa gràcia perquè aquí a casa nostra els Coast Martins sí que van petar-ho, però els Beautiful South no, són com un fenomen intrínsecament britànic i deu ser perquè aquestes lletres fora del seu territori han passat injustament desapercebudes.

Rotterdam. El Paul Keaton emprenyat perquè estava en un bar d'aquesta ciutat holandesa i el van tractar fatal. El tio va dir, sí, doncs mira, faré una cançó en què diré que totes les dones són rosses i estúpides i els homes semblen gàrgoles. Que dius, hòstia, nen, no sé jo si triomfen molt, a les llistes holandeses, les cançons dels Beautiful South. Bueno, res, que jo que he de plegar. He de plegar... Sí, bueno, no he posat el wannabe de les Spice Girls. Vols posar-lo o què? Yo! Va, ja està, ja està. No vull deixar de posar, perquè és la cançó del 96, però es fa llargueta, i ara ja... Aquestes cançons sí que ha tingut una mica massa de sobreexposició, eh? Ep, i me l'estimo molt, a les Spice Girls, sobretot a la Mel C. Doncs res, que acabarem, i ho farem amb un altre himne d'aquest any que hem repassat avui durant una horeta. Amb el Born Sleepy dels Underworld, immortalitzat a la pel·lícula Trainspotting, l'equip del programa s'acomiada per avui. Albert Cots, control i muntatge, Núria Serra en la documentació, Lluís Gavaldà us diuen salut i fins la propera. Adeu.

0: La fórmula de les emissores culturals de 3CAT funciona. Ho confirma l'últim EGM.
1: Gràcies, oients. Gràcies per fer-ho. Podeu celebrar-ho al nostre punt de guarda.
0: L'aposta d'ICAT per l'escena musical catalana ha impulsat cap amunt la ràdio inquieta.
2: I el primer que farem serà donar-vos les gràcies de part de tot l'equip.
3: Estan encantades.
0: La renovació i el repte d'apropar la clàssica a tots els públics també ha afavorit Catalunya Música. Música i cultura és la millor fórmula. ICAT i Catalunya Música. Són teves.
4: Escoltes ICAT. Spin-off amb Alfons Gorina.
5: No m'ho puc creure. Hem arribat al final de la temporada, sembla impossible, ha passat volant. Recordo aquesta sintonia el primer dia que la vaig posar i dir, ostres, i això serà la música de la teva vida d'aquesta temporada. I espero que de tots vosaltres, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat en aquest petit racó cinematogràfic que tenim a ICAT cada setmana. I pel que sembla, pel que ens han dit, seguirem tenint a partir del setembre, per tant, moltes gràcies. I volíem avui fer una miqueta d'especial d'últim dia per acabar. Com? Doncs reunint en lloc d'un tertulià a dos, el Héctor García i el Biel Figueres. Què tal? Com esteu?
6: Què tal? Com esteu?
7: Molt bé estem.
5: Que d'alguna manera són la llavor de que estiguem tots aquí avui a través del seu podcast Cameo, que on estic convidat de tant en quant i m'encanta anar, no? Va sorgir una mica la idea que es va presentar en aquesta casa i va acabar sortint l'spin-off, per tant, de justícia avui estar aquí amb vosaltres. També un record per la Belit, que moltes vegades també participa del podcast, no? Un gran podcast, Cameo, també escolteu-lo si us agrada el cinema. I, Sílvia, què tal? Com estàs?
8: Ah, molt bé, que anem a Mèxic.
5: Perquè avui s'han classificat pel Mundial i és un xaquetero. Ja estem a vuitens de final i,
8: escolta... És que porta una samarreta, expliquem que porta la samarreta a Mèxic, verda, ben
6: quinyones.
5: Però bàsicament és l'excusa perquè amb la calor que fot, les samarretes que transpiren bé, saps? Doncs està guai.
6: Per fi, ja és la primera part de Mèxic, eh? Ja saps que són els meus i...
5: Me n'alegro, doncs, per
6: sí,
5: tu també,
6: en aquest sentit. Però...
5: És veritat. Doncs escolteu, avui també una música especial per acabar. Per exemple, aquest diumenge venia Offspring al BSN, al Rockfest, no? Però ja el vaig posar a principi de temporada, quan va ser el concert, i he dit, ostres, això seria repetir. I, en canvi, jo dissabte vaig a un altre concert. Al Fòrum de Barcelona vaig escoltar ni més ni menys que les bandes sonores de Danny Elfman, que ha composat per al senyor Tim Burton, vell, a més, a dirigir l'orquestra. Serà molt maco, jo crec. Hi haurà una certa gent de l'spin-off, com la Gemma, per exemple, o un gran amic, el Daniel Gálvez. I, per tant, avui hem dit, va, acabem amb músiques de Danny Elfman / Tim Burton. Ara mateix no sabria ni quina és de les seves pel·lícules aquesta, Beetlejuice, potser sí, no? Però vaja, podria ser qualsevol, no? Els inicis de crèdit de qualsevol d'elles. Doncs amb aquesta música no anem exactament a la primera estrena, sinó que recuperem una de la setmana passada que ens va quedar penjada. Es diu Supergirl.
9: My cousin and I have very different ideas about what it means to be a hero. He sees the good in everyone. And I see the truth.
5: Doncs era un, en teoria, dels plats forts d'aquests dies que hi ha relativament poques estrenes. El Mundial, per exemple, doncs, té un gran impacte sobre el cinema. I la veritat, no sé si l'heu vist els tres aquí,
8: sí.
5: Biel, tu
8: sí,
5: també?
8: Sí, jo també l'he vist.
5: A mi m'ha semblat catastròfica. Només m'ha fet gràcia una mica la relació de la nena petita

0: xinesa amb el Jason Momoa en aquesta mena de valor de lei especial que es munten ells dos. Però tota la trama de Supergirl i del gos m'ha semblat el més estúpid. O sigui, James Gunn ha agafat les regnes del DC i crec que li duraran molt poc aquest pas, eh?
1: Però és molt dolenta, o sigui, és, per mi és molt fracàs, un fracàs.
0: Cinematogràfic i comercial,
1: sí, sí, sí,
0: ara en
1: sí,
0: parlarem,
1: de tot tipus, eh?
2: No, és una pel·lícula horrible, o sigui, és una pel·lícula molt dolenta i és això, i una mica també posa en dubte els ciments d'aquest un multiunivers que ha creat ara James Gunn, que l'han fet massa ràpid, si voleu en podem parlar després, de que en 20 anys tres Supermans és massa aviat per crear pel·lícules a partir d'una pel·lícula que tampoc va agradar tant com la primera Superman de James Gunn. Llavors, clar, que no esperàvem és que la pel·lícula fos tan dolenta, és que és nivell Catwoman.
0: És nivell Catwoman? A mi em cau més simpàtica Catwoman, mira que et digui tot, Sílvia.
3: És horrorosa, horrorosa, sí. És que no té res. En això diferim tu i jo, perquè a mi l'únic moment en què em va robar algun somriure va ser el moment del gos, perquè era el gos boig. I em va fer gràcia, perquè és l'única cosa que feia mínimament gràcia. Ara, la història de salvar un gos, què vols que digui?
0: Clar, és això, és que tota la trama gira al voltant d'un gos, tampoc és que el gos surti molt en realitat, però és que a Superman ja ens el van ficar per tot arreu i la gent em diu, no, és que és un personatge molt important als còmics. Doncs era mala idea als còmics i segueix sent mala idea a les pel·lícules, si vols. Mm-hmm. Com li ha anat a la taquilla americana a Supergirl? I aquí també, doncs, catastròficament malament. Jo diria que amb He-Man són, de moment, les dues pel·lícules que pitjor per la recaptació que fan, però crec que aquesta pel·lícula tenia molta més base, diguem, per tenir més èxit que la de He-Man, que realment era com us gasteu 200 milions de dòlars en una cosa que recorden quatre friquis dels 80, no? Ha fet 37 milions de dòlars als Estats Units, Supergirl, per començar, horrible, i a nivell mundial una mica més de 60. És una catàstrofe que posarà molt en dubte si aquest univers pot continuar, eh?
1: És que Superman va funcionar molt bé als Estats Units. O sigui, Superman es salva...
0: Sí.
1: Per als Estats Units, vull dir, si allà ja fracassa Supergirl, vull dir, és que no, res.
0: No, és veritat.
2: I aquí 630.000 euros, que és una vergonya per una pel·lícula tan gran, que estava tot arreu, vull dir, és una pel·lícula que, per molt que no t'enteris d'algunes coses, saps que existeix Supergirl, perquè el metro està a les marquesines, anuncis de la tele, i jo crec que hi ha una fatiga superheroica, ho tinc clar des de fa molt de temps, perquè Superman es van inflar molt els números, com has comentat l'any passat, sí. I, evidentment, ara quan facin Spider-Man o facin la nova dels Vengadores, doncs, evidentment, sí que tindran molt d'èxit, perquè són marques molt consolidades.
0: Escolta, això sí que eren superherois. Puja, puja. Sí, no,
2: gran Batman, per favor, sí. Tim Burton, és meravellós. Però sí que és veritat que hi ha una fatiga ja, i ara és com un altre cop... Jo torno a incidir en 20 anys, 3 Batmans.
0: Vull dir, no, 3 Supermans, no?
2: Supermans, perdó.
0: Però Batmans també.
2: Sí.
0: I 3 Spider-Mans.
2: 3 Spider-Mans, vull dir, és que és... ens estem carregant, per mi, clar, cada generació tindrà el seu Spider-Man, per mi és el Tobey Maguire, però per molta gent serà el Tom Holland, el d'Andrew Garfield no serà per ningú, això segur. Però sí que és veritat que el de Superman és que és exagerat, i a banda és com que són pel·lícules que ja venen amb aroma de fracàs, i aquest és el problema, com convertir això i perquè sembli que facis una cosa diferent. I està complicat, i ja et dic, i a banda, si les pel·lícules no són bones, doncs tampoc ajuda.
0: Doncs ha fet, com comentaves, és que ha entrat en quarta posició aquí, amb 630.000 euros, és una misèria.
2: I tu no n'hi ha un altre, he vist d'aquest submón que es diu Clayface o alguna cosa així.
0: Sí. No la veurà ni Cristo. Serà
2: qui és aquest superheroi?
0: No, però serà com una cosa més de terror, han dit. Serà com Kraven the Hunter o alguna cosa d'aquestes, no?
2: Com li vaig igual.
0: Imagina't, aquí continua manant Toy Story 5, que va directíssim a ser la pel·li més taquillera de l'any, i ha entrat molt bé Obsession, 1,2 milions. Gairebé diria que sembla poc per tot el que hem parlat del fenomen Obsession, però clar, era una pel·lícula cridada, doncs ha fet 300.000 euros, per dir alguna cosa de normal, i ha fet 1.200.000, que és una passada, no? Va, algunes notícies d'aquesta setmana.
4: Spin-off amb Alfons Gorina.
0: Poqueta cosa, perquè tenim moltes estrenes a comentar, però, per exemple, ha mort Michael Byrne als 82 anys, actor britànic, que si... La frase "Así como besamos" en Alemanya no us diu res. El senyor nazi d'Indiana Jones i l'última creuada, bàsicament. Aquesta és antiga, però me la reservava per un dia que vingués Lector, que ja sé que li fa il·lusió. Hi haurà una sèrie de Copland, la pel·lícula del James Mangold. Mira, és una de les poques pel·lis que dic, es podria fer una sèrie d'això.
2: Sí, bueno, al final tens un món de policies corruptes, tal, i ho pots fer, i és en un poble, vull dir, però clar, evidentment ha de ser un reinici sense actors de la set de la pel·lícula. Gran pel·lícula i gran paper de Stallone, eh? Jo aquí sempre...
0: Sí, no, totalment. Ha fet 100 anys, compte, Mel Brooks aquesta setmana.
1: Fantàstic.
0: I està com una rosa, el tio. L'heu vist en vídeo.
1: Està millor que nosaltres ara mateix.
0: Sí, sí, no, una passada, 100 anys, és que...
3: És increïble.
2: I està rodant Spaceballs 2.
0: Sí, bueno, està rodada ja, no, s'estornarà... Sí, sí, està fet, sí. No sé, aquest any crec que no,
1: que
0: no sé
1: si l'any que ve,
0: però vaja, hi ha hagut una certa polèmica perquè han utilitzat allò IA per recrear la veu de Gene Wilder per un reality sobre Willy Wonka. També s'està fent el biòpic del Gene Wilder. I una notícia que sí volia comentar amb vosaltres. L'Odissea no tindrà passes per influencers.
1: Ho trobo bé.
0: Sí, sí, però és perquè la gent sàpiga que darrerament el que es fa és uns passes previs per gent amb molts seguidors, influencers, youtubers, gairebé els paguen perquè vagin al passe i els hi fotin unes crítiques sempre meravelloses. I per això les primeres crítiques que arriben d'Estats Units de qualsevol pel·lícula sempre és la pel·lícula de l'any, en el cas de Disclosure Days, la millor pel·lícula de Spielberg en 20 anys,
3: no.
0: I després quan la veus hi ha el que hi ha, no? I celebro que no es faci, perquè és que crec que genera més frustració que altra cosa, això.
2: I aquí en Antrus ja directament estan suprimint passes de premsa i els ajunten amb els d'influencers.
0: Sí.
2: Perquè últimament portem dos o tres, Obsession mateix, Disclosure Day, que són al vespre, Scream 7, vull dir que no és l'hora on has de fer passes, i al final, perquè un crític no ho pot veure igual en una sala, que és una mica que té espai, que pots reflexionar la pel·lícula, que amb gent cridant des del respecte,
3: eh? Sí, sí, jo totalment no d'acord.
2: Sí, però bueno.
0: En fi, doncs que celebro que el Nolan amb això s'hagi posat seriós.
2: Una polla vieja, ell, per llavors això s'ha sentit.
0: Sí, sí, sí, sí, no, totalment. A veure què tal l'Odissea. Vinga, anem a estrenes d'aquesta setmana. Normal.
5: I took a sheriff job in a little town called Normal, Minnesota.
6: Weather advisory, a winter storm threatening later this week.
7: Court's two assholes screaming at each other.
8: Separate.
5: People seem friendly enough.
0: Doncs bé, és la nova pel·lícula amb Bob Odenkirk de protagonista. Aquesta es diu Normal, es podria dir Nadia 3, gairebé, perquè és el que fa aquest senyor. Bàsicament, aquest senyor li ha donat per fer com de John Wick o de l'Equalizador, és a dir, pelo a 200 dolents a cada pel·lícula. És veritat que aquesta és una mica diferent de les de Nobody, que eren més acció, i aquesta té un punt d'humor negre barra Fargo, per dir-ho d'alguna manera. A mi m'ha fet gràcia aquesta pel·li.
2: Sí, a veure, és una mica pitjor que les de Nadia. S'ha de dir que la curiositat és que està dirigida per Ben Wiley, que és un director anglès que va començar amb pel·lícules sitgeres com Sightseers, que era turistes, que era curiós.
0: Sí.
2: Però després va fer Megalodon 2 i la seva carrera està una mica estranya. Va fer el remake de Rebecca, que, per Netflix, que era objecte amb Armie Hammer.
1: Fa pel·lícules a vegades molt rares, sí. Aquest senyor, vull dir, és molt curiós.
0: Sí, perquè semblava que anava a tenir una certa personalitat i l'ha desvirtuat totalment. Aquesta em recordo potser una mica més a les primeres que va fer, no?
2: Però va... l'Elena Hiddy aquí és com molt estrany també, no el saben aprofitar bé.
0: I el Henry Winkler, sí, bueno. D'alcalde, raríssim també.
2: Però és millor que Nadie, o sigui, és millor Nadie, perdó.
0: Sí,
2: Nadie com a mínim
0: millor.
2: És més divertida, trobo. Que Bob Odenkirk últimament està tot arreu. Ahir el veia al final de The Bear,
0: sí,
2: que
0: no,
2: apareix
0: està.
2: Per allà, en plan...
0: Està tot arreu, tu no l'has vista, no, Sílvia?
3: No, aquesta? No, aquesta no l'he vista.
0: Però en canvi sí que has vist Magallanes, no?
9: Serà hasta darnos las pruebas de que, de cada otra manera, de llegar las islas de las especies.
10: De fiery, espíritu santo.
11: Estuve sacrificando son pastas.
0: Bé, és la nova pel·lícula produïda per Albert Serra i dirigida pel Lab Díaz, el director de les Filipines, i, home, realment és una pel·lícula especial, diferent, una visió molt radical de la història de Magallanes, que interpreta Gael García Bernal. Tampoc és molt protagonista, no és que estigui no. Tota l'estona en pantalla ni molt menys, però a mi és una pel·lícula que, com a mínim, em deixa imatges molt potents i molt suggerents. Llarga, sí, lenta, però també explica coses molt interessants. Les relacions homosexuals en aquests vaixells quan els mariners estaven mesos navegant, coses d'aquest estil que ningú vol explicar i que Albert Serra sempre té collons de posar, eh?
1: No, és que es nota molt que hi ha allò, Albert Serra, saps? Es nota moltíssim. I sí. A mi m'ha agradat això, la fotografia, l'ambientació, saps? O sigui, la narració és llarga, eh? Vull dir, lectors cagaran això, vull dir, moltíssim, però llarguíssima. Però a mi m'ha agradat, eh? Vull dir, anava amb més precaució de les degudes fins i tot, i que és allò, t'ho has de prendre la tarda lliure, eh?
0: Sí, sí, t'has de voler endinsar, eh?
3: És una pel·lícula bonica, però sí que és veritat que explica coses molt interessants, però tu i jo coincidiríem que és un pèl llarga. Però de les coses que he vist, jo l'aprovo totalment.
2: Més com pèl una perruca llarga, però vull dir, és com, és molt, molt llarga. Em costa parlar d'ella escoltant la música d'Eduardo Manostiferas, és molt estrany. Però és una pel·lícula, sí, que evidentment visualment és preciosa, perquè ja li passa a les pel·lícules d'Albert Serra. O sigui, fins i tot Terra de Soledat, on veies Matança, tu, la pel·lícula, a mi, és objectivament, és molt bonica visualment, és brutal.
0: Sí, permet un punt de Terra de Soledat amb aquesta absència del diàleg, sí, durant molts minuts.
2: És la música, pràcticament.
0: Té un punt de pacifiction, sí, en aquesta cosa exòtica, sí, i l'ús de la fotografia.
1: I la llum.
0: Sí, sí.
2: La llum, però la pel·lícula és llarga, llarga. Però mira, l'altre dia parlaves del Manuscrito de Dante, que és llarga i insuportable i no té cap sentit. Aquesta, com a mínim, va a algun lloc, saps?
3: Vull dir,
2: és una pel·lícula que, com a mínim, bueno...
1: Hi ha un viatge, un objectiu.
2: No, no, i sé que és una pel·lícula que la mirarà el nostre estimat Agus Izquierdo i serà feliç. Vull dir, llavors ja... té un sentit, però és una pel·lícula que, clar, és molt per neòfits d'Albert Serra i d'aquest tipus de cinema.
0: I compte que us podeu fer un programa doble amb Magallanes i La muerte de Robin Hood.
8: People speak of Robin Hood, tell his stories, they're all lies. He was not a hero, you were a murderous brigand. We were monsters. I am the outlaw. Robin Hood.
0: Doncs no tenen molt en comú, en realitat, Robin Hood i Magallanes, però sí, allò, la lentitud, diria que hi són, bastant a les dues, una excel·lent ambientació també a les dues. Fins i tot diria que La mort de Robin Hood se'm va fer una mica més densa, una mica més difícil conceptualment.
2: Paral·lelament amb Albert Serra, jo crec que es va morir més ràpid Lluís XIV que ell, que Robin Hood en aquesta pel·lícula. És com, vull dir, és que és una pel·lícula que... jo crec que ja hi ha un Robin Hood crepuscular, tot i que no tingui res a veure, que és la Sean Connery, Robin i Marian, que sí, parlaves tu, Sílvia, però és una pel·lícula que realment tampoc m'aporta res. Vull dir, tota l'estona hi ha el poble aquell, quan coneix la Jodie Comer, vull dir...
0: sí, contextualitzem una miqueta. Sí. Robin Hood és molt granja, Hugh Jackman fent de vell i tal, i un senyor torturat per tots els crims que ha comès, no hi ha imatge romàntica de Robin Hood, i de cop arriba una mena com de balneari medieval, que té com, com una epifania, en plan, l'última tentació de Cristo. És una cosa raríssima com a pel·li, ho he de dir, però vaja, em resulta curiosa, amb imatges molt maques. La vaig patir una mica, també ho reconec,
1: Jo la trobo poc justificada, que aquest intent també de Robin Hood dolent, realista, o sigui, entre cometes realista, que és un personatge semi-sí, un criminal, saps? Vull dir, literalment, amb el seu amic Little Boy, saps? Vull dir, també espectacular, saps? Vull dir, aquest monestir en aquesta illa, com si fos allò, l'Avalon de Camelot, saps? Allò, vull dir, Kier... jo la trobo curiosa, vull dir, curiosa.
2: És curiosa, però sí que és veritat, el comenteu sobretot, que no aporta res al personatge. O sigui, hem
1: això,
2: hem moltes passions,
1: sí,
2: clar. I aquesta pel·lícula és que es passa de densa. Jo crec que és una pel·lícula que vol ser molt intensa i tampoc ho acaba sempre, que el que et porta és tedi, i al final doncs tampoc entenc molt bé. I el director, mira, al final va fer la tercera part d'Un lugar tranquilo, que per mi és la pitjor de les tres, a mi m'agraden les dues que ha dirigit el Krasinski. I va fer Pic, que és la pel·lícula que el dono una mica a conèixer, que bueno, era curiosa, però...
0: sí, s'assembla més a Pic, jo crec, sí. El Nicolas Cage també ha fet un espantajo, un llanc, sí, no? Sí, sí. I una pel·li molt cap endins, però Pic, clar, era una pel·li menys ambiciosa i funcionava en el seu petit mercat, no? Has parlat de moltes versions de Robin Hood, va, repassem una miqueta la història d'aquest personatge amb la Sílvia.
3: Sí, perquè jo us proposo fer un viatge per alguns dels Robin Hoods del cinema, i si parlem de Robin Hood, a tots ens ve al cap el d'una pel·lícula que forma part del nostre imaginari cinematogràfic. És el Robin Hood de Kevin Costner, Robin Hood, el príncep dels lladres.
12: Some called him an outlaw. Others a hero.
13: Join Robin Hood!
12: But the world would call him a legend.
13: Robin!
12: Kevin Costner, Morgan Freeman, Alan Rickman, Christian Slater, and Mary Elizabeth Mastrantonio.
3: És que fins i tot les músiques, és que sona tot.
1: Increïble.
3: Increïble.
2: Obra mestra.
3: Va, creem la polèmica, no? A mi és una pel·lícula que m'agrada molt. Sé que algú del meu costat ja estava movent-se, però només vaig tenir un problema. L'he vist moltíssimes vegades, però a mi, ho sento, em podeu acomiadar d'aquest programa, però Kevin Costner no m'agrada.
0: Bé, a mi la pel·lícula... és que, clar, va ser el nostre Robin Hood, no? D'alguna manera és una pel·lícula d'aventures collonuda, amb una banda sonora preciosa, un cast espectacular... apareixia Sean Connery, el senyor Robin Hood, al final de la pel·lícula. I clar, no només era això, és que l'any abans Kevin Costner havia fet Ballant amb llops, vull dir, era com el supermoment d'aquest actor, i per tant jo li tinc una estima infinita. Em vaig comprar la versió extesa, no sé si l'heu vist.
3: No.
0: Mireu-la perquè és una pel·lícula totalment diferent, amb molt més humor, coses surrealistes raríssimes, amb la bruixa sobretot. La relació de la bruixa amb l'Alan Rickman és molt malaltissa en aquesta versió més llarga. M'agrada més la que es va estrenar perquè és més convencional, aquesta Salts en Balolla, però com a mínim un visionat li hauríeu de fer.
2: A mi m'encanta, és una pel·lícula que em fascina. Sí que és veritat que perquè també l'he vist molt de petit, perquè és el Robin Hood de la nostra generació. I si ma mare t'escolta d'això de Kevin Costner...
3: Ja ho sé, ho sé, ho sé.
2: És el seu ídol.
3: Ja ho sé, ja ho sé, vaig contracorrent, però és el que sempre m'ha passat.
2: Quan mirava aquesta del Hugh Jackman, pensava que aquí hauria estat un...
3: Kevin Costner.
2: Sí, sí, sí. I amb el barret de John Dutton. Seria estat molt interessant. No, no, però de veritat, jo crec que està molt bé ella, la pel·li, Morgan Freeman, i Alan Rickman com a dolent és fantàstic.
3: No, no, Alan Rickman l'estimem molt, molt, molt, molt.
2: Va morir massa aviat.
3: Sí, massa. Ah, però aquesta pel·lícula, a més, està associada amb una altra cançó, que és la de Bryan Adams, i jo l'havia de posar. Rosa. Such a heart,
0: such a soul. Aquí l'Hector i jo ens hem passat Bryan Adams tres vegades els últims 6 o 7 anys.
2: Aviat també va venir l'últim cop.
0: Sí, és que ve cada any, eh? Vull dir que...
3: Jo també, avui porto la polèmica en aquest programa. A mi Bryan Adams m'encanta. Aquesta cançó massa ensucrada.
0: Però,
2: ara has ensucrat això?
3: Sí, no pot dir que...
1: És nyonyo.
3: Però és nyonyo.
0: Com pots dir que t'agrada Bryan Adams i que no t'agrada ensucrat? Si Bryan Adams és ensucrat.
3: Sí, però hi ha moments que és molt més rockero, aquí és com molt suau.
2: Però hi ha temps pel Summer of 69 i hi ha temps pel Heaven, també.
3: Ai, però què vols que... Jo em quedo un gas amb el Rocky.
0: I també va fer la dels Mosqueters.
2: Clar, de fet, sí, amb Rod Stewart i qui era l'altre? I Sting.
0: Pot ser,
3: sí. All for one, all for you.
2: Obra mestra, també, clar. Bueno, la pel·lícula no, però la cançó sí.
3: La pel·lícula és molt xula. Ara, com jo us deia, jo no sóc de Kevin Costner, però justament en aquell any es va estrenar una altra pel·lícula que va passar molt desapercebuda i especialment a mi em va agradar el seu protagonista. I com es deia la pel·lícula? Robin Hood, el magnífic. Once upon a time there was a good for nothing ne'er-do-well. He saw the most beautiful woman in the whole of England. Who's winning, uncle? Robert, of course. I believe Sir Robert never loses. I qui era ell? Robin Bergin, que a mi em sembla un tio superinteressant. A mi aquell punt que té aquella pel·lícula d'humor, de simpatia, jo hagués fet el canvi. Ja sé que potser avui no estic guanyant moltes estrelletes, però jo hagués canviat Kevin Costner per ell.
0: No, és una pel·lícula que va quedar totalment sepultada per l'èxit de la del Kevin Costner, òbviament, però estava molt bé.
2: I la carrera d'ell.
3: I Uma Thurman, també. Sí. Que feia una Marian amb molta consistència.
2: I aquest tio venia del hype de Durmiendo con su amigo, que va ser els dos anys que va tenir una mica d'èxit aquest tio, perquè va desaparèixer. I la pel·lícula estava bé, jo també la recordo, a la seva època hi havia les dues i tothom deia la bona i la dolenta. Però jo la vaig mirar al cap d'uns anys a la tele i la veritat és que em va semblar bastant correcta. Fa molts anys que no la miro.
3: Sempre l'he trobat molt correcta i a mi em pensava, ostres, està molt bé.
2: És una mica Deep Impact d'Armageddon. Deep Impact, que aquesta sí que és dolenta, però ha quedat també una mica oblidada, i Armageddon és com... Sempre passava això que abans, hi havia una època que feien dos pel·lícules en el mateix context.
0: Dante's Peak Volcano...
2: Exacte. Sí.
0: Com es deia, bueno, les de la Casa Blanca, no? La de Roland Emmerich.
2: Assalto en París i Assalto a la Casa Blanca, l'objectiu a la Casa Blanca, del Gerard Butler.
0: Sí, en fi.
3: Seguim, perquè després sí que he de parlar d'un altre Robin Hood que definitivament no em convenç, i és el Robin Hood de Russell Crowe al 2010. The laws of this land enslave people to its king. A king who offers nothing in return. Robin Longstride, also known as Robin of the Hood. Ho sento, i té, jo crec que un repartiment que era una superproducció espectacular, però no sé vosaltres, però jo no la compro.
2: I a mi tampoc m'agrada gaire. La Ever al cine, quan es va estrenar, ja vam dir, jo tampoc sóc gaire de Ridley Scott. Trobo que el Russell Crowe està bé, curiós, bé, sin más.
3: Sí, però no és massa Robin Hood.
2: Sí, i massa australià, massa veuda... Sí. No.
1: És una lectura, com fa aquesta actual, de revisitar el mite de Robin Hood, més adequat que el de la muerte de Robin Hood d'ara, saps? Però tampoc és una cosa... No. No la trobo espectacular, jo.
0: Sí, no, a veure...
1: La trobo més ben aconseguida històricament, potser.
0: És que el Ridley Scott, saps què passa? Que ja les seves pel·lícules tenen com una cosa... Napoleón, sí, Robin Hood, tal, no sé què... Podries posar un, treure un altre, està tot rodat igual... És un rotllo de tio. Fent sí, aquestes sí, coses.
3: I la que no compro de cap manera és una de les últimes, que és Robin Hood Origins, amb el Taron Egerton i el Jeremy Dorman. He stole from the rich and gave to the poor.
14: What else you got?
15: I call him Robin Hood. It's got a nice ring to it, don't you think?
3: La música ja diu moltes coses.
0: Sí, no, a veure, és que aquesta pel·lícula era el problema. O sigui, anem a fer Robin Hood pels joves, que dius que no, saps? Que no cola fer això. I Taron Egerton, Jamie Foxx, en plan, que semblava que anessin a fer un videoclip, saps? Sí. Això. En canvi, us recomano, en lloc d'aquesta pel·lícula, que és veritat que no estava bé, la sèrie que hi ha per MGM Plus, em sembla que és, una sèrie que ha passat molt inadvertida, té aquest to així més jove, però està molt bé realment la sèrie, com de joventut de Robin Hood.
3: I després he de comentar una pel·lícula, perquè quan estàvem preparant aquest programa vam fer un repàs amb l'Alfons, i l'Alfons li feia molta il·lusió parlar de les boges aventures de Robin Hood amb el Kenny Elwes. El protagonista de Princesa Promesa, i jo la vaig veure i és veritat que és molt divertida, es veu una mica antiga, però bé, és una d'aquelles pel·lícules que per passar l'estona no està malament.
0: Sí, sempre a favor de Mel Brooks i Cary Elwes, però no has parlat, o sigui, has portat el Nino de la guineu.
3: Encara no, t'avancis, perquè ara hem fet un repàs, però anem als meus Robin Hoods, que en queden tres, i parlem d'entrada d'un clàssic que m'ha marcat. When one man alone dared challenge the might of his country's oppressors, one leader and his stalwart band, Robin Hood, outlaw of Sherwood Forest, with Will Scarlet. Costa trepitjar aquestes músiques tan boniques. Quin és? Pues és el d'Errol Flynn, que segons el becari estimat d'aquest programa, era el senyor que anava amb les calces verdes i que és un clàssic del cinema i que jo de petita vaig veure mil vegades.
0: Home, evidentment, sí. Un gran, no sé si Douglas Fairbanks també en va fer alguna.
1: Sí, el 22, sí.
0: Sí, no?
2: Errol Flynn, personatge complicat, eh? Va veure la pel·lícula aquella mort d'Errol Flynn.
0: Sí, hi ha algun biòpic.
1: I tocava el piano amb una cosa.
2: Sí. Així també feia Santi Millán com es deia, Amor Idiota davant d'una Pons, però bueno.
1: Però tenia molt de mèrit, eh? Tocar el piano amb això.
2: Ja, no molt clar.
3: I ara una de les meves debilitats. Robin, how's that grub coming, man? I'm starved. Robin. Robert. Hey! Hey, what? What do you say? Quin és? És el Robin Hood de Disney i que porto el Nino, que em va regalar fa més de 15 anys, Pere Mas. I avui l'he recuperat, el tinc al calaix de la ràdio i he pensat, l'he de portar.
0: És una pel·lícula fantàstica,
3: és meravellosa.
0: La vaig revisar fa poc i és divertidíssima. Té una xispa, vull dir, no és gens antiga.
2: A la teva filla li va agradar?
0: No, ella realment no és de les que més li ha cridat. És més de Lilo i Stitch, per entendre'ns, però pels veterans està molt bé.
2: És molt xula, sí, m'agrada molt.
3: I ara acabem amb la traca final, amb la meva pel·lícula preferida de tots, el Robin Hood, i segur que vosaltres també, i la teniu clara, crec, perquè és la que falta. For over six centuries, the legend of Robin Hood and Maid Marian has inspired hundreds of ballads, books, operas, plays, and movies. And now, the legend becomes a love story. Columbia Pictures presents Sean Connery and Audrey Hepburn in Robin and Marian. És que jo crec que estem parlant del millor Robin i de la millor Marian.
2: Que guapa Audrey Hepburn en aquesta pel·lícula, ja. També bellesa crepuscular aquí, tot i que era més jove que ell.
3: Però que guapa,
2: Guapíssima. No. És que ella sempre serà guapa.
3: És que ella sempre és perfecta.
2: I és una pel·lícula que... aquesta és el Robin Hood crepuscular de veritat. I abans tens dos monstres com John Connery i ella. És una pel·lícula a banda bonica. O sigui, perquè es pren el seu temps, vull dir, al final és preciós. És una pel·lícula que m'encanta.
0: És com Romeo i Julieta.
2: Franco Zeffirelli era molt bo.
0: Sí, i que era... No, Richard Lester.
2: Richard Lester, perdona.
0: Sí. És que t'anava a dir, justament, jo tinc una anècdota amb aquesta pel·lícula que m'emociona encara recordar-ho, i és que quan vaig anar a un festival de cinema de Gijón, imagina't, Richard Lester estava convidat i vaig poder parlar amb ell, i li feien un homenatge a la dissenyadora de vestuari Yvonne Blake, i li va donar ell el premi, i en aquell moment també li va donar el relicari que porta Audrey Hepburn, el que portava durant la pel·lícula. O sigui, una joia li va donar allà mateix, no? I va ser molt emocionant.
2: Encara està viu Richard Lester o va morir?
0: Sí, no està viu. Està grandíssim. Ja, també, sí.
2: 90 anys.
0: I potser algun més, eh? Ara ho comprovo, però sí, sí. Doncs Sílvia, moltíssimes gràcies per
3: gràcies a tu per deixar-me fer aquest viatge.
0: Home, espero que continuarem el viatge la temporada que ve.
14: Spin-off, millor que l'original.
0: Ara podria ser Mars Attacks, però crec que és Ed Wood, en realitat.
2: Sí,
0: va, a veure, coses de festivals. Per exemple, feu cas als festivals aquest estiu. Festival Golut, del 3 a l'11 de juliol, a Ribes de Freser, 13a edició d'aquest festival de cinema social d'autor i experimental. Una altra cita ineludible, les nits de cinema oriental de Vic, meravelloses com sempre, del 14 al 19 de juliol. És divertidíssim si hi aneu, realment, el que es munta allà a la plaça, els sopars que fan, les sessions nocturnes. És un festival fantàstic. I, evidentment, també, com sempre, el Sala Montjuïc, que el teniu en marxa del 10 de juliol al 5 d'agost, però, deixem que ens el presentin.
16: Sí, a partir del 10 de juliol i fins al 5 d'agost tornem tots els dilluns, dimecres, divendres i dissabte al Fossat de Santa Eulàlia. I com sempre, la línia editorial, una mica de programació, és una barreja de les grans pel·lícules que han passat per la cartellera aquest any, les oscaritzades, bàsicament, i uns clàssics, no? Sempre hi ha els típics revivals, que aquest any doncs, són Fargo, Thelma i Louise, que tenim moltes ganes de tornar a veure en pantalla gran, i Los Tenenbaum. També comptem amb 4 pel·lícules espanyoles, que això no acostuma a passar, però són autèntiques joies. Comencem el festival amb Flores per Antonio, després vindrà Los Domingos, Sirat, i acabarem amb la pel·lícula de la Cuixet, Tres Adioses, que també és preciosa. I, com sempre, doncs, tancarem el festival amb la pel·lícula sorpresa, que, doncs, que podeu seguir les pistes de les xarxes socials. Anirem desvelant a poc a poc de quin tipus de pel·lícula es tracta, i així és com tanquem cada any el festival. I us animo molt a comprar de forma anticipada, perquè s'acabaran les entrades segurament aviat.
17: My name is Tina. How may I help you? Is everything okay with the lamp?
18: This is great customer service.
19: Are you like an AI or something?
20: Je parle avec une femme au téléphone depuis quelque temps. On a de très belles conversations.
0: Doncs aquesta és una altra de les estrenes, es diu Amor Apocalipsis, i és una pel·lícula molt curiosa, em sap greu que no l'hagueu vist per poder-ho compartir junts, perquè és una pel·lícula d'un senyor que viu al Quebec, al Canadà, vaja, per això parlaven en francès, però que es dedica a criança de gossos, que és allò té molt bon esperit, però en canvi pensa que el canvi climàtic té una mena de crisi climàtica, no? I està en crisi ell constantment, i llavors es compra una mena de llum que se suposa que l'ha de relaxar, però no funciona bé, i com heu sentit ara truca a l'assistent, que se suposa que l'ha d'ajudar a arreglar aquesta llum, i comença una relació entre ells dos una mica Hair de l'Spike Jones, per entendre'ns, i fins que s'acaben coneixent, i aquesta noia és la Piper Perabo, que a més és un dels amors platònics de l'Héctor García.
2: Violet Chanford.
0: És una pel·lícula molt maca, vull dir, allò amor genuí de veritat, i a més com amb un punt de realisme màgic amb tot això del tema de la climatologia. Per tant, si podeu, descobriu-la. Amor Apocalipsis. Seguim amb línia bon rotllo. Aquesta li agrada a l'Héctor. Es diu Los Músicos.
21: So 10,500 pounds for this Stradivarius cello. Papa a passé la moitié de sa vie à essayer de réunir ses instruments.
22: Qu'est-ce qu'on va en faire?
21: Leur premier concert.
22: Un quatuor de Charlie Beaumont, j'en ai jamais entendu parler.
21: Jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais été joué.
22: Je vais le faire. Premier violon, j'imagine.
21: Oui.
0: Entrem en la línia Feel Good francès, però no és un Feel Good d'humor tan forçat, per entendre'ns, sinó, a mi és una pel·lícula que m'agrada perquè parla de música, parla d'art, de gent que en sap, però no d'una forma pedant. És una pel·lícula que a mi m'ha satisfet bastant.
2: A mi m'agrada quan junta els 4 violoncel·listes que no poden treballar entre ells, pels egos i tal, això està bé. És que, a banda, hi surt la Valerie Donzelli, que és una actriu que m'encau molt bé i m'agrada molt, sobretot des de Declaració de Guerra, pel·lícula que ha de llegir, que és preciosa, si no l'heu vist, mireu-la, i em va entrar bé, em feia molta mandra, perquè dic, hòstia, no, Facebook Movie francès un altre cop, que s'estrenen una cada setmana. Però aquesta està bé.
3: Sí, a mi em va cridar l'atenció que és un grup de gent que no se li dona molta atenció última, i jo ens vaig pensar, ui, i va entrar molt bé. La veritat és que vaig pensar,
2: no, no sé si heu vist la sèrie Mozart in the Jungle, que parlava de la Filarmònica de Nova York i de com era la vida de gent que treballa en una orquestra, que el seu dia a dia és aquest. I una mica em va portar una mica aquesta sèrie que a mi m'encantava, amb el Gael García Bernal, justament, que sortia a Magallanes, i és una sèrie que està molt bé, i la pel·lícula doncs, és molt bonica de veure.
0: Uh-huh. Es diu Los Músicos. Ara una proposta bastant curiosa i diferent, també. Es diu Lady Nazca.
4: Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich das Gefühl, am richtigen Ort zu sein. Ich fühle hier eine tiefe Verbundenheit mit mir selbst.
0: És una pel·lícula, Héctor, que tu que l'has vist, necessito que m'ajudis a veure si podem explicar exactament, perquè és una pel·lícula francesa que explica la història real d'una jove alemana que es va trobar en el desert peruà, una mena, tu també l'has vista, de troballa ancestral, que gairebé sembla allò, Senyales, d'alienígenes.
1: Sí, és tal qual, Senyales, vull dir.
0: Però m'ha semblat una història molt interessant i cinematogràficament bastant rica, la pel·lícula.
1: És interessant, sí, és aquesta història de les línies de Nazca, vull dir que és una cosa descoberta, això no fa tant de temps, vull dir, és la història de com es descobreixen gairebé per casualitat aquestes línies literalment pintades al terra, fetes al terra, al terreny, gegants, que només poden veure des de l'aire.
0: Els alienígenes.
1: Sí, exacte, saps? Vull dir, no, hi ha molta teoria d'això, vull dir, moltíssima. Però bueno, que no, com vam fer la cultura ancestral d'allà fa centenars d'anys i es va redescobrir així. No, és una pel·lícula interessant pel que explica, vull dir, com poca gent ho coneix així, de com va ser.
2: És interessant, però molt estranya. Jo com a desert peruà dic, un altre cop la mirada del flamingo.
1: Sí, va passar igual.
0: Té un punt de Bagdad Café, també.
1: Sí, és
0: una cosa raríssima.
2: Una cosa molt estranya. I el títol, Lady Nazca, és que no sabia, pensava que una cosa francesa, quan la vaig posar, i va dir, o sigui, no és el meu rotllo de peli, però és curiosa. És sobretot curiosa, i és una pel·li d'aquesta que també s'estrenen en poques sales, com a pel·lícula estranya de la setmana, jo crec que la podeu recuperar.
0: Sí, demà. No, és una setmana bastant variada i amb coses bastant curioses. I si no, sempre ens queda la Filmoteca i Fenomena. Això ho he posat per la Sílvia, eh? Ja està ballant la Sílvia, sí, totalment. Va, a la Filmoteca, bàsicament teniu Fritz Lang per un tubo, no us les dic totes, però...
2: Comèdies romàntiques, ja.
0: Sí, t'anava a dir, Héctor, aquestes setmanes, potser és per l'estiu, la Filmoteca torna a semblar la Filmoteca.
2: Per si no, de fet, jo que em passo l'any queixant-me de la Filmoteca i la seva programació, vull dir ara, per fi, faran Cuando Harry Encontró a Sally.
0: Sí, fan Fritz, Sucedió una noche del Frank Capra, El vampiro de Düsseldorf del Fritz Lang...
1: Que no sé, romàntica.
0: No, aquesta no. El testamento del doctor Mabuse, Desayuno con diamantes...
3: No, aquesta aniré.
0: E.T., Mi chica, Cuando Harry encontró a Sally...
2: Aquestes són les bones. Això de Fritz Lang.
1: Però no et coneixes amb el Mundial, no?
2: Sí, és el problema. Cuando Harry encontró a Sally, de fet, la vaig tornar a mirar aquest cap de setmana passat, perquè la fan només de nit, sisplau, poseu-la una tarda.
1: No, com hi hagi un Nigèria a Curaçao...
3: Claro.
2: No, però no...
3: Cabo Verde, no? Que és la promesa.
2: Això contra Argentina divendres. Però coincideix amb quarts de final, i quarts de final i vuitens, i llavors, clar, això ja són paraules majors.
0: I després, a Fenomena, doncs, aquesta setmana tenim La Profecia, la clàssica del Richard Donner, el gran Lebowski, La La Land, evidentment, i estan fent el cicle aquest del Daniel Craig i toca Spectre, en aquest cas, un conyàs de pel·li bastant important, de dir, però vaja.
2: Ja que estem, crec que vindem tu a Benescens, que l'altre dia a Linkin Park em van venir ganes de...
0: Ah, mira, sí. Doncs escolta, encantat que m'acompanyis a sentir la banda sonora de Daredevil per buscar una mica de motiu cinematogràfic. Sí. Vinga, ara, i anem a les plataformes, ara. In a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool. Et porta bons records, això, Héctor, també, o què?
2: De les primeres temporades, sí, sobretot. Sí.
0: Vale. Doncs, escolta, fem un repàs molt ràpid del que ens espera a les plataformes al llarg d'aquest estiu. Sky Showtime, la quarta temporada de Strange New World, si us agrada Star Trek, a partir del 24 de juliol. Apple TV, molts retorns. Torna Silo, la sèrie amb la Rebecca Ferguson. Torna Ciclos, que jo pensava que havien acabat aquesta història.
2: De la família del bebè, no?
0: Sí, de l'adopció. Ara és quan els nens són grans, ja. Torna Matèria Oscura, la del Joel Edgerton amb...
2: Jennifer Connelly.
0: Sí, correcte. I l'estrena de Lucky, que aquesta no en sé gran cosa, però hi és Anna Taylor-Joy i Annette Bening. Per tant, és una sèrie que a priori ens crida l'atenció. Tot això a Apple TV. A Amazon Prime ha arribat avui la sèrie, la prequela d'Una rubia muy legal, que jo ni vaig veure les pel·lis, Héctor.
2: No, jo la primera sí, al cine. I em va agradar. i la segona de veure a casa solament DVD, i sempre diuen que la Reese Witherspoon faria la tercera, sí. Ja Monel, Butch, 51 i tal, però de moment no, i com han fet aquesta prequela, no sé.
0: La miraràs o què?
2: No, perquè ella sí que és dolenta.
0: És dolenta.
2: Però ja, és que ja si es posa un altre cop en tema adolescent no tinc ganes.
0: A Netflix podreu trobar la sèrie, un remake de La Casa de la Pradera, que l'he vist...
2: Que dur.
0: I, sí,
3: dius?
0: És que el títol no ajuda, però la sèrie està bé. És com un intent molt clar de fer Taylor Sheridan, de barrejar una mica Yellowstone i de Madison, per entendre'ns, allò western... En fi, és una sèrie maca de veure. I també el dia 16, La Casa de la Pradera... Pradera, arriba el 9 de juliol, el 16 de juliol, El Halcón, només dic Will Ferrell i golf.
2: Jo ja he vist un capítol, el que no es pot parlar, estem embargats, però sí. Will Ferrell sempre és una assegurança de vida. Mm. És una sèrie, eh? Però...
0: Sí, sí, sí. A Filmin, aquest divendres, Megadoc. Poca broma amb això, és un documental sobre el rodatge impossible i caòtic de Megalòpolis, del Coppola, dirigit per Mike Figgis, a més, que és, gairebé et diria el millor que ha fet Mike Figgis des de fa...
2: Des de Living Las Vegas.
0: Sí, des de Living Las Vegas. I descobrireu que el Coppola està bastant més sa del que la gent diu.
2: Vull dir. Està prim, ara.
0: Sí, sa i mentalment, vull dir, que en canvi el problema és Shia LaBeouf, que és el tio més tòxic.
3: O sigui,
0: posa dels nervis a un pobre senyor de 85 anys.
2: Que al final l'han jutjat per la moguda aquella que va tenir a Nova Orleans, que començava a fotre hòsties a la gent pel carrer i tal.
0: Ah, mira...
2: Sí, al final va dir que la culpa seva, que acceptava la...
0: Aquest no el descancel·laran, eh? Hi ha gent que està descancel·lant, però... I bé, hem sentit la música de Big Bang Theory perquè arriba finalment aquesta mena de spin-off, spin-off, que es diu Stuart no consigui salvar l'univers on el protagonista és el venedor de la tenda de còmics.
2: Era molt graciós aquest tio, eh?
0: Sí, sí, sí. Però clar, el tema és, s'aguantarà una sèrie amb això només?
2: I és com sense ficció, en fet, he vist el tràiler i és com... Perquè li vaig ensenyar a mon pare, mira, que li encanta Big Bang Theory, i era com multiversos, anaven endavant, darrere, tornen també el tio aquell de la barba de les pedres, és el geòleg.
3: Ai, Déu.
2: Sí. El que parlava així, el que parlava així, i després la noia, que estava amb ell sempre.
0: Doncs escolta, ja m'has convençut,
3: eh? Ja saps què faràs aquest estiu.
0: Totalment, sí. Va, i si encara falta alguna cosa més, algunes estrenes, corre.
5: Spin-off, perquè vosaltres sou els protagonistes de la vostra història.
6: Es que está enamorado. No sé si estará enamorado, pero no tiene buena cara, Ángel.
7: No es de amorío. A este le pasa otra cosa.
6: ¿Quién es?
7: No.
6: Por favor, no, algo, coño.
23: Estoy embarazado.
24: Virgen de Araceli.
23: Estás de coña, ¿no?
25: Ya. Ya me va a venir la regla, te jodé.
0: Es diu 9 lunes, és una altra de les estrenes i també una altra estrena molt poc convencional, ja ho he sentit, un home cada cop descobreix que està embarassat i com canvia això les seves relacions amb la família, el Jorge Sanz fent de pare que ja sembla Antonio Resines ja...
2: Sí, és cunyadejat total, eh? Sí. I físicament el tio és el doble ara, Jorge Sanz. Sí,
0: totalment. He de dir que em feia patir molt aquesta pel·lícula i no m'ha semblat malament.
2: Jo vaig patir.
0: Vale.
2: O sigui, em va agradar al principi que era un profe de body pump que, bueno, es pot dir, vull dir, ell és...
0: Sí, no, ens va fer el despoiler aquí de l'embaràs, vull dir...
2: Sí, bueno, era una noia, vull dir, però... segueix sent una noia, vull dir, el que va fer la transició i es va quedar embarassat, però clar, ell té aspecte d'home, vull dir, perquè ell és un home ara.
0: Que està llavors, a mig camí, sí.
2: Està a mig camí, vull dir, la veritat, la pel·lícula és curiosa, però sí que no saben com gestionar-la, crec. I tota la relació amb la família és que no me la creen en cap moment. I el Jorge Sanz, fent de pare cunyau, és que no puc. I jo li tinc molt de carinyo, eh? De fet, si ens està escoltant David Trueba, per favor, fes més capítols de què fue de Jorge Sanz, però, vaig patir una mica amb aquesta pel·lícula. I la Maria León fent de germana, no sé.
0: Sí, la Maria León... Vas patir amb aquesta pel·lícula? Ara et parlaré. Ara sabràs el que és patir.
26: Regla número uno. Quien tiene la maldición se quema. Regla número dos. Si matas a uno de ellos, cargas con la maldición. Regla número tres. Si te cabreas, te quemas.
0: Es diu Ancestral, pel·lícula de terror espanyol com amb bruixes, Emma Suárez fent de bruixa.
3: Pobreta meva.
0: Jo no dono crèdit. Vull dir, és la pitjor pel·lícula que he vist aquest any, sí. Us ho dic oficialment.
2: És una merda absoluta.
0: I em sap super de greu
2: no, i
0: ho he d'avisar. O sigui, no he vist una pel·lícula tan ridícula, mal escrita, mal filmada, mal produïda, mal interpretada.
2: Il·luminada, o sigui, mal tot, vull dir, tot malament.
0: I el que em sap greu és que hi hagi gent, això, l'Emma Suárez, ja no et dic l'Almudena Mor perquè s'ha quedat encallada en aquest tipus de pel·lícules. I això
2: pitjor
0: no,
2: però... que l'Horcada i tot.
0: Sí. Bé, l'Horcada, Déu-n'hi-do.
2: No pitjor però... que Anatema. De fa uns anys, que per mi és la pitjor pel·lícula de la dècada per ara. Jimena però... Sabadú sempre al top 1. Sí, però aquesta, vull dir, nivell molt top, de cosa
1: nefasta.
0: Sí, sí, es diu Ancestral, Run for your lives, que acostumen a dir. Vosaltres que podeu, fugiu ràpid.
8: ¿Qué dices, Javi? No jodas, hermano.
9: Tenía que ser del mismo color y todo. Y dale, dale, con pam.
0: Aquesta déu-n'hi-do també, eh? Es diu Hermanos i és de les directores de Chavales i t'he de dir que a mi Chavales m'agrada.
1: A mi també, sí.
0: I que es nota molt que en el fons aquestes dues directores eren molt de la mateixa generació que aquestes Chavales i que eren dones i tot això, i aquí han fet com el mateix però amb nois i més joves, i jo noto una desconnexió absoluta de la realitat.
1: Tot el cliché possible allà dins, tot el bon cliché, per dir-ho així, tot, sí. Com hauria de ser?
0: No, és a dir, uns diàlegs forçadíssims,
1: sí, forçat,
0: molt mal interpretada també, i una pel·lícula no m'ha agradat gens, la veritat.
2: Jo m'abstinc de dir el que penso perquè no rebre denúncies policials, però vull dir, és una pel·lícula que em va semblar terrible.
3: No, no, a mi no em va agradar gens, vull dir, és que està tot... Tots els clichés que us podeu arribar a imaginar, és a dir, és la història de tres nois que sóc que deuen tenir 15, 16 anys,
2: sí, sí,
3: que viuen en un barri perifèric i bé... I...
2: És Cornellà, crec, perquè l'altra xavala també, perquè ella, la Carol, com a mínim és d'allà.
3: I clar, es queda curta en tot els sentits. Sí, no t'explica res.
2: Fluixa. I els primers 15 minuts, tot, la festa aquella al final, el personatge de la Maria Molins, la noia pija catalana...
3: La catalana, sí que dius, la noia pija, i dius, què fa aquí Maria Molins, que t'estimem molt, però què fas aquí?
0: En fi, que estem en bajón. Mira, la que ve ara per mi millora una mica. Es diu...
10: Durante miles de años, nosotras fuimos la presa.
11: Por este día tan estupendo que vamos a pasar. Salud.
12: Me ha invitado a cazar para pedirme dinero o algún favor, estoy segura.
13: Necesito el permiso de construcción del ayuntamiento.
15: Lo del business, ¿te parece bien?
12: Todo era diferente antes. Nosotras éramos diferentes. España era diferente.
27: ¡Viva España!
0: Bé, es diu Dia de Caza. No vull parlar-ne molt perquè ara sentirem el director, però sí que us dic que és una mena de sequela barra remake de La Caza del Carlos Saura, i en aquest cas protagonitzada per la Carmen Machi, per Rosy de Palma i Blanca Portillo, i que a mi m'ha fet certa gràcia com a revisió de la
1: pel·lícula. Té gràcia que sigui per Rosy de Palma amb una escopeta.
2: Jo que la broma s'esgota ràpid, no és un horror de pel·lícula, però sí que és veritat que al final s'acaba fent una mica redundant. Però bueno, és correcte, és correcte.
0: Tu, Sílvia, l'has vist?
3: No.
0: Doncs bé, doncs...
2: Carmen Machi molt bé de dir.
0: Sí,
2: no... Sempre. De faixa sempre ho fa molt bé de dir.
0: Sempre.
2: No, en sèrio, en sèrio.
1: Que li surt de dins.
2: Sí, no, però que va fer en aquella de Nosotros tratamos mal a las mujeres o algo així. No sé si la recordeu, de fa uns anys.
0: Sí, sí, sí.
2: I no, està molt bé.
0: Elles estan bé. I ha estat una conversa, la veritat, molt entretinguda amb el seu director, amb el Pedro Aguilera. I clar, la primera pregunta, ara la sentireu, és la més òbvia. Pedro Aguilera, bienvenido al programa Spin-Off y a Catalunya Ràdio y a ICAT. Muchas gracias por atendernos estos minutos.
28: Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias.
0: Claro, la pregunta es obligada. ¿Cómo surge la posibilidad o cómo se te ocurre la idea o cómo llega a surgir este proyecto que da continuidad a una película tan icónica de algún modo, ¿no?
28: Pues mira, esto se remonta ya a 2017, o sea, casi hace 10 años, cuando estaba en festivales con mi anterior película, Demonios tus ojos, y estaba conversando con el actor de mi película, Julio Perillán, y hablábamos de los remakes que no se hacen en España y que se hacen en otros países, Estados Unidos, en Italia, en Francia, se hacen recurrentemente remakes de grandes obras y no son directores normales los que los hacen, o sea, a veces son directores top, ¿sabes? Y entonces me pareció que era como una idea interesante abordar yo lo que sería probablemente el primer remake de un clásico de la filmografía española, porque remakes de clásicos en España no se habían hecho nunca, por lo menos hasta ahora, ¿sabes? O sea, se han hecho de películas menores o se han hecho en el extranjero, pero un cineasta español que revisite una obra importante de la cinematografía española no existía. Y entonces pensé que el concepto de remake sería perfecto para hacer ese ejercicio cinematográfico, o sea, empezó todo como eso, como un ejercicio cinematográfico, no un juego. Y, sin embargo, en la conversación con mi amigo, inmediatamente pensamos, bueno, ¿y de quién haríamos un remake? Y rápidamente los dos caímos en Carlos Saura y en La Caza, de una manera como intuitiva. Efectivamente hay muchísimas obras maestras en la cinematografía española, ¿no? Podría ser otra película. Pero algo resonó en nosotros que nos pareció que era una película que se podía traer al presente, ¿no? Sí. Entonces lo que hice fue coger la película, transcribirla, y de una manera intuitiva cambié la época, o sea, la puse ahora, el momento en el que iba a rodarla, y cambié el género, de hombre a mujer. así para jugar, ¿no? Para probar. Y me sorprendió muchísimo ver la vigencia del texto, o sea, porque no tenía nada claro de que eso fuera a funcionar, de que se quedaría caduco, ¿no? O muy viejo, o no tendría sentido, en fin. Me pareció sorprendente que una mujer 60 años después pudiera hacer y decir las cosas que dijo un hombre en la época franquista, en los años 60, ¿no? Y es posible. Entonces, ahí había algo tremendamente interesante. Evidentemente, luego entró Lola Mayo, la co-guionista, y lo tuvimos que adaptar a femenino mucho más, desarrollar los personajes de otra manera. Pero la esencia del texto, la vigencia de los temas que trata la obra de Carlos Saura, seguía ahí. Y eso me activó muchísimo y me pareció tremendamente atractivo a nivel cinematográfico. Y todo empezó un poco así, como un juego.
0: De todo lo que has comentado, te comento varias cosas. Claro, hablas de remake, pero no sé si podríamos hablar de recuela, ¿no? Este concepto de remake barra secuela, porque también hay alguna referencia a lo sucedido antes, para entendernos.
28: Efectivamente, de hecho yo digo más que es una secuela que un remake, porque la película de Saura está dentro de mi película. O sea, yo siempre al hacerlo como un juego, no tenía ningún sentido para mí como cineasta hacer una, digamos, un remake al uso típico, ¿no? Tenía que haber un juego de alguna manera para que me activara creativamente. Y una de las cosas es, como yo lo llamo, canibalismo cinematográfico, como que parte de mi película se comió a la película de Carlos Saura y está dentro, vive dentro de ella, ¿no? Sí. Entonces hay como eso, los fantasmas del pasado de la película anterior. Blanca es la sobrina de José, el hombre que mató a todos sus amigos en la película anterior. Hay un juego metacinematográfico con la propia película de Saura dentro de mi película.
0: Y después, me alegra que defiendas el concepto remake, para entendernos, ¿no? De si lo hacen en otros países, ¿por qué nosotros no? Lo digo porque a veces se entiende como un término peyorativo para cuando se habla de remake, y muchas veces no es así. Hay muy buenos remakes, mejores incluso que el original a veces, pero sobre todo la sensación de, bueno, se puede coger esta historia y actualizar, o en fin, que es un concepto muy amplio. Nunca, no tiene por qué venir acompañado de connotaciones negativas.
28: Eso es, fíjate, o sea, mira, Martin Scorsese hizo El Cabo del Miedo, que era una película maravillosa la original, y también es maravillosa la de Scorsese. De hecho, ahora han hecho una serie, una película, ¿no?, con Bardem. No sé, Werner Herzog en Alemania hizo Nosferatu. Brian De Palma, Scarface, es un remake de una película original. Gus Van Sant, Sofía Coppola, no sé, muchísimos. Guadagnino hizo Suspiria otra vez. Creo que es una relectura y es un juego cinematográfico interesante para volver a revisar ideas. O sea, también depende del enfoque, ¿sabes? Porque puede ser un enfoque como demasiado literal, demasiado obvio y no funcionar. Pero se trata de revisar ideas que a lo mejor hace 60 años eran útiles y ahora, vistas desde otro lado, pueden ser útiles otra vez, ¿no? Para entender cosas. De hecho, yo creo que mi película, uno de los temas de mi película es España. España como concepto, como la idea de patria, la idea de nación. Hay como algo raro ahí. Que todo lo que ha cambiado en 60 años y todo lo que no ha cambiado en nuestro país.
0: Claro, también esto te lo quería preguntar. Es verdad que tú dices que ya se te ocurrió esto en 2017, pero yo creo que el planteamiento, los temas de los que habla la película, incluso ahora, más que en 2017, es todavía más vigentes, ¿no? Un cierto franquismo latente. Total. En este país.
28: Total, es increíble. Eso ha sido totalmente imprevisto y sorprendente de manera negativa, que quiero decir que cada vez es más vigente lo que pasa en la película. Conforme hemos ido escribiendo el texto hasta ahora, cada día que pasa se hace más vigente, ¿no? Todo el tema de la corrupción, de los nuevos fascismos, de la violencia como única salida a resolver los conflictos, una cantidad de cosas que tienen que ver con una especie de fracaso colectivo de todos, ¿no? O sea, han vuelto. Y todo eso está en la película y cada vez se hace más vigente. Cada día que pasa se hace más vigente, vamos. Sí. Sorprendente para mal.
0: Sí, no. Sorprendente y acojonante un poco, también te digo. Ya para rizar el rizo, te preguntaré, ¿rodasteis en la misma finca que se rodó el original o qué?
28: No. Quisimos. Yo quise hacer un juego ya más metacinematográfico aún. Pero, claro, había algo muy interesante en rodar en el mismo lugar, porque rodaron en Seseña. Seseña ahora es el lugar donde un señor llamado El Pocero, que le llaman El Pocero, creó una urbanización y fue parte del boom de la burbuja inmobiliaria, ¿no?, de los años 2000 o algo así. Y era muy interesante, pero los paisajes habían cambiado demasiado, no funcionaban, ¿sabes? Carlos ahora lo del Seseña y en Aranjuez. Y esas zonas pues no acabaron de convencernos. Y entonces de repente la Junta de Extremadura apoyó el proyecto y es que la dehesa de Extremeña es perfecta para esto. Entonces quisimos, en realidad en la película pasa en el mismo lugar, ¿vale? Es un lugar que ha cambiado con los años, porque lo han utilizado para distintas cosas. En la película pasa en el mismo sitio donde pasó la caza de Chaura, pero nosotros no pudimos rodar ahí.
0: Bueno, no, pero si te lo pregunto es porque da mucho el pego, ¿eh? O sea, no sin ninguna duda.
28: Y claro, buscamos un sitio lo más parecido posible y que diera ese aire, ¿no?
0: Sí, sí. Te voy a hacer una pregunta, pero si no te parece bien la cortaré, pero te la tengo que hacer casi por obligación. ¿Tuviste tentación de hacer un cameo con Emilio Gutiérrez Cava, que reapareciera el único superviviente?
28: No solo tuve tentación, sino que estaba escrito, evidentemente.
0: Sí.
28: Evidentemente, era el único miembro, porque todo esto se hizo con Carlos Saura vivo al principio, pero luego lamentablemente pues murió y no pude incluirle más cosas, ¿no? Me hubiera encantado presentar la película con él. Pero la única persona que quedaba viva, aparte de Carlos Saura, era Emilio Gutiérrez Cava, y yo escribí una secuencia muy concreta para que fuera la película, y al final no pudo ser. Una pena, porque era el cameo. Un cameo muy especial y no pudo ser, no sé muy bien por qué, por temas de agenda o no sé qué, o salud de Emilio, no tengo ni idea, no lo sé bien, pero una pena porque tenía una escena muy pequeñita, un guiño, y claro, hubiera sido precioso tenerlo ahí, pero no pudimos rodarlo.
0: Oye, Pedro, muchísimas gracias por esta entrevista, felicidades por la película, de verdad me parece una idea muy muy curiosa y muy pertinente por la época que estamos y además...
28: Qué bien.
0: Te ha salido muy bien, además, o sea que...
28: Fantástico, pues te lo agradezco.
0: Pues no, muchas gracias a ti, Pedro, y mucha suerte con el estreno, oye.
28: Muchas gracias. Un abrazo.
0: Un abrazo, hasta luego.
5: No accepteu remakes, només spin-offs.
0: Recta final de l'últim spin-off de la temporada. Va, un repasset ràpid de les coses que no podrem comentar fins a la primera setmana de setembre, que arriben aquest estiu. Propera setmana, remake de Baiana, en carn i ossos, amb el senyor Dwayne Johnson. Se t'ha passat l'arròs de fer aquestes tonteries, sí. Ja, Dwayne Johnson. Sí. Arriba Les Corrientes, també, una pel·lícula argentina. A mi m'ha agradat. Bé, una pel·lícula...
2: Durilla,
0: sí,
2: també.
0: Durilla de veure. Següent setmana, 10 de juliol, arriba una pel·lícula que és una feel-good movie britànica que es diu A 500 milles de casa, amb el Bill Nye. L'heu vist, algun?
2: Encara no.
0: Quan la veieu, és una pel·lícula bé, ben intencionada, maca, però té un final tan trampós, que li vaig acabar agafant mania. Em sap greu, eh? A veure, coses... Clar, arriba l'Odissea de Christopher Nolan, evidentment, el dia 17 de juliol, la gran estrenadria de juliol, mateix dia que arriba el remake... Ai, un remake, una nova entrega de Possession Infernal. Déu-n'hi-do. Hombres de Acero, és una pel·lícula sobre presons, gent jove...
2: Que està molt bé,
0: sí,
2: molt bé.
0: És una pel·lícula també durilla,
2: però... L'Ambre de Cinefilm Fest i em va agradar de presons.
0: Sí, està bé. El 24 de juliol arriba L'Anfitrión, aquella pel·lícula per la que va venir Willem Dafoe al Cinefilm Fest. Sí. Una pel·lícula, ostres, una mica avorrida, eh? És com una pel·lícula de Agatha Christie, però no hi ha cap crim a resoldre, només gent parlant.
2: I aquesta de Motor City, que és el prota de Richard, que això és un accionera allò en plan vuitantero, no?
0: Sí, però no l'hem vist encara. El Sueño Americano sí que l'has vist.
2: Està
0: també.
2: Molt bé, és una pel·lícula que s'ajuda a NBA, és sobre com es van els talents de NBA en plan Nicola Batum o en Banyama, els seus descobridors. Està bé.
0: A finals de mes, una nova entrega de Spider-Man de Tom Holland. Per cert, tinc el pack dels Spider-Mans, eh?
2: Ah, merci, gràcies.
0: I el 31 de juliol, Mother Mary, la nova pel·lícula del David Lowery amb Anne Hathaway fent de cantant pop. Jo també l'he vist i, ostres, m'ha deixat...
2: És estrany. És que David Lowery té coses que estan molt bé, com Peter i el Dragón, però quan fa Ghost Story o aquestes coses, a mi em costa més, ja.
0: Molt fan que sempre arriben pel·lícules de taurons a l'estiu. En Mar Abierto, de Renny Harlin, el director de Deep Blue Sea, sempre
1: que
0: a favor.
1: Cada mesos una nova entrega del...
2: Kingsley.
0: Però com que a tres mesos, aquest mes n'arriben un munt, o sigui, a final de mes n'arriben dos més. En fi, La Ventana Abierta és una pel·lícula amb l'Unax Ugalde, ostres, uf, complicadilla, i El Amor que Permanece, no sé si recordes.
2: Jo aquesta l'he vist, Sant Sebastià.
0: La del Hilnur Palmason, que és el director de Golden, una pel·lícula que em va fascinar, i en canvi aquesta, una família disfuncional que no em va agradar gens.
2: Jo no vaig entrar tampoc, és una pel·lícula molt complicada, tot i que hi havia gent que reia a la sala amb la família, amb les coses que passaven.
0: A l'agost, sempre terreny estrany per estrenar segons quines coses, arriba Cuenta atrás, una és la nova pel·lícula del David Mackenzie, que per exemple com a Comanche ja estava superbé, bé, sí. I amb Aaron Taylor Johnson, Theo James, Sam Worthington, bé, és una mena com de hit que ja li agradaria, sí. però bé, és una bona pel·lícula. I després arriba
2: el final d'Oak Street, aquesta sí. En teoria és la pel·li gorda de l'agost,
0: però no se sap massa res. El trailer és molt bé,
2: és el director Follows.
0: Sí, a veure què tal amb Anne Hathaway novament i Ewan McGregor.
2: L'han posat la mateixa data que Weapons, que això vol dir que s'esperen que pugui repetir l'èxit, i potser no, però...
0: L'efecte sorpresa.
3: Interessant.
0: El 21 d'agost nova entrega d'Insidious, que jo crec que ja no saben on posar-les, perquè si una pel·li d'Insidious no s'estrena a l'octubre, ja em diràs exactament què passa. I això sí, Biel, respecte pels calvos, una nova pel·li de Jason Statham, que no ens falli, El Motín es diu en aquest cas. I el 26 d'agost, després ja tornarem, arriba El Cert Querido, la nova pel·lícula del Rodrigo Sorogoyen. No l'havies vist, no?
2: No, moltes ganes.
0: I també La constel·lació del perro, la nova pel·lícula de Ridley Scott.
2: Hi ha poques ganes.
0: Amb Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley, una pel·lícula com postapocalíptica, no?
2: Jacob Elordi, no? Que has fet
3: no,
2: un buf?
3: No.
2: Val.
0: Doncs això ha estat tot. Esperem retrobar-nos a partir del mes de setembre i no presentem en aquest cas la música final, només l'escoltarem. La proposa el Lector, és la música que fem més estiu del món mundial, bàsicament. Si no sabeu quina és que no heu estat al planeta Terra als anys 90, bàsicament. Doncs escolteu, ha estat un plaer, de veritat, moltíssimes gràcies, Biel, Sílvia, Hector.
3: Gràcies a tu.
0: També a la Rosa Silloué per aquesta temporada, Rosa, a la Gemma Safon, a la Belín Lago, la Gus Izquierdo, el Fausto Fernández, el Guillem Marí, a l'Alba Laguna i al nostre becari Àlex Gorina, evidentment. Ens retrobem la temporada que ve i espero seguir comptant amb vosaltres. Ha estat molt divertit, està molt bé tenir un lloc on parlar de cinema una horeta a la setmana.

0: Juliol comença fort a ICAT. Seguim en directe al Vida Festival i al Canet Rock. Dijous 2, des del Vida, a les 9 del vespre, especial Love i els concerts en directe d'Al·lèrgiques al Polen i d'Amper Albo i el Comboi.
1: Ja descobro la meva vida, que sóc un burro animador i un vago.
2: Divendres 3, més concerts. A partir de les 8 del vespre, Lia Kali i la Ludwig Band.
0: I dissabte 4, Canet Rock en viu. A les 6 de la tarda, Maria Jaume en concert. I a les 7, especial Love, amb l'ambient i els protagonistes. Viu els festivals a ICAT, a l'FM, a l'App i a 3CAT.
3: Escoltes ICAT.

Què tal? Com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen. Com us heu quedat? Buf, temazo. The Ground Above, així es diu el nou àlbum i aquesta cançó de Beth Orton. Em sembla un tema increïble, realment increïble. I un disc increïble. L'he estat escoltant una primera vegada i n'he tingut prou per veure que és un dels grans àlbums d'aquesta temporada. Un disc ple de cançons llargues, però en el que es deixa anar per terrenys que a vegades sonen jazzístics, a vegades sonen psicodèlics, amb una veu que la conserva la mil meravelles Beth Orton, i vaja, d'aquests discos d'un 10, realment, és magnífic. I seguirem insistint i evidentment el posarem un dia a l'aparador del programa, però avui he volgut començar amb ell. Benvinguts i benvingudes, com us deia, al Delicatessen, sintonia dedicat FM. Avui a l'aparador hi posarem Nikab, diguéssim que seria tot el contrari de Beth Orton. Aquí i la delicadesa no existeix. Avui tinc la llengua així una mica rara, se m'està enganxant tota l'estona, però vaja, tirarem endavant perquè tenim coses tan xules per presentar-vos com el nou treball de Lamb Chop.

Estan sortint discos realment meravellosos, eh? Us ho dic, s'ha d'estar un a la White i si no escolta el Delicatessen. L'últim àlbum de l'Anchop es diu Estela i té coses tan boniques com aquesta. L'Anchop és una d'aquestes bandes que mai falla i sobretot d'aquestes bandes que si no us agrada anar amb presses per la vida, doncs absolutament ideal, perquè realment sempre, diguéssim, que enfoquen tot des de la calma més absoluta. I atenta la companyia, hi ha bones notícies, abans de que acabi l'any tindrem nou àlbum de Hills i de moment ja s'avança el que serà el primer single. L'àlbum es dirà Cookie Happened i aquesta és la primera de les cançons que ja ha publicat.

Sempre, sempre tan agraït de sentir aquesta veu meravellosa d'un personatge del Marc Oliver Everett que s'amaga sota aquesta banda anomenada Hills. Cabin Hunt es diu aquesta cançó, la primera que coneixem d'un àlbum que sortirà, com us deia, abans de que acabi aquest 2026. Està previst cap al mes d'octubre aproximadament. I un que ja té l'àlbum també publicat, i seguim amb aquestes perles que avui ens serveixen per començar el programa, amb el nou treball de Damien Jurado.

No us queixareu avui, eh? Discos meravellosos els que us estic posant en aquest principi de programa amb Beth Orton, Lanchop, Hills i Damien Jurado. L'última alumna de Damien Jurado es diu Did Something in Me Break. Acabem amb les coses boniques per entrar en coses algo més lletges, però una banda que a mi em sembla sensacional. Si no heu vist la pel·li, l'heu de veure. La pel·li de Nika, on s'explica tota la història d'aquests dos alumnes que amb el seu professor acaben revolucionant l'escena musical irlandesa. I, a més, doncs, una cosa que va començar mig en broma s'ha convertit en tot un fenomen de masses. Ho vam poder comprovar a l'última edició del Primavera Sound, que van estar actuant altes hores de la matinada, però la gent va aguantar. I amb el professor, que és el que va sempre enfundat amb un passamuntany amb la bandera irlandesa, i dos perles, autèntiques perles, perquè són dos tipus d'aquells descarriats que si no fos per la música estarien a la presó de ben segur, i que tenen el nom de Nikap.

0: Now, let me just remind you of the other breaking news we're following this hour. The terrorism case against the rapper from the band's Kneecap, Liam O'Gohany, has been thrown out of court.
1: Fenian, es diu aquest nou àlbum dels Kneecap. Jo crec que han fet una passa endavant en quant al polir la part musical, per dir-ho així. Era una banda que sempre havien estat, jo diria que més destralers des del punt de vista d'algú que comença dedicant-se a això sense tampoc ser un mestre en la matèria. El fet d'haver anat fent bolos a molts festivals, haver recorregut mig món, doncs segurament que també els ha posat en mans de productors i de gent més sàvia a l'hora de realitzar les seves composicions. Fenian segueixen amb la guerrilla, amb la manera activa d'enfocar la protesta, cosa que sempre és d'agrair. Ja sabeu que aquí som molt partidaris de tota aquella gent que a través de la música diu les coses clares i altes.

Doncs així sonen de, diguéssim, punyents. A mi és que és una d'aquestes bandes que després d'haver vist la pel·lícula em va captivar, em va robar el cor. Reconec que van tocar molt tard al Primavera, no els vaig veure en directe perquè portava una jornada llarguíssima, però que m'hagués encantat poder veure la posada en escena d'aquest Fenian, així es deia aquesta cançó també del nou àlbum dels Nika. Crec que fan falta més bandes com ells, com Sleaford Mods i un llarguíssim etc de gent que, diguéssim, a través de la cultura del hip-hop, doncs puja damunt dels escenaris i diu les coses que s'han de dir clares, en aquest cas no en català, sinó en irlandès.

aproximacions a l'electrònica des de la visió del hip-hop, diguem que és un d'aquests gèneres que sempre ha estat present també en els festivals de música electrònica, com podria ser el cas del Sónar, ho vam poder veure de primera mà, i també en el Primavera, que no és un festival d'electrònica però que sempre té música electrònica per donar i per vendre. Nikab, molt recomanable. Finian, aquesta visió, diguéssim, més reivindicativa, revolucionària del món de la música actual i sempre necessària. Canviem de registre i tornem a la calma, però amb coses realment atractives. Bons àlbums que s'acaben de publicar, un d'ells, el de Death Cab for Cutie.

El disc es diu A Build You a Tower. És una de les, diguem que, bones referències que s'estan publicant en aquestes, en aquest període prevacacional, per dir-ho d'alguna manera. Death Cab for Cutie, una banda de Washington, una banda que per mi sempre ens han anat donant bones alegries, i aquest és un dels seus grans discos. Barreja de pop amb una bona lírica, diguéssim, amb una bona veu, amb el seu cantant, i un producte ben cuidat. És que al final, al cap i a la fi, les úniques coses que es poden demanar és això, i si després hi ha bones lletres, ja apaga i marxem, perquè realment és l'única cosa que li demanem ja a la música, que estigui ben feta, que estigui feta des del sentiment, des de la creència de que algú està fent algo per expressar-se d'una manera cultural i no per guanyar només diners. En fi, ja està, ja ho he dit. Aquest senyor, jo crec que també fa això, també practica el bell art de fer bones cançons. Es diu Kurt Weill i també té nou àlbum.

12, but it felt like 2014 then. And I know

Declaració d'amor cap a una ciutat, cap a la ciutat de Filadèlfia. Filadèlfia has been good to me, així es diu el nou àlbum de Kurt Weill, i aquesta cançó es deia 99 BPM, BPM que vindria a ser els beats per minut. És una mesura a l'hora de, sobretot pels DJs i aquestes coses. Més cosetes xules. 388 es diu el nou àlbum, que ja se m'escapava, sempre tinc la mà molt llarga, de Coral, una banda que feia molt de temps que no publicava coses noves, en un disc en el que hi ha soul, hi ha reggae, hi ha rhythm and blues, hi ha de tot, i tot enregistrat d'una manera super, super orgànica. De Coral és una banda que va tenir potser el seu moment de glòria ara fa uns anys enrere, però si torna amb àlbums com aquest, el moment de glòria també tornarà.

Alguns diran, home, el so no és molt clarivident, la cosa no és molt cristal·lina. Jo crec que és una de les gràcies que té justament aquest àlbum, aquest 388 de The Coral, que sona com si estigués fet fa molt temps enrere. A mi m'ha semblat un àlbum excepcional, de debò us ho dic. Es diu 388 i és el retorn d'una banda que feia molt de temps de la que no en teníem notícies. I aquest senyor és de París, es fa dir Tiguayo, es dedica al Neo Soul i ha publicat un àlbum sota el títol de Outsider, que em sembla també una d'aquelles petites perles per tenir en compte. Tiguayo.

apuntant més que bones maneres. Tiwayo, des de la ciutat de París. Aquesta cançó es deia Up for Soul, del seu últim àlbum publicat, i esperem poder veure en directe. Crec que hi ha algunes pistes que indiquen que el podrem veure en directe. I avui, per anar acabant programa, una mica de Joan Asapolis Woman, que ha publicat dues cançons amb un single. L'últim que va fer va ser recuperar cançons antigues que havia tingut guardades en un calaix, aquelles típiques maquetes de cinta de caset que fins i tot algunes no sonaven del tot bé, però va voler publicar-les. Però ara sembla que retorna a fer cançons noves, i una d'elles és aquest Flushed Chest, amb la que acabarem avui aquest Delicatessen. Demà parlarem del Vida. Arriba el Vida, Vilanova i la Geltrú, per tant, doncs, un d'aquells festivals que hem de parlar, perquè realment té coses molt i molt interessants. Però això serà demà, i fins demà us dic allò de sempre, que sigueu exigents amb la bona música. Apa, passeu-ho bé.

up here. Eat zucchini. Eat zucchini.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. I CAT, la ràdio inquieta.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi, sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

hi ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.